0: I me n'anàvem a l'abadia, que era del retor i baix, els homes majors mos donaven música i les lliçons. Però és que anaves, i el tio Manyo, si t'enganyaves de nota, i a més de dir un do, dies un re, t'arreava un carxot. Entonces tu anaves a casa i dies, jo no vull tornar a anar, perquè si m'enganya de nota, pues m'arren un carxot. I així n'estaven pues, tots els xiquets. Sí. I una xica que toca el clarinet, que li diuen Eva Lluesma, va dir, pues mira, jo els agarre i vas començar, que de fet ha creat ella l'escola, i és una escola que funciona molt, i han eixit molta gent en la carrera acabar i en el professional també acabat. Entonces ella, vas començar amb nosaltres, jo me'n recordo, mos donava classes quan mos examinàvem per lliure, mos anàvem al piso d'una amiga sí. i estàvem estudiant, a mitjan vespre venia ella i tots els dubtes que teníem, sí, ella mos sí, els explicava. Entonces anaves fent, ei, xica, pues també mos ha costat tant, pues ale, segon.
1: Seguim.
0: Ale, pues també mos ha costat tant. Tercer, ja tinc el grau elemental.
1: Però tu vens de família de músics, perquè, per exemple, Salvador sí que tenia pues, su pare.
2: Sí, mon pare.
0: I... Mon pare músic, així d'instrument de vent, no, però mon pare sempre ha cantat en la coral, ha cantat en el cor, tocava la rondalla, cantava en la tuna, sí, sí. també de Villalonga. Era molt artista. L'entrada de la murta del poble sempre la feia ell, pujar dalt d'un cavall, que nosaltres teníem cavalls, i l'home pujava, era artista. I després es va agarrar la dolçaina. Que nosaltres es començàvem a eixir i els diumenges de matí mos despertava tocant la dolçaina per tota casa a les 9 del matí perquè mos alçàrem per anar a missa. Què?
1: Què?
0: I clar, i dius, vés a la muntanya a tocar la dolçaina. I ho feia apostes per despertar-nos.
1: Que bo. Bé, a partir d'ahir, tu començaràs a estudiar i tu també passes uns anys de músic militar.
0: Sí, correcte. Pues van eixir places i vaig anar a l'aventura. I vaig conèixer i vaig aguantar perquè venia una amiga meva també de Daimús i mos van conèixer en Càceres.
1: Sí.
0: Perquè el que és l'acadèmia i això era un poc dur, jo no havia eixit mai de casa.
1: És a dir, tu d'ahir a l'acadèmia...
0: Quan vaig arribar allí em donaren un got, una cullera, tot de ferro, dic, ai mare, això què és?
1: Què faig així?
0: I vaig conèixer a Txelo, una amiga meva també, que és trompa, i la veritat que entre les dues, pues...
1: Molt bé, no?
0: I com feia molts anys que no treien places, pues mos va reunir el teniente coronel i va... Per exemple, en València no n'hi havia plaça, o n'hi havia una plaça, però dient, pues qui vol anar a Madrid, qui vol anar a Barcelona, qui vol anar a València? I al final mos arreglaren les places entre nosaltres.
1: Sí.
0: I vaig estar destinant València.
1: Quants anys vas estar?
0: 10 anys.
1: 10 anys?
0: Sí.
1: I arriba un punt que dius... Pues no vull seguir, o com va ser això? Perquè tu estàs en el Conservatori de Teulada.
0: Sí, i en València, nosaltres en l'exèrcit estàvem molt bé.
1: Ja ho
0: I
1: crec,
0: te'l sabes, un concert al mes, jo me n'anava a córrer per l'Alameda. Doncs pues mira, en la banda de Bunyol me n'anàvem a Cuba.
2: Banda de Llíria.
0: En la banda de Llíria, a Cuba. I el dia d'antes, el meu comandant em va dir... Què feia jo en la banda de Llíria si jo no era de Llíria? El meu viatge es va perdre. Jo no vaig anar.
1: No es va donar permís?
0: No, perquè estava el Carmen, i el Carmen era una missa, que tampoc era... I no tenies ni obligació d'anar a missa en aquesta legislatura. I a raïs d'ahir vaig dir, això ho tinc que aguantar jo. El meu viatge es va perdre. Hasta Bernabé Sanchís tocant, i xic, què has fet en la xiqueta? I ara el viatge es perd. A mi me'l pagaven, però si me l'havia pagat jo... Igual,
1: però clar, és una possibilitat d'anar.
0: Jo així no puc organitzar-me un viatge, no puc organitzar-me... Després van tenir un atemptat en Pamplona, estàvem tocant en Elx,
2: sí.
0: I van hi ha un atemptat a les 12 de la noche en el quarter, entonces dius, no tinc vida... Tens vida, no?, perquè estàs molt bé, però...
1: Sí.
0: No puc fer ningú projecte. Jo ara me'n vaig de viatge o em pague, i ara este home em diu que no i em quedes sense el viatge. Ara no estan igual. Estic parlant que era l'any 98.
1: Ja fa.
0: Entonces jo acabava la carrera, estava forteta i van eixir les oposicions de Teulà. No n'hi havia hora obligar, entonces vaig dir, ui, jo això m'ho puc traure. I em vaig tancar en casa, em vaig demanar a sus propis excedència, i jo dic, a veure, ara este home no em donarà, però sí, l'home m'ho va donar tot, m'ho vaig consumir, i jo dic, ai, com no aproven el mes d'agost, el major Lamberto, un xic de Catarroja, em feia fan, i tu tranquil·la, si no aproves jo en agost, com estaré jo soles, te donaré permís, i... Bueno, al final pues, vaig a provar.
1: Des de quan estàs allí?
0: Des del 2007.
1: Des del 2007 tu has estat també de directora. Ara,
0: sí, vaig
1: ara
0: estar...
1: No?
0: No, ja m'ho vaig deixar, perquè tota la seva època. Jo vaig estar 5 anys de cap d'estudis i després estan 9 anys de directora. I jo penso que això és un cicle que tens que canviar, perquè al final se te fa molt pesat el fer activitats.
1: Sí.
0: Quan jo estava fent Com sona l'ESO, vam començar a fer un encontre d'orquestes de la Marina... I clar, són viatges, són activitats que al final tens que estar ahí. I sí, clar, després de 14 o 15 anys, dius, jo crec que ja li toca a una altra persona.
1: Allí estàs de professora de clarinet.
0: Ara estic de professora de clarinet i enguany pues, també donaré llenguatge, perquè com també tinc pedagogia i ha canviat l'equip directiu, la cap d'estudis és la professora de llenguatge.
1: Sí.
0: I jo vaig dir, pues, bueno, per ajudar-vos sí tinc que donar llenguatge musical, perquè a mi m'agrada donar clarinet i cambra.
1: És que però estàs, allí estàs molt bé.
0: Al final hi ha que fer de tot.
1: Allí estàs molt bé. Doncs anem a escoltar un ensemble, una orquestra de clarinets, interpretar de la suite ibèrica Catalunya.

0: un ensemble que amb tu tocaves, era de clarinets, formada de clarinets, això és un concert, no sé si és a Gandia.
1: Ui, han fet concerts per tota Espanya, sí. Valladolid, en Sòria, en Peníscola. A més, érem un grup d'amics i ens vam ajudar molt, sí. Perquè érem un grup d'amics, la majoria ja tots professors de conservatori. Per exemple, quan jo estava estudiant, doncs em diuen, no, ara tu tens que ser la solista. I tens que, vale, quan jo vaig a provar, Bustillos també, doncs ara tens que ser tu el solista. I ens han ajudat entre nosaltres molt.
0: Sí.
1: I tinc molt bons recuerdos. Després, per circumstàncies que ja no pots facturar i s'ha complicat tot, doncs per circumstàncies, mira... Però bueno, ahí ho tenim, eh?
0: Actualment, anem a parlar actualment. Salvador, tu tens projectes de composició que ja has comentat alguna
2: cosa. Sí.
0: Tu ja comences en el superior i tu segueixes en
1: el conservatori. Sí, ahí estem molt bé. No?
0: Aleshores, dels tres, qui és el més estudiós?
1: Bueno, el papà treballa molt perquè està composant ara. I per composar, uno té que treballar, li dedica moltes hores.
0: Està
1: a vegades li dedica 18 hores cara a l'ordenador. Salsa pa menjar, iau.
2: Iau.
1: Però és treballador de per fer la faena. Sí.
0: I si jo vos pregunte, per exemple, te pregunte, Fanny, una qualitat que té el teu home boníssima.
1: Pues és molt treballador. És simpàtic.
0: I Lara?
1: I Lara també és treballadora. És carinyosa, molt carinyosa.
0: Sí. Lara, de ton pare, què diries?
3: Pues que és molt treballador, és molt constant, ell mai està cansat. Sempre, per fer feina, sempre té temps. I si no, per anar al bancal.
0: Jo?
3: Sempre té algo que fer.
0: El bancal és important.
2: Clar que sí.
0: Jo coincidís que, Fanny, en el don de que sempre té el somriure.
1: Que jo?
0: No, el teu home.
1: Ah,
0: tu també.
1: Sí.
0: El teu home. Sí. Sempre sí. El té. Salvador sempre té el somriure. I això és important.
2: Clar que sí.
0: Salvador,
2: dime.
0: Ara te pregunto tu, una bona qualitat que té la teva filla?
2: La meva xiqueta té una benevolència que la caracteritza. I, no, però bé, ella té els objectius i arriba al puesto i quan Déu mana i ho fa molt bé. Sí, té a vegades les seves cosetes, propi de l'edat, supong. L'edat, supong.
0: I Fanny?
2: Ui, Fanny em té molta paciència. Perquè jo a vegades estic ausent en la... per la naturalia de la composició, el millor. Estem parlant i jo
0: estic... I s'obliden les coses.
2: Estic dient que sí, però estic avirellant altres coses. A vegades toca dir que no i dir que sí, o viceversa. Però que tinc moltes coses i això, però...
0: Em ve una imatge al cap teu, saps quina?
2: Dime, bonica.
0: Prenia la comunió... Crec que era la comunió. Mira si fa anys, eh? Lara. I tu estaves organitzant no sé què i... On vas? Me'n vaig a comprar això, que la moda no m'ha enviat així i ara no me'n recordo.
1: No sé si era la primera volta.
2: Som molt despistats.
0: Sí.
2: Molt.
0: Doncs, tens molta música de Moros i Cristians.
2: Sí.
0: I jo no vull que els oients se'n vagin, perquè ara ve el suggeriment de la setmana i vosaltres tampoc, no se'n va ningú. Així, a l'estudi, tens que t'ets.
1: Molt a gust.
0: Tens que t'ets, perquè va el suggeriment de la setmana. Però per a donar pas al suggeriment de la setmana, jo vull que escoltem un poquet una marxa cristiana que dirigies tu la banda de Ador.
2: Ostres, sí, té raó. Quan fem, sí, veritat. Sí. No sé, això no és cert.
0: En aquest estiu n'hi ha en algun lloc que estrenen alguna peça teva, alguna marxa mora o alguna marxa cristiana?
2: Sí, ja ho crec, ja. De moment, el dia 8 d'agost,
0: sí.
2: L'Alferes i el capità Moro d'Elx ixen una cosa nostra. Al poc de temps, una marxa cristiana també, masera, pa Mutxamel. Després, un passo doble pa Ibi, per doble pa un amic d'un que diuen Agustín. I el doble diu, ah... punts suspensius, Agustín.
0: Ah,
2: així
0: Agustín.
2: Així no ho han posat.
0: Ah?
2: Sí, sí. Sempre hi ha corretes que estem per allà fent.
0: Sí, perquè
2: se separa l'ima.
0: No pares.
2: Se separa.
0: Bé, com no para, ara sí que passem al suggeriment de la setmana i escoltareu una gran obra simfònica.

0: Arriba el suggeriment de la setmana. I anem a parlar de l'obra 1889, La Filarmònica. Va ser composta com obra obligada al Certamen Internacional de Bandes de Música Vila d'Altea al 2014. Salvador, crec que no és la primera vegada que composaves una obra obligada per al Certamen d'Altea. Ja està sonant. Ixa sonoritat és característica de Salvador. Ixa manera de tractar les fustes, la flauta, el bo, el flautí.
1: És que jo, quan s'ha tractat el mic teu, les flautes estan molt de carinyo. Sí, no, era la segona vegada que feia ja l'obra obligada. La primera vegada va ser el Patrañuelo, sobre una patranya de Joan de Timoneda. A mi em va agradar molt també aquella obra, em va agradar molt, molt. Però esta de 1889, a part de que quan el comitè organitzador, al front de Juan Tomàs, l'Aviós, d'Altea, em va comanar l'obra, quan vaig eixir del restaurant de dinàrem, ja la tenia feta. No, no, és cert, Imma, jo tenia, dic, ja està clar. Era sobre el mestre Pedro de Besa, l'autor d'Ida i Vuelta,
0: sí.
1: I tots els passadobles que tenia, Mercado Chico, tot això, dic, pues si agarrem de si una miqueta, de si allà i tal, fem un cosito per així, arreglem, planxem i tot, ho entregue, ja. I va ser un passió militar.
0: A mi m'encanta la gent que té una creativitat bàrbara, que diuen un cosito per ací, un no sé què per allà, i ja està, eres tu, Salvador.
1: No.
0: I després, jo recordo quan es van conèixer, em dones un CD, jo me'n vaig... Aleshores encara havia el CD al cotxe, encara podies ficar el CD allà en el cotxe. I me vaig d'Oliva cap a casa, jo recordo arribar a casa i dir al meu home, escolta això. Per a mi va ser un descobriment. Perquè en tot el campechano que eres, ixa alegria que desbordes, darrere de tot això n'hi ha tot això que estem escoltant.
1: Sí, sort que té uno.
0: Sort que té uno, diu. Hores sí. I hores de treball.
1: Sí.
0: Bé, en què està inspirada esta obra?
1: Sí, tota la música no és res original, res. Tot és sobre la música del mestre Pere de Besa. Està molt manipulat perquè això que sona ara... El mestre Pérez de Besa, que és l'autor de Vuelta, va ser mestre de l'Altea.
0: Sí.
1: Jo ja dic, quan vaig aixir, dic, el problema és dels que més m'agraden, i dic, ui, però sobre això, mira, ja ho tenim fet. El mestre Pérez de Besa, un home que va ingressar moltíssims diners fent música de pel·lícula. Ja fa un centenar d'anys. Però...
0: Deurien de tornar a...
1: Sí. Això que està sonant, és, bueno, és enllaç, és nostre, però els dies són tot del mestre. I era curiós, dic, aquest home, diu, sí, mestre Pérez de Besa. Després tocava el contrabaix en l'Orquestra Azul, l'Orquestra Blava avui en dia en Altea, que han tornat a recuperar-la.
0: Sí.
1: Que t'hi sentint, que ara ja ve lo bo. Bueno, tota l'obra és bonica. Pues el mestre tocava el contrabaix i han fet una faena per l'Orquestra Blava d'Altea, i ell era el contrabaix de l'orquestra, el mestre Pérez de Besa. Jo vaig arribar a conèixer-lo.
0: Tu vas arribar a
1: conèixer-lo? Sí, en Calp, portava la banda de Calp. Sí. Sí.
0: En ixe any diríem que la figura que tenies que estar inspirada era el mestre.
1: Sí, per supòs.
0: Encara que la filarmònica, perquè es diu 1889, la filarmònica, sí. Tu la vas dedicar a la filarmònica del
1: Teanense. Sí, sí, sí, sí, sí.

0: el primer temps és el so de ja, després farem el certamen i l'últim temps és el mestre, ells diuen el mestre de la música, no diuen mestre de la música, mestre de la música, que de fet el carrer que té allí és mestre de la música en Altea,
1: sí, sí,
0: i farem
1: sí,
0: això
1: sí.
0: I això sonant ara és una variació semisimfònica sobre i de vuelta,
1: sí,
0: i m'encanta,
1: sí, sí. Aleshores té tres parts,
0: sí.
1: I l'obra té una gran exigència a la,
0: sí,
1: a la banda simfònica, és
0: sí,
1: a dir, tot això que tu contes tan
2: com si fos tan fàcil,
1: sí, com fos tan fàcil, no? Que em dius, mira, això és, mira, ja comença
0: no,
1: és a dir, té una exigència,
0: és que
1: escoltem, si sí, conegueu el pas doble. Vaig a dir-te una cosa.
0: Dime.
1: Jo si pas doble el vaig avorrir en un moment donat, perquè el tocaven tant en la banda.
0: Sí, és un pas doble que entra, entra i s'ha tocat molt, així, el darrere, me quedo chico.
1: Però tu l'has fet així una versió més vodevil, eh? Tu l'has fet
0: així. Ai, sí, sí, sí. Sí, ahir farem una miqueta, i sobretot el tercer temps, el
1: sí,
0: test
1: sí,
0: de
1: sí,
0: swing.
1: Doncs sí.
0: Pues mira, tinc que dir-te que a vegades el que estem parlant tres persones és casualitats. Estava jo acabant l'obra allà i dic, és que me falta una miqueta, me falta el final.
1: Mm.
0: Una amistat meva, que és Fernando Escrivá, de Bellreguard, el clarinet, i mos pilla en Ibi tocant. Dic, ho va entregar ja, dic, tinc temps, però no sé. Dic, igual farem alguna cosa de swing, algo, ja ho diu. Ui, això seria de categoria.
1: Mm.
0: Dic, on seria? Dic, mira, donar-li aire, i mira, i així no va ser, gràcies a ell.
1: Sí, sí, sí, sí, sí,
0: sí, sí.
1: També, esta versió que escoltem és la banda de Follos,
0: sí,
1: que van anar al certamen de Diputació, crec
0: sí,
1: que
0: sí,
1: en el 200, en el 200, en el 2019, era l'obra obligada
0: sí, sí,
1: en la
0: sí,
1: secció primera.
0: Sí, sí, sí.
1: I
0: el mestre
1: sí,
0: José Martínez Colomina, un bon amic i una gran persona, i excel·lent músic, millor represent.
1: I si algú que està escoltant la li interessa, com es pot aconseguir esta obra?
0: Esta obra està
1: editada. Si la tens editada.
0: Està editada per Diputació.
1: Ah, està editada.
0: Diputació la va editar.
1: Més fàcil,
0: sí,
1: no,
0: sí, sí.
1: Més fàcil no, no pugueu
0: no
1: tindre.
0: Ser, no pot
1: no
0: ser.
1: Pot ser. Així que... I abans d'acabar.
0: Molt bé.
1: Ai, esta part és superxula. Esta part és superxula. Abans d'acabar, si hagueren de definir 1880 en tres paraules... Ara va, vaig a fer-te pensar, perquè tu eres tan creatiu. En tres paraules, o en dos paraules, quines serien? Què significa per a tu 1889 la filarmònica?
0: Música i cariño.
1: Uau, que bonic. Té un solo de xalo.
0: Sí, un solo xalo, això és l'original. Que per cert l'han posat obligat, ja que estem parlant,
1: sí,
0: la banda musical de Madrid, la banda musical de València, una peça, una de les obligades és el solo del segon temps este d'esta obra. Sí, sí, sí.
1: És complicadet, eh? És complicat, estem escoltant. Ara deixarem que soni, ara deixarem que soni.
0: Falta que toqui la meva filla.
1: Bueno, jo vos bueno, tinc que donar les gràcies per vindre. Fanny, moltes gràcies. La
2: Ai, gràcies
1: que ha sigut
2: a tu per convidar-nos.
1: Salvador,
0: com
1: per
0: sempre,
1: a mi
0: Imma,
1: sempre.
0: Lo que tu manes sempre, el sistema.
1: I Lara, m'agrada molt veure, la veritat, i escoltar-te tocar.
3: Gràcies.
1: Perquè passen el temps...
2: Fa major.
1: I es fan major.
3: Sí, sí, ja feia molt de temps que no mos veiem.
1: La veritat, la veritat. I m'agrada molt veure-vos, la veritat. Bé, gràcies per estar així. I escoltant aquesta obra 1889, la filarmònica del compositor Salvador González, interpretada pel Centre Artístic Musical Santa Cecília de Foios, donarem pas al butlletí informatiu de les 9. No se'n vagin, que encara queda molt més.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un Karl Rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2.
5: I ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
6: Al mando.
4: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
7: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
8: Bon profit i bona gana el dia de festa, però també la vespre.
9: Vols una hamburguesa?
8: Ostres, Manolo, però si sóc vegetariana. Així i tot, fa una oloreta que obri l'estómac. Porta llavoretes d'anís o estimo?
9: Estimo.
10: Correcte!
9: I també un poquet de romer. Oh. Creïlles, all, ceba, tomata ratllada i un bon raig d'oli.
11: Oh, que són de bones!
9: El corder o el seitan, ben daurat i després... xup, xup.
12: Però t'agrada o no t'agrada?
13: Tinc molta fam i ho trobo tot boníssim.
8: A casa meua, ma mare és més de fer arròs caldós amb costella i fesols, sobretot quan fa fred. Però jo me'l faig de tofu.
14: Jo no sé el que li posen, però tots els anys és bona.
8: I a l'estiu no pot faltar l'ensalada de badejo amb tomata i oli cru.
12: Estava desitjant-ho.
8: Va, callar. Xumba, xumba, xumba, xumba, xumba.
9: I tu eres llèpola?
8: Jo? Amb un to.
15: A base de bé.
16: A base de bé.
8: La meua iaia fa orelletes, rosquilletes d'anís i coca Cristina per a Sant Josep.
17: El tio se ho minxa tot en una minxa, se ho caga tot en una caguera.
8: Encara que jo sóc més de coca de llanda. Sóc més llandosa que cristiana, em comprens?
18: Home, pues clar.
8: Quina gana m'està entrant de parlar de tot això. Per cert, al teu poble com dieu a la persona que li encanta menjar?
9: Farto o golafre?
8: Sí, que som golafres, sí. Mira, jo me'n vaig a dinar.
19: I en després d'un whisky.
8: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
7: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
20: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
0: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12 amb Doni Salvador
7: en A Punt Ràdio.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
21: De tu a tu.
2: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
1: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
22: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. Estàs escoltant Fem Banda, amb Inma Mateu.

0: Quant que m'agrada a mi aquesta sintonia, perquè això vol dir que estem en joves talents. I ara hi tenim avui, anem a presentar dos joves músics excepcionals que han aconseguit unir la música clàssica amb els sons més actuals. I són Pablo Turlo i Alejandro Turlo, els Violoncelli Brothers, virtuosos del violí i el violoncel i finalistes del Got Talent Espanya 2021. Ens sorprenen amb una proposta plena de talent, energia i versatilitat en què Bach i Vivaldi conviuen amb el rock, el pop i el jazz. Han actuat en alguns dels escenaris més importants del nostre país i han portat la seva música també més enllà de les nostres fronteres. Avui els tenim així, en Fem Banda. I tinc el plaer de rebre Violoncelli Brothers, Alejandro i a Pablo, bon dia als dos.
1: Hola, buenos días.
2: Bon dia.
0: Que venen acompanyades de sa mare, Imma Escorihuela. Bon dia, Imma.
3: Hola, buenos días, Imma.
0: Per a mi és un plaer. Jo vos vaig escoltar la primera vegada en la banda, en l'orquestra, perdó, en l'Orquestra Federal. No sé quant de temps fa això, però en l'Orquestra Federal va ser.
2: Tres anys, pot ser?
0: Sí, pot ser, dos, tres anys. En Cristóbal Soler, en el Smart. Bueno, estaba en, creo que la Sacha era allí.
1: No.
0: ¿Aún
1: no.
0: era? ¿O era en, en...?
1: Fue en Valencia, en... No me acuerdo el nombre del sitio, pero bueno, sí, fue,
0: sí, no
1: fue un concierto bastante interesante.
0: Nos benvinguts i

0: Encara que no ho reconegut, és el cànon de Pachelbel. I 2018, jo crec que Alejandro té 20 anys, no?
1: De neu.
0: De neu.
1: De neu.
0: Si llevem 8 anys, tu ahí tindries 11 anys o una cosa així, no?
1: Exactament.
0: I el teu germà, 13, és a dir, tu estaves improvisant ahí?
1: Sí.
0: I que Alejandro té 20 anys, no?
1: De neu.
0: De neu.
1: De neu.
0: Si llevem 8 anys, tu ahí tindries 11 anys o una cosa així, no?
1: Exactament.
0: I el teu germà, 13, és a dir, tu estaves improvisant ahí?
1: Sí.
0: I

0: qui respira. Així és quan la primera vegada que vos vaig veure tocar. És la banda federal, és Cristóbal Soler. Vau fer un concert, vau anar crec que a Madrid i tot, no? Vau fer uns quants concerts. És quan va anar l'orquestra federal, va anar, crec que, no sé si era l'Auditori Nacional o el Monumental, Monumental. És que no me'n recorde.
1: Fue Monumental y luego también en Soria, en el Festival Otoño Soriano y en Xàtiva, que fue creo que donde nos
0: vimos. Sí, sí, allí vos vais veure també, però abans,
1: claro,
0: en l'assaig, en un assaig, vos vais veure, en un assaig. Tu heu parlat, els dos, de New Emotions, que és un viatge musical que va des de la música clàssica fins al pop i la música actual. I no m'agradaria trencar esta màgia que n'hi ha, però és que la tinc que trencar, perquè jo m'agradaria saber com descobriu este tema que escoltem ara mateix, perquè és un tema, jo tindria 20 i pocs.

0: Des d'ahir, tinguem que dir una cita molt important, perquè ahir va començar la edició número 18 del Festival Líric Òpera Benicàssim, on es convertirà Mèxic en la gran protagonista d'una programació que aposta per la música, la cultura i l'intercanvi artístic. Sota el lema Encontre Artístic Jalisco Benicàssim, el festival, que se celebra des d'ahir dia 1 fins al 9 d'agost, reunirà grans veus internacionals, concerts, activitats divulgatives i una proposta formativa dirigida a joves talents de la lírica. I per a que ens expliqui tot això, anem a parlar amb Roberto Turló, que és el director artístic del festival, sobre les novetats d'esta edició i els reptes del futur d'una cita que va començar al 2018. I esta edició és una edició amb accent mexicà. Bon dia, Roberto.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Tindrem accent mexicà a Benicàssim. És a dir, ja vau començar ahir i ja tingueu aquest accent que tan caracteritza, no? Als mexicans.
1: Sí, la veritat és que enguany, bueno, és una idea que intentarem mantenir, és tindre com tots els anys en els festivals pues un convidat, diguem, d'excepció, sí. On este any va ser Mèxic, i el que fem és, en este cas, pues anem a dur dos artistes, una soprano i una cantant, pues una de les millors cantants mariachis que n'hi ha allí, perquè també valga dir que ahir vam començar el festival en els quatre tenors italians, de fet era la primera vegada que estava en Espanya, i ja havien fet viatges per Estats Units, per Xina, per Corea, per Itàlia, sí. I en Espanya pues van debutar ahir. I sí, com te deia, pues, el tema de Mèxic és, tindrem dos convidats, Anabel de la Mora, soprano, tindrem a Miriam Solís, que és una de les últimes col·laboradores en Armando Manzanero i una experta en la música del gènere mariachi.
0: Sí.
1: També valga dir que a mi, dins de lo que és el Festival Líric Òpera Benicàssim, pues, sempre m'agrada ficar algo exòtic en el programa, en els concerts, que siga diferent a lo que és la lírica, però que tinga que veure la veu, no?
0: Bueno, però Roberto, ahí heu acertat perquè a veure, a mi m'encantaria cantar bé una cançó de mariachi. M'encantaria.
1: Jo crec que sí, sempre llama l'atenció, no?
0: Sí, sí, sí.
1: És un estil que té molta frescura, per supost que té molta riquea, que ben fet, pues, és com tot, és com... Jo comparava en una entrevista que vam fer en la sarsuela, no?
0: Sí.
1: En la sarsuela la tractem d'una manera com toca, pues sí. És un gènere que competeix en l'òpera, en l'opereta vienesa, en l'estil que vulguis. I el mariachi, pues ben fet, crec que emociona molt, no? I és el que es tracta, no?
0: Ja ho crec, i sobretot en les veus masculines, que la veritat que la manera de ficar la veu és la veu impostada lírica en les veus masculines, i la veritat que sí. Has fet una comparativa que la veritat és... Sí, és algo comparable a la sarsuela. És així, sí, sí. Però com naix esta aposta, Roberto, per reforçar estos vincles culturals entre Benicàssim i Jalisco, en este cas?
1: Bueno, naix perquè jo he tingut oportunitat de... el món artístic, encara que, diguem-ho, no és així, tots són relacions artístiques, tot són interaccions, i bueno, ha tingut l'oportunitat de ja fa 2 anys estar en contacte en un manager que de fet han fet coses en ells allí, i jo he estat dirigint allí també, i bueno, se va proposar esta idea. Jo vaig estar l'any passat en també en Guadalajara, en el Teatre de Gollado, dirigint allí, i bueno, és això que jo vaig escoltar veus d'allí, bueno, de sobre sabem que n'hi ha el tenor Camarena, que n'hi ha veus internacionals espectaculars.
0: Sí.
1: En este cas vaig escoltar a Anabel de la Mora,
0: sí,
1: una soprano meravellosa, que és la que hem convidat, que dijo, joder, esta voz podríamos, me encantaría a mí poder, y escoltarla en directe, va sorgir la idea de jo parlar en el mànager d'ella, i dir, oye, ¿y por qué no? I tal, i qual, i evident, pues, i de fet ha hagut una col·laboració també a nivell institucional, perquè diguem que s'ha apoyat des d'allí el que aquests artistes vinguin així, a nivell econòmic, pues, cobrint vols i pagant logística perquè aquests artistes pues, sigui més fàcil portar-los, no?
0: Ja ho crec que sí. I què espereu? Ara parlarem de tota la programació que teniu, que és molta, perquè són nou dies intensos, però què espereu que la gent descobrisca quan vagi a veure, per exemple, els concerts?
1: Però jo sóc un poc, podria dir un loco, perquè no me sap mal dir la paraula loco, perquè a vegades m'agrada ser tan un poc loco per a separar-me de tot lo normal que passa, i lo normal no dic que sigui...
0: Bueno, lo normal que estem acostumbrats, digue, anem a dir-ho així, no? Entre cometes.
1: Sí. No és peyorativo, pero sí no. Que siempre me agrada pues arriesgar, ¿no? Arriesgar. Sí. Y entonces, digamos, yo siempre espero que la gente se lo pase bien.
0: Sí.
1: Yo no puedo concebir un concert en el cual tú que te dediques también sí. a eso, pues que la gente isca indiferent. Y desgraciadamente estoy en muchos concerts pues que veis que la gente pues no sé, pues entra
0: que s'adorma.
1: Que no hi ha passat res, sí. encara que dissimulen i tal. Entonces sí. el meu repte sempre és que la gent tinga emocions, sobretot menjar-les emocions, perquè és una de les coses que podem fer en la música, no menjar emocions, i que la gent, que ho oblidem molt, a l'hora de programar, també sent una miqueta crític, però a vegades ens mirem massa el melic, no?
0: Sí.
1: Anem a això, perquè és que això és molt elevat, claro. I jo entenc que té que haver programació per a tots, i no és una crítica, però igual que pues, m'agrada arriscar en el sentit de que jo vull, és la pregunta que m'has fet, perdona que me'n vaig per la
0: rana, no, tranquil.
1: Que la gent s'ho passi bé,
0: que
1: la
0: sí.
1: gent s'ho passi bé, que tinga experiències i sempre des de la qualitat, o per lo menos intentat, des de la qualitat dels artistes, des de la qualitat de tot el que rodeja a un escenari, des de la il·luminació, des de... que la gent ho passi bé i que tingui experiències diferents. Entonces, en la programació, com veureu, n'hi ha un poc de tot, n'hi ha un poc de tot, i molt content de coses que te contaré, de les activitats, paral·leles, que diguem, que sempre les tenim plenes de gent. I això per a mi és molt bonic, no? Que hi ha gent que se'n ve a una xerrada un dia a les 8 de la Prada, en vez d'estar en la platja, i se'n ve allí al Palacet de Villalisa a escoltar, i allí ne som 200, no?
0: Sí.
1: En una activitat. No sé.
0: Sí, per exemple, mira, Roberto, per exemple, ja que estàs nombrant d'això, entre les novetats trobem la projecció del documental Brava Victòria,
1: sí.
0: que està dedicat a... jo crec que la més gran soprano que hem tingut, que és Victòria de los Ángeles, en tinguem molt bones, ¿vale?
1: Sí,
0: però esta va tindre, aleshores, esta què és... representa per a vosaltres recuperar i reivindicar figures tan importants dins de la història de la lírica? Perquè no s'han d'oblidar Victòria de los Ángeles, una gran soprano.
1: És com Plácido Domingo, viu, és un mite, i molta gent no del món de l'òpera, pues li ho diu si no la coneix.
0: Correcte.
1: Pues, això és el que fem nosaltres, en estiu. I a més, molt feliços també, perquè un altre vínculo que han fet és en la Fundació Victòria de los Ángeles. També ara, que ens dona temps, en l'escola de perfeccionament, en la gran Nancy Fabiola Herrera,
0: sí.
1: i la Fundació Victòria de los Ángeles. En Elena Mora, que és la presidenta, han fet un vínculo per a que ells també aposten en la gent, no diguem alumnes, perquè són gent ja que estan fent coses en el Liceu de Barcelona, en el Teatre Real, i se vincul. Entonces, també el que hemos fet és cedir-nos gratuïtament, en molta generositat, el poder projectar pues un poc, a més que va tenir un premi, si no recorde, de cinematogràfic,
0: sí.
1: este documental de Brava Victòria, pues per a poder projectar-lo i, com tu dius, aportar este granet d'arena a que la gent més jove, menys jove, conega pues, esta figura increïble que escolta les gravacions de Gaius. Mare de Déu, senyor,
0: sí.
1: com cantava esta dona, quina naturalitat, quina versatilitat també tenia.
0: Tu, Roberto,
1: increïble.
0: Tu, Roberto, de vegades, no, a mi em passa, pense, i esta gent, i esta persona, per exemple, en este cas, Victòria de los Ángeles, que tu comentes a músics, inclusive a músics, sí, sí. Com és possible que no la coneguin? Com és possible que no l'hagin escoltat alguna vegada cantar en alguna ària, no? En alguna romança de Zarzuela. Com és possible? És possible, és possible. És possible,
1: és possible, passa? I ahí, ese meló el podem obrir un altre dia.
0: Ese sí, perquè si no el temps així corre molt ràpid. Seguim endavant, Roberto. També, dins d'esta edició, la formació és un altre dels pilars d'esta edició, amb classes magistrals per a 6 joves talents de la lírica. Les classes estaran... És a dir, explica aquestes classes.
1: Pues bueno, lo que van fer és, per primera vegada, va ser una idea de Marcelo Pérez, que està mà en mi en el festival, ell és un poc embaixador de Zarzuela por el mundo, és el mànager d'Amèrica Ibermúsica, i en este cas la dona és Nancy Fabiola Herrera, la qual duem des del 2014, dit-se de pas el festival du des del 2008, en un any complim els 10 i la majoria d'edat, i bueno, jo dic, és un lío ficar-nos en un festival de 10 dies, en una aposta educativa, però Nancy, que és una apassionada, és la cantant espanyola, ojo lo que vaig a dir, que més anys consecutius ha cantat en el Met de Nueva York, també. Evidentment que la coneguem a Nancy Fabiola Herrera, sí, però que té una carrera increïble, i en Benicàssim la tenim des del 2014, i ha sigut una col·laboració intensa i continuada. I vam idear el poder aportar, com t'ha dit, algo per als joves, perquè ella també pensa, és molt crítica i pensa que sempre se pot donar més per a ells, que tinguin experiències més, pues, lo més professionals possibles, i bueno, que menys que una persona com ella per a dirigir esta acadèmia, que a més té un professor actoral, és una cosa que ella fica molt en el peu ahí, no? Hi ha que insistir en la formació actoral dels artistes lírics. Després tenim un pianista acompanyant de l'Avellós, tenim un director d'orquestra, Alem Vladimir, que estarà en ells, diguem, fent equip en 5 dies intensos, en una convocatòria que han hagut desenes de sol·licituds, i s'ha seleccionat els 6, becats, que a més és gratuït, és una aposta de l'Ajuntament i del Festival. Diguem, el curs és totalment gratuït en tot aquest equip de professors que t'ha dit, i a més en el que tindran l'oportunitat de, en la prèvia a la clausura, donar un concert en el teatre, que de fet ja està ple, aquesta funció també, tot en torno a l'òpera Carmen. Entonces, jo crec que és, com jo dic, és un lío a nivell d'infraestructura, a nivell
0: sí,
1: de...
0: Sí, però és una oportunitat única per a conèixer més el món de la lírica, i tenen 6 persones, 6 cantants, i aquesta oportunitat. Sí. Això és únic.
1: Sí, sí.

0: Com passa el temps i no es queda molt de temps, sé que una altra de les novetats és que podran, en la gala final, podran sí. assistir a l'assaig obert, que sí. serà l'assaig obert, sí. i podran participar allí. Sí. Que pot descobrir el públic un assaig, per exemple, que és important.
1: Sí, això ho fem ja fa com 10 anys i és un èxit. De fet, l'altre dia mirava per curiositat i ja n'hi ha 300 persones que van a vindre a un assaig. Jo dic, i a més, a l'estat de la vesprada. O sigui, jo dic, esta gent que fa que no està a la platja, no? I això és el que a mi me dona una energia. I sí, la gala final, que direm Arzuela Exòtica, sí. a més vull remarcar perquè jo he fet una labor ahí. Anem a tindre tot zarzuela latinoamericana,
0: sí.
1: en uns temes increïbles de Lecuona, de Gonzalo Roig, de zarzueles espanyoles que tenen ritmes latinoamericans.
0: Sí.
1: És a dir, un programa super divertit en l'ensemble solistes de València, en 8 músics en directe, en dos, Pasqual Andreu, que m'encanta dir-ho també, valencià, tenor emergent, però que té una qualitat exquisita, junt amb Anabel Mora,
0: sí.
1: donarem esta gala final, que serà el dia 9 d'agost, i a més, com t'ha dit, el dijous abans, el dia, si no recordem, el 6, també podran assistir a una hora d'assaig i de conèixer els artistes en directe i xerrar amb ells un poc i tot el públic.
0: Doncs anem a dir als nostres oients que poden trobar tota la informació perquè està en la pàgina web, és a dir, si busquen en les xarxes també està tots els concerts, ho poden trobar tot, on es fan, tot l'horari està explicat. Que ho busquen allí, no? És així, Roberto?
1: Per supost, estem en Instagram, Facebook, en Benicàs en Cultura, estem ara a tope en el Community Manager Benito Rodríguez, en totes les publicacions, i vamos, també dir-los que està quasi tot ple, però que s'animen perquè encara queden poquetes entrades, però ne queden, i res, moltes gràcies per atendre'm tan bé, Imma, i moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres per fer aquestes coses. Jo la veritat és que el que més m'agrada és de tindre els músics que tenim ací, la gent que tenim ací, en la nostra terra, i tot el que es fa, i que n'hi ha que fer aquest ressò de tot el que esteu fent, que això n'hi ha que donar-les gràcies, perquè es fa ací, a València, és a dir, en la Comunitat Valenciana, es fa ací, no n'hi ha més.
1: Així és.
0: Moltes gràcies. Vinga.
1: Gràcies a tu.
0: Moltes gràcies. Tot un èxit serà. Gràcies.

Esteu escoltant Spain de Chicorea, interpretat per Violoncelli Brothers, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de la Federació de Societats Musicals, dirigit per Cristóbal Soler. I escoltant aquesta peça, posem el punt final al programa d'avui. Abans he de donar moltes felicitats a tots els que s'anomenen Àngels o Àngeles. A l'equip tècnic, com sempre, ha estat Sofia Álvarez, i a les xarxes Mar i Ima Santana. A mi sols em queda que passeu molt bon diumenge i que es tornem a veure el dissabte que ve. Imagineu el que esteu escoltant. Esteu escoltant el concierto d'Aranjuez, però en una versió que va fer Chicorea. Disfruteu i gaudiu d'este tema, Spain.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Cada dia a les 8 de la vesprada posem el contrapunt en l'actualitat del dia. Analitzem com ens afecta i busquem respostes. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.

0: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina, per estar al teu costat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
1: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de Fora de Cobertura en estiu. Passen tantes coses en el món que la intel·ligència artificial, pues, a voltes ja quasi que mos està... No sé, ixa obra de teatre, per exemple, la podria haver escrit, no? Imagina't.
2: Una altra.
1: Però una obra de teatre podria escriure la intel·ligència artificial, per exemple, no?
2: Correcte, mos està menjant el terreno. Per cert, Bernarda Calva era una drag queen d'ahir de Rosopa.
1: També?
2: No sé si ho sabíeu.
1: T'has trobat en ella?
2: Alguna vegada me l'ha acusat.
1: Ja no mos parteixis en contra.
2: Bueno, un altre dia. I per cert, el que dius, alguna obra de teatre, sí que és veritat que la intel·ligència artificial podria escriure, de fet, estic segur de que en algunes obres de teatre ja s'ha utilitzat, però en el cas de la poesia és algo en lo que falla increïblement.
1: Falla, bueno, falla absolutament.
2: La poesia no existeix de moment.
1: Efectivament.
2: És algo en lo que té un suspès assegurat. I per cert, volia portar un poquet lo que ha passat durant les... al llarg de la setmana, i és que, per exemple, Facebook, l'empresa Facebook, que se va canviar el nom...
1: Meta?
2: Meta, pues, però que venia el metaverso. Pues el metaverso se veu que ja l'has pitjat. Ha anat malament la cosa i han estat tancant ja alguns projectes perquè se preveia que anaven a vendre un munt d'ulleres d'estes de realitat virtual,
1: sí,
2: i s'estan quedant prou fluixos. Entonces, Meta ha agarrat el nom de Meta un poc per res. Facebook se va canviar el nom un poc per res. I
3: Yo me las acabo de comprar para la consulta de psicología.
1: Vaya.
3: Hace 20 días, sí, sí.
2: Pero ya no es para ir al metaverso.
3: De hecho, el tema del metaverso me llamó mucho la atención porque es como algo que fue un boom, que todo el mundo va a querer estar en el metaverso, todo el mundo va a querer tener esa Second Life ahí, pero no se volvió a hablar de ello.
2: Se ha quedado...
3: No, yo las compré para hacer terapia, sobre todo de fobias, para el tratamiento de fobias a las cucarachas, a los petardos, que hay muchísimo. Y hay como protocolos y hay escenarios muy fieles a la realidad que, correcto, nos pueden ayudar mucho en terapia.
2: Es que, a ver, dentro de las aplicaciones de la realidad virtual, esa que has comentado es una de las más, bueno, tanto punteras como que se demuestra que tienen efectividad, uh-huh, así que tienen un cierto respaldo científico, pero lo que es lo que era el concepto utópico del metaverso y ese concepto de anem a estar en un món nou, que anem a tindre el nostre avatar, anem a tindre
1: la nostra casa, la nostra
2: roba virtual, casa virtual, això per lo que siga, pues no
1: acaba de quallar.
2: No ha funcionat. Uh-huh. Ahí el mercat, sí, és el que mana. Uh-huh. Bueno, pues ara vinc a comentar-vos una cosa. Imagina't estar en Facebook tenint una conversació prou acalorada, debatint acaloradament, per no dir discutint en algú, jo què sé, el que siga, que si pizza con piña, sense piña, que si era penal, no era penal, pues imagina't estar...
1: La tortilla criant ceba o sense ceba.
2: Ceba sense ceba.
1: No te dices este debat perquè és vital,
2: transcendental. Ahir la gent s'encén moltíssim, pues imagina't estar tot el cap de setmana discutint en algú i resulta que en qui està discutint, resulta que és un robot. Uh-huh. Pues això és algo que ja està passant a dia d'avui en moltes redes socials. Per exemple, en Facebook n'hi ha molts perfils que se dediquen soles a ficar comentaris que se diuen rage bait, que crea la interacció a partir de causar ràbia en qui li arriba. Entonces, per exemple, tu arribes i pots llegir, no, la tortilla sempre en ceba, o sea, a lo mejor algú que no li agrada en ceba, pots votar i generar aquesta interacció, i això és algo que afavorís. El propi algoritme de Facebook afavorís aquesta interacció, aquesta ràbia. Entonces, és algo que ajuda també molt a polaritzar la societat.
3: Eso pasaba ya con las aplicaciones de ligar, no sé si lo habéis escuchado, no, que la gente se mete con la opción gratuita muchas veces y cuando ya se empieza a cansar porque no le están dando resultados y dice voy a abandonar esta aplicación, entonces empieza a notar que hay perfiles que le empiezan a hablar, perfiles, uh-huh, estéticamente elegantes, vamos a decir, o sea, chicos guapos o chicas guapas, ¿no? Uh-huh. Y uno se motiva y dice, ah, voy a seguir hablando con esta persona, ¿no? Y claro, se te acaban los coins o las monedas o lo que tengas para hablar con esa persona y qué haces, pagar para poder seguir hablando con esa persona. Y esa persona es un bot, es una inteligencia, correcto, artificial que está animándote a, de alguna manera, a que continúes en la plataforma y pases a planes superiores de pago.
2: Correcto, y ahora también en el tema de las imágenes generadas por inteligencia artificial, se calcula, bueno, un estudi ha calculat, un estudi que ja té algo de temps, a dia d'avui segur que és molt més, que al dia se generen per intel·ligència artificial 34 milions d'imatges.
1: Madre mía.
2: 34 milions. Això és prou com per aplenar molt de contingut en les redes socials o en les webs o on toque. És algo perillós. I s'estima que en l'any 2025 més del 50% dels articles van a ser escrits per intel·ligència artificial.
1: En 2025?
2: En 2025. Uau.
1: Ja l'any passat.
2: Més del 50%.
1: Estem parlant d'unes dades que són una verdadera barbaritat. Però dona compte, parles d'alguna red social en particular?
2: D'articles, d'articles moltes vegades en blogs, també en, vale. En Facebook, es que en LinkedIn
1: això,
2: també.
1: Això que...
2: Lo de LinkedIn ara sí. Anirem ahir perquè ahir n'hi ha muntat un pifostio.
1: Molt bé, estem parlant d'unes dades i d'unes xifres que bé podrien ser a futur. No, a una data futura, però és que estem parlant ja de l'any passat.
2: És algo lo que ja estem. Estem ara mateix en un moment en què moltes redes socials s'han convertit en lo que diguem plataformes zombi. Perquè gran part del contingut, gran part de la interacció és per els robots, o sea, no és humà.
1: Tindrem que començar a donar com a bones eixes articles creats, Rubén, però revisats per un humà que es faci responsable i doni el visual.
2: Correcte. Sempre, sobretot la gent que vulgui gastar aquestes ferramentes d'intel·ligència artificial per a dir algo o anunciar algo que vulgui, sí que pot demanar alguns consells d'estil, però claro. Que no li demana que li faci tot l'article.
1: A veure, no, ja, però és que...
2: Que li fiqui un poc de...
1: Qui demana un consell d'estil?
2: Ja
1: qui demana a l'AIA un consell d'estil?
2: Però jo de fer...
1: Si l'AIA... Perdona'm. Jo crec que el principal valor de l'AIA a l'hora d'escriure un article és l'aport al folio en blanc. Te dona la idea.
2: Correcte.
1: I a partir d'ahí, pues bueno, igual va per ahí o igual no va per ahí.
2: Correcte.
1: Perquè que te doni l'article exactament que tu vols és molt complicat.
2: Correcte, però que menys que llegir-te el que t'ha generat, no?
1: Que menys.
2: Això és algo que com te comentava, en LinkedIn. LinkedIn és una plataforma, una red social que està més focalitzada cap al treball, cap a la búsqueda de treball. Mm-hmm. Sobretot, pues això, compartir... anècdotes professionals o metodologies o el que siga, i és on la gent moltes vegades té la seva marca personal de cara al seu treball, de cara a la seva carrera professional, i és algo que s'està, pareix una epidèmia d'articles completament generats per intel·ligència artificial que li han dit a algú, fem un article sobre això, ho copie, ho pegue i ho apuja ahí, i ara està tot el món parlant per ells de la mateixa manera, pràcticament.
3: Y eso que estamos en la fase 1, que sí, la fase 1 sí, sí. Es cuando la inteligencia artificial se basa en artículos escritos por humanos.
2: Sí,
3: pero claro, la fase 2 será...
2: De artículos completamente generados por inteligencia artificial que le han dicho algo. Fem un artículo sobre eso, ho copie, ho pegue y sí. Guapucha ahí y ahora está todo el mundo parlando para ellos de la mateixa manera, prácticamente.
3: Sí. Y eso que estamos en la fase 1, que sí, la fase 1 sí, es sí. Cuando la inteligencia artificial se basa en artículos escritos por humanos.
2: Sí,
3: pero claro, la fase 2 será cuando la inteligencia artificial se basa en artículos escritos por inteligencia artificial.
2: Correcto, claro.

0: has passat a l'àmbit professional, això ja té repercussions en el món real. Si tu el teu currículum te l'ha fet una intel·ligència artificial, vale, o ahí te pot ajudar, però per exemple, una entrevista de treball que tens que fer per mail,
1: diu nivell de guitarra avançado.
0: Clar.
1: Diu, "Puedes tocar la guitarra?" Ui.
0: Pues, per exemple, se pot inventar coses pa que quede més bonico. És algo que és molt comú, que és el fenomen de lo que se diuen les al·lucinacions, que són datos que s'inventa la pròpia intel·ligència artificial i que fica ahí per rellenar algo, però que realment en ningú moment se li ha dit ni que existís ni que tinguera que incluir-ho. I què passa? En el cas de les entrevistes de treball, n'hi ha gent que té el seu propi bot fent l'entrevista de treball per ell. I què passa? Que també n'hi ha empreses que tenen el seu propi bot fent entrevistes de treball. Entonces lo que está produint ahí,
1: videocrida, ¿no? Videoconferència.
0: O per mail o per chat o per consiga.
1: Però jo crec al final que per mail ningú fa una entrevista de treball.
0: No, però n'hi ha diverses fases en una entrevista de treball.
1: Bueno, Fernando Pena, corregis-me si
0: n'hi ha diverses fases.
1: Com a expert.
2: Hombre, yo lo que hacía y creo que hace todo el mundo es una primera fase de selección de currículums. En función de la fase de selección de currículums tienes ya una segunda fase de entrevista que normalmente puede ser o bien presencial o bien telefónica. Y en esa fase de entrevista sí que ya ves cómo se expresa, cómo habla y ya le haces preguntas. Y luego lo ideal sería tener una parte psicotécnica y una parte de observación de habilidades, porque una cosa es que te diga que sabe tocar la guitarra y otra que realmente sepa tocar la guitarra.
0: Correcto.
2: Entonces lo ideal es eso. Y luego hay otra fase también que es pedir referencias, que yo metí muchísimo la pata en una selección de personal que hice para una empresa grande de electrodomésticos, estoy hablando ya de hace un poco más de 15 años, que seleccioné a un candidato y cometí el error de no llamar por teléfono a sus antiguos jefes para preguntar, oye, ¿esta persona qué tal? ¿Por qué? Porque me pareció tan convincente en la entrevista, sí, que dije, ostras, es el candidato perfecto. Y ya no solo eso, sino que yo tenía que presentar a uno sí o sí y los demás eran fatal, fatal, fatal, hasta el punto de que hubo uno que se sentó delante de mí con las piernas abiertas y se puso a rascar una parte de su cuerpo que es
1: que el pudor me de nombrar.
2: Exacto.
0: Madre mía. Marcan territorio, ¿eh?
2: Otro que se arrojó encima de la mesa señalándome directamente los psicotécnicos y me dijo con un tono autoritario, Fernando, tú los resultados de eso me los vas a entregar, ¿verdad? Porque yo los quiero. Insisto en un tono autoritario. Entonces,
1: bueno, madre de Dios,
2: pues esa parte de...
0: Això li va donar punts pel psicotècnic, òbviament.
1: Clarament.
0: I bueno, pues què passa? S'està donant un poc el paradigma de que, com vos he dit, n'hi ha currículums, per una part, fets per intel·ligència artificial, n'hi ha intel·ligències artificials llegint currículums, i ahí pues s'està formant una espècie de distopia que moltes vegades no està reflectant el que seria un resultat just.
1: Sí, però és beneficiós o és perjudicial per a l'usuari?
0: Pues per una part és beneficiós en quant a que està augmentant la productivitat, en que sí, tu pots, per exemple, antes a lo millor fer-te un currículum te costava, si tu volies currar, a lo millor estaves una vespre. Ara en 10 minuts ho tens. Lo mateix pa llegir 100 o 200 currículums o els que siguen, pues això una intel·ligència artificial ho pot fer molt més ràpid que una persona.
1: Vale, me refereix a l'usuari que aplica per al treball. Pues, perquè jo no deixaria que me fes el currículum.
0: Jo te diria que és pitjor, perquè realment el que està passant l'examen és una, com si diguem, una màscara que no eres tu.
1: A veure, és que puc deixar que li doni forma. Puc agarrar alguna de les propostes que m'està indicant, però el currículum jo sé exactament per on vull anar. Sé exactament, vull dir, el currículum com qualsevol altra cosa, sé exactament per on vull anar i sé exactament el que vull dir i el que no. I una simple preposició te pot canviar el sentit de lo que estàs dient. No sé.
0: No sé, jo penso que sí que té alguns avantatges i inconvenients en quant que la gent que no ho estiga fent d'aquesta manera o que ho estiga fent per la manera tradicional moltes vegades se pot veure penalitzar.
2: Sí.
0: Perquè el que porta el currículum fet per una intel·ligència artificial que sap com funcionen perquè tinga més atenció va passar per davant de tu.
1: No li heu demanat mai a l'intel·ligència artificial un artícul o una investigació o un tal, i quan s'ha posat a llegir-ho heu dit, però anem a veure, si així falta això, falta això, falta això, falta això.
0: Correcte.
1: I li has dit, no, falta això, això i això. Sí.
2: Disculpa.
0: Tens raó.
1: Sí, tens raó. Ara anem a fer-ho bé. Ara, i antes que... Però és que quan te ho fa...
2: Pero Donis, eso es fallo en el prompt también, ¿eh? Porque en el prompt tienes que decir, antes de darme una respuesta, valora que lo que me vas a decir sea totalmente correcto.
0: Claro,
2: tienes que pedirle como una pre-revisió antes de la entrega.
1: Ho he fet, he jugat molt en la IA, moltíssim.

0: De fet, és que, a veure, m'interessa molt, com sabeu, no? Este tema.
1: També és molt possible que, això és el que diu Fernando, que en el prompt, si ho hagués ficat des d'un inici, pues ja t'ho hagués ficat.
0: No, no.
1: No.
0: No, no, no, a veure, a volta...
1: N'hi ha que ajustar-li ahí algun tornillo.
0: A veure, és molt senzill. Mai pots saber si ho has revisat o no ho has revisat, perquè no te diu... mira com ho revisa. No, o sea, el dins està pensant, està fent el que tenia que fer, i te torna un resultat, no? I a voltes te diu, sí, està fet i revisat, però és que a mi els fet i revisat alguna volta ha faltat alguna informació que jo li he dit, per exemple, que busque en internet, que no hi l'ha donat jo necessàriament, però he descobert que no pots confiar a cegues.
1: Correcte.
0: Perquè te falta informació, te falta algun sentit.
2: Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo la IA la comparo como un robot de cocina. O sea, te va dando recetas, si tú le metes ingredientes te lo va a cocinar, y si no te va a hacer la receta que él considere.
0: Sí, pero sí. En Caraixina le dones los ingredientes y a voltes te diu, li dius posa la sal quan l'aigua comença a bollir. I la sal la posa en l'aigua, però la del got, la que te vas a beure. Això, vull dir, no, si li dius, no, posa-la, però en el perol. Bueno, pues te la posa en el perol, sí, està clar. Que són detalls en alguns casos, i este, precisament, a veure, seria una cosa flagrant, no? Però sí que, a l'hora de dir-li, fes això, busca en internet si és necessari per a completar la informació. I quan li dius completar la informació, i tu... hi ha alguna cosa que saps, però que no li has dit de manera explícita, no pots confiar en que...
1: Correcte. En que plena ese hueco.
0: Efectivament.
1: Correcte.
0: Efectivament. Per això és molt important revisar-ho absolutament tot. Avui en dia el que treballa la intel·ligència artificial.
1: Total, que anem a anar preparant-se, perquè el que són les redes socials, quan les coneguem avui, el més segur és que a final d'any ja no tinguen res que veure.
0: Gràcies, Rubén Mayols. No acabem de parlar d'intel·ligència artificial. Mira.
1: Epa, a veure.

0: el rànquing de coses que pots fer d'intel·ligència artificial, però no ho sabies.
1: Ah, no me digues.
0: No ho sabies.
2: Sí, señor. Y es que la inteligencia artificial ha avanzado tanto que ya no solo sirve para escribir correos o generar imágenes de gatitos, ¿eh? En 2026 estamos viendo usos que parecen sacados de la ciencia ficción, pero que ya son realidad cotidiana para algunos. Mira, traigo 10 cositas que igual no sabíais que podemos utilizar la inteligencia artificial. Y una de ellas es entrenar a un gemelo digital para que conteste por ti. Puedes entrenar a una IA con tus propios textos y correos antiguos para que aprenda tu estilo de escritura. Así, cuando recibas un mensaje, ella puede sugerir respuestas que suenan exactamente como tú, ahorrándote el esfuerzo mental de redactar. Otra interesante, actuar como... Esta yo creo que la necesitamos más de algunos. Es actuar como un abogado de bolsillo para multas. Hay plataformas de IA entrenadas específicamente en leyes de tráfico que analizan el texto de una multa y te redactan automáticamente el pliego de descargo o recurso citando las leyes vigentes para que tengas más posibilidades de ganarlo.
3: Hay que tener cuidado con eso, que un abogado fue sancionado, por lo que tengo entendido, por basarse en una ley inventada por la IA, ¿no?
1: Exacto. Y fue en el Supremo, además.
0: Ahí va. Qué buena, ¿eh?
2: Sí. Aún está por perfeccionar esto de la IA.
1: A ver si arregla lo de la baliza.
0: Eso es lo que estaban hablando de revisar todas las cosas. No se pot, dice Arishina.
1: Ni a revisar, correcto.
2: Mira, algo que ya conocemos, que es restaurar y dar vida a fotos de antepasados. Más allá de colorear fotos antiguas, la IA ahora puede animar los rostros, hacer que parpadeen, sonrían y limpiar el grano de la imagen hasta que parezca tomada con una cámara moderna de alta resolución.
0: Pero diversión. I per a disseny, inclús, a veure, inclús per a redacció, per a tal, sempre que no busques una cosa específica, per a lo que també servís molt, però aquest temps que perds que guanyes en la realització, el perds en la revisió, si vols que estiga com tu vols que estiga,
2: claro.
0: Per aquestes coses van molt bé.
2: No, és cert. Mira, otra. Resumir reuniones de una hora en 30 segundos. Asistentes como Fireflies o los nuevos modos de Copilot pueden escuchar una reunión entera de Zoom o Teams y entregarte un resumen con los puntos clave, quién dijo qué y una lista de tareas pendientes, ahorrándote horas de notas manuales.
0: Y transcribir una conversación, un audio, por ejemplo.
2: Sí, sí.
0: Ahora, muy útil. Pero es importante revisar por si realmente has escrito lo que tú volís escribir.
1: Con el tema de una palabra, puedo cambiar... el sentido de muchas cosas.
0: Claro, efectivamente.
1: Correcto.
4: Eso viene muy bien para las actas de las reuniones. Uh-huh. Sí. Nosotros tenemos una asociación y todo el mundo se quiere escaquear de hacer el acta porque da una pereza después. Y que te haga el acta directamente es que es una gozada. Uh-huh. Y ahora se está utilizando también en clínicas. Nosotros en Calma del Mar no lo tenemos todavía, pero está empezando a promocionarse ese servicio de la IA que te escucha toda la conversación de manera privada con el paciente. Uh-huh. Y luego te pasa eso al historial clínico directamente. No sé cómo funciona, ya digo, porque lo acabo de ver hace poquitos días.
1: Prácticamente, para cada situación de hablar múltiples personas, ni a una IA específica para decir, por ejemplo, para las reuniones de veïns, comunidad de veïns, todo eso ni han.
2: Mira qué curiosa esta. Crea música original que no existe para tus vídeos, para evitar problemas de copyright. Puedes pedirle a la IA que componga una canción de jazz melancólico, por ejemplo, con ritmo de baja fidelidad de 2 minutos. Esto es increíble.
0: ¿Cómo sabe la IA que no hi ha res paregut? Que no hi ha res paregut. Es complicado.
4: Claro, sí, es un riesgo ahí. Te puede
1: conéis tot.
0: Claro. No pot conèixer tot.
1: Te diria jo que gran part...
2: Casi.
1: Però és que més que una persona coneix.
0: Estem parlant que per a que siga... Sí, més que una persona, quasi en tota seguretat. Però tinc en compte que per a que es considera una obra plàgia són suficient 8 compassos?
1: Ah, no, això no ho sé.
0: Tu que estàs posant la música.
1: Mira que sóc de l'ESGA, però això no ho sé.
0: No, jo també sóc soci.
2: Mira, otra, qué curiosa, Donis. Detectar plagas en tus plantas con una foto, ¿eh? Muchos no saben que existen modelos de visión artificial especializados que con solo enfocar tu móvil a una hoja marchita identifican exactamente el hongo y el insecto que le está atacando y te dan hasta el tratamiento que la puede corregir. Wow. Clonar el sabor de una cerveza o un café. La IA se está usando en gastronomía para analizar la estructura química de bebidas populares y crear recetas nuevas que imitan o mejoran estos sabores. Nos quedan 3. Convertir garabatos, ojo, en obras maestras realistas. No hace falta ser un artista. Herramientas como Nvidia, Canvas o similares permiten que dibujes líneas simples, como a lo mejor haces un círculo azul para el cielo, una línea marrón para una montaña, y la IA automáticamente transforma esto en una fotografía fotorrealista.
0: No se conte, es lo que comentaba del diseño, ¿no? En el diseño ayuda muchísimo. Probablemente un diseñador diga, ya, pero es que estem en les mateixes que tu estaves comentant abans, de que no te donen exactament el que vols. Bé, però moltes vegades s'aproxima i te val perquè no portaves una idea en concret, no?
4: Sí, sí. De hecho, las personas que tenéis hijos, podéis utilizar esto para transformar los garabatos de vuestros hijos en imágenes y luego con impresoras 3D transformar eso en juguetes.
1: También, sí, sí.
2: Es increíble lo que estamos llegando. Sí. Mira, las dos últimas, diseñar tu propia línea de ropa. Existen IAs que generan patrones de costura basados en tus descripciones. Además, puedes usar probadores virtuales donde subes una foto tuya. La IA ajusta la prenda a tu cuerpo real mostrando cómo caería la tela según tus medidas.
4: Según tus michelines. Pensaba que iba a decir.
1: Eso lo voy a hacer yo la semana pasada en el chándal de Maduro.
0: ¿Cómo? Ey. ¿Perdona?
1: Que lo voy a hacer la semana pasada en el chándal de Maduro.
0: Ahora cómo me quedaba. Vestir. ¿Y cómo te quedaba?
1: Estupendo.
2: Estupendo, digo.
5: Yo lo hice con las gafas de Macron,
2: ¿eh? Mira, terminamos con... La IA también ya pues está, es más conocida. Puede traducir tu voz en tiempo real manteniendo tu propio tono. Ya no solo se traduce el texto, es que herramientas avanzadas permiten que hables en español y que la IA emita el sonido en chino o en inglés utilizando tu mismo timbre de voz e inflexiones, haciendo que parezca que realmente dominas ese idioma.
0: Gràcies, J. González. Tot això ho podem fer en IA i moltes més coses. La setmana que ve parlarem de més d'ells, val, Rubén?
1: Portarem més, sí, clar que sí.
0: Gràcies.
6: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Ara sí, perquè, atenció, dames i cavallers, arriba a l'estudi número 1 de Punt Radio la nostra convidada especial del dia, Carmen Alcaide.
7: ¡Vamos!
0: Bueno.
7: Bravo.
0: Convidatge primer nivell, dames i cavallers, ara en sí. Fora de Cobertura. Què t'ha paregut?
8: Moltes gràcies de primer nivell. Que gust que arribar així a la ràdio d'ací de ma casa.
0: Bueno, efectivament.
8: Sí, que, sí,
0: que,
8: sí.
0: Que està a casa, Carmen? Que està
8: estic
0: casa.
8: Molt contenta, la veritat. Venia molt contenta encara que és diumenge i sí, treballo de dilluns a divendres. Gràcies, Donís, gràcies. Ai. I que està a l'esprame, vaig a Madrid. Gràcies, Donís, gràcies. Però sempre és un gust vindre a un bon programa i bueno, pues estar amb vosaltres. O sigui, si hi ha que vindre diumenge, pues se ve diumenge. No passa res.
0: De veritat, Carmen, moltíssimes gràcies perquè sabem de les dificultats que te planteja vindre pues, un dia com avui, a més, en la teua apretada agenda, perquè, efectivament, estàs en apunt, però també te reclamen mitjos nacionals, sabem que vas molt a Madrid, tornes, i, bueno, per fer este lloquet, te donem les gràcies
8: no passa nada.
0: Te ho agraïm d'acord.
8: Estic acostumada, Jo, la veritat és que per a mi treballar i entretindre la gent i vindre a programes on entretingueu a la gent és un gust, o sigui, per a mi no és treball, i el que passa és que tinc tres fills que també, mira, arribava tard perquè és que, mama, este matí, mama, tortitas, i jo tortitas, i m'he posat a fer les tortitas, i digo, arriba tard, apuntal. O sigui, només això, però estic encantada,
0: Claro, Carmen, de veritat, nosaltres també. En Carmen Alcaide podem parlar moltíssimes coses llargues tés, vull dir, perdó, jo crec que mos farien falta programes i programes per a parlar de la seva trajectòria.
8: Però això per l'edat que tinc, no? Ho dius.
0: No.
8: Si tinguera 20 anys...
0: No, per l'experiència. Gràcies.
8: Bueno, els anys són experiència, clar que sí.
0: I la teua experiència, Carmen, és molt de... Perquè els anys, a més, n'hi ha que aprofitar-los. I tu els has aprofitat.
8: Jo aprofite cada dia. Jo aprofite, no els anys, les hores. O sigui, a mi m'agrada aprofitar tot. O sigui, jo el meu dia preferit de la setmana és el dilluns, perquè comença la vida, comença tot a manejar-se, és una altra oportunitat de fer allò que t'agrada. O sigui, els caps de setmana estan molt bé i anar amb els amics i tal, però a mi el que m'agrada és la marxa, saps? O sigui, jo aprofite cada hora de la meva vida.
0: Com has començat, Carmen Alcaide, en la tele?
8: Pues mira, jo vaig començar a València, vaig començar en València TV, estava quan vaig acabar la carrera de periodisme. Primer treballava en un mitjà de comunicació, Flash Sociedad, que era així com de la Societat de València i tal. Però en televisió vaig començar en València TV.
0: Calle León.
8: Exacte, encara està, no? Però tu també vas començar ahí?
0: Sí.
8: Pense que la meva filla, que és Fallera Major, ha fet Onda Fallera, està ahí, no, ara?
0: No me consta.
8: Bueno, a mi m'ha dit, mamà, crec que era la València, que això és València TV, no sé.
0: No, és
8: un altre puesto, sí. Vale. Pues nada, i després d'ahir me vaig anar a Gandia, a la televisió de Gandia, també a presentar programes, que és molt important, bueno, o era, no sé, ja, això és la meva època, ara qualsevol arriba i si val, però en la meva època era molt important fer hores de davant la càmera, no?, per arribar després a una nacional i que te donaren l'oportunitat de presentar, clar, perquè si no te quedaves en la nacional de producció.
0: Hores i... de vol, són hores de vol i ja està.
8: Exacte, sempre arribes millor, no? I vaig estar també en Gandia, vivint a Gandia, presentant programes de cuina, magazine també, tal, i després jo ja, somniant, vaig arribar a Canal 9, que era el meu somni, que jo flipava cada dia que veia la font que tenim ahí darrere. I nada, la veritat és que vaig estar així en informatius 3 anys, però jo semblava que jo, que informatius, que sí, jo feia la mar, medi ambient, amunt també successos, algo de política, poquet, però jo ja veia que el meu era entretindre, no? I que volia donar el pas a Madrid, i sempre estava pels passis d'ací, jo vull volar, vull anar a Madrid, i pues, un dia vaig trobar-me en Melchor Miralles, del Mundo Televisió,
0: sí.
8: I li vas donar el meu currículum perquè jo aprofitava qualsevol moment i tal, i nada, vaig poder anar a Madrid, i ahí vaig començar en productores, fent un programa de càmeres ocultes per a Antena 3, després per a Telemadrid, bueno, varios programes, fins que els meus companys, mira, un company, mai se sap on està l'oportunitat, i sempre hi ha que tractar bé i dur-te bé en els companys, perquè un company meu que estava en cabina muntant amb mi, o sea, muntant les peces i tal de, sí, que fèiem, pues me va veure aquesta gràcia, i ell coneixia gent de Telecinc, i hi havia un càsting per a reportera del programa d'aquell Tomate, que era, al principi era només de reporters, i me va recomanar. Vaig fer el programa de reporters, després els va agradar tant el programa que eren presentadors, jo me vaig a presentar al càsting de presentadora, pim pam pum, bocadillo de atún. I després en la nacional ja més o menys ja la gent sap per on ha anat. Molt de, sí, Telecinc, quatre campanades, molt de programes de col·laboradora, de presentadora també, a banda del Tomate, molts altres, molt Gran Hermano, després reality, bueno, tota l'experiència que molta gent m'ha seguit, i les que no, pues que F de tot. O sigui, me queda ja tornar a casa, que és el que volia.
0: Lo de realities, a mi me pareix flipant, perquè te fiques ahí en una casa en Gran Hermano VIP, ¿no? ¿Va a ser?
8: Sí, sí, sí, el VIP.
0: Però i això, Carmen, com, o sigui, com, en la teua carrera, en la teua trajectòria, te fan esta proposta i tu, a veure, tu eres una persona molt natural i que no te por a posar-se, vull dir, a entrar al xoc a lo que succeisca, ¿no? Què passa? Que el Gran Hermano és una exigència contínua i molt intensa.
8: Pues la veritat és que sí, Donis. Jo sempre deia que mai entraria a Gran Hermano perquè tens por de que a lo millor isca a tu. Jo no soc perfecta com tot el món, no? O sigui, que de sobte puc posar-me, pues, com m'he posat en els realities, a plorar o a gritar o el que siga, no? O sigui, soc una persona, i més quan estàs convivint en gent tan diversa
0: la
8: i, tan,
0: misma.
8: I com Laura Bozzo, o sigui, pot passar de tot, no? Aleshores jo vaig entrar... pues com experiment, no? Per dir, me'l van proposar i jo dic, per què no, no? Una cosa més. A banda, a mi el que m'atraïa era estar 24 hores entretindre a la gent, que és el que te dic que m'agrada tant. I la veritat és que em va sorprendre, me'l vaig passar molt bé, vaig estar molt enganxat a estar sempre en directe. El que passa és que després quan ises tens com te diria jo, com el mono, no? O sea, estàs com un baixó, perquè això és adrenalina contínua, és... com es diu, adrenalina, no, això que...
1: Dopamina?
8: Esto es, dopamina continua, i me'l va explicar la psicòloga, no, a l'Isir, perquè a l'Isir a mi la vida me semblava que no tenia gràcia. Diu, estos són els meus fills, i ara se suposa que jo... Digo, se suposa que jo me'l tinc que passar bé en ells i tal, i en les meues amigues una cervesa ja me donava el mateix, o sigui, no... Jo que sóc sempre tan vitalista i tal, la vida no tenia gràcia, perquè després d'estar 3 mesos, 24 hores en la dopamina i sí, i me'l va explicar la psicòloga, vale, que això és un enganx a la dopamina, però a poc a poc, als 3 o 4 mesos, ja tornes a veure la vida en, com sempre, no? Però al principi me va costar, eh?
0: Per algú, estar vigilat i observat les 24 hores durant 3 mesos podria ser, l'eixir podria ser un descans, no? Un llevar-te una càrrega de damunt, però, bueno, en aquest cas, ho vas veure de la forma, i ho vas viure de la forma contrària.
8: Sí, i a més, estar dins, jo m'aniria, ara mateix me dius que me'n vaig a viure per a sempre a Gran Hermano i me'n vaig.
0: Ai, pa.
8: No, o sea, tu saps el que és tornar. Ara sí, sou tots molt joves, però bueno, tenim la nostra vida, no? Però tornar a no tindre problemes, tornar als 20 anys o als 15, com quan anaves al col·legi, les proves són proves, bueno, sí que de quan en quan t'enfades, però si al final, a la capa...
0: Entenc el que vols dir.
8: Sí, sí. I doncs, sense factures, sense problemes, sense res, o sigui, sense estrès de la vida, jo me n'anava, però ja, o sigui, ja, hasta luego. I els meus fills que de
2: vegades...
8: No, és que m'estic veient que no du pinta ja vist, jo som presumida.
0: Bueno, sí, claro,
8: yo soy más presumida, así que no puede ser eso, ¿sabes? Tú continúa que yo parle, ¿sabes? Que yo ya... me veig que no duc pintalla, vist estic ratllà.
0: La naturalitat personifica. Sí. Això és
8: si m'enfoques, me'ls pinte.
0: A veure, és que va automàtic.
1: Si no parles, no, però... no s'enfoca.
0: A veure, parla.
8: Val, que això... Ui, que sí, ja, o què? O sigui, si no parles, no s'enfoca. Ah, no ho sabia. Bueno, pues no passa res. Sí. Ja sem...
2: ara estem ahí.
8: Ara, ja que vaig a ver. Una miqueta de calor.
0: Molt bé, això de la dopamina addictiva, Fernando Pena.
3: És muy, muy addictiva, sí, sí, sí, sí. Te entiendo bien. Porque a mí me pasa algo parecido, porque yo en México tengo esa experiencia que estás comentando, en donde pues te conoce la gente, se acerca, autógrafos, donde tienes una activación cerebral por dopamina día a día, y luego aterrizo en España y dices, bueno, pues a la rutina. Y aparte, lo que tiene muy bueno Gran Hermano es que tienes un filtro de cara a las noticias, ¿no? No te enteras de lo que pasa afuera. Entonces, las noticias hoy en día enciendes la televisión y notas que hay un filtro hacia la catástrofe. Entonces, cuando el cerebro se vuelve, pues, no sé, como que no recibe tanto impacto de catástrofe diario, cambia la neuroquímica cerebral.
8: Es una maravilla.
3: Y nos sentimos más aliviados,
8: ¿no? Es un experiment que jo el recomano a la gent, no? Sense mòbil, estar sense mòbil un temps i sense viure pues aquests colps d'estrès que te dona la vida. És de veres que la tendència a la catàstrofe és perquè no és una altra cosa que és que fa audiència. I al final pues la televisió, la ràdio, la gent ha de comer, ha de menjar, i sempre hi ha molta... No sempre el que més audiència fa són les catàstrofes, però sí, el mal horatge fa més audiència que el bo, pues, desgraciadament un descarrilament d'un tren fa més audiència que si no passa res en cap puesto, o sigui que sí, és una miqueta que... La vida.
0: Però, Carmen, ho has tocat tot, el periodisme més clàssic i també, com dius, l'entreteniment. Però, de sobte, arriba també un format revolucionari, que és el tomate.
8: El tomate, sí.
0: Això canvia, jo crec que canvia els esquemes de la programació. Sí, havien tingut tòmbola, no?
8: Sí.
0: Però també el format també era diferent.
8: No, sí, que me dices, havia altres programes de cor, el que passa és que el tomate va donar un pas endavant i és la ironia constant, no? L'ironia constant... a mi és que, per exemple, jo sóc zero cotilla, o sigui, a mi no m'interessa res i jo no m'entere de res de la gent, o sigui, no, a mi el cor no m'agradava gens.
0: Pues tenies que fer un paperot tremendo, perquè vamos.
8: No, però això sol passar, no?, quan un periodista que diu, jo mira esports i al final és un bon redactor esportiu, o el mateix passa, no?, que les coses en periodisme no és el que contes, sinó com el contes. Mm-hmm. O sigui, tu pots parlar de cor i avorrir-te com una ostra o passar-te-ho bé, com jo m'ho passava en el tomate, que me donava igual parlar de cor que parlar d'una altra cosa, saps? Però feia molt bé, feia gent jove en moltes ganes, es va donar un conjunt de circumstàncies, que és quan un programa va té un èxit, que és que tot la química del conjunt, que vosaltres sabeu del que parlem, i el van passar molt, molt bé. Els últims anys és de veres que ja, pues, lo que estaven dient de les catàstrofes. Al final, que la curva d'audiència, que jo pensé que no la deuríem mirar, perquè, clar, la gent veu el programa per el conjunt. El que passa és que hi ha pics, val? Pues a lo millor hi ha 10.000 persones o 100.000 o els que siguen, que clar, que no els agrada molt el programa, però si tu estàs parlant de que la Pantoja, jo que sé, lo que sea, pues a lo millor en ese momento, si estàs, pues connecten, però al final vas a la punta de la curva d'audiència tots els dies i acaba sent un programa que perd la seva essència. A mi m'ha donat molta llàstima en el temps que jo duc treballant a televisió les curves d'audiència, perquè ens obsessionem en anar al pico, i el pico és gent que a lo millor no és la teua gent del programa, no? I al final se fa un programa per als picos d'audiència i es perd a lo millor la essència del programa i acaba morint, o sigui...
3: El disfrute, ¿no? Quizás. Es que eso lo comentan mucho los famosos streamers que hay ahora, o los youtubers. Dicen que se quitan los seguidores, porque dicen el ver el número de seguidores me genera una ansiedad tremenda, porque a lo mejor estoy hablando de un tema del que no me apetece hablar y veo que suben los seguidores, como que me motiva a seguir en algo en donde no me apetece estar en ese momento. Y muchos se quitan de la pantalla, pues el número de personas que están viéndolo en directo, para no tener esa necesidad de buscar más seguidores y poder seguir con libertad en lo que están haciendo en ese momento.
8: Eso está muy bien. Se debería de llevar también los me gustas de Instagram y todo eso para la gente jove, que es una dopamina que es masa, ¿sabes?
1: Eso fa mal,
0: Carmen, sí. En cuanto a... han parlat de molts formats diferents. El format en què Carmen Alcaide és més Carmen Alcaide i disfruta més, quin és?
8: Presentant, la veritat és que presentant és quan jo, mira que he fet molts anys de col·laboradora i també, no?, i la lluita esa de col·laboradora de... Però a mi m'agrada coses en les que jo puga ser jo, o sigui, mostrar la part humorística que jo tinc. I quan sóc presentadora, com fas més o menys el que... No, sempre tens al director, però sí que és de veres que si te contrata a ti, Carmen Alcaide, pues vol que sigues com tu
0: la
8: eres.
0: La teua essència.
8: Sí. Aleshores puc fer... Tanmateix, quan estàs de col·laboradora, pues has de respectar un to o a lo millor no pots obrir-te tant. En alguns programes sí, però en altres no. Aleshores, jo presentant, a mi m'agradaria molt fer un concurs perquè pense que se'm donaria molt bé en gent anònima, però no se n'ha donat. No se n'ha donat en tota la meva carrera.
0: No s'ha donat de moment.
8: Exacte. Moment.
0: Però s'han donat moltes coses i moltes anècdotes, mil. I m'agradaria que m'encontrés alguna. Perquè Carmen, si Carmen Alcaide no té anècdotes que ara mateix mos facin posar els peus amunt i el cap avall, pues bueno, quina va tindre?
8: Uf, jo què sé, jo tinc moltes anècdotes, però la veritat és que tinc una memòria fatal. No sé què dir-te.
0: El tomate, per exemple. En el tomate t'ha passat en algun famós alguna cosa, segur. Alguna entrevista que no ha sigut com esperaves, per exemple.
8: No, bueno, jo estava en plató, les entrevistes i tal, però per exemple en Jorge, que com Jorge és molt conegut, a Son li fa gràcia que el conte, però sempre el conte per a fastidiar-le. No, que no estava pensat, era en directe i un dia li vas tirar una tarta damunt perquè tenien que fer una gràcia, una tarta gegant, el tipus payasito este de Gran Hermano, i li vaig fer aixina i va caure en tota la cara i se va cabrejar mogolló, se va quedar fatal. Però bueno, doncs han passat moltes coses. Per exemple, jo sóc molt fan, però a nivells boixos del Fari. Ningú que conec, o sigui, ninguna amiga, ningú que conec. He crescut en una... Bueno, ma mare era treballadora i era viuda i aleshores me'n cuidava una xica que posava el Fari. I jo he crescut en el Fari i el Fari és l'amor de mi vida. Pues el Fari, el dia que va entrar... Tinc dues anècdotes en el Fari. El dia que va entrar al programa per telèfon, que jo quasi estava morta de l'emoció, me va donar tos, saps? I me vas tindre que anar, no vas poder parlar en ell, i me vas tindre que anar darrere del plató. Con lo cual, i Jorge, no, perdona, Carmen, que és que estàs putando, jo. I no vas poder parlar en ell. Després, el dia que va a faltar, que va morir, jo vaig cridar al Tomate, als caps, i digo, mira, estava llorando con una madalena, plorant, i les dije, mira, hoy no voy a trabajar, no presente hoy el Tomate, no lo presento. I me diuen, ¿qué? I me passaren en un cap superior i digo, sí que voy. Però tot això...
2: Era broma.
8: I la sèrie d'informatius de Canal 9, Lluís Motes, vos en recordeu, Lluís Motes?
0: Sí.
8: Pues era el meu cap d'informatius, era el presentador d'informatius i estava Pau Pérez Rico, que pense que ha tornat, benvingut, i estava Lluís Motes. I Lluís Motes le vas dir, Lluís, avui ve a València TV, que ja no estava ahí, ve el Fari. Digo, me'n vaig a conèixer. I és que, no s'ho pensava, jo tenia 20 anys, una nena molt... jo que sé, pijeta, tal com ho vulguis dir-ho, no?
0: És que no, clar, vull dir, no t'ho imagines.
8: No, és que encara que ara la gent pense que Fari era de la meva època, no, o sea, per a mi ja el Fari ja és com si a ti t'agradara anar als Panxos, o sigui, ja era antic, saps?
0: Clar, però Carmen, és que vull dir, són declaracions reveladores, molt reveladores. Claro.
8: Sí, pues li vas dir a Lluís Motes que me'n vaig a conèixer al Fari, i és que no me'n puc creure, o sigui, tu porta'm una foto d'ell i ja m'ho creuré. Entonces me vaig anar a RTV en una grava hora a fer-li una entrevista que no s'anava a publicar en cap puesto. Li vas fer una entrevista, vas cantar en ell, vaig posar-me dins del plató i ballant, que estava... la directora de les províncies que estava per ahí per...
0: Consuelo
8: Reina estava per ahí, i jo em vaig posar a ballar, que jo no tenia que estar ahí. Vaig anar vestida de la bandera d'Espanya per agradar-li a ell. Uns pantalons grocs i una camiseta roja i groc, una cosa, però vaig fer al contrari, vaig fer groc, roig i groc, o sigui,
0: bueno, la intenció és el que conta.
8: Tampoc era una cosa de bandera, però una idea,
0: sí.
8: I me vaig posar a ballar i Maria Consuelo, però qui és Eixa que està ahí, que està davant la càmera, si estava el Fari a soles en el plató. I bueno, coses així. Després en famosos tinc moltes anècdotes, però mira, quan anaven a les festes a Jorge Javier se li enfadava la gent i a mi tot el món me saludava, o sea, no sé, era, jo pense que ell era el polimalo, però per això ell, jo pense que es va...
0: A veure, en tot el carinyo a Jorge Javier, que no li anem a negar la professionalitat i l'entitat que té com a presentador, faltaria més.
8: Jo l'amo.
0: Sí, però, clar, tu veus a Carmen Alcaide i la veus molt ditxarxera, molt més accessible, i te vas a saludar a Carmen Alcaide, que vas que te diga.
8: No, però és que pensaven que era el poli malo, que no, érem els dos, saps? El que passa és que jo feia més el boig i tal, i eren els dos, el que passa és que la gent la tenia més tomada en ell, o sigui, els famosos, dic, saps? Però no passa nada, és igual de bueno que jo.
0: Seguim en Fora de Cobertura. Atenció, perquè el nostre Consell d'Experts, Carmen, vol ser partícip d'esta entrevista amb tu. Val?
8: Perfecte.
0: Estàs disposta a retirar el guant? Te poden preguntar qualsevol cosa.
8: Quina por que segueix.
1: Prepara't. Prepara't.
0: Quina atmosfera estic creant.
8: No passa res.
0: Primera pregunta del Consell d'Experts per a Carmen Alcaide.
1: Atenció.
5: Hola, Carmen. Alguna volta t'has alçat a les 5 del matí a contar una exclusiva?
8: moltes vegades, perquè jo vaig presentar el programa d'Anna Rosa durant tots els estius i m'alçava a les 5 del matí. Sí, sí, m'alçava a les 5 del matí, arribava a les 6 al treball i feien exclusives i feien lo que farà falta. O sigui que sí.
0: Segon pregunta del Consell d'Experts per a Carmen Alcaide.
7: Hola, Carmen. Si no fores presentadora, què series? No val dir una altra cosa de la tele.
8: Sí que són experts, sí. Pues mira, seria, jo a banda de la televisió he fet monologuista, que m'agrada molt, humorista, artista i actriu. O sigui, jo volia ser actriu, el que passa és que ma mare me va dir, no, tu té tres fills, com me vas dir, viuda, tal, i me vaig quedar a València perquè aleshores no havia una així com per a interpretació i tal. Però actriu, de fet n'he fet coses, en Santiago Segura, mm-hmm. he fet curts. El que passa és que m'agrada més fer de mi mateixa, saps? O sigui, al cap i a la fi pense que vaig escollir bé.
0: Tercera pregunta per a Carmen Alcaide.
9: Hola, Carmen. Alguna volta has entrevistat a algú que no te deixa parlar?
8: Ostres. Pues mira, com està avui Donis en mi, o sea, que no li deixa parlar a ell, o sigui, a mi mateix.
0: No, que va.
8: Soc una rollera.
0: Estem per escoltar-te.
8: Pues mira, Mercedes Milà és superxerrora. Sí que te deixa parlar, però és veres, però és que és tan interessant que... Però a lo mejor és un cas, no?, de persona que parla molt, i sí, hi ha hagut molts que parlen, alguns més interessants, com Mercedes Milà, i altres no tants, que no es diuen.
0: Vinga, anem a deixar-ho ahí. Quarta pregunta del Consell d'Experts per a Carmen Alcaide.
10: Bon dia, Carmen. Tu fas programes de contar coses perquè t'agrada el salseo?
8: Hola, pues mira, ho estava dient, el salseo no m'agrada molt en el sentit que no sóc massa cotilla, que me dona el mateix en la vida de la gent.
0: Ja l'havies contestat abans, sí.
8: Sí, però és de veres que el salseo té esa cosa divertida que me deixa fer bogeries en televisió i en la càmera i m'agrada.
0: Anem a veure quina és l'última pregunta del Consell d'Experts per a Carmen Alcaide.
11: Bon dia, Carmen. Algun dia se t'ha escapat una cosa que tu no podies contar?
8: Pensava que no hagués escapat un pedo. I digo, pot ser en directe en el tomate? Supose que sí, perquè clar, moltes hores...
0: En el tomate podia passar qualsevol cosa.
1: A tot el món li pot passar.
8: No me'n recorde. Alguna cosa que no volia contar.
0: Pues això, que això te cuento en confidencia, però no contes quan arriba el moment, ja te donaré l'exclusiva. I se t'escapa i ho contes quan no toca.
8: No, la veritat és que en aquestes coses soc molt, saps, consensuda. Ho pense, però no, crec, pense que no m'ha passat.
0: Pues fins a ser Consell d'Experts. Jo crec que s'han portat bé, no, Carmen?
8: Superbé, m'encanta.
0: Un aplaudiment per a ells. Sí.
8: Gràcies, superbé.
6: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donis Salvador.

0: En serio?
1: Donis Salvador. Ah, no,
0: bueno, Pedro, que fa el seu programa. És que fa el seu programa de quan en quan, vale?
2: Donis, hola, bon dia, Jota, bon dia a
0: bon
2: toda
0: dia,
2: la audiencia de Fuera de Cobertura. Y voy a saludar a especial a Carmen Alcaide.
3: Olé.
2: Ahí va mi tarareo, el número uno del ranking. Avisa de mi niñez, el tarareo. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Na, na,
0: a mi, és que m'està pareguent I Promise Myself.
2: Tiro,
3: sí,
4: sonava a mi també.
0: O si s'ha equivocat.
5: Però ha de parlar de Carmen, la cançó?
0: Claro, és que...
2: La, la, la, la, la, la,
5: la, la, la, la, la, la, la, la, la,
3: la, la, la, la,
5: la, la, la, la, la, la, la, la, la,
0: la, la, la, la, la, la, la, la,
6: la, la, la,
0: la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
6: la, la,
0: la, la, la, la, la, la,
5: la, la, la,
0: la,
4: la, la, la,
0: la, la, la,
7: que tiene que ver con igual es que es Carmen.
0: No, espera.
4: Ahora la pirueta,
5: vamos a ver. Sabes que yo soy de los 90, he sigut jove a los 90 y esta canción la ha ballat molt, o sigui, ho ha fet per això, perquè sabes que yo he sigut una miqueta rutera, una miqueta solo.
6: Pero esta canción está cantada por Nick Carmen, ¿no?
0: Tío, per la mort de
4: Déu.
6: Ahora sí.
5: Qué fil.
6: ¿No es?
4: Ara sí.
0: Nick Carmen.
5: Nick Carmen. Vale.
0: Ara sí. Carmen, ¿no te fa falta un asistente de producció en el teu programa?
5: Perquè, perquè sí, me fa falta de tot, la veritat. Una altra cosa és que li paguen.
0: Bueno, ja, per aquestes coses, no? Bueno.
5: Exacte.
0: Vale.
5: Lo siento. Nick Carmen, vale. No, està bé.
0: Lo siento, Nick Carmen.
3: Claro, la paret.
5: Però m'agrada molt aquesta cançó, o sigui, que m'ha agradat. Que estigui a la primera.
6: Bueno, por lo menos hemos acertado, ¿eh?
5: Sí, m'agrada molt.
0: Bueno. Corramos un tupido velo, seguirem Fora de Cobertura, vinga.
8: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donis Salvador.
0: Carmen, per cert, tenia una anècdota que contarte abans i t'he dit, te la conto en acabant, però la cosa és que s'ha quedat aixina i quasi se n'anem i no te la conte.
5: A veure.
0: Clar, Carmen Alcaide, en les redes socials és alcaide_Carmen, correcte?
5: Sí.
0: En Y, alcaide, sí. Y_Carmen. Bé, resulta que jo conec a @CarmenAlcaide, en Y també.
5: Ostres, però és superfort, jo no sé qui és.
0: Sí, pues és una xica triatleta de Massamagrell.
5: No me digues Massamagrell.
0: Sí, de Massamagrell.
5: Ai, jo vull que vinga al programa.
4: Bona terra.
5: Vaig a escriure-la.
0: Vale, pues mira.
5: Sí, la conec.
0: Jo la conec, tu no la coneixes. Bueno, no sé.
5: La seguisses.
0: Igual, sí, llavors, jo la conec perquè he sigut moltes voltes speaker de carrers de triatló, etc.
5: Ah, val.
0: Inclús vaig fer un triatló que ja he parlat d'això un altre dia, quasi m'ofeguen en l'aigua. Però la qüestió és que un dia que acabarem una prova i estàvem ahí, pues estàvem dinant tots, no? Els triatletes, els speakers, tal. I quan vaig posar la foto de la paella, pues lo típic, la foto de la paella i etiquetes que estaven per ahí. I el teu això, i diu, Carmen Alcaide. I dic, ostres, Carmen Alcaide. I vas posar en la paella, o sea, en la paella, en text, vas posar aquí, de paella con Carmen Alcaide.
5: Claro,
0: claro, de paella con Carmen Alcaide. I la gente estaria pensant que, Carmen, que sí. Se la llevan a la paella. Bueno, que estaves en la paella en companyia de tots els triatletes i entonces els...
5: Pues tan de bo, m'agradaria moltíssim perquè de segur que esa Carmen Alcaide, o sea, ese nom, és una tia fantàstica.
0: Me digué, no t'imagines, ja te dic que sí, me digué, no t'imagines la de voltes que m'ha escrit gent pensant-se que soc Carmen Alcaide.
5: Pues ara vaig a escriure-la ja. Mira. Vaig a escriure-la jo. O sigui, li vaig a convidar al programa per a que mos conte Carmen Alcaide. Hi ha una Carmen Alcaide, també a València, que era un periodista econòmic... no, pense que és nacional. Mira, ara no sé. Però jo era una Carmen Alcaide ni latina, que era periodista econòmica, pense que en un diari nacional. No, m'he llevat. No és valenciana.
0: Al buscar-te per a etiquetar-te en el... això han aparegut moltes Carmen Alcaide. Però...
5: Bueno, tampoc lo més comú del mar. No, Donis, Anna... mira, Donis, o sea, pegues una pata a una pedra, o sea...
0: I tens en mi en Donis Salvador.
4: N'hi ha 4 o 5, eh?
0: Bueno, n'hi ha moltes Carmen Alcaide, però com la nostra no n'hi ha ninguna.
5: ¡Ole!
0: Bravo!
4: Bravo.
0: Sí. Se n'anem!
8: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donis.

0: Esther, per favor.
1: No. Crec que abarcàvem més, sincerament, que ara. Per lo que a nivell de cosmètica diria que estem més avançats, però que, si me preguntes si en 2017 crec que vivíem millor, la meva resposta a nivell de societat crec que sí.
0: Aymar, esta ha sigut l'opinió ràpida de l'estudi.
2: No està mal. Jo com a... Jo preferís 2026 també, encara que perquè no sóc la mateixa persona que en 2017, però com a reflexió diria que quan la gent diu que en aquella època era més senzilla o més fàcil, realment estàs pesant una opinió col·lectiva, una crítica al present i, en certa manera, al futur que es va prometre un dia.
0: Tenim rànquing en fora de cobertura.

0: L'esport que realment t'apassiona.
1: Humo, duro.
2: Aleluia, m'empatolet.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.

0: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina, per estar al teu costat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou espai musical dedicat a la gent que dona vida a Apunt Ràdio. En el Sonem que ara comença, escoltarem les cançons més importants de la vida d'una periodista de vocació que va començar als anys 90 la seva carrera professional a la ràdio, en concret a Ràdio Vila-real. Allí va crear els informatius juntament amb els seus companys que, com ella, estudiaven periodisme. També va fer els seus primers programes magazine amb entrevistes, actualitat, cròniques i música. Mentre estudiava periodisme i treballava a Vila-real, van sorgir proves per a buscar gent nova que poguera presentar programes i informatius en Canal 9. Eren proves obertes a la població en general i s'hi presentaren unes 500 persones, quasi totes estudiants de periodisme. D'aquell càsting escolliren Juanjo Prats, Eduard Forés, Frederic Ferri, Manu Ríos i a la protagonista d'Este Sonem. D'esta manera, el setembre de 1993, la nostra periodista, que de seguida endevinareu, va començar en Canal 9 un programa matinal en directe, anomenat Entre Setmana amb Juanjo Prats. Després vingueren altres programes de televisió, Passarela en primera persona, Tela Marinera, Com a casa, La mar de bé, Els primers de la classe, El dia per davant i el que més li ha agradat fer sempre, retransmissions. Després va ser El ara per ara i en tancar Canal 9 l'any 2013 va estar dirigint la programació de Televisió Castelló, que va ser un gran repte per a ella. Anys després, en obrir a punt, va poder complir el seu somni de treballar de redactora guionista amb la productora del Terrat en Assumptes Interns. En acabar va estar en el programa de Màxim Huerta, El Chino Chano i en el Bon Dia Comunitat Valenciana amb Ximo Rovira. Pel que fa a la ràdio, la nostra protagonista va estar en l'equip del Pròxima Parada, de Susana Lliberós, on, entre altres coses, feia la secció de la qual se sent més orgullosa, la Mari Castanya, dedicada a anècdotes històriques amb humor. Més endavant va passar a presentar el programa radiofònic El RAI, on va disfrutar moltíssim amb la xarxa d'emissores municipals i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Actualment està al capdavant cada vesprada del Queda't amb mi. L'heu endevinat. Esta tot terreny històrica de la comunicació radiofònica i televisiva valenciana és Gemma Juan, una professional de la comunicació amb una facilitat innata de sembrar rialles i vitamina allà per on passa. Voleu conèixer part de la banda sonora de la vida de Gemma Juan? Quedeu-vos amb nosaltres en Apunt Ràdio i no vos perdeu el qüestionari que li hem fet.
2: Avui sonem amb Gemma Juan. Quines cançons o grups escoltaves en la infància o recordes que escoltaven els teus pares?
3: Hola, soc Gemma Juan i vos conte que a ma casa des de menuda la música ha sigut imprescindible per al dia a dia, per a cada moment, jo que sé. És més, mon pare i el meu germà i l'avi Amadeo, que eren persones amb un gran sentit d'humor, van inventar-se unes cançons fins i tot dedicades a familiars contant anècdotes molt boges. I els meus germans i jo passarem per l'escola de la Unió Musical Santa Cecília d'Onda, cantarem en el cor i avui en dia Amadeu és percussionista i Carme Juan, professora de veu i té un disc propi i és la compositora de la famosa sintonia de la sèrie L'Alquería Blanca, que en alguns moments al nostre entorn tot el món la tenia com a melodia al mòbil i era, bueno, era exposar-se a una sobredosi del pap, pap,

0: Tenim un fum d'anècdotes al respecte, però vaig a centrar-me en algunes de les músiques de la meva vida. Les melodies que més recorde estan vinculades a les excursions familiars, com un pare ja havia faltat, en què, bueno, abans nosaltres érem molt menudets i ma mare i les meues ties ens posaven els discos dels cantants famosos de l'època per als xiquets de la nostra edat, que sé jo, Enrique Llana, Teresa Raval, els pallassos de la tele, que eren Gabi, Miliki, Fofito i Miliquito. I de major, aneu a flipar, perquè de major vaig entrevistar Miliki, Emilio Aragón, en el programa en primera persona de Canal 9, quan ell presentava el disc a mis niños de 30 anys. I per poc me pose a plorar de la regressió infantil que hi vaig viure.
1: Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír y remar y cantar.
0: De menudes, també me sabia de memòria les bandes sonores dels dibuixos que ens agradaven, com ara La Abeja Maya o Willy Fogg, que per cert, la cançó de Willy Fogg la interpretaven Mocedades, que era un dels grups que més agradaven en ma casa.

És més, me sé totes les cançons de Mocedades, Karina, Nino Bravo, Julio Iglesias, César Baeza, Rocío Dúrcal i Los Brincos, Fórmula Quinta, els Beatles, Rolling, Tina Turner, Boniem, Demi Rusos o Los Abandeños. És que no pot ser una cosa més cladeta d'estil, eclèctica, per dir-ho més finament. El meu avi Antonio, que considerava els Beatles uns peluts, els deia a ma mare i a les meues ties que li agradaven. Va tindre bona vista el dia jo.

0: Hui sonem amb Gemma Juan, sempre en A Punt Radio.
1: De tots ells, destacaré, de tots els grups que vos deia des, el duo Dinàmico, perquè ells després, quan jo començava la carrera, ells actuaren amb Betxí i anarem tota la família i fins i tot el vaig poder fer una entrevista per a Ràdio Vila-real. Uau, jo va fer molta risa, perquè jo era lamentable. I a més cantaven el final del verano de la sèrie de la nostra infància, Verano Azul, se'n recordeu, la de Chanquete, que va marcar tota la meva generació. Duo Dinàmico que curiosament va reviscolar quan la pandèmia amb aquell Resistiré que jo adorava per la peli Atame de Pedro Almodóvar, però que en el confinament per poc ens han fet emoció, no. Per cert, que intèrprets valencians feren la versió valenciana i molava molt.

0: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio. Avui sonem amb Gemma Juan.
1: Al mateix temps, aplegaven a la nostra vida per conformar la banda sonora familiar, jo que sé, Joan Manuel Serrat, Cecília, Joaquín Sabina, Víctor Manuel i Ana Belén, Luis Eduardo Aute, Paloma Samasilio, Rafael... Destacaré Serrat, que va ser el primer concert al que vaig anar a Vivers. Jo era xicoteta i venia posta des d'on d'escoltar-lo. Serrat està en les nostres vides com a part imprescindible i des d'aquell primer concert no hauré vist un fum. Cada volta que ve per ací, allà que vaig. El vaig veure amb Sabina, sense Sabina, va estar a Onda, bueno... A mí me chiflen de, yo qué sé, esas pequeñas cosas, y puede ser un gran día, o Lucía.
2: No hay nada más bello
1: que vaig anar a Vivers. Yo era xicoteta y venía posta des d'on d'escoltar-lo. Serrat està en les nostres vides com a part imprescindible i des d'aquell primer concert no hauré vist un fum. Cada volta que ve per ací, allà que vaig. El vaig veure amb Sabina, sense Sabina, va estar a Onda, bueno, a mí me chiflen de, yo qué sé, esas pequeñas

I el que més recordo són les excursions a Castelló i a València en cotxe, tota la família. Veníem a les ciutats per veure altres familiars, per anar al metge o a comprar, i durant el trajecte les cintes de casset que Matia ens posava eren, a banda de les nomenades anteriorment, El Tall, Els Llauradors i Els Pavesos. Recordo saber-me totes les seues cançons, i quan vaig vindre a viure a València, que jo ja era granadeta, vaig començar a treballar en la tele, vaig poder conèixer Vicent Torrent, Miquel Gil o Joan

però sens dubte la banda sonora de la meva vida, quan vaig ser un poquet més gran, la conformen sobretot i per damunt de tot Queen i Radio Futura. Els Queen és que els he vist de major amb un magnífic substitut de Freddie Mercury, la veritat, però jo hauria volgut tant poder-lo veure a ell en directe i en acció. Me fascina el personatge, i la seva veu també, i cadascun dels temes. Queen, sempre. The show must go on, don't stop me now.

I pel que fa a grups espanyols, jo sóc de la generació dels Hombres G, però en aquell moment jo els considerava uns pijos i no els vaig seguir, tot i que me sé les cançons totes i que vaig acabar anant a un concert, però molts anys després, i em vaig riure bona cosa. Però jo no era de Hombres G, jo era més de la Unió, Mecano, l'Último de la Fila, Presuntos Implicados, Seguridad Social, Los Rebeldes, Alaska, en totes les seues formacions, Gabinete Caligari, Orquestra Mondragón, Duncan Duí, per damunt de tots, Radio Futura, i el meu tema favorit, Semilla.

0: Quin estil de música sols escoltar últimament? Algun grup en concret?
1: La música que escoltem a casa és la que posa la meva filla, bàsicament adolescent, i ja ho saps, ma vida, hi ha coses amb les que no puc, i d'altres que han sigut per a mi formidables descobriments. A banda, posa també música que a mi m'agrada i veig que a la meva filla també, que li pot fer gràcia i això m'encisa. Per exemple, The Beatles, Rolling Stones, ABBA, ACDC, o ACDC, o ACDC, que els vam anar a veure. Sí, una excursió familiar a Sevilla 2024, va ser una gràcia. Vinga, escolta'm el CDC.

0: Hi ha alguna cançó que tinga una lletra que t'emocione especialment?
1: De sempre m'ha plegat al cor esta cançó, però amb la meva filla vaig connectar quan ella era molt xicoteta amb la cançó El Patio, de Pablo López. De fet, vaig anar descobrint que m'agradava este autor cada volta que l'escoltava en la ràdio i dic, ai, m'agrada, qui és? Pablo López. I he pogut fins i tot veure'l en concert al meu poble, amb la meva filla, i gaudint d'esta cançó que ens erigeix a la pell.

no és l'única. De la mateixa manera que em seduïa sempre escoltar Pablo López, me passava el mateix, per exemple, amb Rosalén o amb el Canca. I estos dos juntets, Rosalén i el Canca, interpreten Volar, que és un altre tema imprescindible per a la meva vida i que em fa tremolar. Volar.

0: Sonem les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio. Avui sonem amb Gemma Juan. Quina música sols escoltar a l'estiu i quan viatges?
1: En estiu i de viatge he anat canviant segons l'etapa de la meva vida. Recordeu que vos contava d'Espavesos i Mocedades en la meva infància o Cantajuegos, Adexa i Nau en la infància de la meva filla. Però jo em posaria Queen sense parar, que ja vos ho he dit. Ara la meva filla me posa a casa una sèrie de descobriments que vos vull donar a conèixer, com per exemple Muixca amb Figaflaues.

Ara bé, si me vols fer feliç, si me vols fer ballar, porta'm a una revetlla de poble. Que no hi ha res que m'agrada més que una orquestra a les festes dels pobles i, per descomptat, que no me falten temacles de Rafaela Carrà i La Fúmiga.

0: Alguna cançó que hagi sigut terapèutica per a tu o que t'hagi marcat especialment?
1: Cançó terapèutica. Més que una cançó, va ser un moment terapèutic. Juliol 2005. Ma mare faltava un 4, dia 4, i el dia 11 actuava en divers un Rafael al que jo mai de la vida li havia fet cas. El meu amic Julio em va recomanar que anara, que l'acompanyara, que anava a passar molt bé, i va ser una experiència meravellosa. Vaig aprendre a admirar-lo i a fer-me, bueno, de la seva trup de seguidores, i amb afecte recordava a ma mare i a la meva iaia. I ara, xiques, si em deixeu, cride a pulmó mi gran noche sempre que puc.

0: Quina música vos agrada fer sonar en el vostre programa?
1: Al nostre programa de ràdio, El Quedat amb mi, posem música variada. I especialment ens agrada que vinguin a l'estudi i ens canten en directe els nostres artistes de totes les edats. Però per fer una gràcia, ens agrada buscar cançons sobre l'oratge que facin molta risa. Sobretot les setmanes que li toca vindre al nostre programa Lluís Obiols. Escolteu la Concha Velasco cantant sobre la calor.

0: Algun músic valencià que hagis entrevistat i que recordes especialment?
1: Jo adore molts músics. Jo adore molts músics valencians. Pepe el Botifarra, Andreu Valor, Les Bèrnia, Esther, Doña Manteca, Pepa Cases... I tenim una història d'anar trobant-nos pel camí amb la meva família i jo amb Pep Jimeno el Botifarra. I esa malagueña de Barcheta.

Tampoc no cal ni dir que la meva admiració per Guitarrica de la Fuente és infinita. Ell és de Castelló i jo l'adore. Fa poesia en cada lletra, ens fa tocar el cel en cada melodia. Vaja, que deuria estar recetat pels metges per a reviscolar-te, per escoltar tanta bellesa quan interpreta coses com aquestes. Sí que...

0: Sonem. Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio. Quin artista o grup valencià clàssic t'agrada especialment? En recomanes alguna cançó?
1: Ai, no sé, em pregunteu per clàssic, però què enteneu per clàssic? Podia ser Joaquín Rodrigo, Tàrrega, Nino Bravo, Camilo VI, o dels Contaris, La Gossa Sorda, El Diluvi, o jo què sé. Tots m'agrada, ens quedem amb Camilo VI i Melancolia, o amb Nino Bravo i Cartas Amarillas. Què preferixes? Sí.

0: Hi ha cap artista o grup valencià que hagis descobert últimament i que recomanes? Alguna cançó en concret?
1: Vaig descobrir fa poc més d'un any a les Doña Manteca. Actuaven en una xerrada a la que vaig assistir i me van agradar tant que les he seguit i fa poc vingueren al Quedat amb mi, al programa de ràdio. I poguérem xerrar amb elles i van caure. Bueno, vaig caure als seus peus. Vam caure tot l'equip, però jo especialment. Ens van cantar i ens van contar mil coses. Si no les heu escoltades mai, per favor, no vos les perdeu. El Mercado de Doña Manteca.

0: Plantes algo en tu huerto, lo que has sembrado recogeràs.
1: Si fores artista i pogueres fer una col·laboració musical amb un grup, quin triaries?
2: A veure, si poguera actuar amb la Rosalía o amb la Beyoncé, fliparia moltíssim i me riuria infinit. Però bé, pensant en alguna cosa més assequible i que visca més a prop meu, Sandra Monfort de Pedreguer. A qui conec i a qui admire. En eixa moreneta, per exemple.

0: que vindríeu a veure'ns, a la Sandra Montfort i a mi. Ai, si no li empastre massa la seva performance, seria una fantasia verdadera. Ai, gràcies, amics i amigues, per acompanyar-me en este recorregut musical, com a mínim eclèctic, com a màxim una cosa sense trellat, com jo. M'agradaria acabar, això sí, amb el que és la banda sonora de la meva vida, amb Queen, Don't Stop Me.
1: Sonem les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
2: Amb esta cançó de Queen ens acomiadem de Gemma Juan, a qui desitgem veure algun dia dalt dels escenaris cantant juntament amb Sandra Montfort. És clar que sí, aniríem a veure't sense pensar-ho. Moltes gràcies per compartir amb l'audiència d'A Punt Ràdio les cançons de la teua vida. I gràcies per demostrar-nos diàriament la teua estima per este mitjà de comunicació i també per apreciar la música en majúscules, en tota la seua diversitat. Com sempre, agraïm les i els oients d'A Punt Ràdio per triar-nos i, per descomptat, la tasca de l'equip tècnic de so, coordinat per Pepe Moreno, sense el qual seria impossible tirar avant aquest espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en A Punt Ràdio.

0: Els matins del cap de setmana escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En Apunt Ràdio posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: Apunt Ràdio.
3: Silenci. Classe d'interferències morfològiques. Perquè ja està bé de la bactèria de les avantatges. És el bacteri i són els avantatges.
4: Queda clar?
5: Clar que sí.
4: Sí.
5: Clar que sí.
4: Sí.
5: Molt bé.
3: Tot i que la majoria de vegades el gènere de les paraules en valencià i en castellà coincideix, això no passa sempre, sempre, sempre.
6: No, no, no.
3: I la bactèria... Així tenim un bon bacteri, amb potetes i bigotets si fa falta.
7: Ah, ah, vale.
3: Un bacteri que, per cert, et poden descobrir a l'hospital si et fan una anàlisi clínica.
8: Molt ben pensat, doctor.
3: I molt de compte, perquè també diem un compte bancari, no una compta bancària.
9: No és possible, no, no és possible.
3: Vinga, va, que ja va la cosa, uns quants exemples més, va. És un dubte, com un dubte existencial, no una duda.
10: No, no, no.
3: Les costeres de la muntanya són els pendents, no les pendents.
11: Amiga.
3: En canvi, si et tires per un pendent avall, pots dir tant que estàs en el vessant com en la vessant de la muntanya. I diem que un corrent d'aire ha tombat la pancarta, no una corrent d'aire. Si eres d'acumular moltíssimes coses a casa, segurament tens la síndrome de Diògenes, no el síndrome de Diògenes.
5: I és correcte!
3: Però no patiu, perquè castellà i valencià, en la majoria dels casos, coincideixen en el gènere de les paraules. I ara només vos hem mostrat algunes excepcions. Fins a la pròxima llengüeta!
1: Apunt Ràdio.
0: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

Molt bona nit, benvinguts a punt, últims 90 minuts, benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja nosaltres durant tot el dia. Ja sabeu que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolti en el punt a punt últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en X, en @90minuts, en Instagram 90 minuts ràdio i en TikTok @90minutsradio, el 90 en xifra. Àudios al WhatsApp o missatges al WhatsApp 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem avui en els nostres canals, que és en el dia d'avui, que veiem com està la cosa. Penses que el València hauria de fitxar un central també? S'està buscant un lateral dret, se busca un porter, s'ha parlat molt també de l'extrem, però conforme estan les coses, Diakabi l'altre dia no va poder jugar, Justin Dejas demana el canvi. Penses que el València hauria de fitxar un central també? I és que, clar, ja al començament de la pretemporada parlàvem de les necessitats que tenia el València. De fet, se parlava del contracte d'Erai Schomer, però en la eixida de Schomer, o en la no renovació, en este cas, de contracte per part del València, pues, els centrals són Tàrrega i De Haas com a, de moment, parella titular. Diakabi, que està entre cotons i que no està en el millor moment de forma després de la seva lesió l'altre dia, davant de Stoke City. De fet, va tindre que estar fora de la convocatòria per gestió de càrregues, i Justin De Haas, com hem comentat, pues, va tindre que demanar el canvi tirant-se la mà al musle. Esperem que no siga res, però pot passar en la pretemporada o al començament de la temporada, pot passar que n'hi hagi alguna lesió muscular que se pugui afegir a la de Copete, que tornarà al mes d'octubre-novembre després d'aixes complicacions en la seva recuperació. Ja no n'hi ha més centrals, i per això, bueno, sí, està Iker Córdoba, està Panats, centrals del filial com Wanyala, però de primera plantilla no n'hi ha més centrals, i és per això que vostra

0: traslladem aquesta qüestió i evidentment vegem una necessitat en la posició del central. És de lo que anem a parlar i a debatir després en temps de tertúlia, però era el que volíem exposar, la necessitat de una peça en la defensa central per part del València. Ens consta que era una de les opcions o d'una de les posicions, millor dit, que el València vol reforçar en este mercat, però estem en un moment també d'incertesa perquè la prioritat és absolutament per al lateral dret, on ja contàvem durant la setmana que l'opció de Miquel Brencis pues, sembla que va al PAOK, que les altres opcions han anat caiguent com a fitxes de dominó i que, per lo tant, el València té un problema en este cas a l'hora de fitxar un lateral dret. Ahir parlàvem d'un nom i jo el tornaré a traure en la taula en temps de tertúlia, que és el de Renzo Sarabia, però bueno, pues el València té aquest problema en el lateral dret i també aquest bloqueig en el mercat, on fins a que no signe un lateral dret pues no podrà manejar-se en altres posicions que li fan falta, com és el cas del central, del porter, d'un davanter, d'un mitjapunta, d'un extrem. Encara queda molta faena per fer en el mercat del València. Les 11:05 i així comença punt a punt els últims 90 minuts.
1: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
2: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
4: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
5: ¿Y dices que siempre sucede?
6: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
7: Solo se me ocurre. ¡Wow!
5: Increíble. Pasa siempre.
6: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
7: ¡Wow!
6: Descúbrelo en tu concesionario.
8: Ven a Aferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.

Sí, 8 minuts de la nit i anem en les notícies més destacades del dia. Avui en color granota, perquè el Levante ha fet oficial el fitxatge de Mussuayi. El Levante i el Brujas ha anunciat un acord per el traspàs. Així diu el comunicat de Yanis Mussuayi, que queda vinculat a l'entitat levantinista fins al mes de juny de 2030. El davanter belga del 2007 s'incorpora al conjunt d'Orioles després de completar una destacada temporada en la Challenger Pro League, en la segona divisió de Bèlgica, defensant els colors del club Next, equip filial del Brujas. A més, l'atacant també va brillar en la UEFA Youth League, competició en la que va disputar 10 partits i va anotar 6 gols. Mussuayi, que va iniciar la seva formació en les categories inferiors de diferents equips de Bèlgica i arribant fins al Brujas, on es va incorporar en la seva disciplina ja també molt jove, en 17 anys, on va continuar aquesta progressió en segona divisió i ja en aquesta categoria de plata, on ha disputat 44 partits marcant 7 gols. El seu creixement i el rendiment, diu el comunicat, també li han permès representar a la selecció de Bèlgica en les categories sub-18 i sub-19, consolidant-se com una de les joves promeses del futbol belga. Yanis Mussuayi s'incorpora en la seva disciplina ja també molt jove, en 17 anys, on va continuar aquesta progressió en segona divisió i ja en aquesta categoria de plata, on ha disputat 44 partits marcant 7 gols. El seu creixement i el rendiment, diu el comunicat, també li han permès representar a la selecció de Bèlgica en les categories sub-18 i sub-19, consolidant-se com una de les joves promeses del futbol belga. Yanis Mussuayi s'incorporarà en els pròxims dies a la disciplina granota per a posar-se a les ordres de Luis Castro.

0: etapa com a futbolista del Llevant. Benvingut, Giannis, era com tancava el comunicat el Llevant este matí. I en el sentit dels comunicats, clar, Musaï arriba per a suplir a un Carlos Espí que este diumenge, bueno, pues s'ha acomiadat de manera oficial del Llevant i de la seva afició en un missatge en les xarxes socials després de haver sigut traspassat del Real Madrid, on ha assegurat que deixa l'entitat granota agraït per el tracte, diu, marxa amb la tranquil·litat d'haver donat tot el que tenia cada vegada que vaig defendre este escut i amb l'orgull d'haver defès estos colors. Espí també va assenyalar que després dels dies intensos viscuts volia acomiadar-se del club que ha sigut la seva casa i on sempre s'ha sentit molt volgut. El Llevant va ser el club que va apostar per mi des de jove, el lloc on vaig créixer com a futbolista i com a persona i on va començar el camí que avui em porta a afrontar un nou repte com és firmar per el Real Madrid. I finalitzava el seu comunicat dient que vol donar les gràcies a totes les persones que han format part d'esta etapa, companys, entrenadors, cos tècnic, personal del club i tots els que d'una forma o d'una altra m'han ajudat a arribar fins ací. Una altra de les notícies del dia té que veure en un ex-groguet com és Dani Parejo, també ex-valencianista, i és que el migcampista ha tingut moltes crides este estiu, un estiu en el que l'hem vist en el Cotif com a entrenador d'equips pre-benjamins i benjamins, però ell segueix mantenint aquesta calma esperant que arribi una oferta que de veritat li ompliga i que li permeta ser el protagonista o jugar el que ell vol. I és ahí on, segons ha avançat el company Mateo Moreto, ara li preguntaré a Luco, que el coneix bé, ha aparegut el Racing de Santander, l'equip que acaba de muntar a la primera divisió, l'equip de Santander, que ha preguntat i s'ha interessat per Dani Parejo als seus 37 anys, que té clar, i en seu dia la setmana passada en una entrevista, que vol continuar jugant al futbol i que encara no havia tancat el seu futur. Així que el Racing de Santander és un dels equips que té en la llista a Dani Parejo i que s'hauria interessat per a que jugui al Sardiner. Ara preguntaré als contertulis, però és un dels noms que aquest estiu s'ha parlat molt, ja se va parlar al principi d'aquesta possibilitat rocambolesca de que poguera tornar al València. Jo crec que era una situació impossible, però Dani Parejo, que encara no té equip i que avui ha eixit el Racing de Santander, on se podria ajuntar amb un company que va estar en el València, com és Sergio Canales, en el mig del camp, seria, de fet, un dels mig del camp en més qualitat de la primera divisió. Fem una xicoteta pausa i anem a la tertúlia, perquè ja tenim per ací a Jaime March, a Luco Cortés i a Javi Teruel.
1: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. General

0: la informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
3: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Som la veu de tots. Som Apo.
6: Són les 8.
7: Les notícies del matí amb Alba Requejo.
8: Bon dia. És la pitjor crisi migratòria i humanitària des dels últims 40 anys. L'últim balanç del govern espanyol parla de 72 persones mortes a este costa de la frontera, però s'estima que en poden ser més i, de fet, l'Associació Unificada de Guàrdies Civils ho eleva a més d'un centenar. Els equips de rescat continuen buscant cossos a l'aigua del Tarajal. Una vegada s'ha informat del retorn de la major part de les vora 50.000 persones que van travessar la frontera cap a Espanya. El delegat del govern a Ceuta és Miguel Ángel Pérez.
9: Vamos a trabajar ineludiblemente para acelerar los expedientes y poder ejecutar los retornos.
8: Pérez ha reiterat que el govern espanyol no tenia cap informació que avançara la crisi en resposta a les crítiques de PP i de Vox. Sentim Santiago Abascal i Juan Bravo.
10: ¿Sabía que esto podía pasar? ¿Existían informes? ¿Por qué nadie hizo caso al presidente Vivas cuando desde el lunes pedía refuerzos porque esto podía pasar?
11: ¿Y por qué no hay ningún tipo de represalia? Porque Sánchez está sometido a Marruecos. Y porque probablemente Marruecos tiene informaciones y pruebas de Sánchez de corrupciones y mafias que los españoles todavía desconocemos.
8: El govern del Marroc atribueix la crisi migratòria i humanitària a la desinformació en xarxes socials, a les xarxes de tràfic de persones i als malentesos entorn de la sentència del Tribunal Suprem Espanyol sobre les anomenades devolucions en calent. I a la Unió Europea, 22 països, 22 dels 27 totals, han demanat mà dura contra les arribades massives i més recursos per a blindar les fronteres. Pedro Sánchez acusa estos governs d'actuar moguts pels prejuïcis i les notícies falses, l'interès polític i la ignorància. Demà es reuneixen per videoconferència els ministres de l'Interior per a valorar la crisi migratòria i humanitària. Amb este assumpte en portada, repassem ja altres temes de l'actualitat d'avui dilluns en el sumari. Continua sense controlar l'incendi de la Vall d'Uxó, està estabilitzat des de divendres i ara els forestals se centren a vigilar que els rebrots de flama no tornen a encendre's. El Pidia Beiber, bon dia.
12: Bon dia, Alba. Sí, s'actua sobre els punts calents per a evitar possibles rebrots i consolidar el perímetre del foc. Amb especial atenció, com ha explicat el director de l'extinció, a les zones de Tales i Eslida.
13: Hemos atajado con medios terrestres, hemos reforzado con medio aéreo. Y durante el día nos han salido algunos foquillos, así unas columnillas de humo, pero sin ninguna importancia. El incendio está bastante bien.
12: El foc ha afectat una superfície de 9.568 hectàrees i un perímetre de 89 quilòmetres.
8: S'espera que en les pròximes hores puga donar-se per controlat. N'estarem pendents. Mentrestant, els incendis a la resta d'Espanya han baixat l'amenaça. El de Burgoondo, Ávila, continua actiu ja que ha cremat més de 50.000 hectàrees.
12: Els efectius esperaven un any favorable, però continuen apareixent xicotetes reproduccions a l'interior del perímetre. També a Fermoselle, Zamora, lluiten per cinquè dia consecutiu. Per contra, el de la Peraleja Conca s'ha declarat ja extingit. Fora d'Espanya preocupa la situació a Grècia. El foc està a només 30 quilòmetres d'Atenes. També a l'estat de Washington s'han produït milers d'evacuacions i s'han cremat més de 600 infraestructures.
8: I ja ha començat l'agost, el mes de les vacances per excel·lència, i hotels i càmpings ja freguen el ple. Tot indica que se superarà el 90% d'ocupació.
12: Sí, són les estimacions del sector, així ho confirmen Fede Fuster, president d'Osbec, i Lídia Osuna és subdirectora del càmping d'Alania Costa Blanca.
14: La nostra perspectiva i previsió és que acabem en unes xifres molt paregudes a l'any passat, que va ser, si no m'enganyem, un entorn 90-91%.
15: Esperamos un agosto pues que ronde el 98% de ocupación, ya nos quedan solo los últimos huequecitos.
12: Divendres va començar la primera gran operació eixida de l'agost. Este cap de setmana 11 persones han perdut la vida en trànsit, en accidents de trànsit. 4 d'elles eren motoristes, 2 a la Comunitat Valenciana.
8: I els equips de futbol afronten la setmana jugant amistosos i intensificant els entrenaments per arribar a punt a l'inici de la Lliga. Daniel Mosilla, bon dia.
16: Bon dia, Alba. Sí, encara els queda marge de millora perquè València i Villarreal no han pogut superar, per exemple, este cap de setmana l'Stoke City i el Lens. El Llevant ja té un nou davanter en nòmina per a tractar de suplir la marxa de Carlos Espí. Es tracta del belga Giannis Mousouaghi, de 19 anys. I parlem i acabem amb tennis perquè la final de l'Obert a Washington entre l'espanyol Rafa Jodar, la sensació del circuit esta temporada, i el número 10 del món Taylor Fritz ha quedat finalment ajornat a les 7 d'esta vesprada a causa del temporal de pluges ahir a la capital federal dels Estats Units.
8: Després ampliem, Dani, gràcies. I en este primer dilluns d'agost trobem trànsit a la 7, al bypass, al terme de Torrent i sentit Alacant per un accident. Hi ha 3 quilòmetres i en esta mateixa autovia a Bétera també en sentit Alacant. També trobaran certa intensitat entre Mislata i Paterna a la B30, però el Pitia sense retencions.
12: Sí, recordem que este cap de setmana han mort 2 persones a la carretera i diumenge una persona a Castell de Castells. D'aquest accident no en sabem més detalls. I dissabte una menor a Benicàssim en un accident entre un camió i una autocaravana. Si parlem de ferrocarrils, no s'han notificat incidències, però informem que Metro València canvia els horaris de les freqüències en el mes d'agost. D'esta manera, l'horari de dissabte serà el que s'aplica durant la setmana laboral i diumenge com si fos un festiu. Metro València ho justifica amb la disminució de l'oferta.
8: I anem ja amb l'horatge. Volem saber què ens depara en este primer dilluns, primer dia laborable d'este mes d'agost. Victòria Rosselló, bon dia.
17: Bon dia, Alba. Continuem amb una calor intensa, tot i que avui les màximes no seran tan altes com el cap de setmana. Hem de dir que no ho notarem, perquè la basca és molt notable. Tenim un cel tèrbol, un cel tapat. No arribarem a veure el sol clarament avui. I tindrem possibilitat també d'algun ruixat aïllat i puntual a les comarques de l'extrem nord. A partir de demà, encara pugen un poc més les temperatures. Dimarts i dimecres esperem que puguen arribar o fregar els 40 graus en zones de l'interior. Continuarem en les nits tòrrides a tota la costa.
8: Ampliem eixa previsió al voltant de les 8 i mitja, Victòria. Així es presenta de moment el dia. Els acompanyarem, com sabem, fins a les 9 i mitja del matí per a Punt Ràdio i també per la televisió. Anem ja amb tot. Està la nostra companya Sofia Álvarez al comandament tècnic. Comencem.
7: Les notícies del matí.
8: Són les 8 i 6 minuts. L'incendi de la Vall d'Uxó està estabilitzat des de divendres a la vesprada, però encara no està controlat. Els bombers continuen treballant per a poder fer-ho durant les pròximes hores. Elena Riego, bon dia.
18: Bon dia, Alba. Sí, i esta notícia podria arribar durant el dia d'avui. Esta nit, 5 unitats de bombers forestals i una dotació del grup de reforç d'actuacions forestals s'han centrat a vigilar que els brots de flama no tornen a encendre's. Escoltem Fernando Pérez, director de l'extinció.
19: Ante la noche haremos rutas de vigilancia y atenderemos los foquillos que vayan viendo y esperar a mañana para empezar con los repasos.
18: Durant les últimes hores s'actua sobre els punts calents per evitar possibles rebrots i consolidar el perímetre del foc, que afecta una superfície de 9.568 hectàrees i un perímetre de 89 quilòmetres.
19: Los focos que hemos tenido hoy han sido en el de Artana, que ha habido un rebrote. Bueno, hemos atajado con medios terrestres, hemos reforzado con un medio aéreo y durante el día nos han salido algunos foquillos, así unas columnillas de humo, pero sin ninguna importancia. El incendio está bastante bien.
18: Desde primera hora del matí es reprenen ja les tasques d'extinció a l'espera de conèixer la confirmació oficial que el foc ja està controlat.
8: Gràcies, Elena. Estarem, per tant, pendents. També els hem de contar que ahir a la vesprada un incendi que va quedar controlat a primera hora d'eixa vesprada va obligar a tallar la CB-589 a Moixent. El foc va afectar una zona de pinada pròxima. I en aquest estiu que ha estat marcat pels incendis, a Espanya ens queda un balanç sense precedents. Només al juliol s'han cremat més de 168.300 hectàrees. Els servicis d'extinció d'incendis mantenen la vigilància avui dilluns per evitar rebrots en els focs d'Àvila, Zamora i Castelló també, mentre que a Càceres s'han pogut estabilitzar ja els focs a la zona de Casas de Millán i Grimaldo. Amparo Martín, bon dia.
20: Bon dia, i si és l'operatiu desplegat contra l'incendi de Burgo-Ondo a Àvila, el més devastador d'Espanya des que estan registrats amb més de 50.000 hectàrees arrasades, hi havia una jornada de relativa normalitat, marcada per xicotetes reproduccions a l'interior del perímetre i sense incidències d'especial gravetat. Continuen treballant amb maquinària pesant, a més de mitjans terrestres desplegats sobre el terreny per a consolidar el perímetre. El combustible vegetal no recuperarà humitat fins al llarg del dia d'avui i per això es manté la vigilància constant de la zona. Pel que fa a l'incendi de Fermoselle a Zamora, els mitjans aeris han treballat durant tot el cap de setmana per a sufocar menudes reproduccions d'incendi declarat el 29 de juliol, especialment al costat de Màrmoles, on el Duero va estar encaixonat entre grans parets verticals de frontera amb Portugal. La reactivació de l'incendi declarat de nivell 1 ha arrasat prop de 1.500 hectàrees en 5 dies. La previsió és que durant esta nit i el dia d'avui puga estar solucionat. L'incendi forestal originat este dissabte a Casas de Millán, a Càceres, en pegar-se foc un camió a l'autovia de la Plata, ha quedat estabilitzat després de cremar-se 1.350 hectàrees i obligar a desallotjar 800 veïns. Queden treballant a la zona 7 unitats de bombers forestals terrestres, 2 agents del Medi Natural i 2 tècnics d'extinció amb 46 efectius. I per últim, pel que fa a l'incendi agrícola declarat al terme municipal de la Peraleja a Conca, que va arribar a nivell 1 per acumulació de fum a la població, l'han donat per extingit.
8: Amparo, no deixem de parlar d'incendis amb final tràgic i focs que afecten també la resta d'Europa. El més cridaner, un accident a Grècia entre dos helicòpters que treballaven precisament en l'extinció d'un incendi en la zona costanera a vora 60 quilòmetres d'Atenes.
20: Sí, les condicions meteorològiques adverses van causar un xoc entre dos helicòpters mentre volaven llogats pel cos de bombers. El pilot d'origen danès i el copilot grec d'un d'ells van morir en el sinistre. En l'altre, els dos pilots, un britànic i altre grec, han resultat ferits, segons ha confirmat el govern grec. Al lloc de l'accident, el vent bufava amb ratxes molt fortes que aviven el foc i dificultaven els treballs d'extinció, sobretot pels mitjans aeris. També a França ha viscut un violent incendi, en este cas forestal, després de cremar-se un cotxe en l'autopista A61, les proximitats de la ciutat de Carcassona, i que va obligar a tallar la via que connecta Tolosa amb Narbona i evacuar a un centenar de persones. La prefectura d'aquest departament va comunicar que el foc estava controlat, però que es mantindria la vigilància durant la nit.
8: Amparo, gràcies.
20: De res.
8: Mirem ja cap a Ceuta, que es recupera. Ceuta, a poc, de la que és la pitjor crisi migratòria i humanitària dels últims 40 anys. Els equips de rescat continuen buscant cossos a l'aigua del Tarajal. Una vegada s'ha informat del retorn de la major part de les vora 50.000 persones que van travessar la frontera cap a Espanya. L'últim balanç del govern espanyol parla de 72 persones mortes a este costat de la frontera, però s'estima que en poden ser més i, de fet, associacions com l'Associació Unificada de Guàrdies Civils ho eleva a més d'un centenar en pirià.
21: Sí, les identificacions són complicades, ja que les empremtes hauran de ser comparades amb els bancs de dades d'altres països, fonamentalment del Marroc, i l'ADN amb el dels familiars que denuncien les desaparicions. A l'altra banda de la frontera hi ha molts que esperen notícies i demanen informació a través dels mitjans i les xarxes socials. En este costat, desenes es concentren a les portes del CETI, del Centre d'Estada Temporal d'Immigrants, ja saturat. El delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha reconegut la dificultat d'oferir una xifra tancada sobre els migrants que romanen a la ciutat. Es treballa, afegit, per a donar-los una atenció adequada i per accelerar els expedients de retorn.
22: En Ceuta, como ya están viendo, queda mucho menos gente de la que entró. Se han producido muchísimas salidas pero sí que tengo que anunciar que las personas que han entrado irregularmente en Ceuta desde su país de origen en estos días, vamos a trabajar ineludiblemente para acelerar los expedientes y poder ejecutar los retornos.
21: També ha explicat que els més de 3.000 efectius entre membres de les Forces Armades i efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil desplegats per a garantir la seguretat continuaran a la ciutat autònoma d'Id Pérez el temps que calga, Alba.
8: El govern del Marroc ha donat la seva versió oficial del que va ocórrer a Ceuta. Ha sigut a última hora d'este diumenge. En un comunicat atribueix la crisi migratòria i humanitària a la desinformació en xarxes socials, al tràfic de persones i als malentesos entorn de la sentència del Tribunal Suprem Espanyol sobre eixes anomenades devolucions en calent.
21: Sí, assegura el Marroc que 40.000 migrants han arribat a la ciutat autònoma i que hi ha 11 morts en territori marroquí. Un balanç que diferís un poc del que ha oferit l'executiu de Pedro Sánchez, que va calcular que van ser més de 50.000 les que van creuar el pas fronterer de Ceuta, la majoria, com dèiem, ja retornats. Rabat defen una actuació que el portaveu del govern marroquí ha descrit com a immaculada des del començament de la crisi, que continuarà sent com els seus socis esperen.
0: Un
21: soci fiable i responsable, diu, i compromès amb l'enfortiment de la cooperació i la coordinació internacional en la lluita contra la migració irregular i el tràfic de persones.
8: La crisi a Ceuta centra el debat polític intern i extern quan falten 24 hores perquè els ministres de l'Interior europeus es reunisquen per a parlar d'esta crisi migratòria. De seguida ampliem el PIDIA, però de moment, així.
21: Sí, hem de contar que ahir a Ceuta hi hagué desembarcament de líders polítics de la dreta i extrema dreta. Diem desembarcament perquè Santiago Abascal va arribar en vaixell a la ciutat autònoma. El president de Vox reclama la militarització de la frontera i acusa Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
11: ¿Por qué Marruecos se ha atrevido a hacer esto? Pues yo creo que es muy claro, porque sabía que no iba a haber ninguna respuesta, ningún tipo de represalia. ¿Y por qué no hay ningún tipo de represalia? Porque Sánchez está sometido a Marruecos y porque probablemente Marruecos tiene informaciones y pruebas de Sánchez de corrupciones y mafias que los españoles todavía desconocemos.
21: Abascal apunta que el govern ja ho sabia, però acusa d'inacció, encara que no aporta proves. En esta teoria també s'ha sumat el Partit Popular. El vicesecretari d'Hisenda, Vivenda i Infraestructures del PP, Juan Bravo, demana des de Ceuta respostes en una gravació difosa als mitjans.
10: Sabía que esto podía pasar, existían informes. ¿Por qué nadie hizo caso al presidente Vivas cuando desde el lunes pedía refuerzos porque esto podía pasar? Y nadie lo escuchó. ¿Por qué los refuerzos han llegado el viernes?
21: Ahir cap membre del govern hi va intervindre. La roda de premsa la va fer el delegat del govern a la ciutat autònoma, Miguel Ángel Pérez, que hem escoltat en altres informacions. Contestava així a les teories d'inacció del govern espanyol.
22: No tuvimos ningún tipo de información hasta que empezamos a ver esas personas a entrar por la frontera de esa manera. Voy a seguir centrado en gestionar esta situación.
21: El delega criticava les protestes de grups poc nombrosos, hem de dir, que es manifestaren contra les polítiques migratòries.
22: Grupos de extrema derecha visitaron nuestra ciudad con el único objetivo de aprovecharse de nuestras dificultades para sembrar odio, división y miedo. Ceuta es una tierra de convivencia, de diversidad y de respeto. No necesitamos lecciones de los que solo pretenden sacar rédito político de la preocupación de nuestros barrios.
8: I com dèiem, els ministres de l'Interior dels països de la UE es reuniran demà per videoconferència per a debatre sobre esta crisi migratòria a Ceuta, després que ho demanaren el PIDIA per carta 22 països de la Unió.
21: Sí, són 22 dels 27 que formen la Unió, encapçalats per la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, els que han demanat a Maduro contra les arribades massives i més recursos per a blindar les fronteres. Al costat de Meloni, també ha signat la primera ministra danesa, la socialdemòcrata Mette Frederiksen, que en els últims temps aplica posicions més dures contra la migració en plena campanya electoral, hem de recordar, i amb una coalició de govern a tres bandes. A l'altra banda, la carta del president espanyol Pedro Sánchez, que acusa alguns governs d'actuar moguts pels prejuïcis, les notícies falses, l'interès polític o la ignorància, diu. És Sánchez qui ha demanat a la presidenta de la Comissió Europea una reunió de ministres de l'Interior. Resposta tíbia de von der Leyen en aquestes demandes espanyoles, que només han tingut el suport dels veïns portuguesos, francesos i Irlanda, que té la presidència europea este semestre.
8: Són les 8 i 17. El Ministeri de Sanitat calcula que 234 persones han perdut la vida el mes passat a la Comunitat Valenciana per les altes temperatures. Són 2.036 persones a tot Espanya. Només esta última setmana en són 183, 14 d'elles a la Comunitat Valenciana. La calor asfixiant de juliol deixa també xifres per a la història en quant als termòmetres. Segons dades de l'Observatori de l'AEMET, de les tres capitals valencianes hem deixat darrere el mes més càlid mai mesurat, informa Verónica Marc.
0: Al llarg del mes de juliol hem encadenat notícies sobre la calor extrema. Ara ja és confirmada i rècord. Joan Carles Fortea és meteoròleg d'Apunt Media.
1: No només ha sigut el mes de juliol més càlid des d'aquella dades, és que hi ha observatoris que ha sigut el mes, de manera absoluta, més càlid, fins i tot superant molts mesos d'agost.
0: Una realitat que es confirma als observatoris de molts municipis, com a l'Aliana. Rafa Montaner, membre d'Avamet, porta 32 anys recollint les temperatures i la mitjana de juliol ha trencat esquemes.
2: De tots els mesos registrats que tinc, juliol, agost, setembre i juny, este juliol és el que la temperatura més alta ha alcançat. Ja t'he dit, en 27 graus i con 4 decimes. Ha superat, és a dir, que vora 2 graus les temperatures respecte a les mitjanes de 30 anys.
0: Al carrer, la gent també ho ha notat.
23: Me ha afectado mucho el calor, bastante más caluroso que otros años. Es verdad que por la noche, sobre todo, por las ventanas no entraba aire.
24: Con aire acondicionado, cuando se ha podido, y con ventiladores.
2: Quan es comencí, les nits tropicals, teníem 20-25 nits tropicals així en la Liana durant tot l'estiu. L'any passat feren 65.
0: Agost comença amb una primera quinzena també per damunt de la mitjana, però a la segona es preveuen canvis. Joan Carles Fortea.
1: Però els models el que sí que indiquen és que hi ha canvis a partir de la segona part de mes, del mes d'agost, que podrien provocar temperatures més baixes i un augment de les tempestes.
0: Caldrà estar pendents del cel. De moment, la calor continua.
8: I també continua el mes d'agost. Acaba de començar el mes de les vacances per excel·lència i hotels i càmpings freguen ja el ple. Tot indica que se superarà el 90% d'ocupació. Cristina Badal.
25: Arranca un agost que estarà marcat per les bones xifres d'ocupació. Es preveu passar del 90%. Escoltem el president d'Osbec, Fede Fuster, i a la subdirectora d'Alania Costa Blanca, Lídia Osuna.
14: La nostra perspectiva i previsió és que acabem en unes xifres molt paregudes l'any passat, que va ser, si no m'enganyem, un entorn 90-91%.
15: Esperamos un agosto pues, que ronde el 98% d'ocupació. Ja nos quedan solo los últimos huequecitos.
25: El turisme nacional és el protagonista en esta època de l'any i també Benidorm. Escolten turistes.
26: Bienvenido. Siempre que vengo es un acierto, no sé por qué. Pero sí, la verdad es que está muy bien, hay mucha gente.
27: Ja es veu això al 100%. A l'hora de l'aparcar està més complicat. La playa es veu molt més plena.
25: I el que està consolidant-se any rere any com una destinació preferida per a famílies amb xiquets és el turisme de càmping.
28: Al final irte de vacaciones con los pequeños necesitas más servicios que en un hotel.
29: Por el peque, que le gustan mucho los camping y era la primera vez que veníamos en caravana.
30: Te ofrece todo lo que a nivel familiar requiere.
25: Dos maneres diferents de disfrutar les vacances, però amb un mateix objectiu, relaxar-se i desconnectar.
8: I anem ara cap a la delegació d'Alacant, perquè el turisme està íntimament lligat amb els milers de desplaçaments per carretera a les zones de vacances. Són viatges que no sempre acabarien com toca. Anem, com deia, fins a la delegació d'Apunta a Alacant. Pere Conca, conta'ns.
31: Bon dia, Alba. Sí, perquè la Direcció General de Trànsit ja ha donat a conèixer les xifres de morts en carretera durant este començament de la segona operació eixida, en què es preveuen fins a 54 milions i mig de desplaçaments de llarg recorregut durant l'agost. De moment, 11 persones han perdut la vida en accidents de trànsit, 4 d'elles eren motoristes. Dissabte va ser el dia de més mortalitat en les carreteres espanyoles amb 8 morts, 3 d'ells motoristes i 2 ferits. Ahir van faltar 2 persones més en 2 accidents, una d'elles motorista. Els 2 morts són un home de 26 anys i una dona de 29 que han perdut la vida en 2 sinistres diferents a la província de Toledo, mentre que divendres es va registrar un únic sinistre mortal amb un mort i 2 ferits. Cal recordar que este cap de setmana hi havia una previsió de 5,6 milions de desplaçaments per carretera a Espanya.
8: Pere, no ho deixem en tu, continuem amb tu, perquè també hem de contar-los que al Baix Segura s'ha tornat a sentir com tremolava la terra. En este cas ha sigut per un terratrèmol amb l'epicentre a la localitat murciana de Librilla.
31: Sí, segons l'Institut Geogràfic Nacional, ha tingut una magnitud de 3,9 en l'escala de Richter a 5 quilòmetres de profunditat, com bé has dit, a Librilla. La tremolor s'ha notat, a banda de fer-ho, a la regió murciana, també a les províncies d'Alacant i Albacete. El sisme es va produir ahir a les vora les 12 del migdia i no va causar danys. Tampoc telefonades al 1-2 des de la Comunitat Valenciana. I també, esta matinada, a les 4, un altre tremolor de 1,7 de magnitud s'ha produït a Elx, però no s'ha notat a l'iniciar-se a 4 quilòmetres de profunditat.
3: Gràcies, Pere.
31: Adéu.
3: Són les 8:23 minuts i així al món. Donald Trump assegura que avui es reprendran les converses amb l'Iran i que per això ha cancel·lat un atac massiu imminent en vista arribar a un acord que posi fi al conflicte.
4: We were all set to go just about at this time right now.
3: Ho ha dit Trump des de l'avió presidencial en un viatge cap al Caire.
21: Sí, on ha assegurat que l'Aràbia Saudí, els Emirats Àrabs i Qatar li van demanar de cancel·lar l'atac perquè pensaven que es pot aconseguir un acord amb l'Iran, no només sobre l'estret d'Hormuz, sinó també sobre una futura desnuclearització de l'Iran.
3: I ja sabem que els dos espanyols morts al Perú són un matrimoni d'un poble de Valladolid, els dos tenien 52 anys.
21: Són dos de les 13 víctimes mortals que ha originat este accident, l'accident d'una avioneta turística ocorregut dissabte quan es dirigien a visitar el monument arqueològic prehispànic de les línies de Nazca. La resta de morts són els dos pilots, dos famílies italianes completes, que eren també turistes, i dos ciutadans alemanys.
3: Són les 8:24, pausa i seguim.
5: Som la veu de tots. Som A Punt. Davant un avís de preemergència per incendis forestals, prepara't i ajuda'ns a protegir la Devesa. No tires puntes de cigarret ni encengues foc. Deixa lliures els accessos per als vehicles d'emergència. I si veus fum o foc, telefona al 112. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
6: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
5: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
6: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
7: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
9: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
12: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
13: Esports. Les notícies del matí.
3: I obrim el repàs de la informació esportiva amb el València, amb un equip que encara està, Daniel Mosilla, bon dia de nou, a mig gas, eh?
16: Sí, Alba, bon dia. El València, que no va poder superar l'Stoke City, empataren aún en terres angleses. I això que Corberán va assajar amb un 11 que ben bé podria ser el del començament de Lliga, on encara es nota la falta de rodatge i també la falta de reforços. Sobretot d'un lateral dret. El gol del València el va fer novament Danjuma, que té bones sensacions esta temporada. L'escoltem.
17: Yo confío mucho en el equipo, confío mucho en que podemos hacer. Y bueno, a ver, es parar y dar todo lo que podemos dar cuando arranca la temporada.
16: Dimarts, tornen els entrenaments a la ciutat esportiva de Paterna. S'acaba aquesta concentració a Anglaterra. Dissabte els espera ja el trofeu taronja, partit que disputaran contra el Newcastle.
3: I parlem ara del Villarreal, que ha deixat escapar, com qui diu este cap de setmana, el primer torneig de la temporada.
16: Sí, però amb bones sensacions. Va perdre la final de la Como Cup a Itàlia per 3-1 contra el Lens. Els d'Íñigo Pérez van passar de començar guanyant a veure com els francesos remuntaven en una fluixa segona part dels groguers. Parla Santi Mourinho.
0: Venimos en una línea buena, obviamente que piernas cansadas también a veces cuesta un poquito y se nota, pero creo que el equipo, como te digo, está en buen camino, estamos haciendo las cosas bien y ahora vamos a esperar el miércoles contra el Levante.
16: Efectivament, avui entrenen a porta tancada a partir de les 9:30 del matí. Dimecres, recordeu, 5 d'agost, s'enfronten al Levant a la ciutat esportiva José Manuel Llanes. El partit els oferirem en directe per la nostra tele, per la tele d'Apunt, a les 10 del matí. I este dilluns el club podria fer oficial el fitxatge del porter hongarès Peter Gulaski, de 36 anys.
3: I a banda de l'amistós contra el Villarreal, el Llevant tancarà la pretemporada dissabte que ve jugant a la ciutat esportiva del Castelló.
16: Sí, i és que això ja s'acaba. Dissabte s'enfrontarà l'equip de Pablo Hernández, el Llevant que té ja un nou davanter en nòmina per a tractar de suplir la marxa de Carlos Espí al Real Madrid. El belga Yunus Musuayi, de 19 anys, s'incorporarà esta setmana als entrenaments.
3: I l'Elx posarà fi a la pretemporada dissabte que ve contra el Toulouse a Sant Pedro del Pinatar.
16: Últim partit abans del debut de Lliga contra el Depor. L'equip ha renovat Buba, Gonzalo Villar i Víctor Chus i ha fitxat Les Groguet Ferniño. I tot això, l'equip necessita reforçar encara moltes més posicions. La gran sensació de l'estiu està sent el punta Umaru Konaré, que ve del filial i està fent molts gols.
3: Canviem d'esport. Sami Pajari s'ha imposat en el Rally de Finlàndia. És la novena prova del Mundial.
16: És la segona victòria del finlandès després de guanyar a Estònia i això el situa en la segona plaça del Mundial després de Philip Evans. El segon lloc ha sigut per al suec Oliver Solberg, que ha quedat a només 26 segons de Pajari, beneficiat per l'incident que va patir dissabte el nou vegades campió del món, Sebastián Ogier.
3: I acabem amb tenis, perquè l'esperat primer títol de Rafa Jodar en un torneig 500 de l'ATP haurà d'esperar de moment.
16: Sí, després de Marrakech, que és el primer títol. Així és perquè la final d'ahir de l'Over de Washington entre l'espanyol Rafa Jodar i la sensació del circuit d'esta temporada i el número 10 del món, Taylor Fritz, el nord-americà, ha quedat finalment ajornat a les 7 d'esta vesprada a causa del temporal de pluges a la capital federal dels Estats Units. En cas de victòria, Rafa aspira a col·locar-se el 12 en el rànquing ATP.
3: Daniel Mosilla, gràcies.
16: Gràcies.
3: Demà més. Repassem amb esta sintonia com estan les carreteres en este primer dilluns d'agost. Trobem trànsit a la 7, al bypass al terme de Torrent i sentit a la camp per un accident. Tenim fins a 3 quilòmetres i esta mateixa autovia a Bétera, també en sentit a la camp, té també eixes retencions. Trobaran també certa intensitat entre Mislata i Paterna, la B30, però sense retencions. El Pide a Viver, què passa amb els ferrocarrils?
21: En els ferrocarrils no s'ha notificat cap incidència de moment, però informem que Metro València canvia els horaris de les freqüències en el mes d'agost. D'esta manera, l'horari de dissabte s'aplicarà durant tota la setmana, a excepció de diumenge, que tindrà l'horari d'un festiu. Metro València ho justifica, diu, amb la disminució de l'oferta.
3: I quant a l'horatge, ampliem eixa previsió. Victòria Rosselló, bon dia.
1: Bon dia, Alba. Continuem amb nits tòrrides que esta nit han deixat mínimes que no ha baixat dels 27 graus en molts punts de la costa. Per tant, una calor molt intensa, especialment a les nits, també durant el dia, tot i que avui les màximes no seran tan altes com el cap de setmana, després d'un mes de juliol que ha sigut el més càlid des de que es tenen registres. Hem de dir que la primera part de la setmana continuarem amb una situació semblant, caracteritzada per temperatures molt altes, que demà tornen a fregar els 40 graus en zones de l'interior. De fet, avui no estem en avís, però demà tornen a activar-se els avisos grocs en previsió d'aixes temperatures altes diurnes en la costa, més curtes, però amb molta calor perquè la basca serà molt considerable. Humitats avui molt altes. De fet, tenim un ambient nuvolós, serà difícil veure el sol clarament, estarà l'ambient amb molta nuvolositat, com comentem, humitat ambiental també molt alta, i això farà que la primera part de la setmana continuem amb una calor molt intensa. La segona part podríem tindre uns dies on les temperatures serien més normals a les pròpies de l'època, perquè continuem en valors més alts del que haurien de tindre a principi d'agost.
3: Gràcies, Victòria. Són les 8:32.
12: Les notícies del matí.
2: amb Alba Requejo.
3: Els equips de rescat continuen buscant cossos a l'aigua del Tarajal una vegada s'ha informat del retorn de la major part de les vores 50.000 persones que van travessar la frontera cap a Espanya. El delegado del govern a Ceuta és Miguel Ángel Pérez.
10: Vamos a trabajar ineludiblemente para acelerar los expedientes y poder ejecutar los retornos.
3: Esta és la pitjor crisi migratòria i humanitària dels últims 40 anys.
21: L'últim balanç del govern espanyol parla de 72 persones mortes en este costat de la frontera, però s'estima que en poden ser més i, de fet, l'Associació Unificada de Guàrdies Civils ho eleva a més d'un centenar.
3: Pérez, el delegat del govern a Ceuta, ha reiterat que el govern espanyol no tenia cap informació que preveiera o que avançara esta crisi.
21: Respon així a les crítiques del PP i de Vox, Santiago Abascal i Juan Bravo.
11: ¿Sabía que esto podía pasar? ¿Existían informes? ¿Por qué nadie hizo caso al presidente Vivas cuando desde el lunes pedía refuerzos porque esto podía pasar?
14: ¿Y por qué no hay ningún tipo de represalia? Porque Sánchez está sometido a Marruecos y porque probablemente Marruecos tiene informaciones y pruebas de Sánchez de corrupciones y mafias que los españoles todavía desconocemos.
21: El govern del Marroc atribueix la crisi migratòria i humanitària a la desinformació en xarxes socials i a les xarxes de tràfic de persones, també als malentesos entorn de la sentència del Tribunal Suprem Espanyol sobre les anomenades devolucions en calenta. Allà a la Unió Europea, 22 països, 22 dels 27 totals, han demanat mà dura contra les arribades massives i més recursos per a blindar les fronteres. Pedro Sánchez acusa estos governs d'actuar moguts per prejuís i les notícies falses, un interès polític o la ignorància. Demà es reuneixen per videoconferència els ministres de l'Interior per a valorar la crisi migratòria i humanitària.
3: I continua sense controlar l'incendi de la Vall d'Uixó. Està estabilitzat des de divendres i ara els forestals se centren a vigilar que els rebrots de flama no tornen a encendre's.
21: Sí, s'actua sobre els punts calents per a evitar possibles rebrots i consolidar el perímetre del foc amb especial atenció, com ha explicat el director de l'extinció, a les zones de Tales i Eslida.
15: Hemos atajado con medios terrestres, hemos reforzado con medio aéreo, y durante el día nos han salido algunos foquillos, así unas columnillas de humo, pero sin ninguna importancia. El incendio está bastante bien.
21: El foc ha afectat, recordem, una superfície de 9.568 hectàrees i un perímetre de 89 quilòmetres.
3: 8:35, fem parada en les notícies del matí i a la tornada obrim el temps per a la reflexió, per a la tertúlia en este programa.
13: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
18: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
19: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
20: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
22: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
23: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
22: No pintem les coses de color de rosa.
23: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
22: I parlem l'idioma de l'esport.
24: Los 11 que salgan a morder como perros.
26: Tornarem al 4-4-2
32: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
33: Palmando.
34: Tu li has donat les claus.
33: Por algun lado saldrà la rata.
22: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12:30 de la nit en Apunt Ràdio.

0: La tertúlia en A punt. Les notícies del matí.
1: Són les 8:37. Estem en les notícies del matí, encetant ja, començant el temps que dediquem a la tertúlia, l'anàlisi de l'actualitat d'este mes d'agost, primer dilluns d'agost, per cert. Saludem ja a Víctor Maceda, periodista del Temps. Company, bon dia, com estàs?
2: Què tal? Molt bé, bon dia.
1: I saludem Amparo Castellano, periodista també, bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
1: Deia que és el primer dilluns d'agost, però nosaltres així seguim.
3: Ai, clar, treballant, com
1: i ja
3: toca.
1: Està. Companys, tenim damunt la taula eixa crisi migratòria, humanitària, que va disparar-se sobretot a partir de divendres allà a Ceuta. L'últim balanç del govern espanyol parla de 72 persones mortes, almenys a este costat de la frontera, però s'estima que en poden ser més. De moment el Marroc diu que en són 11 a l'altre costat de la frontera, però hi ha altres balanços, fins i tot hi ha un balanç de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils que eleva aquestes possibles morts de persones tractant d'arribar a Espanya fins a un centenar, a més d'un centenar. És, com deia, la pitjor crisi humanitària i migratòria dels últims 40 anys. És un succés que torna a posar damunt la taula els efectes de la política migratòria europea. Volem comentar algunes qüestions sobre aquest assumpte. En primer lloc, si vos sembla, anem amb, ja que parlàvem d'aquesta política migratòria europea, anem amb l'exterior, amb el que geopolíticament està significant o significa aquesta nova crisi migratòria i humanitària, i després, si vos sembla, ja sentim bé les diferents avaluacions polítiques així a casa nostra. Hem estat comentant en esta tertúlia que d'alguna manera, això s'explica per molts factors, però un d'ells és, òbviament, el de la política migratòria europea i aquella decisió de delegar, d'alguna manera, el control migratori en tercers països, en països veïns. Víctor.
2: Sí, i sobretot la sensació de que Espanya, en aquest sentit, se troba una miqueta a la intempèrie, no? Vull dir que no ha trobat, segurament, la resposta que esperava dels països comunitaris. Perquè la frontera de Ceuta, que és pues, una, diguem, de les més calentes, per dir-ho així, de tot el continent europeu, evidentment les de l'est també són molt importants, no? Però no és el primer conflicte, ja n'hi va haver un, no a esta magnitud, però important, en l'any 2021, i la sensació un poc és que efectivament hi ha una certa soledat, no, a l'hora d'afrontar este problema, més encara tenint en compte la posició del Marroc, que encara que, bueno, els seus posicionaments públics pues, d'alguna manera sí que podem dir que s'alineen en la posició espanyola, en el sentit del respecte a la legalitat, és que efectivament hi ha una certa soledat, no, a l'hora d'afrontar este problema, més encara tenint en compte la posició del Marroc, que encara que, bueno, els seus posicionaments públics pues, d'alguna manera sí que podem dir que s'alineen

0: de quina empremta o de com afecta la salut mental dels joves valencians esta qüestió de la vivenda, que no és només un sostre, que és pues, la base per a tindre un projecte vital, per a formar una família. Si et sembla, són ja les 9 i 16 minuts i hem de deixar-ho així, però ens agradaria una pròxima conversa amb tu per a abordar també tota esta situació de un poc pues, la foto fixa que estàvem dient, no? de la joventut, de com està la població jove a la Comunitat Valenciana. T'agraïm moltíssim estos minuts en el telèfon.
1: Por poner la situación de la juventud sobre la mesa, creemos que es importante visibilizar y hablar de la situación para realmente que se escuche y que se tomen las medidas pertinentes, porque hay veces que se parece que si no se dicen las cosas y no se ponen sobre la mesa, parece que los problemas no existen y evidentemente, como muestran los datos, hay un problema y de urgencia.
0: Efectivament, i també per recordar que hi ha problemes urgents, hi ha pactes d'estat que també són necessaris. Moltíssimes gràcies, presidenta del Consell Valencià de la Joventut, Esther Martínez, bon dia, parlem en els pròxims dies.
1: Perfecte, bon dia, adeu.
0: Ens queda molt poquet temps de tertúlia, però sí que m'agradaria fer un repàs, perquè ho hem estat donant-li molt de seguiment també durant tota esta setmana, aquest incendi de la Vall d'Uxó. Sabeu que de moment encara no està controlat, està estabilitzat, s'espera, les previsions són bones i s'espera que en les pròximes hores es puga donar per controlat, però mentrestant els municipis afectats per aquest incendi tracten de recuperar-se a poc econòmicament. Este cada setmana molts establiments ja han reobert, cal dir que han estat tancats durant prop de 10 dies en pràcticament temporada alta, en temporada estival. És una situació que costarà de recuperar. La nostra companya Verònica Marc ha visitat alguns d'estos pobles i ha parlat amb algunes d'estes persones que tenen doncs, establiments, restaurants, i això que ens conta ella és el que li han contat.
2: A Azuévar, Roberto Fernández ja desitjava poder acollir gent al seu hotel. La setmana de l'incendi la tenien al complet.
3: Y esta semana ya empezábamos nosotros con el hotel completo. Para nosotros nos ha afectado un montón porque hemos tenido el hotel vacío. Además, por un tema de planificaciones, hay que hacer cancelaciones un poco más a mediano plazo.
2: Amb taules parades per a un sopar de dissabte, els va agafar l'evacuació a molts bars. Al de Chobar van perdre més de 30 reserves. Daniela Bleda és una de les treballadores.
4: Pues carn, peix, coses que ja estaven preparades, pues això se tira i acaba sent pues una setmana molt llarga, perquè la gent ve a dinar, ve a sopar, a esmorzar, i se nota moltíssim.
2: A Eslida, Maite Gómez ha obert la seva tenda d'ultramarins després de 8 dies. La primera estimació de pèrdues és molt elevada.
5: Pues jo calculo sobre 1.000 euros, que a més de 8 dies, pues, en campanya d'estiu, a més, pues, sense poder obrir. I la carn de les càmeres, pues, 8 dies, pues, tampoc aguanta. Costarà, però esperem que ens ajuden i poder remuntar un poc.
0: Doncs esta és la foto ara com ara, a dia 3 d'agost, comencen a despertar i necessiten també deixar mà que puguem donar els i les turistes, els i les valencians, anar a casa nostra a reviscolar totes aquestes zones i a recuperar aquestes economies.
6: Seria molt important que en lloc de, bueno, pues eso, con totes les conseqüències d'aquest impacte econòmic tan terrible que està padeixent tota la zona, tota la Sierra de Espadán. Además, comentabais aquí en el programa, hablando con el conseller d'Emergències, que és el 12% del parc natural que se ha quemado. Pues yo creo que sí, que estaría muy bien que, igual que tuvimos esa cantidad de gestos de solidaridad en la zona de Valencia por el tema Dana, pues que nos vayamos ahora todos hacia allí, a ayudar un poco, ¿no? A intentar hacer crecer de nuevo la economía de la zona sin quitar con eso la exigencia, la responsabilidad que tienen las autoridades valencianas, las instituciones en general y también el gobierno del Estado, porque hemos visto que digamos la cooperación entre instituciones ha funcionado muy bien a la hora de estar allí, de apoyar a los vecinos y de apoyar, por supuesto, la extinción de los incendios. Pero que no se nos olvide que ya no pasemos página, que esa cooperación institucional se mantenga ahora para tratar de volver a revitalizar esa zona y que les apoyemos. Que lo hagamos los valencianos, pero también las instituciones sigan dando ese modelo de cooperación que hemos tenido.
7: Estic completament d'acord i afegiria simplement el paper també de les assegurances, perquè estem parlant d'una catàstrofe natural, imprevisible, i que en aquests casos de xicotets empresaris o mitjans empresaris que tenen el seu negoci que s'ha vist afectat

0: clarament per l'incendi, doncs que siguin també respectuosos amb els drets dels seus clients i no els escatimen, que moltes voltes això és el que veiem, no? Sí. Que intenten fugir i dir, bueno, pues, per estalviar-se uns diners.
1: Encara amb aquest incendi sense controlar, sí que ens dona temps, vos demanaré 30 segons de reflexió a cadascú, d'anar a la política. En les últimes hores hem pogut sentir encreuament d'acusacions d'entre PSPB i Consell a compte de la gestió dels bombers forestals. D'una banda, el PSPB ha dit que el Consell no va executar el 21% del pressupost destinat a contractar bombers forestals. Dels del Consell responen, diuen que el Botànic acomiadava 300 bombers forestals en acabar cada temporada. Cadascú atribueix un poc la precarietat del sector a l'altre. 30 segons per a valorar-me això, perquè sembla que tenim com certs temes damunt la taula. Un d'ells era la vivenda, del qual acabem de parlar, però l'altre podria ser este, que no acaba de solucionar-se, que any rere any trobem que continua sent objecte de baralla política, però no acabem de veure eixa presa de responsabilitat.
0: Sí, de fet, els bombers forestals eren uns dels col·lectius que més es manifestaven ja en l'època del Botànic, no? Vull dir, això no ve de nou. Se senten un poc, bueno, deixats de banda, no? Com si foren uns bombers de segona i que, efectivament, només se'ls recluta en situacions d'emergència, no? I volen salvaguardar les seues condicions laborals i efectivament, i oferir un paper més enllà de l'època crítica, que és l'estiu, no? I en aquest sentit sí que estaria bé que els dos partits principals, PP i PSPB, però també Compromís, doncs adoptar una unitat de criteri, perquè és un tema fonamental i que competa a diverses administracions, no sols a la Generalitat, també a les diputacions.
2: Pues yo creo que efectivamente lo que tendría que haber es un pacto que salga de las Cortes Valencianas para que todas las formaciones políticas estén implicadas, pero sobre todo que se mantengan en el tiempo. Esto tendría que ser un pacto un poco como la educación, ¿no? Que no vamos cambiando la programación cada año, sino que mantenemos la estabilidad. Pues ojalá lleguemos a que se pongan de acuerdo para hacer una política de prevención y de gestión de nuestros montes, de la gestión forestal y de todo lo que ello conlleva, que sea estable, que no venga de nuevo un gobierno y vuelva a cambiar los presupuestos y vuelva a cambiar las condiciones, ¿no?
1: Demanem massa, ja ho xerrarem. Són les 9:23, Víctor Maceda, periodista del Temps, Amparo Castellano, periodista, moltes gràcies per la conversa i per l'anàlisi. Fins a la pròxima, adeu. Fem pausa i seguim.
3: Som a punt.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: En 2026... la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
7: Este estiu, que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instal·la mosquiteres. Segueix les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
8: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analitzes, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
10: De tu a tu. les notícies del matí.
1: Són les 9:25, apenes 5 minuts per a arribar ja a les 9:30 per a finalitzar aquestes notícies del matí. Comencem aquests minuts de recta final parlant d'eixe incendi a la Vall d'Uxó. Els efectius d'extinció continuen treballant sense descans per a donar-lo per controlat. Mònica Artana, delegació de Castelló, bon dia.
11: Bon dia. L'incendi que va començar a la Vall d'Uxó i que es va donar per estabilitzat divendres ha presentat diversos rebrots este cap de setmana, el més important al terme municipal d'Artana, i això ha impedit que es doni de moment per controlat. Esta nit els mitjans terrestres han fet tasques de vigilància i els aeris s'han incorporat als treballs des de primera hora d'este matí. L'Ajuntament d'Artana i d'Eslida demana al veïnat que no actue de forma autònoma sobre el terreny o la fauna i que evite també eixir a la zona cremada pel foc. La investigació de la Guàrdia Civil sobre l'origen d'aquest incendi està oberta i apunta que va ser intencionat.
1: Gràcies, Mònica. Estarem pendents perquè, com saben, s'espera, les previsions són que en les pròximes hores pugui donar-se ja per controlat. Al Genovés, a la comarca de la Costera, el dispositiu de rescat mobilitzat per a buscar un home desaparegut de Xàtiva ha trobat finalment el cadàver. L'home de 59 anys havia eixit a fer esport per una ruta de muntanya dins del terme a primera hora del matí de diumenge, i com que no tornava a casa, la filla va llançar eixe missatge d'alerta. Vora les 5 de la vesprada d'ahir, l'ampli dispositiu per la zona del Mortera Alet, al Genovés, va localitzar finalment el cadàver del esportista. Ara li faran l'autòpsia, però tot fa pensar que va patir una caiguda i que es va colpejar al cap. N'estarem pendents per a ampliar dades. I 13.579 milions d'euros és la quantitat total de despesa que els turistes estrangers han deixat a tot l'estat durant el mes de juny. La xifra augmenta en un 4% respecte al mateix període de 2025. Són dades de l'INE que acabem de conèixer fa uns minuts i que també indiquen que els visitants residents a Alemanya, a França i al Regne Unit són els que més gasten. Això sí, la variació interanual no és tan notable com la del mes anterior, que pujava fins a un 10%. Aquestes dades les ampliarem en les pròximes finestres informatives. De l'exterior, dos apunts. El preu del barril de Brent s'enfonsa, ho fa més d'un 7%. Este cru, que com saben és el de referència a Europa, ha arribat este dilluns fins als 83 dòlars. Una notícia directament lligada amb les declaracions de Donald Trump sobre l'Iran, en les quals parlava d'un pròxim acord de negociacions que es reprendrien avui mateix després de cancel·lar un atac massiu imminent també a eixe país, a l'Iran. I també els parlem de Cuba, que ha patit una nova apagada total del seu sistema elèctric. Ocorre això just unes hores després d'anunciar el restabliment parcial de la vespra a l'oest del país, inclús a la ciutat de l'Havana, i que sumeix de nou Cuba en una crisi energètica ja persistent. L'anunci l'ha publicat la Unió Elèctrica de Cuba, l'empresa estatal, en un breu missatge per les xarxes socials. El passat mes de juliol, l'illa de Cuba va estar marcada per diverses apagades totals. L'UNE assegura, l'Unió Elèctrica, que la caiguda del sistema és la conseqüència directa de l'asfíxia energètica orquestrada pels Estats Units contra el país. Bé, amb estos dos apunts de l'exterior ho deixem. Les notícies del matí tornen ja demà a partir de les 8. Els acompanyarem, com sempre, fins les 9:30. Ara es queden així en la ràdio amb la programació de l'Amunt i Avall amb Sergi Olcina i la resta de l'equip. Demà, més. Adeu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaçant el tramvia des d'Empalme o Benimaclet, estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
4: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
5: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
6: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
7: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
8: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
7: No pintem les coses de color de rosa.
8: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
7: I parlem l'idioma de l'esport.
9: Los 11 que salgan a morder como perros.
10: Tornarem al 4-4-2
11: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
12: Al mando.
13: Tu li has donat les claus.
12: Por algun lado saldrà la rata.
7: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
14: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
15: fem banda
14: amb el millor repertori de músics valencians.
15: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
14: Desfilarem al costat dels nostres músics.
15: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
16: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
17: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
15: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12 amb Doni Salvador
16: en A Punt Ràdio.
18: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
7: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
19: Amb un equip de gala, Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat, Punt a Punt.
20: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
19: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
21: De tu a tu.
10: Hola, esta frase en la que comencem la setmana parla sobre el vel darrere del qual s'oculta el coneixement que ignorem, un tema que forma el nucli principal d'una pel·lícula tan transcendental com còsmica, com Matrix, evidentment. I diu així, diu, no hi ha preguntes sense resposta, només preguntes mal formulades.

0: Ràdio Vall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
1: Què tal? Una abraçada forta a tots aquells que ens escolteu cada dia i els que comenceu la jornada amb nosaltres. És que ens seguiu cada matí en Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. Avui és dilluns 3 d'agost de 2026. La setmana arranca també amb la mirada posada a les fronteres, els termòmetres i el balanç d'un estiu que no dona treva. A l'escena internacional, la crisi migratòria continua tensionant la Unió Europea. Un bloc de 22 països liderat per Itàlia pressiona per endurir els controls. Mentrestant, a Amèrica Llatina es consolida la militarització de la seguretat pública. El Perú és l'últim país a traure l'exèrcit als carrers per frenar el narcotràfic. Així a Espanya, el focus, clar, està en Ceuta. El Ministeri de l'Interior ha blindat la frontera del Tarajal amb una nova barrera pneumàtica flotant de 500 metres i també sistemes antibusseig per frenar les constants allaus de nedadors. Als tribunals s'obri una nova peça judicial que investiga presumptes pagaments irregulars del Partit Socialista i la Crònica Negra ens deixa també una jornada tràgica. A Santander, un nou crim masclista es cobra la vida d'una noia de 27 anys. I a Yeles, Toledo, una treballadora de 22 també ha mort en un terrible accident laboral en una lavanderia industrial. La nota d'alleujament la posa el temps. Després d'un mes de juliol negre, asfixiant i infernal, la EMET confirma un descens generalitzat de les temperatures màximes a pràcticament tota la península, cosa que rebrem amb molt de gust. I a la Comunitat Valenciana respirem una mica també després de tancar aquest juliol més càlid de la nostra història, amb rècords salvatges. I quan diem salvatges, són de per damunt de 45 graus. Avui en València capital la màxima que es queda és la de al voltant de 31, encara que la humitat dispararà, això sí, l'agobio i la sensibilitat tèrmica. La calor acumulada manté en suspens els servicis d'emergència, això sí, preocupen d'una altra banda els incendis forestals a l'interior de Castelló, on s'ha hagut d'evacuar granges de manera preventiva a municipis com Eslida i Morella, i a les carreteres també es lamenta una tragèdia, una menor de 13 anys que moria en un xoc entre un camió i una autocaravana a la P7 a l'altura de Benicàssim. I molta atenció si esteu preparant les vacances d'agost. La ONCE ha començat a repartir 2 milions d'ulleres gratuïtes per a veure de manera segura i ser gran eclipsi solar del proper 12 d'agost. Les carreteres també es preparen perquè l'afluència de personal, sobretot cap a l'interior, serà espectacular. Així que no vos descuideu, que les ulleres almenys volaran en breu. I, per cert, si fem una miqueta d'història, Espanya va avançar en la seva modernització al integrar-se ja fa uns anys, en 1961, en Lockde, i en el 73 va acomiadar l'icònic Seat 600 amb la fabricació de la seva última unitat, el cotxe espanyol per excel·lència. També la nostra comunitat celebra un dia com avui fites culturals i geogràfiques úniques. Per una banda, el naixement en 1944... si xifres mos maregen, en 1944, del llegendari cantant Nino Bravo, allà lo de Malferit, i també es produïa la primera alborada de la banda municipal d'Alacant en 1912. Per cert, també s'ampliava en 1964 el recorregut de les coves de Sant Josep a Castelló, estos dies tancades degut a eixe incendi de la Vall d'Uixó. Com podeu comprovar, moltes qüestions que acompanyen a les que ara ja comencem a contar-vos en este espai matinal de la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio, produït, com tots els dies, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Quan ens fem majors, parlar de xifres econòmiques o parlar de dates ja mos mareja i fa que se'ns vagi una miqueta el cap. Bé, tornant a l'actualitat, la frontera del Tarajal ha despertat este cap de setmana amb una situació molt més tranquil·la que en jornades anteriors com les que vam conèixer cap al cap de setmana, encara que un grup d'una desena de persones intentava este cap de setmana, almenys ahir, intentar accedir a Ceuta nadant, d'ahir les mesures que s'han pres. Un intent que va ser controlat pels militars desplegats a la zona mentre la barrera de boies instal·lada dissabte no detectava nous accessos pel mar. La qüestió és que aquesta crisi migratòria provocada per l'entrada massiva de migrants a Ceuta ha desencadenat un xoc diplomàtic a la Unió Europea. Els ministres d'Interior dels 27 es reuniran demà per videoconferència amb l'objectiu d'analitzar la situació després que tant Espanya com un grup de 22 estats membres reclamaren una trobada urgent. La convocatòria arriba després de l'enviament de 2 cartes a les institucions europees. En la primera, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qualifica, atenció, d'egoista, polaritzadora i il·legal la resposta d'alguns estats membres davant de la crisi migratòria i reclama, per tant, una actuació coordinada de tota la Unió Europea. S'ha sentit soles, Sánchez. La segona carta està impulsada per la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i compta amb el suport dels dirigents d'altres 21 països, entre ells Alemanya. En este cas, els signants també demanen una reunió urgent per a abordar la situació generada a Ceuta que els ha fet a tots plantar les orelles. I és que la tensió entre els socis europeus s'ha traduït en mesures de control a les fronteres. Itàlia suspenia temporalment l'aplicació de l'espai Schengen per als viatgers procedents d'Espanya i també començava a exigir la documentació als ciutadans no comunitaris que arriben des de territori espanyol. França, en canvi, no s'ha sumat a la iniciativa perquè el president francès Emmanuel Macron ha expressat públicament la seva solidaritat amb Espanya i ha oferit suport també a través de Frontex. Tot i això, ha ordenat reforçar els controls a la frontera amb Espanya amb l'enviament de 4 unitats de forces mòbils, avions i drons. I és que França ens porta ja 10 anys d'avantatge en aquestes qüestions. Portugal també ha incrementat la vigilància a la seva frontera marítima, tot i que amb la boca xicoteta es mostren solidaris. La videoconferència de dimarts de demà servirà perquè els ministres d'Interior dels 27 intenten consensuar una resposta comuna davant d'una crisi que ha controls a la frontera amb Espanya amb l'enviament de 4 unitats de forces mòbils, avions i drons. I és que França ens porta ja 10 anys d'avantatge en aquestes qüestions. Portugal també ha incrementat la vigilància a la seva frontera marítima, tot i que amb la boca xicoteta es mostren solidaris. La videoconferència de dimarts de demà servirà per

0: aquest estiu, com va fer amb nosaltres mentre estava de ple la crisi migratòria. La banda sonora de Mi Verano, així l'ha anomenat. Bueno, igual altres han tingut que nomenar la seua, ho he perdut tot pel foc o ens han invadit 70.000 persones.
1: Este verano os he preparado una playlist con algunas de las canciones que más estoy escuchando de este año. Es bastante ecléctica, así que os destaco tres que seguro que en fin, que os dan una idea de por dónde voy.
0: Busqueu-la en internet si vos interessa i sabreu els gustos musicals del president. Bé, canviant de tema, els bombers continuen treballant durant el cap de setmana en les tasques de refresc de la zona afectada per aquest incendi forestal de la Vall d'Uixó, que està estabilitzat des de la vesprada de divendres. Segons Emergències de la Generalitat, de moment no ha sigut necessari incorporar mitjans aeris ja a aquestes tasques d'extinció. Durant les últimes hores, és a dir, el cap de setmana, s'ha actuat sobre punts calents per evitar possibles rebrots i consolidar el perímetre del foc, que afecta ja al final una superfície de 9.568 hectàrees, en un perímetre de 89 quilòmetres. Emergències indicava que s'està prestant també especial atenció a les zones de Tales i Eslida. De fet, ahir diumenge al matí continuaven treballant sobre el terreny 5 unitats de bombers forestals de la Generalitat, 2 autobombes, 3 dotacions del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, 3 brigades rurals d'actuació forestal i 2 unitats especials, és a dir, encara n'hi havia molta gent allí destacada.
2: Bueno, hemos atajado con medios terrestres, hemos reforzado con un medio aéreo y durante el día nos han salido algunos foquillos, así unas columnillas de humo, pero sin ninguna importancia.
0: Segons les últimes dades facilitades pel conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, de les 9.568 hectàrees cremades, un 12% corresponen al parc natural de la Serra d'Espadà. El terme municipal més afectat és Artana, amb 3.160 hectàrees calcinades, de les quals 2.705 són superfície forestal.
3: De dilluns a divendres en A.Ràdio anem amunt i avall.

0: A aquestes hores, quan són les 9:43, en directe a través de la Ràdio Autonòmica Valenciana, també fem, diguem, un enllaç amb altres de les qüestions que passen, coneixent, sobretot, assumptes que protagonitzen este inici del mes d'agost de 2026 i també part de l'actualitat d'una jornada com avui en la que s'inicia la setmana. Marina Perelló, bon dia, què tal, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Anem a fer repàs d'alguns dels protagonistes d'avui.
1: Efectivament, la crisi migratòria de Ceuta continua deixant històries que posen nom i rostre al drama humà que s'ha viscut estos dies a la frontera sud. Una de les víctimes és Faten Ben Amar El Hassizi, una jove futbolista marroquina de només 20 anys que ha sigut considerada una de les promeses del futbol femení en el seu país. Faten jugava a Magreb Atlético Tetuán i va morir mentre intentava arribar a Ceuta nadant, buscant una oportunitat de futur. El seu club ha confirmat la mort amb un comunicat molt emotiu en què assegura que la jove no buscava fama ni aventura, sinó una vida millor i una nova oportunitat a l'altre costat de la frontera. La seva mort s'ha convertit en un dels símbols del drama humà que ha deixat esta crisi migratòria en què desenes de persones han perdut la vida intentant arribar al territori espanyol. El club també lamenta l'alt preu que paguen molts joves en les rutes migratòries irregulars i denuncia que massa vegades els somnis acaben convertint-se en tragèdies.
0: I ahí comença el drama com el que hem viscut este cap de setmana, sobretot des de dijous, divendres. Mireia Vallarri, què tal? Bon dia.
2: Molt bé, Sergi, bon dia.
0: Tu mos contes que dos helicòpters que participaven en l'extinció d'un greu incendi a Grècia, en este cas, han patit un accident este diumenge, i aquest accident li ha costat la vida a dos dels membres de la tripulació.
2: L'accident es va produir quan tractaven d'extingir l'incendi en la regió de l'Àrtica i que es troba a només 35 quilòmetres del centre urbà d'Atenes. Les dues persones que han perdut la vida són el pilot d'un dels helicòpters i el copilot de l'altre. En les imatges de l'impacte s'observa que l'accident es va produir quan els dos helicòpters volaven molt a prop i a baixa altitud fins que van col·lisionar i un d'ells es va incendiar perdent l'hèlice principal i desplomant-se tot seguit.
0: És curiós perquè ha sigut vindre Mireia Vallarri i tornar el senyor Naranja.
1: És curiós, qual... estava esperant-la. Tornem
0: ella a
1: parlar. Ha dit a veure quan torna Mireia.
0: Sí, perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, també ha anunciat l'inici d'una nova ronda de converses amb Iran esta mateixa vesprada, és a dir, que no agafa vacances d'agost.
1: Ell no para, ho ha fet en declaracions a premsa a bord de l'Air Force One, on ha reiterat les seues declaracions al voltant de la suposada suspensió d'un atac contra la República Islàmica després que les parts hagueren assolit un acord per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Sobre si hi ha un termini límit per a les negociacions amb Teheran, Trump ha assenyalat que estan preparats per avançar en qualsevol moment. Per la seva part, responsables polítics i militars iranians

0: Han eixit a desmentir les paraules de Trump assegurant que no s'ha arribat a cap tipus d'acord sobre el pas.
1: I València augmenta l'ocupació hotelera. Ho fa en este mes de juliol i afronta un agost, afortunadament, amb previsions de rècord.
2: La ciutat de València continua consolidant-se com un dels principals destinacions de turisme urbà. Segons les dades d'Osbec, l'ocupació hotelera ha arribat al 83% durant el mes de juliol, 2 punts més que el mateix període de l'any passat. A la província de Castelló, l'ocupació hotelera també ha evolucionat positivament i ha assolit el 80%. Peníscola ha revalidat el 90% d'ocupació registrat l'estiu passat, tot i que els apartaments turístics han patit un descens de les reserves. Per la seva banda, Benidorm torna a liderar l'ocupació hotelera amb un 89%, el mateix percentatge que l'any passat.
3: Me ha afectado mucho el calor, bastante más caluroso que otros años. Es verdad que por la noche, sobre todo, por las ventanas no entraba aire.
4: Con aire acondicionado, cuando se ha podido, y con ventiladores.
5: Quan es comencí, les nits tropicals, tenien 20-25 nits tropicals així en la liana durant tot l'estiu. L'any passat feren 65.
1: Juliol del 2026 ja és oficialment el més càlid des de que hi ha registres en la nostra comunitat autònoma. Les dades dels observatoris d'AEMET a les tres capitals i les d'AVAMET confirmen un mes excepcional en temperatures que en alguns punts han superat fins i tot els valors habituals dels mesos d'agost. El nostre meteoròleg, el meteoròleg de punt Joan Carles Fortea, destaca que no només ha sigut el juliol més calorós registrat, sinó que en alguns observatoris s'ha convertit en el més càlid de tota la sèrie històrica. La situació també s'ha fet evident en estacions meteorològiques de municipis com l'Eliana, on la temperatura mitjana mensual ha batut tots els rècords.
6: No només ha sigut el mes de juliol més càlid des d'aquella data, és que hi ha observatoris que ha sigut el mes, de manera absoluta, més càlid, fins i tot superant molts mesos d'agost.
1: De fet, Rafa Montaner, que és observador d'AVAMET des de fa 32 anys, en este poble del Camp del Túria, ha registrat 27,4 graus de temperatura mitjana en juliol. Això suposa prop de 2 graus per damunt de la mitjana dels últims 30 anys. A més, recorda que les nits tropicals també s'han disparat, ja que si abans n'hi havia entre 20 i 25 durant tot l'estiu, l'any passat se'n van registrar 65.
5: De tots els mesos registrats que tinc, juliol, agost, setembre i juny, este juliol és el que la temperatura més alta ha alcançat. Ja t'he dit, en 27 graus i con 4 dècimes. Ha superat, és a dir, que vora 2 graus les temperatures respecte a les mitjanes de 30 anys.
1: Amb les dades d'AVAMET, durant 17 dies de juliol, almenys una estació meteorològica valenciana va superar els 40 graus. Els valors més elevats es van registrar, recordem, a la Pobla Llarga, 45,5, Villena, 45,1, Ontinyent, 44,5 i Llocnou d'en Fenollet, en 44,3, encara que també es van superar els 42 graus en municipis com Jalance, Orihuela, Requena o Sumacàrcer. Els models apunten que la primera quinzena d'agost continuarà marcada per temperatures superiors a la mitjana, mentre que a partir de la segona meitat del mes podrien arribar un descens tèrmic i més tempestes, cosa que no estaria mal i ens recordarien aquelles cabanyuelas de quan érem menudets. I és que la calor extrema també ha tingut un fort impacte sobre la salut. Segons les estimacions del sistema de monitorització de la mortalitat diària, el MOMO, el mes de juliol deixa un balanç provisional de 2.036 morts atribuïdes a les altes temperatures d'Espanya, de les quals 234 corresponen a la nostra comunitat autònoma. La quarta onada de calor, que es va prolongar del 29 al 31 de juliol, esta última que hem viscut, ha causat provisionalment 183 defuncions a Espanya, 14 de les quals són al territori valencià. I aquest sistema MOMO no compatibilitza morts confirmades, sinó que estima la sobremortalitat a partir de la diferència entre les defuncions esperades i les observades, creuant aquestes dades amb les temperatures que es registren. Les estimacions indiquen que en els dies amb més impacte a la nostra comunitat autònoma, que van ser el 9, 10, 11 i 12 de juliol, amb fins 22 morts atribuïbles a la calor en una sola jornada són els que es van produir. Els experts recorden que aquestes situacions afecten especialment les persones més vulnerables i adverteixen que les xifres corresponents als últims dies del mes encara són provisionals. Ara coneixem també algunes de les portades i dels continguts que corresponen als principals diaris, no només de la comunitat, sinó també a nivell nacional.
7: Amunt i avall, A Punt Ràdio.

0: Anem a veure què mos conten aquests principals diaris que no descansen en agost, encara que sí que baixa un poquet la marxa.
1: Comencem amb Levante, el mercantil valenciano, 200.000 hectàrees en 50 anys, és la empremta del foc a la Comunitat Valenciana, i Marroc, que esquiva la seva responsabilitat en esta crisi migratòria.
2: Per a seva part, les províncies obrien una entrevista a Margallo que titula Marruecos aprovecha el momento de máxima debilidad del gobierno. Per la seva part, titulen també Pintades, Brutícia i Abandó s'apoderen de Gran Via, Marqués de Túria.
1: En informació, el port projecta una marina d'empreses en el seu accés al sur d'Alacant, i Marroc atribueix la crisi de Ceuta a les màfies i a la desinformació.
2: Per la seva part, el periòdic Mediterrani obre amb l'incendi de la Vall d'Uixó, que està a l'espera de ser controlat, mentre que també titulen Marroc eludeix la seva culpa en la crisi de Ceuta i es reivindica com un soci fiable.
1: Pel que fa als titulars i a les portades més nacionals, el País titula declaracions de Juan Jesús Vivas. Marruecos ha demostrat que no és fiable i s'ha d'exigir respecte. I també parla d'Infantino i deixa Trontolla després de fracassar el seu projecte de privatitzar el Mundial.
2: I acabem amb El Mundo, que titula l'avalanxa de Ceuta obri una crisi entre Interior i Defensa i sobre el desafiament de viure a la sedi de Marroc.
3: Amunt i avall.
0: Nou i 52, Maite Freitas i Òscar Pellicer s'encarreguen de dur endavant este directe fins a les 2 de la vesprada. Avui anem a parlar de les vacances de nou, que acostumen a associar-se, no ens enganyem, amb el descens i la desconnexió, però cada vegada són més les persones que no aconsegueixen baixar el ritme. La pressió social, l'excés de productivitat i les expectatives d'un estiu perfecte poden convertir este període en una nova font d'estrès. Alguns aprofiten les vacances per a omplir l'agenda d'activitats, altres, en canvi, reivindiquen la necessitat de reservar temps per al descans.
4: Estic també fent un campus de tennis. Quan puc, que les meves amigues en agost i que me vaig a Palma, que tinc família allí de Mallorca.
5: La pressió social està, però bueno, a mi també tens que aprofitar per descansar.
0: Per al psicòleg Enric Valls, moltes persones mantenen durant l'estiu el mateix nivell d'estrès que la resta de l'any. Alguns això ho sabem bé.
6: Continuem amb l'estrès de la resta de l'any. S'organitzen, no? Tots els dies de vacances, tenim que anar a les 8 a este puesto, a les 12 tenim que anar a la platja, tenim que anar a sopar a este lloc, que està molt bé de forma puntual, però és que les vacances, precisament, el context o la fotografia simbolitza no fer res.
0: Les expectatives d'un estiu idíl·lic i la voluntat de fer-ho tot allò que no s'ha pogut durant l'any també contribueixen a este ritme frenètic. Tindre els fills a casa durant tot el dia o compartir les vacances amb altres membres de la família també poden generar moments d'estrès o ansietat, com comprendreu i sabeu. De fet, Valls recomana rebaixar el ritme i donar-se permís per a descansar.
6: Menys revolucions, anar més tranquil i afrontant-ho amb més paciència i sobretot donant-se també el permís.
0: Al remat, trobar l'equilibri sembla la millor recepta per a poder aprofitar les vacances. Al final, es diu que es pot arribar a planificar i fer tot i al mateix temps disfrutar i descansar.
7: Los cuidas, los... te alegran el día.
8: Con 15 añitos ya falleció y es lo mejor que he tenido en mi vida, he crecido con ella. Y al añito decidí volver a adoptar otra.
9: Estamos muy contentos, los cuatro de la familia.
0: Tornem a parlar de xifres, perquè la Comunitat Valenciana té un total de 1.533.551 animals de companyia, dels quals 727.453 són gossos i 600.032.992 són gats, mentre que 173.106 són un altre tipus d'animals, cosa que ens situa com la quarta autonomia amb més mascotes darrere d'Andalusia, Catalunya i Madrid. La xifra de gossos a la nostra comunitat suposa el 47,4% del total d'animals de companyia, mentre que els gats representen el 41,2%. En els últims anys la cosa s'ha igualat una miqueta. A escala estatal trobem, per exemple, que en Espanya hi ha 15.171.569 animals de companyia. Esta dada està estimada a partir del que reflecteixen les inscripcions en els registres autonòmics d'animals de companyia entre els anys 2021 i 2025. Això suposa un augment del 14% en este període, és a dir, que estos són els que estan legalitzats, a banda estan els que no coneixem.
10: És el més mimat ara de la família.
11: Me gusta tu animal. Ara, aconsejo adoptar, no comprar.
12: Es que encima era soñado ya que ya tener un gatito en casa.
0: Segons aquest estudi, els gossos continuen sent l'animal de companyia més habitual en Espanya, amb 7 milions i mig d'animals, la qual cosa representa el 50% de totes les mascotes registrades en 2025. A continuació, el segon animal de companyia, com vos diem, és el gat, que suposa un 37%. I aquest 13% restant es reparteix entre altres animals que resideixen en cases espanyoles, un grup variat que inclou conills, pardals, tortugues, furons i altres rèptils. Únicament la quantitat de gats supera el de gossos com a animals de companyia registrats i és en Ceuta i Melilla, segons les mateixes dades.
13: Ya incluso en la pandemia que la gente se animaba más a tener animales. Tuvimos todo sentimiento de soledad y creo que ahí mucha gente que no tenía animales se dio cuenta de lo importante y lo que nos aportan y la compañía que dan.
0: L'estadística també desglossa la quantitat d'animals de companyia per comunitats autònomes. Andalusia és la que més en té i té 3 milions i pico, és a dir, 3.264.926, seguida de Catalunya amb 1.988.389 i la Comunitat de Madrid amb 1.895.000. Després, com us deia, la Comunitat Valenciana, amb més d'un milió i mig. I canviant de tema, les dades de consum alimentari dibuixen les prioritats dels ciutadans, també en matèria de salut. L'últim informe de consum alimentari en el nostre país, presentat el dijous passat pel ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, amb dades de l'any passat, 2025, mostra els canvis de consum. Canvis com ara que comprem més a menut en quantitats menors d'aliments, que creix el consum d'aliments frescos i llegums, tot i ser inferior que fa 10 anys, que l'adopció d'hàbits saludables s'evidencia en l'elaboració de receptes més saludables, on regnen, per exemple, les amanides com a primera opció, i que dediquem menys temps a la cuina o, per exemple, que guanya terreny el desdejuni, però salat.
14: Estamos cada vez más pensando no solo en lo que consumimos en términos de gusto y en términos de precios, sino también en términos de salud.
0: Esta mostra també destaca que la compra en supermercats continua guanyant adeptes. Durant l'any passat, un 68,2% dels consumidors afirmava comprar en el supermercat, la qual cosa suposava un increment del 2 i pico respecte al 2024. I és que la proximitat, la varietat de productes i la practicitat són els motius d'esta elecció. Però, a més, la venda per internet en matèria d'alimentació es manté estable, al voltant del 2%. D'altra banda, la marca blanca dels establiments arrapa cada any unes dècimes i ja s'arrima al 50% de la quota d'alimentació envasada. I és que l'anàlisi del Ministeri evidencia també que l'encariment del preu dels aliments frescos no ha frenat el consum, pareixer. D'aquesta forma, el 2025, el consum augmentava un 1,2% en volum, mentre que la despesa creixia un 6,7%. Un consum, a més, que va en línia amb els hàbits més actius i saludables dels espanyols. Per cert, que aquest informe assegura que augmenta la quantitat de persones que fan esport més de 3 vegades a la setmana. Una convicció que també explica el descens del 4,5% en el consum de farines i hidrats, o del 3,9% en el de greixos i olis.
15: Ha subido muchísimo los precios en todo.
16: Una docena de huevos valía 100 pesetas, una cosa así, y ahora vale 6 euros.
0: I per acabar ja, entre altres aspectes, el document també reflecteix que els ciutadans apostem per cuinar a casa receptes clàssiques com la paella o la tortilla de creïlla. És curiós perquè, per altra banda, diuen que el menjar encarregat ha augmentat. També mostra com les amanides en les diferents versions són actualment l'aposta que millor evoluciona en les cuines espanyoles. Clar, és el menor dels esforços. I és que els valencians hem gastat de mitjana l'any passat 1.846 euros en alimentació, una xifra que es situa en la part baixa de la taula autonòmica, millor dit, i per baix de la mitjana del conjunt d'Espanya, que és de 1.874 en 8 euros. Parlem dels milers i de les quantitats que ens gastem i es podem gastar o que no es podem gastar en tota l'alegria, però la qüestió és que tot va apretant-se cada volta una miqueta més, com la gasolina, que en els últims dies pujava 6 cèntims de nou. I amb la gasolina ens referim també al dièsel, que encara està més car. Anem a ampliar això i altres qüestions amb Amparo Martín i el pròxim butlletí de notícies. Fins ara.
17: Les 10.
18: A punt. Notícies.
19: Bon dia. A la Vall d'Uixó continuen treballant els mitjans d'extinció per a controlar l'incendi declarat el 25 de juliol. Mònica Artana, des de Castelló, quina és l'última hora?
20: L'incendi forestal de la Serra d'Espadà continua estabilitzat i encara no està controlat. El dispositiu manté les tasques de vigilància i de refredament del perímetre per evitar rebrots com els que s'han produït este cap de setmana, encara que l'evolució és favorable i no es descarta que es puga declarar controlat en les pròximes hores. El foc ha calcinat 9.600 hectàrees, aproximadament un 12% del parc natural. Els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa i els ajuntaments d'Artana i d'Eslida els demanen que eviten eixir a la zona cremada pel foc. A hores d'ara, els esforços dels mitjans terrestres i aeris se centren a assegurar definitivament el perímetre.
19: Moltes gràcies, Mònica. I el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha assegurat este matí que la immensa majoria de les persones que van entrar de manera irregular a Espanya per la frontera de Ceuta ja ha retornat al Marroc i que el compromís del Marroc és que tots els que han entrat retornin el PIDIA.
1: Sí, en una entrevista en Televisió Espanyola, Álvarez ha destacat que el Marroc ha col·laborat amb rapidesa, diu, des del primer minut, i ha coincidit en atribuir a la desinformació la entrada massiva de persones.
21: Desde el primer segundo de la primera conversación, lo que nos trasladaron las autoridades marroquíes es que su disposición era total e inmediata, sin solicitar nada ni pedir ningún tipo de elemento más para que se devolviera a cada una de las personas a que regresaran inmediatamente. Y ellos mismos también señalaban que detectaban esa actividad inusual en redes sociales, que estaba pues amplificando una sentencia y deformándola, así que incluso hubo un momento en que llegaban a trasladar pues como que la frontera española se había abierto por
19: 13.579 milions d'euros és la quantitat total de despesa que els turistes estrangers han deixat a tot l'estat durant el mes de juny.
1: La xifra augmenta en un 4% respecte al mateix període del 2025. Són dades de l'INE que també indiquen que els visitants residents a Alemanya, França i el Regne Unit són els que més gasten. Això sí, la variació interanual no és tan notable com la del mes anterior, que pujava fins a un 10%.
19: I continuem amb calor. L'Agència Estatal de Meteorologia ha establit per a esta vesprada l'avís groc al litoral sud d'Alacant per temperatures màximes de 36 graus, encara que localment poden arribar els 40 graus. Especialment a la zona d'Orihuela, l'avís groc entrarà en vigor a la una del migdia i estarà vigent fins a les 9 del matí. I hem de parlar d'un altre incendi. Els bombers del Consorci Provincial d'Alacant, junt amb els bombers forestals de la Generalitat, han extingit un incendi a Teulada. El foc es va declarar la vesprada de diumenge en una zona de vegetació a només 300 metres de l'entrada de la localitat. La ràpida actuació dels mitjans terrestres i també d'un mitjà aeri han evitat que les flames es propaguen a les vivendes més pròximes. I en els esports, els nostres equips de primera ja preparen la part final de la pretemporada. Paula Alfonso, bon dia.
22: Bon dia. Quan falten 15 dies per al començament de la Lliga, els nostres equips inicien la setmana mirant de prop la Lliga, excepte el València, que no jugarà fins al 22 d'agost contra el Celta. L'Elx iniciarà avui l'estada de pretemporada al Gorfa. L'equip de Martín Anselmi marxarà al voltant de les 11 del matí, encara amb la plantilla per acabar de confeccionar. El Villarreal estrena este matí a porta tancada per a preparar el partit de dimecres contra el Llevant i que podreu seguir en directe per la nostra televisió a les 10 del matí. Els Granota també s'entrenen avui a Bunyol. El València avui descansa i tornarà demà al treball després d'acabar dissabte la pretemporada a Anglaterra.
19: Molt bé, moltes gràcies, Paula. I això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall amb Sergio Elcina. Endavant.
23: Som Apunt. Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
24: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
25: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
26: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
27: Front a una onada de calor, actua.
2: Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén-te a casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
18: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
3: De tu a tu.
26: Apunt Ràdio, Sergi Olcina.
0: Són les 10 i 6 d'este tercer dia del mes d'agost de 2026. Ara ens ocuparem també d'aquesta situació límit que ha viscut Ceuta en els últims dies i la quantitat de milers de menors que s'han quedat, per cert, en la ciutat autònoma mentre els servicis estan completament desbordats. També us recordarem que els ministres d'Interior es reuneixen demà i ho fan d'urgència en Brussel·les per analitzar la crisi migratòria en Ceuta i el paper que juga Europa en tot això. Serà interessant saber-ho. Però abans també anem a donar una ulleta en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies a moltes de les qüestions que ens afecten més de prop, passant per tota l'actualitat local i comarcal que es reflexa en alguna de les nostres emissores col·laboratives i també les publicacions digitals i impreses. Anem a començar donant ixa ulleta a l'extrem nord de la comunitat autònoma. Allí està Emili Fenellosa en Vinaròs News. Emili, bon dia, què tal?
4: Bon dia des de Vinaròs News. Aquests són alguns dels titulars que portem avui. Per exemple, comencem amb un d'esports, i és que l'atleta benicarlanda del Club Esportiu Vinaròs, Carla Massí, va aconseguir una magnífica marca al míting internacional de Bèlgica. De festes dels nostres pobles, per exemple, ens referim a un poble d'esports molt menudet però molt actiu, com és Vallbona, del qual parlem sobre el seu acte de proclamació de reines i dames, i també de la romeria que es va fer a l'ermita del patró, Sant Domingo. Per supost, tenim àmplia informació gràfica escrita del Summer Carnaval de Vinaròs, que s'ha celebrat amb extraordinari èxit aquest cap de setmana. Quan articles d'història, tenim el de la secció El Fortí, que es titula El mito del liberalisme, última etapa del reinado d'Isabel II. En política, destacar un ple extraordinari que es va fer a Vinaròs, en el qual s'aprova la contractació de les obres del nou Auditori Teatre Municipal. Un reportatge curiós sobre un vinarossenc, Lluís Fredo Serret, que fa viatges molt curiosos. El títol del reportatge és L'art de viatjar amb l'autor de la ruta. Per altra banda, dos artistes de Vinaròs han presentat Covarde, un cant a la superació personal. Tant és una cançó en videoclip com també que es pot descarregar de les plataformes. Un article més de la secció Històries en blanc i negre, records a tot color, aquesta vegada dedicat al Molí Noguera. Les Palmes, a Amposta, és un carrer per a jugar, com també reflectim en un reportatge gràfic. I un altre article d'opinió és de la secció Vora l'Ebre, que es diu Apropiació indeguda. També parlem de que l'Ajuntament de Vinaròs ha aconseguit una subvenció de la Generalitat per adequar l'edifici dels serveis socials i que el PSOE de Benicarló rebutja convertir el casal municipal en una comissaria. Res més.
0: I te ho agraïm, Emili. Moltes gràcies. Bona setmana i bon mes d'agost. Anem a saludar ara un dels positius, d'aixòs happys que conformen el nostre programa, mirant a un lloc on la fresqueta és relativa. Estem parlant de Bocairent i de Ràdio Bocairent, on està, com sempre, José Ricardo Agulló. José Ricardo, bon dia.
5: Bon dia des de Bocairent. Després d'una primera part al mes de juliol, l'estiu jove de Bocairent continuarà al mes d'agost amb propostes noves. La programació d'oci per a la infància, adolescència i joventut seguirà oferint activitats cada setmana. En concret, comptarà amb 10 cites, a les quals s'afegeix la cloenda al mes de setembre. Així, hi haurà vesprades esportives i vesprades infantils, cine d'estiu, autobús a les festes d'Alfafara, torneig de cartes, un cicle de contacontes i tallers a la bibliopiscina. Una oferta ampliada d'oci que combina l'element lúdic amb l'esportiu, el cultural, etc. Sergio Gandía, regidor d'Infància, Adolescència i Joventut, afirma que la decena edició d'Estiu Jove està marcada per la continuïtat de propostes d'anys anteriors que funcionen molt bé i també per novetats significatives. En aquest sentit, l'edil destaca propostes de juliol, com el tobogán gegant o la festa de l'espuma. Per altra banda, es van entregar els premis del concurs fotogràfic Bocairent i el seu entorn. L'acte de lliurament va servir per a donar a conèixer el veredicte del jurat i alhora inaugurar l'exposició de totes les obres a la Sala Joan de Joanes. Aquesta podrà visitar-se fins el pròxim 14 d'agost. En la primera modalitat de color, el guanyador del primer premi va ser José Antonio Bernat Bacete i la del segon premi, Elena Cirera Gisbert. En la modalitat de blanc i negre, Blai Baño Vicedo va ser guanyador amb el primer premi i Juan Miguel Beneito Bañó amb el segon. A més, va haver un accèssit local per a Benjamín Castelló de Pereda. Per a la regidora de Turisme, el concurs ha tornat a comptar amb una participació destacada i una qualitat creativa important. És per això que Mariluz Pascual convida el veïnat i els visitants a acostar-se a l'exposició. És una oportunitat de connectar amb espais, amb moments i amb detalls que mostren la riquesa de Bocairent. De manera que és una manifestació d'estimar el nostre poble. I per a tancar també tenim una altra notícia. El projecte del TIN avança amb fets. Aconseguir que la zona del TIN fora de l'Ajuntament i que es convertira en un projecte de transformació urbana per al poble eren objectius imaginats des de feia dècades per bona part dels bocairentines i bocairentins. Gràcies a molt de treball, a molta constància i a molt d'esforç compartit durant els últims anys, avui comença a ser una realitat més pròxima. I és que, després d'una primera adquisició de terrenys a finals de 2024, que actualment estan convertint-se en la fase primera d'aparcament, esta setmana s'ha formalitzat una segona compra de parcel·les. Així, per exemple, la zona de l'antiga piscina o de la cova, que hi ha generacions del poble que recorden com a espais preciosos d'activitat, ja són municipals. Per tant, el projecte del TINC segueix avançant amb fets i això és una bona notícia per a Bocairent. Amb totes aquestes notícies, com sempre, vos esperem en Bocairent i vos desitgem que passeu molt bona setmana.
0: Vaig a dir-te una cosa, José Ricardo, que el diguen, vos esperem en Bocairent, és una de les frases més esperançadores i romàntiques que et puguen dir en qualsevol dia de l'any. Anem a veure què mos conta ara Judit Celma, des del periòdico d'aquí. Judit, bon dia, bona setmana.
6: Bon dia. Obrim amb successos. Una jove deixativa ha sobreviscut a una nit de terror durant el seu Erasmus a Brasil. La universitària valenciana va quedar atrapada pel fum en un incendi declarat en la vivenda on s'allotjava, a Balneario Camboriú. El foc es va iniciar, segons el relat dels estudiants, en el pis d'un company italià que es trobava baix els efectes de la droga, encara que les causes continuen sota investigació. Sense poder eixir per les escales, la jove i un altre estudiant van haver de saltar des d'un tercer pis fins a l'edifici del costat per posar-se fora de perill. El company italià també va intentar escapar la mateixa via, però no va aconseguir arribar a l'altre edifici i va haver de ser rescatat pels bombers. També en successos, dos rescats en zones de muntanya han deixat dues persones ferides a la província d'Alacant. Un ciclista va caure per un terraplè de 10 metres a Petrer i un senderista va patir una caiguda al Ponoig, a Polop de la Marina. En tots dos casos van ser necessaris els equips especials de rescat i helicòpters per la dificultat d'accés. I en l'àmbit forestal, un incendi declarat este diumenge a Moixent ha quedat controlat després d'afectar una zona de pineda. El foc va obligar a tallar la CV589 en tots sentits per la presència de fum i per facilitar el treball dels equips d'emergència. En l'extinció han participat bombers forestals, autobombes i mitjans aeris. Mirem ara cap a la recuperació després de la dana. Aldaia, quasi dos anys després de la tragèdia, s'han retirat els últims vehicles que encara quedaven atrapats en un garatge inundat. Tres cotxes han pogut eixir finalment després de mesos de problemes tècnics amb muntacàrregues i les instal·lacions. L'Ajuntament recorda que la reconstrucció del municipi encara continua. I tanquem amb una bona notícia. La Canal de Navarrés compta ja amb tres rutes adaptades per a persones amb discapacitat visual gràcies a un sistema de senyalització amb sons 3D. La iniciativa va permetre recórrer espais naturals com el Barranc Moreno de Bicorb, la ruta d'Agna fins al Salt de Xella o els xorradores de Navarrés amb més autonomia. I fins així el resum d'avui. Recordem que poden seguir tota l'actualitat, com sempre, al periodicodaquí.com.
0: La veritat és que això és el que correspon a tota l'actualitat més propera. Si baixem de nou cap al sud, i al sud és així de la nostra comunitat, mos trobem de nou en eixa crisi migratòria que es va iniciar a finals de la setmana passada, que ha produït la indignació de milers i milers de ceutis, sobretot al respecte de la situació en la que s'han vist i com s'ha gestionat esta crisi migratòria, de centenars de migrants que encara permaneixen en la ciutat, previsiblement, i de 7.000 menors que podien estar encara en Ceuta en estos instants, no? D'una banda, es parla d'un desplegament militar sense precedents en el que s'ha pogut estos dies establir com a mesures de contenció. Este matí, a més, mos parlaven de la quantitat de persones migrants que estaven retornant al Marroc, estava fent-se en camions, però n'hi ha una qüestió. Dins d'aixes devolucions s'obre una altra meló, la dels menors. Els menors no acompanyats, que teòricament no poden ser rebutjats i queden baix protecció en el nostre país. Demanaven, de fet, també la col·laboració de totes les comunitats autònomes per a que acolliren. En este cas, i n'hi hauria que afegir, si cap, encara més del que tenien acollits, a tots estos que acaben d'arribar. La veritat és que quan es parla de crisi migratòria es podia definir en majúscules a estes hores després de tot el que ha passat, com vos diem, des de dijous, divendres i el cap de setmana, encara que pareguera que la cosa s'ha tranquil·litzat. Bueno, posem el focus en eixa crisi viscuda estos dies a Ceuta i que torna a situar la frontera sud al centre del debat polític i social. Vos tornem a recordar que l'entrada massiva de persones procedents del Marroc obligava les autoritats espanyoles, davant la inactivitat de les autoritats marroquís, a reforçar el dispositiu de seguretat i a activar mecanismes de resposta davant una situació excepcional en la que es podria dir el govern ha actuat amb prou laxitud o suavitat. És el que acusen la majoria de, inclús els socis parlamentaris a banda de l'oposició. Paral·lelament, s'ha obert un intens debat sobre les causes d'esta nova crisi, el paper de les relacions entre Espanya i també el país veí, el Marroc, la gestió de les fronteres i les conseqüències jurídiques que comporta una situació d'estes característiques. Anem a analitzar el que sabem fins ara. Què diu el dret, sobretot, no? I quins elements convé separar dels discursos polítics que estos dies han sigut molts i molt variats. Per això ens acompanya Patuca Fernández Vicens. Patuca és advocada i és especialitzada en migracions. Patuca, què tal? Bon dia.
7: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, sobre todo, gracias por atendernos y acompañarnos en la Radio Pública Valenciana e iniciar además no solo el mes, sino también la semana con nosotros. Antes de entrar en lo que es el análisis jurídico, sí que nos gustaría preguntarte por la última hora. Marruecos acaba de romper su silencio, sostiene que esta crisis se debe a la actuación de las redes de trata, la desinformación y la mala interpretación de resoluciones judiciales, al tiempo que se presenta pues como un socio fiable. ¿Qué lectura podrías hacer de este comunicado? No sé si aporta elementos nuevos o responde más bien a una estrategia política y, como no puede ser de otra forma, Patuca, diplomática.
7: Bueno, Marruecos está intentando retomar la relación diplomática con España, pero el comunicado no es cierto. El comunicado lo que hace es situar un término al debate donde los dos gobiernos pueden seguir hablando, pero sabemos que no es cierto. No es cierto que esto se deba a las redes de tráfico de personas, porque las redes de tráfico de personas no tienen la capacidad de movilizar 100.000 personas en Marruecos, porque las redes de tráfico de personas no tienen la capacidad para retirar a la guardia a la mejanía marroquí de las fronteras, porque además Marruecos tiene mucha capacidad. Marruecos, el Mahcen marroquí, tiene capacidad para controlar no solo las fronteras, sino el interior de su estado. Hay que ver y saber que 100.000 personas se movieron, digamos, por carretera, subieron desde el sur. Por lo tanto, bueno, pues la declaración de Marruecos es una declaración en términos diplomáticos para que los estados puedan seguir avanzando, pero no responde a la realidad. Tampoco tiene que ver con una sentencia. ¿Por qué? Porque Marruecos y los jóvenes marroquíes saben que esa sentencia no les aplica. Cuando a un joven marroquí llegaba a Ceuta, no era devuelto en ningún caso, porque Marruecos no acepta devolución de sus nacionales por la frontera de Tarajal. Las devoluciones de personas que llegaban nadando se aplicaban a ciudadanos yemeníes, se aplicaban a ciudadanos sudaneses, se aplicaban a refugiados de terceros países. Pero Marruecos no reconoce la frontera del Tarajal y, por lo tanto, no admite nunca una devolución desde Ceuta. Los jóvenes de Castillejos sabían que cuando conseguían tocar Ceuta, se quedaban en Ceuta, porque para Marruecos Ceuta es territorio marroquí, porque no ha dejado de hacer reclamación de soberanía.
0: Claro. Vamos a empezar la casa por los cimientos, para no errar el tiro. Patuca, para situar a los oyentes, después de toda esta vorágine de los últimos días, ¿realmente qué ha ocurrido en Ceuta? Exactamente, ¿cuáles son los hechos objetivos que conocemos hasta este momento?
7: Bueno, pues los hechos objetivos es que hay más de 100 personas muertas, de hecho, muchas de ellas niñas y niños, y esto ya solo de por sí permite hablar de una crisis de derechos humanos. Lo que sabemos es que han entrado pues un número indeterminado, en torno a las 50 o 60 mil personas, la mayor parte de ellas marroquíes. Hay un grupo pequeño de nacionales de terceros países, hay sudaneses, hay eritreos, hay palestinos. Sabemos que las personas marroquíes pasaron la frontera de modo expedito, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de violencia policial, pero sabemos que los jóvenes africanos negros, que las familias palestinas, que las familias eritreas sufrieron mucha violencia. Hemos visto jóvenes con machetazos en el cuello de las autoridades marroquíes. Por lo tanto, está claro que no era una crisis migratoria, porque no entraban las personas que habitualmente transitan nuestra frontera sur. Sabemos que muchas de ellas han salido, pero que todavía queda gente en la ciudad de Ceuta. Sabemos que entraron por el espigón, no entraron, digamos, cuando un joven o las entradas que hemos visto a lo largo de estos años a Ceuta no son las entradas de estos días. Las entradas de años anteriores era gente que se lanzaba al mar, digamos, en medio de la playa Castillejo sobre Yunes, se adentraba mucho en el fondo del mar, vamos, en alta mar, y rodeaba por completo la ciudad de Ceuta para entrar por la mitad de Ceuta. Ceuta es una península y se puede entrar por los dos lados. Y esto no, esto era gente, y lo hemos visto, transitando por el espigón o transitando por el paso fronterizo. Uh-huh. Estos son los hechos objetivos, un movimiento masivo de personas con la finalidad, y ahora ya sí que entramos en la, digamos, en la opinión, pero es una opinión fundada, llevo sí muchos años conociendo la ciudad de Ceuta, con una finalidad de, bueno, pues política, no migratoria.
0: Se habla poco de los ceutís y la situación que tuvieron que vivir estos días pasados. ¿Qué supone la entrada irregular de los miles de personas, en este caso en Ceuta? Ahora, si te parece, hablaremos de los menores, de los 7.000 y pico que tengo entendido que dan allí, y de lo complicado que se hace ese retorno. ¿Qué procedimientos prevé la legislación española en estos casos? Si quieres, por una parte, de adultos y luego de menores.
7: Bueno, pues con relación a la sociedad ceutí, lo primero que hay que decir es que la sociedad ceutí ha sufrido una situación que nadie tendría que vivir. No podemos hablar de invasión en términos de guerra, porque lo que hemos visto es un grupo de personas en chanclas, sí, pero lo cierto es que las personas de Ceuta sí que han visto como si su ciudad era invadida. Han tenido que cerrar comercios, estaban en feria, no han podido celebrar la feria, han visto muchísimo sufrimiento. La sociedad ceutí está recogiendo los cadáveres de las personas muertas. La sociedad ceutí se ha tenido que posicionar contra la ultraderecha y contra los gestadores de odio y pedirles que, por favor, que se vayan, que es una ciudad de convivencia. La sociedad ceutí, como ha hecho en otras ocasiones, ha reaccionado extraordinariamente bien a una situación que no tendrían por qué vivir, que ya vivieron en el año 2021 y que se tenía que haber puesto medios para que esto nunca más volviera a ocurrir. Ahora mismo, ¿qué es lo que sabemos? Pues ahora mismo, bueno, pues quedan personas en la ciudad, tanto en los barrios, quedan muchas menos, muchísimas menos, pero siguen quedando personas marroquíes que se están dirigiendo a la frontera, pues con mayor o menor voluntariedad, porque el ejército está recorriendo las calles y les anima a irse hacia la frontera. Sí. Quedan unos 1.000 niños y niñas en las naves del Tarajal, que es un espacio donde, bueno, se les ha dejado pasar para que duerman en las naves, pero donde no está habiendo una acogida efectiva. Y bueno, pues quedan otro grupo importante de personas refugiadas que están en la playa del Trampolín, en la playa Benítez, y que llevan muchos días sin comer. Entonces ahora mismo pues hay mucha gente sin comer. Ceuta va recuperando poco a poco la vida, pero no la normalidad, porque va a ser muy difícil que Ceuta recupere la normalidad, porque este tipo de efectos tiene un potencial traumático importante.
0: Después de esto que estamos comentando, es evidente que la situación de todas estas personas que entraron en Ceuta es complicada, como también lo es la de los ceutís y la situación que les queda, me imagino que social y emocional, pero también al resto del país. De una forma objetiva te planteo esto. Estos días el gobierno apelaba a que, si cabe, las diferentes comunidades autónomas españolas se hicieran cargo de aquellas personas que no podían ser retornadas. No sé si ya estamos en capacidad de absorber un poco más, porque si con la situación anterior ya estaba complicado, si añadimos más personas refugiadas, ¿esto a dónde nos lleva, Patuca?
7: Bueno, lo cierto es que el número de personas refugiadas en el último año han bajado notablemente.
0: A ver, ¿qué cree que
7: perdón? Tenemos siempre las crisis, ¿no? Sí. Y entonces en las crisis siempre tendemos a pensar en números altísimos, importantísimos, pero lo cierto es que la mayor parte de las personas refugiadas no entran ni por Ceuta, ni por Melilla, ni por Canarias, entran por el aeropuerto. Lo que pasa es que no los vemos, ¿no? Entonces, España tiene capacidad para coger pues a las 1.000 personas refugiadas que acaben quedándose en España después de esta crisis, aunque puedan parecer muchas, tiene capacidad más que suficiente, porque ya, como digo, es mucha menos de los números de personas refugiadas salvadoreñas, hondureñas y venezolanas que hemos estado recibiendo en los últimos años. Por lo tanto, capacidad tenemos de sobra sin que suponga ningún tipo de menoscabo, digamos, ni para el presupuesto español, ni para la capacidad de integración y de inclusión de nuestros barrios, ciudades y pueblos. Esto yo entiendo que para una persona que está en su barrio y que, digo, que bueno, pues que puede decir 1.000 personas, pero lo cierto es que la sociedad española tiene, vamos, más que capacidad para absorber esta entrada. De la gente que finalmente se quede, no de las 60.000 personas, para ser, que son lógicamente...
0: Sí, las 60 o las 70.000 son otro cantar, claro, sí, sí.
7: No, claro, no, y además que no debe ser así de ninguna manera. Quiero decir que lo que estamos viendo es que muchos niños y niñas están volviendo voluntariamente, quiero decir, hay muchos niños están pidiendo regresar porque, bueno, es difícil de explicar, porque lo que ha ocurrido tiene mucho que ver también con la psicología de masas, con cómo, pero bueno, pues pero los que finalmente tienen derecho a quedarse porque estén bajo la protección de la Convención de Ginebra o de la Convención de los Derechos del Niño, porque sean niños vulnerables que no tengan familia y que no tengan un espacio seguro de retorno, van a ser muy poquitos en términos numéricos.
0: Es inevitable que después de la reunión por videoconferencia que se prevé para mañana de los líderes europeos, te pregunte por esas decisiones que los diferentes países han tomado al respecto de lo que ha sucedido en Ceuta estos días. ¿Qué opinión te merece?
7: Bueno, lo primero que hay que decir que es que España es uno de los pocos países, junto con Grecia, que tiene una frontera terrestre con el sur global. Por lo tanto, digo, en el caso de Grecia con Turquía a través del río Ebro, en el caso de España con Marruecos. Por lo tanto, es una situación insólita que ningún otro país va a poder vivir. Pero que situaciones similares han ocurrido entre Polonia y Bielorrusia, por lo tanto, no son nuevas.
0: Sí, es decir, venidos de otros lados.
7: Claro, hay una realidad... y es que la frontera exterior de la Unión Europea no ha sufrido ningún riesgo, porque el mismo acuerdo de Schengen ya tiene una excepción para Ceuta y Melilla. Por lo tanto, las declaraciones extemporáneas de Giorgia Meloni o las declaraciones extemporáneas del Ministerio del Interior finlandés, que luego fueron corregidas por el presidente del país, o por el primer ministro, perdón, bueno, pues son sencillamente unas declaraciones con el fin de, bueno, pues ahondar en el discurso anti-inmigración, pero los técnicos en Europa y la Comisión Europea sabe que la frontera exterior de la Unión Europea no ha sufrido por esto. Lo que sí que es cierto es que esto tiene, o sea, Bruselas es muy responsable de lo que ha ocurrido, porque quien ha promovido una política de externalización de fronteras ha sido Bruselas, con muchísimo dinero. Entonces habrá que revisar qué dinero le estamos dando a Marruecos, cómo está usando Marruecos este dinero. Esto es lo que realmente hace falta. Si tú le das las llaves de tu casa a un tercero, no te extrañe que luego el tercero deje la puerta abierta. Y esto es una política que se ha promovido desde Europa. Le podría haber pasado a Italia con Albania, le podría haber pasado a Italia con Libia. Lo que pasa es que nunca sería en los mismos términos porque no tienen frontera terrestre.
0: Claro, Bruselas, ¿no?, que actúa de una forma patuca, pero al mismo tiempo demuestra tener cierto temor del propio norte europeo, que somos nosotros, bueno, y Grecia también, etcétera, etcétera, claro. Esa es la sensación que dan.
7: Claro, hay una dialéctica, hay una dialógica y luego hay la realpolitik. Entonces, Marruecos se maneja muy bien en esto. Marruecos tiene dos tipos de diplomacia, la diplomacia al cuscús y la diplomacia al talonario. Y entonces es así como, y entonces nosotros tenemos que exigirle a Marruecos mejoras en estado del bienestar, pero en su estado del bienestar, y mejoras en derechos humanos. Eso va a ser lo único que realmente haga un efecto de prevención y contención. Mientras Marruecos siga teniendo los niveles de paro juvenil, mientras Marruecos siga teniendo el nivel de represión, los jóvenes marroquíes van a seguir saliendo. Y no solo eso, sino que Marruecos va a seguir utilizando la migración como moneda de cambio en nuestras relaciones. Aquí detrás de esto lo que hay son los acuerdos de Abraham y el acuerdo entre Estados Unidos, Marruecos e Israel. Detrás de esto está la intención de explotar ahora mismo los recursos del Sáhara Occidental, con un proyecto que tienen en Dagla. Detrás de esto está la intención de hacer pasar en el derecho en las relaciones internacionales a España como una potencia ocupante y colonial, haciendo ver que Ceuta y Melilla son colonias cuando en realidad nunca han sido territorio de Marruecos. Aquí hay una agenda oculta que hay que saber leer. Hay que preguntarse quién ha ganado con esto para saber quién lo ha promovido. Y desde luego no lo han ganado las personas migrantes, que ya digo, hay 100 personas muertas.
0: Claro.
7: Y después de esto habría que hacer un silencio.
0: Luego está la cuarta pata del banco, si quieres, las redes de trata y tráfico de personas y el papel que desempeñan, si me lo permites, en una crisis de estas características, si es que desempeñan alguno.
7: Bueno, en la entrada de personas, en este caso, no han desempeñado ninguno, porque no hace falta una red de trata ni de tráfico para este tipo de entradas, porque ya digo que esto no es una crisis migratoria. Entonces, aquí, por mucho que se pretenda hacer señalar, ni hay redes de tráfico ni hay redes de trata. ¿Qué es lo que podemos estar viendo ahora? Bueno, pues ahora sí que podemos estar viendo que hay, redes o mafias, no sé muy bien cómo definirlo, que están pudiendo tratar de sacar gente de Ceuta en embarcaciones, ¿no? Pero ya digo que es un fenómeno ex post, no está en la causa ni en el origen. Podremos pensarlo en otros contextos, pero desde luego no en la crisis de Ceuta. Erraríamos en el diagnóstico, y si erramos en el diagnóstico, vamos a errar también en la solución y volvería a ocurrir.
0: Patuca, solamente una última cosa y no te quito más tiempo. A pesar de querer ser muy objetivos, a veces la línea entre el discurso, lo que creemos justo y lo que no, creo que es muy fina. Te quiero decir, ¿hasta qué punto influyen la desinformación, los rumores o los mensajes difundidos en redes sociales, en los movimientos migratorios, en situaciones como estas? Y lo que es más importante, no sé, ¿qué consideras que es importante a raíz de esto que la ciudadanía entienda cuando se habla de migración, más que nada para distinguir los hechos contrastados, como digo, de los discursos o percepciones que suelen surgir en momentos de crisis fuertes como esta?
7: Bueno, ha sido una situación tan dramática, tan trágica, tan de tantísimo sufrimiento, que es lógico que la sociedad española sienta miedo, ¿no? Porque estamos los términos que se han utilizado, invasión, y por lo tanto esto ahonda en el discurso antiinmigración. Hemos visto muchos bulos, hemos visto cierta desinformación, porque hemos visto imágenes que además no se correspondían, hemos visto imágenes donde se hablaba de conflicto entre personas migrantes y cuando en realidad se trataba a lo mejor de ciudadanos ceutís. Lo que pasa es que como el perfil racial es marroquí, pues vamos confundiendo. Se han visto imágenes de asaltos que no se corresponden con Ceuta. Bueno, pues ya sabemos que los gestadores de odio utilizan estas crisis para difundir su odio, y eso es muy difícil de combatir, porque además en este caso el caldo de cultivo, que es el miedo y la inquietud, pues estaba sobre la mesa, obviamente. También hay una realidad, y es que las personas que emigran también consumen redes sociales, lógicamente, también no son usuarios.
0: A veces son un movimiento importante también para movilizar al personal.
7: Y entonces, en este caso, lo que vemos es que el gobierno de Marruecos se ha beneficiado de eso para generar esta crisis. O sea, uno de las herramientas que ha utilizado han sido las redes sociales. Lo utilizamos la ciudadanía, lo utilizan las empresas y lo utilizan los gobiernos, y no siempre con fines o con medios, digamos, vamos, lo utilizan con fines espurios.
0: Sí, sí, sí, está claro. Patuca Fernández Vicens, advocada especialitzada en migracions. Moltes gràcies per haver-nos atès. Com el dic, repeteix que ha sigut un plaer i per haver estat amb nosaltres en este matí de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Una abraçada molt forta.
7: Un abrazo.
0: Hasta luego, bon dia. En un moment també baixem a Ceuta. Són les 10:35.
26: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall. Som A.Punt.
24: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
23: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
18: A punt, la radio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén 103.7.
3: De tu a tu.
26: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: En un moment tornarem a aixafar el nostre territori, el de la Comunitat Autònoma Valenciana, però no deixem de parlar de Ceuta després d'aquesta entrada massiva de persones des del Marroc. És que la ciutat manté activat un important dispositiu de seguretat, com és lògic, mentre continua gestionant les conseqüències d'una situació que ha tornat a situar la frontera sud al centre de l'actualitat. Amb les primeres reaccions oficials del govern marroquí i mentre es manté la coordinació entre els dos països, també, evidentment, tenim la inquietud de conèixer quina és la situació sobre el terreny. Per això, avui a qui saludem és a Juanjo Coronado, que és periodista del Pueblo de Ceuta. Juanjo, bon dia, buenos días desde la Comunidad Valenciana.
8: Buenos días desde la Ciudad Autónoma de Ceuta, ¿cómo estáis?
0: Bien, me imagino que atendiendo a las posiciones, nosotros mejor que vosotros, ¿no?
8: Pues más tranquilo seguro, porque lo que se ha vivido en Ceuta los últimos días, no quiero frivolizar con el asunto, pero yo he visto escenas que perfectamente podría haber firmado algunos de los directores de las películas estas de Guerra Mundial Z, etcétera, que hemos visto en estos días, ¿no? Recuerdo uno de los supermercados, de los dos que tiene en Ceuta, la firma Mercadona,
0: sí,
8: que el otro día tenía como 300 personas subidas a una valla, Mercadona cerró, tuvo que venir la policía, al día siguiente en esa misma zona, bueno, pues yo particularmente, un poco más por curiosidad que por necesidad, acudí a comprar a un supermercado, compré, ya digo, creo que fue una lata de atún, una cosa insignificante, pero más por ver que por necesidad, y la imagen de entrar a comprar una lata de atún con tanquetas del ejército, la puerta custodiando para que todo fuera en orden, no es desde luego la imagen más agradable que uno se puede encontrar un sábado por la mañana, ¿verdad?
0: Claro. Ya que me estás comentando esto, para aquellos que dicen que es una exageración y que lo que se ha vendido es algo como para despertar el temor del resto del país, ¿tú qué les dirías?
8: Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos habitantes tiene Valencia capital?
0: Pues estaremos en torno a los que somos también de las poblaciones colindantes, un millón, millón y pico.
8: Pues imaginaros que de la noche a la mañana os entran 1.200.000 personas.
0: Sí, sí, sí, eso lo comentábamos el otro día. Es decir, 60, 70 mil más los 83 que sois, pues...
8: Quien tenga la sensación de que se están viendo un mensaje alarmista, etcétera, que sí. Imagínese que en una ciudad de, pues, de 1.500.000 de personas, como puede ser Valencia capital, con las poblaciones colindantes, entre 1.200.000 personas de la noche a la mañana y en estas condiciones.
0: Sí, y no de fiestas, no haber las fallas, precisamente. Sino...
8: Efectivamente, no haber las fallas ni haber las ferias que tendrían que haber comenzado en Ceuta el sábado.
0: Sí.
8: Que son las fiestas más importantes de Ceuta, son nuestras fallas, vamos a decirlo de esa manera, y tuvieron que ser suspendidas con todo preparado, faltando 24 horas, porque no se garantizaba la seguridad.
0: Sí, yo esta mañana decía que poco se ha pensado en los ceutís y la forma en que han tenido que vivir esto, superando incluso al 2021. Juanjo, ¿ahora cuál es la situación hasta ahora? ¿Qué ambiente se vive en la ciudad?
8: Pues la situación parece ser que es de algo más de tranquilidad, pero no hemos vuelto a la semana pasada, ¿no? Algo más de tranquilidad en comparación con los primeros días. Es cierto que ya el viernes muchos comenzaron a irse por su propio pie. La propia Confederación de Empresarios y la Cámara de Comercio, para que nos hagamos una idea, todos sabemos que los empresarios, bueno, pues lógicamente quieren sus persianas levantadas, su negocio funcionando,
0: es lógico, claro.
8: De gente, es una cuestión lógica. Bueno, pues el pasado viernes la Confederación de Empresarios y la Cámara de Comercio pidieron que, desde el respeto a la libertad de cada empresario, por supuesto, que se cerraran todos los negocios. Es decir, para que nos hagamos una idea de lo que... hay muchísimas historias con las que podríamos hacernos una imagen bastante gráfica. Voy a dar un dato que es desgarrador. El año pasado, 2025, de 1 de enero a 31 de diciembre, y esto bien lo sabe Patricia Fernández, con la que veo que estaba ahí hablando antes de darme paso.
0: Sí.
8: Fueron 46 las personas rescatadas, los cadáveres rescatados en las costas de Ceuta. El año pasado fue un año récord. Solamente desde entre el miércoles y hoy creo que han muerto 72 personas y se esperan más. Es decir, en tres días hemos tenido más muertos que el año pasado, que desgraciadamente fue un año récord de estos que, bueno, pues batían, como decía, todos los números en relación al número de a los fallecidos en las costas de Ceuta. La situación... Bueno, pues quizá que tengamos que el año pasado, que desgraciadamente fue un año récord de estos que, bueno, pues batían, como decía, todos los números en relación al número de a los fallecidos en las costas de Ceuta. La situación, bueno, pues quizá que...

0: emesos per la Generalitat o l'AEMET. I és que el dimecres, si fem memòria, 22 de juliol, ja es va activar ixe nivell 3, també conegut com a avís groc de preemergència del Pla Especial davant del risc d'incendis forestals a tot el territori. Això incloïa la zona del litoral sud d'Alacant i també València. De fet, si recordareu, tenim una entrevista prevista amb el conseller d'emergències i no va poder vindre precisament per això. Entre les restriccions del nivell 3 es troba la prohibició d'encendre foc a zones forestals i de circular per pistes i camins forestals, tant a peu com amb vehicle, dins dels parcs naturals, sobretot. I en aquest context, com vos dia, avui viatgem fins al Parc Natural de la Font Roja, al Coll, on estan testant un projecte pioner a Espanya. A veure, l'Ajuntament ha decidit apostar per una iniciativa destinada a protegir un tresor natural com ixe Parc Natural de la Font Roja, atenent a la importància ambiental, però sobretot el fort valor simbòlic que representa per als alcoians i per a la ciutat, també per a la resta de tot el territori. La intel·ligència artificial i els ciutadans, per tant, s'han aliat, podien dir, per evitar que la muntanya es creme. Anem a entendre, a banda d'això, que és poc el que jo vos puc explicar, com funciona aquesta tecnologia que llitja el risc d'incendi abans que salte la primera espurna. I per això anem a saludar a Carles Gramaje, que és cofundador de l'Oirot, l'empresa tecnològica darrere d'este sistema. Carles, què tal? Benvingut a la ràdio. Bon dia.
1: Bon dia, què tal? Moltes gràcies.
0: A veure, la vostra plataforma, si jo no he entès mal, recopila dades predictives sobre la inflamabilitat del terreny. Per el que els oients ens entenguen bé i ens situen, quines dades analitza eixa intel·ligència artificial per saber si la muntanya, entre cometes, està en perill?
1: Correcte. Doncs mira, nosaltres al paratge de la Font Roja, com comentaves, el primer que hem fet és col·locar una estació meteorològica. Mm-hmm. I això no està exactament, diguem, on està el santuari ni el centre de recepció de visitants, sinó que està més amunt, en la serra, no? És una estació meteorològica que funciona amb un panell solar, està alimentada amb placa solar, i en concret, diguem, els paràmetres que estem medint són la temperatura, la humitat, la direcció i la intensitat del vent i les precipitacions acumulades, diguem, en els dies anteriors. Per tant, això és un poc el primer pas d'esta solució intel·ligent que hem col·locat.
0: Sí.
1: I, com bé dius tu, la intel·ligència passa que nosaltres, amb aquestes dades, les passem, diguem, per un algoritme, es fan una sèrie de càlculs, es té en compte també totes les dades i tot el que ha estat acumulant-se durant els dies anteriors, i diguem que amb això ja establim un nivell de risc que és molt semblant, molt paregut als nivells que puga emetre, com dius tu, la pròpia Generalitat, 112, Avamet, tot aquest tipus d'institucions.
0: Clar, això és
1: però
0: que
1: diguem que ho fem en un entorn més local, clar, més controlat.
0: No? Això és el que volia plantejar-te, l'avantatge que ens dona aquest sistema predictiu abans que s'origini un incendi, perquè, clar, això canvia molt del que tradicionalment fèiem, que era esperar a veure fum o una senyal manifesta de foc per actuar.
1: Correcte. Bueno, es continua fent, perquè...
0: Sí, això sobretot, clar.
1: Parlem molt també en gestors forestals, en bombers, i bueno, sí que ens ressalten la importància que continua tenint el fet que un ciutadà pugui veure fum i pugui avisar.
0: I més cosetes que volem plantejar-te. Estàvem escoltant parlar que es destaca que la tecnologia no va sola, s'unix sobretot a la humanitat, i a la Font Roja veu integrar les vostres dades amb uns tòtems físics de l'empresa Cetra, si no estic equivocat. Què troba el visitant o usuari quan arriba a estos tòtems?
1: Correcte, pues és un panell de fusta que al mateix temps també està alimentat en una placa solar, al igual que l'estació meteorològica.
0: Sí.
1: I és un panell, diguem, el típic panell que tu trobaries a l'inici d'una ruta de senderisme o, diguem, a l'entrada d'un parc natural. És un panell explicatiu, simplement que a banda de tindre el panell escrit amb tota l'explicació, té una sèrie de lamparetes intel·ligents que, diguem, amb la mateixa tecnologia IoT que estem utilitzant per a rebre les dades de la estació meteorològica, mm-hmm, nosaltres també podem comunicar amb aquest panell. I el que fem és encendre aquestes llumenetes, són, diguem, els mateixos valors, o és roig, o és taronja, o és verd, depenent de quin és el nivell de risc de que es produïsca un incendi en les següents 24 hores. I és el valor que estem, diguem, indicant amb el panell.
0: Carles, això significa que un visitant, un excursionista o algú escaneja el codi i veu un risc, anem a posar extrem, canvia el rol de simple visitant a vigilant de l'entorn?
1: Bueno, d'alguna manera sí. Bé, has dit també, no t'ho havia dit jo, però hi ha un codi QR al panell també, perquè el que busquem és no només que el visitant puga veure les llamparetes enceses i l'explicació, que ja de per si té un valor, però també pot accedir en directe, en temps real, als valors que aquesta estació meteorològica, que està dalt de la serra, està replegant. Aleshores, pensem que, evidentment, no són uns valors, no són unes indicacions que busquen substituir o reemplaçar o tindre més pes que les indicacions que donen les institucions, per supost que això és més important i s'ha de tindre en compte per damunt de tot, però a nivell, diguem, educatiu, a nivell de conscienciació de la població, de la Font Roja al final és un entorn de molt valor, que rep molts visitants, des de famílies...
0: Home, rep tants visitants que tenen que estar regulats, o sigui que...
1: Exacte. Aleshores, diguem que busquem en un entorn controlat també conscienciar i un poc educar a la població de com s'estableixen aquests tipus de riscos, en què estan basats, diguem que la persona puga en un entorn més psicotètic controlat comprendre com funciona aquest tipus d'alertes que, per una altra banda, són tan importants i ja ho estem veient.
0: Però està molt bé que aquest projecte busque precisament això, que el ciutadà deixa de sentir-se impotent en qualsevol cas i es convertisca també en un agent actiu que ajude a protegir el seu entorn.
1: Totalment. I un poc també, diguem, al connectar-se al sensor i és informació que és prou impactant, no? És a dir, estar caminant per una senda i poder veure què fa X dies que no plou, ni s'entorn, quina és la temperatura, quin és el vent, quina és la humitat, possiblement molt baixa, tots aquests factors que són tan determinants a l'hora de que es produïsca un foc, pensem que a nivell de conscienciació i de que la gent entenga com d'important és i com està calculant-se tot això, crec que... I també l'Ajuntament d'Alcoi ja ho ha pensat.
0: Home, pel contra que li té, les coses són com són. De totes formes, estava jo plantejant-me aquí per a mis interiores. Per als que no són tecnològics, anem a posar el cas... el meu iaio jo no, perquè no en tinc, ja fa molts anys, però qualsevol persona major, si dels que s'agrada passejar per la muntanya o anar al parc, buscar esclatassangs, jo què sé, ara en la calor no, però dels que es passegen per la serra i no sap ben bé com funciona això de la intel·ligència artificial, el big data o el tòtem visual, etc., però este mateix tòtem visual del que parlàvem fa un moment en els codis QRs i tal, li deixaria clar el perill d'una sola ullada sense necessitat de ser un expert en tecnologia? És a dir, ho entendria perfectament?
1: Totalment, sí. Aquesta idea ho hem fet. És a dir, pensa que les lamparetes estan físicament allí i ja estan enceses d'un color i baix de cada lampareta ja explica quin nivell de risc és. I, bueno, no només té l'explicació, sinó que també tant el panell com l'aplicació web a la que s'accedís a través del telèfon i del QR tenen també una sèrie de recomanacions, què fer si es veu un foc, per quins canals s'ha de comunicar i responent a la teva pregunta, no és està fet, diguem, per a tots els públics, per supost, i això és la idea.
0: Està clar. I de totes formes, esta prova pilota a la Font Roja és una fita importantíssima, però el risc d'incendis, com estem veient, és global. Mira, França, Grècia, Portugal, nosaltres mateix. Este és un model fàcilment exportable a altres parts naturals d'Espanya, d'Europa o fins i tot del món, amb les seues diferents característiques?
1: Sí, 100%. És a dir, la tecnologia que estem utilitzant és una tecnologia que es diu LoRaWAN, és una tecnologia inalàmbrica que funciona per radiofreqüència i que, bueno, nosaltres en aquest cas estem utilitzant en un entorn de control mediambiental, però que s'utilitza en molts altres tipus d'entorns, siguin industrials, agrícoles, etc. Per tant, sí, és exportable, perquè tampoc depèn, diguem, d'una connexió celular o d'una connexió wifi, diguem que són xarxes privades que utilitzen bandes de freqüència lliures i que qualsevol persona pot, diguem, fer ús d'aquesta tecnologia. I nosaltres el que busquem, evidentment, és que no només siga algo que hem pogut fer a la Font Roja, que evidentment per a nosaltres també és una manera de donar visibilitat al tipus de solucions que fem, i al mateix temps l'Ajuntament d'Alcoi també té la possibilitat de provar i de donar a conèixer aquest tipus de tecnologies, però per supost que si fora per nosaltres, clar que ens agradaria replicar-ho a tants llocs com fora possible i ajudar a més municipis i a més parcs naturals.
0: Seria pel bé de tots. Ara m'ha de mossegar una miqueta la llengua, perquè jo sóc dels que critique la intel·ligència artificial i que ve a substituir sobretot els humans en treballs, no?, com el d'un servidor, però en este projecte passa justament el contrari. La IA treballa colze a colze amb l'excursionista, el visitant, el bomber, l'agent forestal. En menys d'un minut que en queda, sents que estem més a prop de garantir que les generacions que venen darrere, Carles, puguen continuar gaudint de parcs tan espectaculars com el de la Font Roja amb això que teniu entre mans?
1: Pues jo diria que sí, jo crec que sí. Diguem que el que hi ha és una lluita, perquè, com dius tu, a nivell tecnològic s'avança molt, i a nivell de consciència i d'educació crec que també s'avança, però encara es pot avançar més. Però diguem que la batalla està entre ixe abans i, per desgràcia, un poc les condicions climàtiques i les condicions moltes vegades d'abandonament o de pobra gestió dels entorns naturals. Per tant, jo veig aquesta batalla i tot el que puga la tecnologia ajudar a compensar això i a garantir que, per supost, que la gent que ve darrere puga continuar gaudint dels espais naturals.
0: Això és el millor de tot. Pues, bueno, ciència, dades i el compromís de cadascun de nosaltres en arribar a la muntanya és el que ara impera. Potser siga la fórmula. Carles Gramaje, moltíssimes gràcies per atendre'ns i enhorabona per este projecte que té l'objectiu ixe, el cuidar el que és de tots. Una abraçada molt forta des de la Ràdio Autonòmica.
1: Moltes gràcies a tu per cridar, que vaja bé.
0: Adéu, bon mes d'agost. 1994, per cert, és l'any en el que va néixer Nino Bravo, del qual estem parlant moltíssim i crec que va parlar-se encara més. S'ha posat molt de moda després del Mundial, ho farà amb la pròxima falla municipal del 2027, però avui, tal dia com avui va néixer, en ixe 44, una de les veus més icòniques de la nostra història.

Amb la veu de fons de Nino Bravo i un dels clàssics, Com te quiero, arribem a les 11 del matí. Amparo Martín ens espera per a actualitzar-nos respecte a tot el que està passant en el pròxim butlletí de notícies. Ara tornem...

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
2: A hores d'ara continua la reunió que ha començat fa una hora al Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat a l'Eliana del dispositiu preventiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost.
3: Presidís la reunió el conseller d'Emergències Interior, Juan Carlos Valderrama, i assistís, entre d'altres, la delegada del govern, Pilar Bernabé, Forces de Seguretat de l'Estat i membres d'AEMET.
2: En pròxims butlletins informatius els contarem un resum d'esta reunió important, perquè la Comunitat Valenciana és de les poques zones on es podrà visibilitzar l'eclipsi total de sol i es preveu l'arribada nombrosa de curiosos que no volen perdre's este fenomen tan difícil de contemplar. Parlem de vivenda, perquè la vivenda per a una persona jove universitària s'ha convertit en un mur que impedís que es facin els estudis.
3: Això és el que denuncia el Consell Valencià de la Joventut. Alexandra Boluda és la seva vicepresidenta. Posa el focus en el fet que l'educació universitària torna a convertir-se en un privilegi.
4: Es una barrera el acceso a la vivienda cuando una persona joven tiene la necesidad real de tener que desplazarse de su municipio, de su casa, a otro barrio para poder acceder a la universidad, pues está suponiendo una barrera de acceso. Puede llegar a ese sobreesfuerzo económico que tiene que asumir una persona, puedes poner la educación como un privilegio, ¿no?
3: Des del Consell de la Joventut vinculen el preu de la vivenda amb la dada d'emancipació, la meitat de fa quasi 20 anys. I és, segons Boluda, un exemple de la precarietat dels joves.
4: Solo el 15% de las personas jóvenes valencianas están emancipadas al cierre del 24 y eso al final expone una problemática. Encima vemos que si lo comparamos con el cierre del 23, la tasa ha caído en 1,4 puntos porcentuales y los datos evidencian que vamos hacia datos peores. Las medidas que se están tomando no están siendo efectivas porque la situación va peor.
3: La fotografia de la situació de la joventut, segons el Consell, mostra que el 18% dels joves, tot i tindre un treball, estan en xifres de pobresa.
2: I la Guàrdia Civil ha detingut a Sant Vicent del Raspeig un home de 39 anys acusat de manipular vehicles sostrets canviant-los les matrícules. La investigació ha permès recuperar una embarcació i un remolc robats feia mesos a Àguilas, a Múrcia, valorats en uns 30.000 euros. El detingut està investigat per diversos delictes i ja ha passat a disposició judicial. I a Orpesa, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 27 anys per robar presumptament en àrees de servici de la PESAT. L'home estaria utilitzant un vehicle d'alta gamma sostret a Madrid amb diferents matrícules.
3: El suposat lladre va fugir violentament i va arribar a colpejar un dels cotxes dels agents. Durant l'operació s'ha recuperat més de 3.600 euros en efectiu, divises estrangeres i diverses joies. Les autoritats hi atribueixen 15 robatoris amb violència.
2: I els contem d'un impactant rescat amb helicòpter que va tindre lloc ahir a les Illes Columbretes després que una persona perdera la consciència mentre estava a l'aigua als voltants d'esta reserva natural.
3: L'operatiu el va organitzar Salvament Marítim amb un important dispositiu en rebre una telefonada del vigilant de les Illes alertant del succés. La persona afectada va ser rescatada i pujada a l'embarcació Claver Primer on va recuperar la consciència.
2: I en l'àmbit nacional, el conseller de la presidència de Ceuta ha xifrat en 862 els migrants que estan acollits a la ciutat autònoma, fet que suposa una sobreocupació i això 4 dies després de l'entrada des del Marroc. Alberto Gaitán, en la cadena SER.
5: Hemos recogido unos 862 menores. Tenga en cuenta que la capacidad ordinaria que nos atribuye el Ministerio son de 29. Estamos hablando, por tanto, de una sobreocupación del casi el 3.000%, 2.872%, porque ya tuvimos la experiencia en el año 21, que podrán ir saliendo más menores, que hayan podido ser recogidos en alguna casa.
3: El Centre d'Estada Temporal d'Immigrants, el CETI, té una capacitat per a 600 persones i està desbordat. Segons Gaitán, no haurien tornat al Marroc entre 3.000 i 5.000.
5: Que veíamos unos movimientos ganado que no se estaban dando con que eran diferentes a lo que se venía dando habitualmente. Y luego la semana pasada efectivamente elevamos el tono del aviso, de la alarma, del gobierno de la nación, indicándole que la situación se estaba convirtiendo en muy compleja.
3: D'altra banda, el conseller Ceutí considera que el Marroc ha violentat la frontera i que no és un soci fiable.
2: I en els esports, Tadej Pogačar correrà la pròxima edició de la Vuelta a Daniel Mosilla.
0: Què tal? Era un secret a Chris que avui el seu equip, l'UAE, ha confirmat. Tadej Pogačar estarà en l'eixida de Mònaco de la Vuelta, que començarà el 22 d'agost, curiosament, a Mònaco, on residís l'eslové que acaba de guanyar el Quintur. Pogačar, que va debutar en una gran Vuelta el 2019, precisament en la Vuelta, on va quedar tercer, vol aconseguir la victòria en la ronda espanyola, és l'única gran que li falta en el seu palmarès. El príncep de Mònaco ja va avançar fa unes setmanes la notícia que Pogačar estaria en la Vuelta, que avui s'ha confirmat. Una Vuelta que, recordem, en el 2026 torna a les carreteres valencianes en quatre etapes. La sexta entre Alcosebre i Castelló, la setena entre la Vall d'Alba i l'estació d'esquí de Val de Linares, l'octava entre Pusol i Xeraco i la novena, la més muntanyosa de la història de la Vuelta, entre la Vila i l'Atletana.
2: Gràcies, Dani, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall i amb Sergi Orsina.
1: Som Apunt. Gràcies per sintonitzar-nos.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
7: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad

0: Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
1: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
3: fem banda
2: amb el millor repertori de músics valencians.
3: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
2: Desfilarem al costat dels nostres músics.
3: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
4: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
5: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
7: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
7: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
8: Los 11 que salgan a morder como perros.
9: Tornarem al 4-4-2
10: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
11: Palmando.
12: Tu li has donat les claus.
11: Por algun lado saldrá la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló 103.7.
13: De tu a tu.
3: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
14: Vaig a dir-vos la veritat. El cap de setmana l'ha passat en els ports, en el Maestrat, i és que és un altre planeta, a veure. Trona és frescoreta, vent, i això que estem parlant de Sorita, que és també tot un reactor. Durant el dia les temperatures arriben a estar molt elevades, no per la vaguada ixa que fa allí, però és que va ser arribar ahir a València i, perdoneu-me l'expressió, però se me'n van anar les ganes de viure completament. És a dir, és que només eixir del cotxe, i això que jo no sóc dels que gaste aire condicionat, prefereix que anem les finestres obertes, no? I anàvem el gos i jo allí dins, que pareixíem. Però és que va ser eixir i com si m'hagueren caigut damunt, no sé, totes les esponges marines del món i jo les haguera absorbit a totes, no? Va ser algo realment horrorós. I aquestes són les humitats que tenim i anem a continuar tenint en este horatge que, afortunadament, ha fet que baixi la temperatura, que puja la nuvolositat, però que a veure si ens deixa almenys una treva meteorològica. Bé, són les 11:10 d'este tercer dia d'agost de 2026. N'hi ha moltes coses encara de les que podem parlar. Comencem el mes junts, també la setmana, m'alegre, i a més estem agraïdíssims de que estigueu allà a l'altra costa de la ràdio. Maite Freitas està davant de mi en la peixera, en el control tècnic. Marc Gómez s'acaba d'incorporar a l'estudi i també Manolo Montal. Manolo, bon dia.
15: Hola, què tal, bon dia.
14: Res, han arribat de la piscina, com sempre, no?
16: Jo de la Calderona,
14: I tu de la Calderona.
16: Quan has dit de fresquito...
15: La Calderona és territori meu, de fet, deixat a la vesprada i hagueren tronat.
16: I que hi ha una lluvia on jo estava en altura...
14: I pedra no va caure?
15: No.
16: Una lluvia sí, maravillosa.
15: Sí que és cert que quan comença, diguem-ne, la tormenta de vista telesprada, que en cada gota podies prendre una botella d'aigua.
14: Ja. Aquestes gotes són al·lucinants, no? Això que a voltes dius, comença a ploure i fa...
15: Són uns goterons...
14: toc, i te'n cau una damunt i dius, che, que xicotet que sóc, no?
16: Además, cau, que si te pilla en la piscina nadando, se nota molt,
15: i a més, se nada molt bé en pluja, perquè sí. A més, igual la temperatura està més

0: de tú te afeitas, igual que ella se maquilla, los ojos, se perfila, es muy bueno, bonito.
1: Igual que tú te puedes dejar barba y
2: ya está.
1: Y ella no.
2: Pero no pica, la barba no pica.
0: A mí me acaba picando.
2: Ni pica al de mes, eso de que...
0: No, bueno, pinchas, yo sí que pincho porque...
2: No, estos barbes no pinchan.
3: Hay un momento de barba que pica, claro.
0: Oye, por cierto,
3: pica,
0: un amigo me ha recordado, y no lo he dicho, un buen amigo de Alchemesí me ha recordado que se está disputando la Copa del Rey de Vela
2: sí.
0: en Mallorca y que tenemos un barco que es de Denia, del Real Club Náutico de Denia.
2: Tenemos...
0: El Alitán 4.
1: Bueno, allí, ¿no? Tenemos.
0: Los valencianos. Comunidad Valenciana, digo, la Comunidad Valenciana tiene un representante... En la Copa del Rey de Vela, que somos una potencia en deportes como la vela o como el tenis, aunque ahora está Alcaraz, que es de Murcia, pero la costa en esos deportes solemos
2: de
0: Murcia, ser una referencia.
2: Sí.
3: Pues damos paso a internacional porque os acordáis de Anita la Fantástica, que hablamos de ella en tertulia.
2: Una pájara de cuidado.
3: Estafadora, había estafado a más de 100 personas. Pues la han detenido. Está acusada de estafar a más de un centenar de personas mediante la venta de viajes, entradas falsas, asistir a carreras de MotoGP.
2: Es una pájara en toda
3: llegó,
2: regla. Vamos.
3: Creo recordar que llegó a estafar en un banquete, simuló un banquete de boda de 200 invitados y se fueron ella y su pareja. Pues el caso es que la han detenido en Francia, en la ciudad de Tours. Ana María Vicente Osset se llama ella, Anita la Fantástica, y por lo visto el fraude supera los 730.000 euros. Llevaba fugada desde 2024, no acudió al juicio celebrado el pasado mes de mayo en la Audiencia Provincial de Madrid y, claro, fue declarada en rebeldía y ahora pues ha sido puesta a disposición
2: Antoñita
3: judicial.
2: Antoñita es una trama, ¿no?
3: Sí. Está Antoñita la Fantástica y esta, esta es Anita la Fantástica.
2: Anita la Fantástica, sí, val, sí, sí. Val. Mireia Vallarribón, ¿qué tal? ¿Com estàs?
3: Molt bé, molt bé.
2: Mare meva, país és una de les negres de Bonnie,
3: tío. No, què dius? Que, però si no, però si no, no, no he rebut quasi radiació. Quasi radiació solar per a tota la que jo volia rebre.
1: Ja, no, però no pot ser volies deixar el planeta sense
3: anorèxica,
1: sol, no?
3: Tan anorèxica no, soc, però... Mireia,
2: no haguem arribat a l'eclipse.
0: Jo m'he vuelto en una policia del cuidado de la piel, m'he vuelto un poco loco porque me quitaron un carcinoma a la nariz y te asustas, pero ahora a todo el mundo estoy yendo, especialmente chicas y cuando son jóvenes, y les digo, ten cuidado. Ayer veía a una amiga y le digo, ¿te has puesto crema? Bueno, sí, tal. Y digo, es que justo tiene la mejilla, la hay todo rojito. Y digo, ¿sabes el problema? Que yo también lo hacía y te da igual. Y dices,
3: que la piel tiene 20, memoria, ¿no?
0: 25, 30, 35, te da igual. ¡Pam! Y te llega con 40 la manchita, el carcinoma, la verruguita que te quitan, que no te matan, no te mueres, no tienes un cáncer terminal. Pero ya no hace gracia. Entonces dices, ay, si hubiera abusado un pelín menos.
3: No,
0: o al
3: y el
0: menos,
3: melanoma sí que es peligroso.
2: Pero tú no
3: tienes
2: pinta de haber abusado del sol
3: como vosotros. Una cosa, ¿por qué me hubieras tú hablando de melanomes?
2: No, no, no, no, no, no, no,
3: yo vine de cáncer.
1: Y una rebuda, ¿eh?
3: Una cosa loca, Manolo.
0: Oiga, porque la verdad, a mí me quitaron en enero del año, no, este, el anterior.
2: Sí, yo me recuerdo que vas a
0: un carcinoma vasocelular de la nariz y no es nada gravísimo, pero ya es una manchita y da rabia. Y eso es de abusar del sol.
3: No, no, no.
0: Durante 15 o 20 años.
3: Yo es que tengo una absorción mai vista.
0: Marca, es marca llorando.
3: Es que en serio.
0: Ella es marca Llorenta.
3: No, es que n'hi ha quatre persones en mi i se'n van blanques i jo soc del Congo belga.
0: Tu te pones morena.
3: És una cosa... I jo soc ja...
4: Eres de melanina fàcil.
3: I soc de la cara blanca perquè jo me la tapo tipo japonesa perquè no m'hi queden marques. Entonces porto una visera aixina que ningú se pot acostar a mi.
0: Però si que eres morenita, tienes moreno de morena.
2: I a més
0: no de rubia, que eres más rubia.
2: Perquè eres morena i pecoseta.
3: Tota la vida m'han dit en ma casa que jo vaig arribar en la pantana de Tous en l'any 82 i que no saben d'on venia. Perquè ningú és del mateix color.
2: Es va desorientar la cigonya.
3: Igual vaig vindre d'allà de,
2: en fi,
3: de
2: bueno,
3: ben lluny.
2: Este matí diem que ha tornat Mireia i ha tornat el senyor Naranja.
3: Com ho saps? O sea,
2: una ha tornat morena i l'altra més taronja.
3: Clar,
2: encara,
3: perquè sí, ell és de rayos uva i jo soc més natural, però que ella ha dit, a part ja ha pujat el pa, ha pujat el pa i ha baixat el cru. És el que volia dir-te,
2: Sergi. Com que ha baixat, si jo vaig posar gasofa i em va costar un ull de la cara,
3: però
2: un poc més
3: no,
2: i vaig tindre que pagar
3: avui,
2: en un òrgano.
3: Aneu a comprovar-ho, per favor, perquè ella ha dit que avui es reprenien aquestes negociacions amb Iran. Sí. Iran ha dit que no sap res de la història, que és que això ja és el mateix, jo és com si vivir en un no sé, en un...
2: I Sánchez recomanant cançons.
3: Bueno, això sí, això és un altre tema. Ara te faré una puntualització de Sánchez. Sí. A veure, vaig obrir un debat, a veure què vos sembla.
2: No em porto jo molt bé.
3: Ja sé que no és digne de la teua admiració, però jo he descobert que internacional men caué.
2: Ah, sí.
3: En este no pues, me mireu aixina.
2: Últimamente Kim Jong-un també caué, tot el món se porta superbé.
3: Últimamente creo que tiene a todo el mundo.
2: Pedro
3: Sánchez.
0: Bueno, a ver, internacionalmente, Europa... a ver, a políticos de izquierda.
3: No,
0: o...
3: no, estoy hablando de población, de gent del carrer, de honestidad.
0: ¿Por qué no lo vives? No saber nada. Claro, como aquí nos cae bien, no lo digo a malas, nos cae bien no sé quién, dices, ah, porque eres rubio gracioso, nos parece no sé qué, el Boris Johnson, aquel que iba despeinado. O el guapo, sí.
1: Míralo,
0: pasa mucho. Está muy demacrado, eso sí que es verdad.
3: Se temes de política domèstica sí, pesen molt, igual que en tots els països, però clar, la imatge que es projecta, a lo millor, pues és que li ha dit que no a Trump. I
1: és parcial.
3: Exacte, sí, ho dia sí, per ja. Això, perquè el que arriba fora de les nostres fronteres igual és el no a Trump i aquestes coses,
0: claro, ja,
3: i clar,
0: ja,
3: la projecció i l'imatge que té pues, és ben distinta a la que
2: el que som molt amiguets és ell i Macron, no? Són molt amics. Són,
3: hasta que deixen de ser-ho, sí, pareix que sí, vull dir, és que jo no me feia de res.
2: Ja, cosins germans, no?
1: No, però el que dice ella, en un moment donat es pega una ventola, l'altre fa una cosa que a uno no li agrada i ja risa.
3: Exactament. Bueno, que si podeu, i aneu a veure si podeu posar gasolina, perquè gasoil que utilitzeu, perquè entre les paraules de Trump, el que Iran diu que no saben res...
2: Jo que vaig comprar un gasoil...
0: Què passa? Va subir.
2: Un gasoil perquè era més barat i traguen menys, mira tu.
0: Ja, però és
3: no, el que diu el mercat és que des de que Trump ha dit que van a reprendre's les negociacions amb Iran, ha baixat el preu del cru.
0: I que aprovechemos para poner ahora.
3: Això ho dic jo, que anem a veure-ho. Jo no ho sé segur, però anem a constatar-ho a l'Ixit de
2: no, no, no, no, no.
0: Muy buen consejo.
2: Que jo tinc l'aplicació de les gasolineres on vaig jo a posar la gasolina.
3: Vamos a ir viendo la progressió. Que un 5% ha caigut des de les declaracions de Donald Trump el preu del cru.
2: Jo en l'aparator l'altre dia la vaig posar quasi a 1,60.
0: No, no, la normal, jo puse gasolina normal, 70 euros, un depósito que tenía oui. La reserva, pero eso que se ha encendido y aún queda reserva.
2: I, oui.
0: Y dije, lo lleno, estarán 60, 70.
2: Oui,
0: y dije, ha subido.
2: La més barata de València, que és de la cadena on jo la pose, que és de low cost.
0: Sí, sí, sí, la de low cost està lleno.
2: La més barata de València, que és la de Quart de Poblet 1, està el diésel a 1,69 i la sense plom 95 a 1,62. Si això és baixar, que vinga
3: de
2: UQB.
3: Clar, el que hauríem de saber és, abans de les declaracions de Trump,
2: a quin preu estava. Jo el divendres la vaig posar més barata.
3: No, però ahir, justament abans de les declaracions. Després faré jo una búsqueda.
0: Bueno,
3: perquè
0: barata,
3: a lo millor demà, inclús podem veure com evoluciona al llarg del dia d'avui, però
2: això,
3: el que diuen
2: que
3: el mercat és que el 5% més barata després de les declaracions de Donald Trump. Així que, bueno...
0: Si vais a hacer eso, también podéis hacer todo lo de cómo se busca la luz más barata. Yo nunca me atrevo a hacerlo, pero lo de la luz, el
1: yo
0: gas...
1: Yo crec que Trump, comparar... Desde que guanyarem el Mundial allí en sa casa...
3: Això te volia dir jo, Manolo. Guanyarem el Mundial. No, sí. ¿On estaves tu?
1: Jo estava celebrant el gol de Ferran.
0: ¿En dónde?
3: ¿Pero on estaves?
0: En Nueva York.
1: Jo estava en ma casa tancat a soles. Habitación del Pánico.
3: Molt bé.
0: ¿En serio?
3: ¿Viste
0: el partido solo?
1: Yo estaba así.
0: ¿Tú no lo ves con amigos o en la radio?
1: Yo amb amics fins a la semi.
3: Y después ya la cosa se posa seriosa.
1: La final...
0: ¿En serio?
1: Yo
0: ¿Pero te pones tan nervioso?
1: Yo sé quins partits me posa nervioso.
3: Tú con Milei.
1: Y son pocs, ¿eh?
0: Pero tan nervioso, tan... O sea, ¿y qué haces? ¿Estás comiendo, bebiendo, en silencio, callado?
1: Yo tenía, pues eso, el
0: tu aperitivo,
1: la logística preparada.
0: ¿Y estás solo completamente?
1: Sí.
0: ¿No te gusta
1: comentar?
0: ¿Hablas a alguien y dices, che, cómo ha fallado?
1: No, ese partit es mejor no estar a... Es como en Nadal, a mí Nadal me causen...
3: T'encanta, eres el Grinch.
1: Eso que el Grinch.
2: Pero esteu equivocats en el Grinch. El Grinch no odiava el Nadal. Odiava la hipocresia de la gent.
3: De Villaquien.
0: Ya. Eso es verdad, que eso es distinto. Muy bien.
1: Josega, pero yo entenc que soc el raro. Vull dir, yo recomane no estar...
0: No, muy bien. Tú dices, yo me aíslo y ya está.
1: Exacto. Pues en la final... per a mi, i al final era pegar un bot estratosfèric a nivell futbolístic, a nivell de seleccions, quan jo era xicotet i Espanya no era ningú i veies que venia a Alemanya i deia Alemanya és que té dos mundials, tio, i té dos Eurocopes i tu ja estàs en dos mundials i quatre Eurocopes ja estàs en un nivell absolutament top.
0: Sí, de los top, de los buenos, sí, la verdad es que hemos crecido.
1: Per a mi esa final era molta final i jo sabia que esa final lo millor que jo podia fer era Habitación del Pánico.
3: I tu, Sergi, on estaves?
2: Jo estava en casa. Sí, estava ja dormint, és que tenia que imaginar.
1: Després, per cert, t'ensenyaré un missatge que vas rebre, no ves marcar Ferran.
2: Soles no.
3: Val, perquè jo estava en un avió. Veient-lo en directe, tota la meva família en samarretes de la selecció espanyola.
0: ¿En un avió?
3: Sí, en un avió.
0: ¿Pero se puede?
3: Se puede, tenía un canal 24 hores.
0: Però hi ha un wifi dels aviones, com nos dicen que apaguemos.
3: Ara, fins que no vais baixar de l'avió no vais saber si estava el rei. Si estava Pedro Sánchez, perquè la realització que es fa des d'un punt de vista internacional, tot això no ho contemplava. Jo volia el salseo i allí no n'hi havia res de res.
1: Pues mira, una de les coses més boniques d'aquesta final i ho he escrit i continuaré escrivint-ho és les reaccions de la llotja on estaven els herois del 2010 com celebraren
0: los otros, los
1: com
0: mayores.
1: Si foren qualsevol de nosaltres en una colla d'amics. I no s'han de la meva devoció com va estar Sergio Ramos perfecte quan després isqué al camp a dur la copa sobre la peana per a que després
3: no
1: la
3: vaig veure.
1: Perfecte. Però perfecte que si jo fos a protocol de FIFA posaria aquest vídeo a les generacions posteriors dir com s'ha de dur la copa a l'estadi quan s'acaba la final per a que s'entregui.
0: I és bonic, és veritat, veure a tots els que foren héroes, que ja som més majors, però que estan tots ben ahí, viéndolo, arreglados.
3: Com ho varen gaudir.
0: Com una descendència, una unitat molt bé.
1: I com ho disfrutaren.
0: Sí, sí, perdoneu-me.
1: Que era qualsevol de nosaltres en col·lega.
2: Perdoneu-me una cosa. Això no és com quan passa el Nadal, ja que en el Mercadona i en el Corte Inglés i tots aquests puestos ja no escoltes les Nadales. En el Mundial no passa igual que passa.
0: No, no, no, calma.
1: Vas a tindre Mundial.
3: La cançó, és la graciosa.
0: Oye, después de los incendios y de todo lo malo, es muy bonito recordar que ganamos el Mundial y con unos días de mucha felicidad,
3: bueno, pues,
0: colectiva.
2: Aunque no pueda comer, pero bueno, sí.
3: Que ha tingut algunes altres situacions.
1: Connotacions.
3: Per exemple, la Graciosa, que és una illa de les Canàries, està tenint una de turisme.
0: La Graciosa?
3: La Graciosa. Per esta cançó, que es diu La Graciosa, de Quevedo.
1: De la selecció.
3: Exactament.
2: Això no passa també en la casa esta del...
1: No, s'altra.
2: Això no va passar també algo paregut en la casa esta del Bad Bunny?
3: La casita, sí, la casita de Bad Bunny.
4: Claro, que además le denunció el dueño de la casita de Bad Bunny.
0: Ah, porque hay una parecida, dicen que había imitado.
4: No, es la que la casita que llevan
0: en el escenario. Sí, esa Rosita que monta.
4: Es la que utilizó para el vídeo, que pidió permiso solo para un vídeo, que existe en su país, claro.
0: Ah, vale, en Puerto Rico.
2: Pero ahora todo el món está allí y el hombre de la casita está...
3: Pero la Graciosa aneu amb compte, que ya sabeu que el turisme aixina desmesurat no ens agrada en excés y que aneu a visitar la Graciosa.
0: Se venden turrones, lo que has dicho, ya hay turrones,
2: sí,
0: en los sitios.
2: Clar. Y si
0: la
2: no
0: gente
2: que
0: vaya
2: diguen...
0: preparando la Navidad, que no queda tanto.
4: Creo que no se han ido los
2: sino turrones. Que le digan als de Barcelona que desde la visita del Papa y el impulso de la Sagrada Familia, allò s'ha omplit, bueno, de chinos, de japonesos, de turistes, cosa mala que ja no, bueno, no n'hi ha forma. Dos anys, me va dir uns catalans dels amics que he tingut estos dies en el poble, dos anys vista per a que pugues comprar entrades a veure la Sagrada
0: Familia.
2: Això m'han dit, no sé si serà de veres o no. Bueno, anem al butlletí del migdia. Gràcies, José Caimanolo.
0: Un plaer.
3: Adéu.
2: Un butlletí de notícies amb Amparo Martín i el control tècnic de l'amic Rafa Alarcón. Tornem nosaltres en qüestió de 4-5 minuts. Encara mos queden hores de programa.
5: Són les 12.
6: A punt. Notícies.
5: A la Vall d'Uixó, l'incendi del 25 de juliol es dona per estabilitzat amb una evolució positiva. Això sí, continuen treballant en els treballs de consolidació i per a refrescar el perímetre. Al lloc de comandament avançat està Enrique Tena. Enrique, bon dia. Quants mitjans estan en les tasques de consolidació i què més ens pots contar? Perquè encara no està controlat, no?
7: Efectivament, encara no estan controlat. Segueixen treballant tots els bombers. Actualment hi ha 40 efectius, hi ha dos brigades del BRAF, del Consorci de Bombers de Castelló, també dos brigades del Consorci de Bombers de València, tres unitats de bombers forestals de la Generalitat i una coordinadora forestal del Consorci de Castelló. Són 40 efectius que segueixen en aquests municipis. Recordem que encara no està controlat. Tot preveu al llarg del dia d'avui que es donarà per controlat. I també el que veiem així és situacions de pobles com la Vall d'Uixó, Artana, Eslida, bueno, pràcticament tota la Serra d'Espadà, intentant adaptar-se a aquesta nova imatge. A poc la població torna a la seva normalitat.
5: Moltes gràcies, Enrique Tena, des del lloc de comandament, de puesto de comandament avançat, i les comentem que fa només uns minuts ha acabat a l'Eliana reunió al Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat del dispositiu preventiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Elpidia Beiber, què ens pots contar? Què ha sigut d'aquesta reunió?
8: La reunió estan donant ara en aquests moments detalls. Ha intervingut el conseller Juan Carlos Valderrama, està intervenint a hores d'ara la delegada del govern a la Comunitat Valenciana. Valderrama ha anunciat que és el repte, que l'eclipsi, la gestió de l'eclipsi és el repte en matèria de protecció civil més gran que s'enfronta la Comunitat Valenciana, sense que siga un fenomen advers ni un incendi, que a partir del dia 10 d'agost la Generalitat activarà el pla territorial. Per tant, passarem a situació 0. A partir del dia 11 s'activarà situació 2. Seria com si fos una gran catàstrofe el que mobilitzarà el dispositiu. La reunió el dia 12 de matí convocarà un SECOPI i un altre en el Consorci Provincial de Castelló. En els 9 punts d'observació, que són 9 municipis, activaran els SECOPALs, i València i Castelló també activarà els seus comitès de... de gestió davant una emergència de protecció civil. L'altre aspecte, Pilar,

0: explicat que són quatre els pilars que s'han determinat. És la coordinació sanitària i la Creu Roja. S'activaran tots els mitjans operatius, com si fos una gran emergència, i també es repartiran tant en farmàcies com en ajuntaments de tota la Comunitat Valenciana consells a la població sobre l'ús d'ulleres, la planificació d'aquests viatges i que estiguin proveïts d'aigua i aliments per a traslladar-se a fer esta observació. Això és, Amparo, el que han informat de moment.
1: Moltes gràcies, Elpidia Beiber, que has desgranat en directe precisament aquesta compareixença que a hores d'ara continua. Continua després d'aquesta reunió. Bé, els contem que ha estat interrompida durant una hora i mitja la circulació de trens entre la Comunitat Valenciana i l'estació de Chamartín de Madrid per la presència d'una persona en les proximitats del túnel ferroviari. Adif ha informat que poc abans de les 10 s'ha tallat el servei i els trens recuperen a hores d'ara la freqüència a poc. I una operació policial internacional amb actuacions, entre altres punts, a Orihuela. Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Gendarmeria Francesa, coordinats per Europol, han desmantellat una organització criminal especialitzada en robatoris violents a joieries de França. L'operatiu s'ha desenvolupat també en altres ciutats com Barcelona i Tarragona. El balanç deixa 3 detinguts, un d'ells al Baix Segura, un investigat i la intervenció de diversos mòbils, a més d'una gran quantitat de ketamina. I en els esports parlem de futbol. El Llevant ja compta amb el nou fitxatge, el substitut de Carlos Espí. Marc Romero, bon dia.
2: Bon dia. Yanis Mousoagi, davanter belga que firma procedent del filial del Club Bruges i que quedarà vinculat a l'entitat granota fins l'any 2030. Avui l'han rebut a Calboig en l'entrenament, però no ha sigut l'únic, perquè també Matthew Ryan ha tornat a entrenar-se amb el Llevant després de comunicar al club la seva tornada. D'altra banda, el Llevant ja pensa en el partit de dimecres contra el Villarreal. A la ciutat esportiva, José Manuel Llaneza, corresponent al quin duel de pretemporada granota. El partit es podrà seguir a través d'esta casa a partir de les 10 del matí d'este dimecres, 5 d'agost. I acabem recordant la notícia del dia, que ens arriba des del món del ciclisme perquè l'eslové Tadej Pogačar correrà la volta que comença el dia 22 d'agost a Mònaco.
1: Gràcies, Marc. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web d'apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a la 1 en punt. Els deixem ara, com sempre, amb Sergio Alcina, amb el programa Amunt i Avall.
3: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentis fugir vorera amunt quan el foc ascendeix per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que t'ha atribuït a la missió de vigilància i extinció.
7: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
8: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
9: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
8: Si hi ha partit, tens una cita amb Luis Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
10: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
11: De tu a tu.
3: Amunt i avall,
12: el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
13: Bé, en este cas amb Òscar Pellicer, que agarra el relleu de Maite Freitas, que es fa càrrec ara del directe del programa durant un ratet, mentre la resta continuem pulurant per ací i ocupant-nos d'algunes de les coses que estava mirant ara a 8 minuts sobre les 12 d'este tercer dia d'agost de 2026. Passem per molts llocs. D'ací no res mos visitarà l'alcalde de Tuéjar i també les reines de les Fiestas Gordas, que mos parlaran precisament en què coincidixen, perquè n'hi ha una peculiaritat. Es celebren cada 5 anys. Sabíem allò del sexeni de Morella, se'n recordeu, cada 6 anys, l'anunci, el sexeni, etcètera, etcètera. Però bueno, també parlarem de les Fiestas Gordas de Tuéjar i serà d'ací un ratet. Però estava mirant també, és la segona aplicació de la que tractarem avui. Avui, una d'elles anava centrada en la prevenció dels incendis i l'aportació que podem fer nosaltres, en este cas en eixa mostra que s'ha dut a terme en la Font Roja, però també resulta que n'hi ha una que porta el seguiment de les meduses que venen a les platges. Pues mira, la gent està que està tota neura, que em piquen, que no piquen, sinó que irriten quan les toques i eixes coses, pues si teniu poreta també n'hi ha una aplicació de les meduses. Ara falta la tercera, pels més neures ja del to, que són la dels cookies, l'app de seguiment de cookies, a veure per on les tens i per on entren. Què eres d'això, Òscar, tu, dels que te donen grima? No. A mi em dona igual, jo les agarro com... Sí, total, són el marisc de la terra. Si una cuca tinguera el pes d'un bogavant, dirien, ui, que bona. Doncs pues, lo mateix, lo que passa que com és, pues, la gent s'escandalitza, clar. Bueno, també parlarem del eclipsi, de les pel·lícules... Maite, tu sí, te donen coseta? Ai, que fins que sou. O sigui, és que la pell és molt fina, no pot ser això. De les curiositats de la intel·ligència artificial, com fem normalment, i d'una data importantíssima. No sé si sou dels que veu viatjar en 600 o la vostra vida va transcórrer, sobretot la infància, en un 600. 600 dixos que inclús la porta s'obria al revés, en recordeu? I aixos colors que tenien. Els 600 hi havien de colors molt vius i molt xulos. Rojos, grocs, verd oliva. Però si tenies un poquet de mala sort, igual el tocava un gris d'ixos que no era ni cáscara de huevo, no era un gris lleig, i el cotxe el feia lleig. Bueno, pues, tal dia com avui, com vos contàvem al principi del programa, va deixar de fabricar-se el automòbil espanyol per excel·lència. Sí que és de veres que després vindria el 127, el 850, el 133, ja pels que tenien poderío, el 124, que va passar de... Claro, i el 131 Super Mirafiori. El 131 Super Mirafiori encara es va quedar pels guais, no? Pels que tenien titos. Però el 124 va passar a ser ja el cotxe de les persecucions de les pel·lícules, dels que furtaven i totes aquestes coses. També era un cotxe de competició. Els ral·lis que s'han fet en el 124 no vull ni contar-te. Bueno, pues això i unes quantes coses més fins que arribem a les 2 de la vesprada. Encara que ara, donant una volantada, anem a canviar de tema i anem a parlar d'altres qüestions per a encetar este temps de programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
12: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
13: Bueno, parlant de persones, crec que anem a fer
14: de
13: això,
14: persones.
13: No?
14: De persones. Tu saps, Sergi, quantes persones a dia d'avui es diuen Olcina de cognom? Com
13: que
14: tu?
13: Que jo conega mediàtiques, Carlota Olcina, que era l'actriu, vale, de Amar en Tiempos Revueltos, Jorge Olcina, que és el meteoròleg, i jo.
14: I tu,
13: després
14: tres.
13: Ja, de la meva família, uns quants.
14: Repartits, no
13: però,
14: molts.
13: Però d'estos d'efecte mediàtic, no.
14: Pues mira, jo he fet un estudi, per si tu necessitaves tindre esta dada, i és que si fas una ullada ràpida a les dades de l'INE, vora 1.400 persones el porten de primer cognom.
13: El meu.
14: El teu. I poc més de 1.300 de segon. O sigui, en total, però unes 2.700 persones.
13: Que poquetes, no?
14: Molt poquetes.
13: Perdona, bonita.
14: Molta exclusivitat.
13: Sí, tenim un cognom molt exclusiu. Sí, sí.
14: I vaig dir-te que la majoria de les persones que el porten es troben a la província d'Alacant,
13: sí,
14: on ocupen el 0,29% de la població, que es diu Olcina de cognom.
13: Entre Alcoi i Alacant deu de ser.
14: Efectivament.
13: És de veres. Sí.
14: He de confessar-te que el teu segon cognom, Martínez, és molt menys exclusiu, perquè juntament amb García i López se situa en el rànquing dels tres cognoms més comuns a la Comunitat Valenciana, als que s'afetixen Pérez, Sánchez, González, Fernández i Rodríguez. Poca innovació.
13: Els típics cognoms, típica l'espanyol.
14: Sí, típica l'espanyol.
13: Cognom. És de veres.
14: Pel que fa a Perelló, per exemple, està lleig que ho diga jo, però és molt més comú del que jo pensava, perquè més de 5.500 persones el tenen com a primer cognom i pràcticament les mateixes com a segon. La majoria d'elles a Catalunya. Mal, jo m'esperava, jo volia algo més...
13: De més gent? Ah, no, de que el portarà menys gent,
14: clar.
13: Com jo, no? Per exemple.
14: Per exemple, Salord, que és el meu segon cognom, que apenes 1.000 persones el porten com a primer o com a segon cognom.
13: Claro, Salord, el segon, quin és? Se m'ho pots dir? Sí? Mm. Ah, Luzzi seria, entonces, no? El de Patricia.
14: Patricia, però sí, que internacional sí, eres. Sí, ara tindré que fer una recerca per veure el teu què tal.
13: Claro, haver-li dit antes. És que mola això de que l'única contrapartida que té de tindre un cognom que no siga habitual és que quan vas a fer papeleos i coses no d'estes, tots acaben preguntant-te, però con C, con F, Ollina, Olfina...
14: ¿Cómo? ¿Y tú? Sí, ¿cómo que? ¿Cómo que?
13: David l'altre dia ho contava també, David González, i ja diu, tu no saps això lo que significa. Dic, és que, clar, això dels cognoms... bueno, i Maria Jo també ho contàvem l'altre dia, que el confundixen, i tu, per molt valero que sigues, claro, n'hi ha que de lletrejar.
14: Sí, mal, està molt mal tot. Però el més curiós dels cognoms no són tant les xifres que els acompanyen, sinó també, i especialment, d'on venen i la forma com poden donar-nos molts detalls sobre la nostra història. Ara bé, Sergi, encara que ara ho tenim amplament normalitzat, t'has plantejat mai que no sempre hem tingut cognoms?
15: El sistema actual de noms de les persones, que és que tenim un nom i un cognom, o dos cognoms, no?, en el nostre sistema, no ha sigut sempre així. Antigament, o sigui, els ibers, per exemple, doncs tenien un únic nom, de forma que no era nom i cognom, sinó que era un nom únic. Després els romans sí que tenien un sistema molt complex, de nom i cognom i agnomen, com una mena de renom, més o menys semblant al nostre, però no idèntic. En canvi, després els visigots van tornar a tenir un nom únic, és a dir, el sistema ha anat variant molt al llarg del temps, i el sistema nostre actual de nom i cognoms és de l'edat mitjana, d'aproximadament l'any 1000 i l'any 1100 i l'any 1200, i no es consoliden els cognoms fins ben bé al segle XIII, més o menys a l'època de la conquesta de València.
13: Ui, que avorrit tindre només... com el diuen? Diuen Claudio.
14: Ei, pues
13: però
14: ja
13: Claudio,
14: està.
13: Què més? Claudio, Claudio.
14: Claudio, què Claudio? I tu, pues Claudio.
13: Claudio vaig a ser el Claudio de tota la vida.
14: T'he posat un poquet de música medieval. Que sí que
13: no, però esta no és de les que em desagrada del tot. A mi els clavicordios i les flautes, esta és la que, les que no m'acaben d'agradar. Esta la puc ballar i tot. Sí, sí.
14: Qui acabem d'escoltar abans de la música medieval era Albert Turull Rubinat, membre de la secció filològica d'Estudis Catalans i professor de la Universitat de Lleida, que ens acompanya a fer este viatge en el temps pel que és la història i l'origen de molts dels cognoms que avui coneixem. Perquè sí, ara que l'hem escoltat sabem que temporalment podem ubicar l'origen dels cognoms tant com els coneixem en l'edat mitjana, al voltant del segle XIII. Però, què porta al naixement dels cognoms? Doncs la resposta en realitat ens podria valdre per a qualsevol de les realitats lingüístiques que ens envolten. Naixen de la necessitat. Quan no hi ha prou noms, com s'havien de diferenciar les persones?
15: L'origen és el següent. Primer teníem un únic nom cadascú, es deia Pere o Guillem o el que sigui, i amb aquest únic nom, que n'hi havia molts, hi havia molta varietat de noms, era suficient, perquè hi havia comunitats més petites, a la meitat mitjana, a l'època del feudalisme, etc. Hi havia comunitats humanes petites, no hi havia grans ciutats, i a més hi havia, com hem dit, molts noms diferents, de manera que cada persona tenia un únic nom, i amb això era suficient per entendre'ns. És quan es comencen a repetir uns mateixos noms en una mateixa comunitat, perquè comencen a fer-se les poblacions més grans, comencen a haver-hi algunes petites ciutats ja, i d'altra banda, per la influència de l'Església, que fa que es repeteixin uns certs noms, no? Els noms dels sants, o també es posen de moda els noms dels comtes o dels reis, doncs a partir de la repetició ja cal trobar una especificació, cal distingir, cal diferenciar.
14: Ara bé, una cosa és començar a establir algun tipus de renom que servisca per a identificar clarament a qui ens referim i l'altra és que este renom comença a passar de generació en generació, perquè al principi només eren una espècie de malnoms que s'atribuïen només de forma individual.
15: És a dir, si hi ha un Guillem, dient que ve el Guillem és suficient, però si hi ha una població, hi ha 3 o 4 o 5 Guillem, si algú diu ara ve en Guillem, no ens entenem, automàticament tothom preguntarà quin Guillem? Bé, és la resposta a aquesta pregunta, quin Guillem, que se li comença a donar estratègies diferents, no? Al·ludir el nom del pare o un ofici o una característica. Aquest és l'origen dels cognoms. Però en principi només eren una mena de renoms. És a dir, d'algú es podia dir que era roig, per tant seria el Guillem Roig, però per què era roig de bé de bo? És a dir, de la cara rogenca, vermellosa, o els cabells, no?, pèl roig. Però si el seu fill no era de pèl roig, ja no el dirien roig al fill. Per tant, no sabem encara exactament els nostres cognoms en la mesura que encara no passen de pares a fills.
13: Clar, d'ahir ve allò de... I tu de qui eres?
14: I tu de qui eres?
13: De qui eres? Jo, del Roig, clar, perquè calavera dir-li.
14: Clar, fins que com els coneixem ara... Ai, fins que com els coneixem ara van començar a passar de generació en generació. I com ho sabem, això? Quan veig gent que als documents de l'època ja hi ha gent que es diu fuster i que no es dedica a això i que es dedica, per exemple, a l'agricultura.
15: És cap al segle XIII, l'època de la conquesta de València, que comprovem pels documents que sí, que els cognoms ja passen de pares a fills. De forma que algú que es diu Roig de cognom ja no té per què ser Roig des de cap punt de vista, o algú que es diu Fuster o Ferrer de nom ja no és Fuster o Ferrer, sinó que pot tenir un altre ofici i aquest cognom el té perquè l'ha heretat directament del seu pare, dels seus avantpassats. Això ja són, òbviament, els nostres cognoms. Aquest és l'origen dels nostres cognoms, del nostre actual sistema de noms i cognoms.
14: I clar, si estem comentant que molts d'estos cognoms van néixer per a diferenciar unes persones d'altres, podem imaginar que farien referència a elements quotidians que el caracteritzaven. I és que, en base a estos elements quotidians, és que es creen 5 tipus de cognoms que es mantenen encara avui en dia. El primer d'estos grups són els patronímics. Tu ho havies sentit mai?
13: Fins ara no, i jo estaré també agraïdíssim de que m'ho expliqueu una miqueta. Doncs
14: pues mira, quan te ho expliques segur que te'n saps més d'un d'estos cognoms. Escoltem de nou a Albert.
15: El que en diem patronímics, és dir, al·ludir al nom del pare, d'algú que és fill de Martí, que es digui Pere, però que sigui fill de Martí, doncs per distingir-lo d'altres Peres, li podem dir Pere Martí. Pere de nom, Martí de cognom. Aquest Martí, que en origen és un nom, òbviament, passi a ser cognom. Això és el que en diem els patronímics.
14: De fet, en castellà són estos patronímics esta forma de crear cognoms la que ha donat lloc a molts dels cognoms més emprats de la llengua. Recordem que al principi hem comentat que eren Rodríguez, Martínez, Domínguez, Ramírez, i què tenen en comú? Que tots acaben en Ez. I això diu molt de la història, encara més de qui eren fills.
15: En castellà també s'utilitza el mateix sistema. Martín també és un cognom molt freqüent, de fet, en castellà, però encara n'hi ha una tipologia, una modalitat més freqüent en castellà, molt evident, no?, que són els acabats en Ez. Per tant, el fill de Martín, el hijo de Martín, és el Martínez. Tots aquests acabats en Ez és hijo de Rodríguez, hijo de Rodrigo, Ramírez, hijo de Ramiro, etc, etc, etc.
14: Però és que et diré encara més, Sergi. Tu recordes les dades que hem donat al principi sobre el nombre de persones que duien el nostre cognom? Pues sorpresa, m'he quedat al descobrir que quasi 3 milions de persones a Espanya porten el cognom García. Una autèntica barbaritat.
13: És que crec que és el que més predomina, no?
14: Però el millor de tot és que en els seus inicis no era un cognom, sinó un nom. És el patronímic per excel·lència.
15: I també té aquest origen sense l'ed, el més freqüent de tots els cognoms castellans, tot i que d'origen lingüístic no és castellà sinó basc, però és igual, passa com un cognom el més freqüent en castellà, òbviament, que és García. García, a l'edat mitjana, també era un nom. És a dir, algú es podia dir García Íñiguez o García Íñiguez de Toledo, i aquest García era el nom. Però aquest nom va passar a ser cognom i després, pues, qüestions de la història i de la quantitat de fills, qüestions demogràfiques i una mica per l'atzar genètic de cada una de les famílies i dels cognoms, doncs ha acabat sent el cognom castellà, espanyol i hispanoamericà més freqüent al costat de tots aquells en Ez.
13: Com el diuen, García? No, que com el diuen, García... García.
14: García. Poden dir-te García García, per
13: sí,
14: exemple.
13: García, García, García.
14: Tres García. Toma.
13: Un dia podem...
14: I rebentes les estadístiques, eh?
13: Un dia podem fer també un cas d'aixòs de la gent que repeteix nom i cognom.
14: Tu saps que m'abuelo era Perelló, Perelló, i la Teresa Lort, Solort? Què?
13: Això sí que és reincidir,
14: Això sí que és reincidir,
13: Sí, bueno, sí.
14: I ara que ja coneixem este primer tipus de cognom que es va crear, continuem coneixent-ne la resta, els cognoms que feien referència a oficis i ocupacions.
15: Un altre segon, també molt típic, molt freqüent, molt general, és al·ludir a l'ofici. Fuster, pintor, ferrer, o altres no tan coneguts, Manyà, per exemple, que ja no és tan conegut com els anteriors. Bé, doncs també, ja està, es diu ofici d'algú, ja queda diferenciat, i quan això passa de pares a fills, ja són els cognoms.
14: Però he de confessar-te, Sergi, que el meu grup favorit és el que al·ludeix a un tret personal o físic de la persona. Per exemple, tu en lloc d'Olfina podrien haver-te dit Moreno,
13: sí.
14: I a mi Blanc, per exemple.
15: Un altre són... fer referència a una característica personal. a una característica personal del caràcter, no? Sembla que salat i dolç són d'aquest tipus, però molt més freqüentment de l'aspecte físic, no? Per tant, llarg, curt, gras, prim, o els colors, blanc, bru, o castellà moreno, no? Que és bru en definitiva.

0: Roig, etc, etc. Doncs tot això que són també cognoms, efectivament, aquest és el seu origen.
1: I si ja hem parlat dels oficis, dels progenitors i de les característiques físiques d'una persona, què més ens pot ajudar a identificar-la? El lloc d'on venen, efectivament, el lloc de residència.
0: I una quarta i una cinquena estratègies i, per tant, tipologies semblants, però en el fons diferents entre si, és fer referència a un lloc. Una és fer referència al lloc d'origen, és a dir, d'una altra població, d'algú que vingui de Tortosa, doncs li diuen el de Tortosa, el Pere de Tortosa. I aquest de Tortosa, amb la D, o ja després, molt sovint, normalment, si no són nobles, sense la D, queda Tortosa, com hi ha moltíssims, moltíssims, moltíssims que tenen aquest origen. I precisament a València hi ha molts cognoms que són típics de poblacions, per exemple, de la zona de Lleida. Ivars, Ivorra, Verdú, etc. són, com a cognoms, són típicament valencians, però com a noms de poblacions són d'una mateixa zona, les comarques de la Segarra, l'Urgell, etc., el que en diem ara les comarques de Ponent o la província de Lleida, no?
1: I és curiós perquè es convertien en cognoms no només noms de pobles o ciutats, sinó també parts del poble. Per exemple, per a diferenciar persones que vivien a la part alta, a les afores, en el centre, a la serra.
0: I la cinquena tipologia també fa referència a un lloc, però no de l'origen, sinó al lloc de residència. I aquests també són molt, molt freqüents. A la nostra llengua, molts dels cognoms fan referència a això. És a dir, algú que té la casa a vora el riu, li diuen riu. Algú que té la casa a la plaça, li diuen plaça, de cognom. Algú que té la plaça a la part alta de la població, al cap de la vila, li diuen el cap de vila. I cap de vila és un cognom. I molts, molts, molts, a Torres, Serra, molts, molts, són d'aquest origen.
2: Cap de vila és Sergio Dalma, per exemple.
1: Per exemple. I a partir d'estos cinc grups que m'he explicat és com va conformant-se gran part del paisatge de cognoms, no només del nostre territori i ni tan sols a nivell estatal. Més enllà de les diferències lingüístiques, més o menys arreu del món on s'empren cognoms, el mode de com sorgeixen la majoria també és aixina. Per exemple, Michael Schumacher, així seria Miguel Sabater, de cognom, que és el que significa el cognom. L'actriu i cantant Jean Moreau li dirien Moreno, que és el que significa, i el científic Louis Pasteur, et pots imaginar, era Pastor. O Elizabeth Taylor, per exemple, seria Sastre.
0: Les tipologies dels cognoms no són exclusives de la nostra llengua, sinó cada llengua no té un sistema diferent, radicalment diferent, de cognoms. Tenen cognoms diferents perquè estan creats en aquella llengua, això sí, lògicament, no? Però vull dir que, per exemple, cognoms d'oficis n'hi ha en totes les llengües, eh? L'alemany Schuster o l'anglès Smith o el castellà Herrero, Zapatero o el francès Boulanger, doncs tenen referències evidents a oficis, com tenen referències a oficis els nostres Fuster i Ferrer i Pastor i etcètera, com hem dit.
1: De fet, dels patronímics que n'hem parlat també tenim exemples molt coneguts en altres llengües.
0: Però això passa en altres llengües. Sense sortir de l'exemple del Martí i del Martín i del Martínez, doncs tenim en anglès en Martin, o en francès Martin, escrit igual, eh? Vas dir Martín sense l'accent. Però també en altres llengües del nord d'Europa, el Martín sent i el Martín son, aquest sent i son, evidentment, també vol dir fill, això és obvi, no? O en basc, també. En basc hi ha un cognom molt freqüent, que és Martí Corena. Aquest Martico és Martinico i Irene és la casa, eh? Per tant, la casa de Martinico seria això. En el fons també prové de Martín, sent Martín, no d'origen basc des del punt de vista de la lingüística històrica, sinó d'origen romànic. Al final, Martinus és evidentment derivat de Mart, per cert, és d'origen llatí, però comú a moltes, moltes llengües, siguin llengües llatines o siguin llengües no llatines, com l'anglès o les llengües escandinaves, o el basc, que evidentment no és tampoc una llengua llatina.
2: Vamos, que el segon cognom meu és un poquet espacial.
1: Efectivament, un poquet... mira.
2: Clar, i planetari,
1: veus? I planetari, així no som. Mm. Però estava jo pensant, per exemple, Sergi, el teu primer cognom, d'on ve Orsina? Ah, no ho sabem, perquè clar, no podem oblidar que feta la llei, feta la trampa, i en este cas també hi ha cognoms que van més enllà d'aixòs cinc grans grups, però que també tenen una història.
0: Però al seu costat hi ha uns altres tipus de cognoms que no els podem encabir, no els podem classificar en aquelles cinc tipologies principals, en podríem dir els cognoms una mica més excepcionals, minoritaris, per exemple, els que fan referència a relacions familiars, és a dir, nebot, fillol, gendre, com a cognoms, o els que fan referència a un tipus d'oficis que no es ben bé oficis, tipus capellà o tipus rei o tipus marquès, home, d'entrada, difícilment algú li posarien com a cognom capellà si fos fill de capellà. Per tant, ja és una altra història. Aquí hi ha una altra història. O no trobem que es diu rei o marquès, és fill descendent de reis i marquesos. Per tant, és possible que hi hagi referències de tipus metafòric o una relació de dependència. O aquells que fan referència també són molt interessants a circumstàncies del naixement. És a dir, el nom de Déu, o el boronat, que vol dir bon anat, boronat, boronat, vol dir ben nascut, ben nat, en bona hora nat, en bona hora nascut, o en català també n'hi ha, però en castellà és molt freqüent aquells que fan referència a una criatura que ha estat abandonada en un hospici. Aquest és un clar, n'hi ha diversos, però el més conegut dels quals, aquest tipus, és el cognom en castellà expósito. Expósito vol dir això, que ha estat abandonat i, per tant, crescut amb un hospici.
2: És que allò de l'expositó, quan m'ho van explicar, també em va quedar molt, molt marcat. Sí,
1: en definitiva, Sergi, podem dir que conèixer els cognoms, saber el significat i l'origen és una manera excel·lent i ben al nostre abast de conèixer i estimar millor les arrels familiars de cada persona, no? Mm-hmm. Saber una miqueta més de la història.
2: És de veres, és saber més de nosaltres. Gràcies, Marina.
1: Gràcies.
2: Fins ara.
3: A.Ràdio, Sergi Olcina. A.Ràdio, Sergi Olcina.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: En 2026... la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
6: De tu a tu.
3: De dilluns a divendres en A.Ràdio anem amunt i avall.
2: Bueno, estas son 12 y media de este tercer día de agosto de 2026. El programa, este en concret, vos diria, es trasllada directament al cor de la comarca dels Serrans, a un racó privilegiat, entre altres coses, si no estic equivocat, abraçat per la Reserva de la Biosfera, i un poble, entre altres coses, que estos dies no només celebra el present, sinó també que abraça la seva història, i a més això ho fa en majúscules i en tota la dedicació del món, no? Estem parlant de Tuéjar. Els que coneixen este municipi podríem dir que el seu calendari no és mesura, i ara explicarem per què, exactament igual que en la resta del món. A Tuéjar, per exemple, el temps es compta per algunes coses de 5 en 5 anys, encara que mos han explicat que últimament de 4 en 4. I vos ho explicarem també. I això és el màgic compàs de les festes grosses o les siestes gordes, una celebració única declarada d'interès turístic autonòmic que transforma completament la fisonomia i l'ànima de la localitat. Després d'un lustre, que ahir és el que volia explicar-vos, de pacient espera, els carrers ara ja lluïssen engalanats de dalt a baix, on es pot oldre, com en la majoria de les festes de tots els pobles, la pólvora, i tot ixe... ixa coseta que flota en l'ambient quan són festes d'un poble, no? I, sobretot, la gent ja s'emociona i els corets funcionen d'una forma diferent. Bueno, per davant queden setmanes memorables, marcades per ritus ancestrals, tot n'hi ha que dir-ho perquè totes aquestes festes es remunten a molts anys enrere, que defineixen la identitat de les seues persones. Anem a intentar desgranar totes aquestes emocions, el treball i l'orgull que amaga esta edició de 2026, i per això avui mos acompanyen tres mirades diferents però paregudes que resumixen a la perfecció lo que és el pols d'estes festes. D'una banda, la màxima autoritat del municipi, que és el seu alcalde, Carlos Tarazón. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Muchísimas gracias.
2: Buenas tardes. Bueno, creo que lo he vendido más o menos bien, ¿no?
7: Lo he vendido muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho la introducción. Además, creo que has acertado en la mayoría de cosas, sí.
2: Bueno, te he hecho las últimas preguntas justo antes de empezar. También estamos vosotros la reina mayor de las festes, de las fiestas gordas 2026, que es Blanca Platero. Blanca, bienvenida. Ah, no, és de veres, sí. Mira, veus, ja vos ha confundit. Tu eres Iris i tu eres Blanca. Pues mira, yo por algún sitio tenía que saltar, claro. Carlos. Bueno, ¿cómo estáis las dos a todo esto?
1: Muy bien.
8: Nerviosas.
2: ¿Nerviosas por el tema de la radio? No, ¿qué va? No. No estás nerviosa, ¿no, Blanca?
1: No, no.
2: ¿Qué va? Iris, tú tampoco.
8: Un poco.
2: ¿Un poco? ¿O resulta que te vas a poner tú más nerviosa que ella, que es más jovencita? Sí. Bueno, pues mientras vosotras os calmáis un pelín, yo hablo con Carlos un ratito. Carlos, la cuenta atrás, te lo confirmaba él hace nada, terminó el pasado viernes 31 de julio con el pregón. No han sido 5 años, sino 4, ¿no?, de preparativos en la sombra.
7: Sí. Bueno, en Tuja se llevan haciendo las fiestas gordas desde el año 75, en los años acabados en 5 y 0. Son las
2: sí, para redondear,
7: exacto,
2: ¿no?
7: Sí. Y lo que pasa es que, claro, en el año 2020 nos tocó la pandemia y nos tocó traspasarlas al año siguiente y después volverlas a pasar un año más. Entonces, se celebraron en el año 2022. Para intentar volverlos a cuadrar con el 0 y el 5, los años acabados entre 0 y 5, pues la vamos a hacer este año en 2026 y las siguientes ya serán en el año 2030 y ya 2035, 2040, 2045.
2: Para ajustar el calendario.
7: Para ajustar, exacto.
2: Vale, ¿y qué se siente cuando ves de nuevo la plaza llena de... Pues, toda abarrotada y engalanada y preparada para estas fiestas gordas?
7: Pues es mucha emoción porque, joder, viene muchísima gente al pueblo, gente que también pues hace mucho tiempo que no ves, y empezar con una cena que se hace allí en la plaza donde está prácticamente todo el pueblo. Luego viene el pregonero, luego hay fiesta, pues es una manera muy, muy chula de empezar. La verdad es que hemos tenido un fin de semana lleno de actos y los que vienen, claro.
2: Y veíamos además que una de las características súper buenas que tenéis en Tuéjar y las fiestas es que tiene una altísima participación de las diferentes asociaciones locales, ¿no?
7: Sí, participan, pues bueno, la comisión de fiestas, evidentemente, los clavarios, que aquí tienes a las jefas de los clavarios. Y luego, pues bueno, pues está la banda de música. Este fin de semana hemos tenido el concierto de la Rondalla, de la agrupación El Majuelo. Tenemos también la cena de la Asociación de San Cristóbal el fin de semana. Y luego, pues bueno, van cada día prácticamente, pues una asociación, otra, pues van...
2: Se va repartiendo la faena,
7: sí,
2: ¿no?
7: Sí, sí, sí, sí.
2: Me decías hace un momento volver a ver, y cuando has mencionado eso de volver, me han venido a la mente los tuejanos que ya no están, los que conforman esa diáspora que ha tenido que salir del pueblo por diferentes circunstancias, laborales, personales, y que convierten la celebración de las fiestas en un regreso obligatorio. ¿Cómo lo vivís vosotros desde el ayuntamiento, el recibir a toda esta gente para participar también? Porque todo el mundo participa.
7: Pues con emoción y con vértigo, porque claro, estamos hablando de que al final el pueblo pues multiplica la población por 3-4 por lo menos durante estas semanas. Entonces, pues bueno, se hace un poco difícil por nuestra parte tratar de gestionarlo y de coordinarlo todo. Pero bueno, al final llevas muchos años esperando estos días y casi que la emoción se come al miedo que tienes. Entonces, pues yo creo que al final pues la gente también tiene conocimiento, siempre está el típico cafre, pero la gente tiene conocimiento y sabe que para que las cosas funcionen bien, pues hay que portarse lo mejor posible. Entonces, pues es guay, porque luego también, pues como participan muchas asociaciones, pues cada uno sabe más o menos qué es lo que tiene que hacer y se van coordinando.
2: Sí, se va coordinando y va todo...
7: Claro, claro. Va, casi que va todo rodado. Casi sí. Que el miedo es ahora al principio, pero luego ya cuando empieza, ya no sabes muy bien ni cómo, pero llega al final y ha salido todo bien. Entonces, bien, contentos.
2: Voy a por ellas, les hacemos un turno y vamos a...
7: Ahora que ya se les han pasado los nervios.
2: Sí, sí, sí. Iris, asumir el cargo de Reina Mayor en un año señalado, en unas fechas como estas, también vienen a ser días históricos por la cuestión esta del calendario, ¿no? Es una responsabilidad, me imagino, eso todas las fiestas, las falleras, las representantes nos lo dicen, ¿no? Viene a ser, como te digo, una responsabilidad inmensa, pero ¿cómo ha sido ese proceso interno, familiar, de tus amigos, de tus vecinos, etcétera, etcétera, para prepararte en el ejercicio de este cargo? Y, hombre, ¿qué significa para ti, ¿no?, esta aportación y llevar esta distinción de reina mayor?
8: Pues con mucha ilusión. Al final es una cosa que sueñas. Yo nunca me imaginé estar aquí, pero mira, al final el destino es lo que quiere. Y pues mi familia muy contenta, todos, y mis amigos también apoyándome y sobre todo dándome ganas. al final siempre es una sensación que yo nunca pensaba que me diera tanta ilusión hacer esto, pero siempre...
2: Pero es algo que siempre has querido, ¿no? En el fondo.

0: Vai.
1: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
0: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
4: En Apunt Ràdio.
3: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2
9: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
10: Al mando.
11: Tu li has donat les claus.
10: Por algún lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
0: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
12: La veritat és que mos ha vingut que n'hi pintat este fons que fa no res estàvem per escoltant i ens ve al pèl. Bueno, en 10 minuts serà la una de la vesprada, estem en directe com sempre, baix la producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i està posada en antena tots els dies del nostre espai multiformat de la ràdio. No és precís que vos recorde que l'estiu ja fa temps que ha entrat en les nostres vides, que les temperatures han pujat i, com a conseqüència, tots busquem un escabussó en la platja, però a voltes, en aquest moment de relax, n'hi ha molta gent que li l'amarga, no? Diguem, el trobar-se amb una, anem a mencionar-ho així de forma generalitzada, picadura inesperada. Pues ara, per evitar-ho, la tecnologia i la ciència s'han aliat en els telèfons mòbils mitjançant Medus App, una aplicació que ha nascut així en la Comunitat Valenciana i que s'ha convertit en la ferramenta de ciència ciutadana d'origen espanyol i valencià més descarregada del moment. Anem a entendre com funciona i què ens diuen les meduses sobre la salut de les nostres platges i de la nostra mar Mediterrània. I ho fem saludant al doctor César Bordejor, que és professor d'Ecologia de la Universitat d'Alacant i director del seu laboratori marí en Dénia. César, què tal?
13: Hola, bon dia.
12: Bon dia. Molt bé, un poquet intrigats en això de MedusApp, que pareix ser que va començar com un projecte d'investigació local i avui en dia ja s'ha convertit en tot un fenomen internacional. Si no estic enganyat, esteu en el top 10 global de la seva categoria, no?
13: Sí, de fet, en Ciència Ciutadana estem de les 10 aplicacions a nivell mundial més descarregades i a nivell espanyol i europeu la que més.
12: Dime una cosa, s'esperàveu que els banyistes, per dir-ho d'alguna forma, es volcaren tant convertint-se en científics improvisats?
13: La veritat que no. Quan van començar l'any 2018, sí que és de veres que quan eixia en premsa, en els mitjans, sí que teníem un repunt d'instal·lacions diària, però ara mateix acabem de superar les 700.000 instal·lacions. Bueno. No està gens malament, però una aplicació d'utilitat científica, encara que principalment és de servei públic, per a la gent que va a la platja a bussejar, sàpiga si hi ha o no hi ha meduses, i quines hi ha, i poder identificar-les, què fer en cas de picadura, etc.
12: Sí, perquè, entre altres coses, una de les novetats, si no estic enganyat, és que enguany el que podem trobar és un nou mapa interactiu en temps real. Un mapa que, imagine, ajuda molt als que tinguem que posar el flotador i la tovalla ja en el maletero del cotxe i acudir a la platja.
13: Per, perquè Així el que tenim és una, que la col·laboració de la gent normal, que no cal que sigui científic, de fet sí. El 99,9% dels avistaments són de gent que simplement se descarrega l'aplicació i la fa, i la utilitza. Uh-huh. És tan important anar a la platja i reportar que hi ha meduses com anar a la platja i reportar que no hi ha i apareixerà un punt verd de medusat. Perquè per a l'usuari, si li donem més informació en positiu, és a dir, no hi ha meduses, podeu vindre encara que agafes el cotxe i estigues mitja hora o una hora en el cotxe,
12: sí.
13: Que t'assegures que aquest dia no hi haurà meduses, que també vos dic que no és el més comú, però sí que en determinats llocs i dies molt concrets sí que pot haver una quantitat de meduses efectiva que no és que posen perill el bany, però sí que, bueno, és una font de molèstia, no?
12: Podia haver qui, César, en tota la mala sombra del món, pujar una foto falsa, avui en dia, sobretot en el tema de la intel·ligència artificial, i poder arruïnar el turisme d'un municipi. Per tant, això t'ho dic per a lligar-ho en la pregunta de com funciona exactament aquest sistema d'intel·ligència artificial per a validar cada fet, cada avistament de meduses o de no meduses.
13: Per un costat, tenim que només pots pujar fotos que estiguen fetes en el moment.
12: Uh-huh.
13: O sigui, és una foto que no se pot trucar. Si tu puges una foto de la galeria, que també pots fer-ho, diguem que nosaltres sí que li passem un filtre de manipulació, de manera automàtica. És a dir, la foto està feta, per exemple, vas a la platja i no hi ha meduses. Has de fer una foto de la platja simplement per demostrar que has estat en aquest moment, en aquest lloc. Aquesta foto tenes per demà el GPS i el programa reconeix que estaves en un lloc de mar, que no estaves en Toledo, per exemple.
12: Sí.
13: Saps? I la qüestió que has dit d'evitar que pugui haver gent que amb mala llet diga que hi ha milers i milers de meduses, per un costat tenim l'usuari i tenim les dades del telèfon, que si hi haguera algun problema seriós, sabent qui és, encara que en el registre no és obligatori posar el nom, però al final tothom està identificant el seu telèfon, no? O sigui, que encara que siga, diguem, no has de posar el teu nom, però al final estàs utilitzant un terminal que està al nom d'una persona i un DNI. I evitem que aquesta suspicàcia, no?, de posar una foto, de fet ens passa en un 5% aproximadament, que són fotos pues, d'un peu, simplement de gent que està, no sé, provant l'aplicació,
12: sí.
13: I aquestes fotos les filtrem per evitar que se publiquen, i aproximadament hi ha un 10% de fotos que estan bé, que no les publiquem, però això, majoritàriament perquè són fotos que prova, diguem. Això és o un selfie d'un xiquet que fa una carassa i que fa una foto, no?
12: Sí, qualsevol tonteria, no?, per dir-ho d'alguna
13: exacte,
12: forma.
13: Exacte, però això tenim dos filtres, un filtre primer automàtic
12: sí.
13: I un segon filtre que sempre hi ha una persona del meu equip que va revisant les fotos enviades.
12: César,
13: excepte sí. Aquells avistadors que estan ja, que porten ja treballant amb nosaltres i és un avistador confiable, diguem, per exemple, gent que nada, que està federada,
12: sí.
13: Que és molt útil per a la natació, aquesta gent, diguem, que tenim un filtre més lax, no? Encara que diga, mira, hi havia un muntó de pelàgia, per exemple, que és la meduseta aquesta roseta, marroneta, que pica sí. Prou. Si ens diu un nadador federat, que ja el coneixem de anys, que ja havia pelatge encara que estava nadant i no té la foto, nosaltres això sí que ho publiquem com a confiable perquè prové d'una font que ens podem fiar.
12: Científicament volia plantejar-te, més enllà de salvar les vacacions de més d'un banyista, esta base de dades és una mina d'or, diguem, per a vosaltres, la gent que clar. Dediqueu a d'això, no? Ara les dades revelen un canvi històric. La medusa huevo frito, ixa la cotiloriza tuberculata, si no m'enganye,
13: sí.
12: Ha destronat a la clàssica de sempre, medusa clavell, que és la pelàgia nautiluca. Sí. Què està passant? Perquè damunt hi ha hagut un altre que ha aparegut i crec que ha sigut gràcies, s'ha donat contra gràcies a un vídeo que es va arribar a l'aplicació en Mallorca, que ha aparegut una espècie gegant de l'Atlàntic. Què està passant? Això està portant tot amb el canvi climàtic, no? Està convertint la Mediterrani en un mar diferent?
13: A veure, l'efecte de l'increment de temperatura, que és una qüestió constatable, tenim sí. Registres de fa més de 100 anys de temperatura de la mar,
12: mm-hmm.
13: I el que estem mirant és que estem veient que aquestes zones de calor atmosfèriques se transformen al cap d'unes hores en un increment, sobretot de les primeres capes de la
12: mar. De l'aigua, no? Sí.
13: Sí, i després també a partir de 30, 40, 50 metres també hi ha un increment no tan sever, però hem de pensar que un increment de dècimes de grau en la mar és l'equivalent a quasi, quasi els mateixos en compte en dècimes en graus en l'atmosfera. És a dir, qualsevol animal, una planta, si la temperatura màxima que tenia en estiu era 35 graus i ara ja 45, no se moriran tots, però potser n'hi ha un 20-30% que se moren, no? I el que està passant en aquest increment de temperatura és, bueno, hi ha un problema que, primera, fa que l'oxigen que hi ha a l'aigua se'n vagi a un percentatge d'ell.
12: Sí.
13: I els animals que més necessiten l'oxigen en una alta concentració són els peixos, que només tenen unes brànquies que són poc eficients i necessiten molta...
12: Sí, depenen molt d'aquesta oxigenació, sí.
13: Sí, tenim en compte que nosaltres, els mamífers, tenim pulmons, o els rèptils tenim pulmons, i tenim una gran capacitat per absorbir oxigen. Però els peixos tenen només les taminetes, no?, les brànquies,
12: sí,
13: que no tenen els invertebrats. Les meduses, per exemple, són capaços de viure a la meitat d'oxigen que un peix. El peix moriria, la medusa continua vivint com si ho fes.
12: Veus? Només... Tenen un Només tinc 10 segons per plantejar-te una cosa que sí, no deurien de caure en l'error. Insistiu en que totes les meduses piquen, perquè sí, si es troben en la terra i tal, que les tapen, intenten tallar-les, etcètera, etcètera. Per què mai devem de tocar-les ràpidament?
13: Perquè resulta que totes les meduses intenten picar-te, injectar-te una sèrie de toxines,
12: sí,
13: que el que volen ells no saben que pesa 50 o 80 quilos, i se pensen que és un peixet, el maten per a mitjar-se. Encara que tu no ho notes, estan injectant toxines, que en el futur, en anys, te pot generar problemes al·lèrgics, per exemple, a menjar crustacis o a
12: Està
13: diferents
12: clar.
13: Tipus d'aliments.
12: Bueno, doncs mos quedem en això. César Bordejor, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada molt forta i que vagi millor l'aplicació del que va. Adéu.
13: Adéu, adéu. Adéu.
8: És la una.
11: A punt. Notícies.
8: El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha activat l'alerta groga per calor i temperatures màximes de 36 graus en les comarques alacantines del sud. Orihuela pot registrar-ne 40.
14: Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, l'episodi de calor comença a aquesta hora i es mantindrà actiu fins a les 9 de la nit, segons informa l'U2 en les xarxes socials. La resta del territori valencià es manté sense alertes meteorològiques actives, encara que hi ha risc extrem d'incendi forestal a tota la comunitat valenciana.
8: I l'Agència Estatal de Meteorologia, l'EMET, ha activat un avís groc per pluges.
14: De fins a 20 litres per metre quadrat en una hora, amb tempestes que poden anar acompanyades de granís i ratxes molt fortes a l'interior nord de la província de Castelló.
8: La Generalitat activarà la situació 2, nivell alt del pla d'emergències el dia de l'eclipsi total de sol, el dia 12, per a garantir la seguretat de la ciutadania davant de la gran afluència prevista tant als punts oficials d'observació com a altres indrets. Este matí s'ha reunit el dispositiu preventiu amb la presència del conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, representants de les forces de la seguretat de l'Estat i l'Agència Estatal de Meteorologia.
14: Hi haurà 2.500 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil desplegats i 26 mitjans aeris. Eixe dia es constituirà un secopi al Centre de Coordinació d'Emergències de l'Eliana i un altre al Consorci de Bombers de Castelló, a banda de les reunions de seguretat dels municipis on hi ha punts d'observació habilitats. Hi ha previstes 80.000 places d'observació i preocupa evitar un col·lapse de les telecomunicacions, com explica Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
15: Que intenten no fer streaming con los teléfonos móviles, que no estén haciendo vídeos, porque puede producirse un colapso de las telecomunicaciones que dificulten otras comunicaciones que sean de emergencias en cualquier momento.
14: S'activarà el nivell màxim d'emergència per incendis forestals i s'ha decretat el tancament de tots els parcs naturals de la província de València i de Castelló, així com el de la Font Roja, la Serra de Mariola i la Marjal de Pegoliva a Alacant. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana.
16: Las zonas forestales deben preservarse porque estamos en un nivel de riesgo extremo de fuego. Por lo tanto, y siendo conscientes de cuáles son las situaciones en las que en estos momentos estamos viviendo los incendios forestales en nuestra comunidad y en todo el país, poner en peligro las zonas forestales supone poner en peligro también a la población.
8: Agents de la Policia Nacional han arrestat a València un home de 33 anys per agredir sexualment i amenaçar una dona prostituïda al local que regentava.
14: Segons informa la policia, l'home detingut es va aprofitar de la situació de vulnerabilitat de la dona per imposar-li condicions abusives i obligar-la a mantindre relacions sexuals amb ell. La dona va explicar als agents que va haver d'eixir del seu país d'origen per a buscar una vida millor a Espanya i va denunciar haver sigut obligada a exercir la prostitució per l'arrestat.
8: L'encarregada d'un supermercat a Benidorm ha trobat este matí una urna funerària amb cendres a les taquilles on la clientela deixa les pertinences. Paula Rico, redacció Alacant.
17: A les 10:30 del matí, la policia local ha sigut alertada d'esta troballa tan poc comú a les taquilles d'un conegut supermercat de Benidorm. Ha sigut durant una neteja rutinària que els treballadors del local fan cada 3 dies. Dins d'una de les taquilles n'hi havia una urna funerària amb cendres. En principi, la policia local ha traslladat l'urna fins a l'oficina d'objectes perduts, però en les pròximes hores tenen previst que es deposite en el cementeri municipal. Fins ara no s'han localitzat els familiars. Per això els agents fan una crida a la ciutadania.
8: L'Ajuntament d'Elx ha convocat este matí la Junta de Seguretat Local per a coordinar la seguretat i la prevenció per a les festes d'agost.
14: L'alcalde, Pablo Ruz, ha explicat que l'objectiu és generar llibertat i seguretat en el 500.000 de persones que, ha dit, es congregaran a Elx durant les festes.
18: Creo que esto, desde luego, evidencia esa coordinación como algo fundamental para poder generar libertad y generar seguridad. El dispositivo, que además... del que hemos hablado, refuerza la prevención en cuanto a agresiones sexuales, control de tenencia de armas y objetos peligrosos, vigilancia del consumo del alcohol en la vía pública, por supuesto consumo igualmente de drogas, control de la venta de alcohol a menores, que está prohibida.
8: I en els esports, Villarreal i Llevant preparen l'amistós de dimecres que podran seguir, per a punt, Paula Alfonso.
19: A falta de menys de 2 setmanes per al començament de la Lliga, Groguets i Granotes ultimen la posada a punt per al debut contra el Racing i l'Espanyol, respectivament. Dimecres a les 10 del matí i per a punt, nou amistós per als dos equips. El Villarreal s'ha entrenat este matí a porta tancada després de concloure dissabte la setmana de preparació a Itàlia. El Llevant ja comença amb el davanter belga Giannis Mussuayi, que este matí ha fet el primer entrenament, i també primer entrenament del porter australià Matt Ryan. Acabem amb la notícia del dia en el món de l'esport i del ciclisme. Este matí han confirmat que Tadej Pogacar disputarà la Vuelta 2026, l'única gran que li queda per guanyar.
8: És tot fins ara. Més informació a les 3. En les notícies al migdia la tenen actualitzada en el web i en les xarxes de punt. Continua amunt i avall.
0: Som a punt.
20: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
21: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
22: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
0: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.

0: Aquesta música, Òscar, la tria Marina? Sí? Sóc un poquet... entrat en tensió i tot.
1: Melodramàtica. Jo com sóc? Pues melodramàtica, pues això vinc.
0: Sí, mira, m'han pujat les palpitacions i tot. M'ha quedat ahí a veure què és el que anava a passar. Bueno, de moment el que està passant és que estem encetant l'última hora del nostre programa d'avui, és a dir, en qüestió de 52 minuts ja seran les 2 i posarem... A veure, baixarem la persiana per a tornar-la a obrir demà a les 9 i mitja, però de moment el que fem és això en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Continua Òscar Pellicer al capdavant tècnic del programa. Bueno, està vigilat per Rafa, per si a cas es porta mal. Perquè este té unes ramalades, Rafa, que també n'hi ha que... Sí. Anem a la picar, com es diu en el poble. Però també rebem a Marina Perello, que ve a parlar-nos de l'eclipsi, però en un altre context.
1: Efectivament, perquè no és cap novetat, i de fet ja fa setmanes que anem tachant dies del calendari, que este 12 d'agost viurem un esdeveniment històric que segurament, juntament amb el Mundial, marcarà les celebracions de l'estiu.
0: És de veres.
1: El gran eclipsi.
0: Sí, per cert, una barbaritat de diners he vist que s'està pagant per trobar el millor lloc o per tindre el millor lloc per a veure l'eclipsi.
1: Però molts diners,
0: sí, molts diners, és que estem parlant hasta de 6.000 euros. Riu-te dels balcons de les festes de moros i cristians.
1: Efectivament. No és casualitat perquè és que serà el primer que travessa la península en més d'un segle i coincidirà més amb el pic de les Perseides i una alineació de planetes.
0: Que està fent que la gent s'aliene en aquestes qüestions.
1: Però és en l'eclipsi que estem tots concentrats segurament per la fascinació que desperta pràcticament des de que el món és món. Sí. Ja hem parlat de com al llarg de la història s'ha atorgat a este fenomen diverses interpretacions, des de la màgia més ancestral fins als pitjors presagis. Un recorregut de què també ha fet mostra el cinema. I és ahir, Sergi, on fem parada avui, en la forma com el cine, pràcticament des dels seus inicis, ha traslladat els eclipses a la pantalla.
0: A veure, és que es fa de rogar de 100 en 100 anys, en 400 anys.
1: Clar,
0: és
1: que quan... però això ho tenen que traure a les pel·lícules perquè no mos ho olvide.
0: Per això, quan el toca, ho has d'aprofitar. I dius, pues, mentre, un recordatori.
1: Un recordatori. El sèptim art va descobrir des de molt pront el potencial narratiu d'este fenomen astronòmic perquè van saber emprar la sorpresa que acompanyava els eclipsis i convertir-los en part d'un guió. Les primeres representacions de l'eclipsi van aparèixer en el cinema mut quan fins i tot el cinema mut era un fet sorprenent i novedor. Una de les primeres mostres, o almenys de les que es té constància, és l'eclipse, el cortejo entre el sol i la luna de 1907. De segur que molts hem vist alguna vegada una escena de cinema mut que mostra una lluna i un sol que tenen una cara humana.
0: Sí.
1: Sabeu aquesta imatge, sí, que jo li tinc molt al pensament?
0: Com aquella del coet que es clava en l'ull de la lluna.
1: Efectivament.
0: És el típic,
1: efectivament,
0: això.
1: Efectivament. Sí. Pues eixa està considerada la primera pel·lícula de ficció que descriu un eclipse solar o almenys el trasllada a la pantalla. Com?
0: Perquè el cine era mut, però no sé què.
1: Efectivament. La pel·lícula ens situa en una classe d'astronomia quan un vell savi presenta a un grup d'estudiants un eclipsi a través d'un arc de laboratori. Però el que mostra la imatge és un sol amb un rostre humà i una lluna que també el té. El que esdevé una història d'amor una mica inusual, podríem dir. I Méliès, sense saber-ho, marcaria en aquell moment un precedent que faria marca en molts dels grans directors que arribarien després.
0: Això és música d'esta de deixar-te portar.
1: Bueno, és poc bonic això.
0: Esta és la música que estàs ahí com baldant-te una miqueta,
1: un
0: no?
1: Un poquet vals, un poquet,
0: sí,
1: de...
0: deixar-te portar.
1: Menetjonet.
0: Exacte.
1: Pues mira com és la vida, que ahir mateix es complien 50 anys de la mort en 1976 de Friedrich Christian Anton Lang, més conegut com Fritz Lang. I en només uns mesos se celebrarà el 100 aniversari d'una de les seues obres clau, Metrópolis.
0: Ah, però això era super mega futurista, era una cosa fora de sèrie.
1: I és la banda sonora que estem escoltant.
0: Sí, sí.
1: Però avui no volem posar el focus en ella, sinó en altres dos pel·lícules de la seva filmografia. D'una banda, Los Nibelungos, estrenada l'any 1924, que en el relat de la història de Siegfried emprava l'eclipsi com a presagi de la tragèdia.
0: Espereu una cosa, que poc es parla dels agoreros, és a dir, dels que diran que ara després de l'eclipsi s'acabarà el món, que no tornarem tal, que m'estranya que no hagi eixit encara ningun futuròleg d'estos que...
1: I eixirà, ja.
0: Que diga, sí, esteu que està esperant ser última hora per atemorir el personal.
1: Efectivament, perquè ara veuràs que en les pel·lícules s'ha gastat això, de l'eclipsi, i
0: no?
1: Que passen cosetes així estranyes. Una fascinació pel cel i tot allò tenebrós que recuperaria anys més tard tant La mujer en la luna, de 1929, sí. Quan l'aventura espacial incorpora imatges fantasmagòriques que connecten l'oscuritat amb la llegenda i la fascinació. I una cosa curiosa, Sergi, és que moltes d'aquestes històries que han traslladat els eclipsis al cinema veuen de la inspiració de la literatura i de la forma com els llibres abans ja els havien fet protagonistes de moltes històries. Un exemple és Mark Twain.
0: Però és que això...
1: Un poc de música medieval.
0: Ja, de la que a mi m'agrada. Ja, avui és la segona volta que em poseu música medieval i... Sí. No us preocupeu. Jo, coseta que feu? Coseta que va a la maleta de les ofenses. Clar que a la maleta de les ofenses. Jo vaig omplint. I un dia... explota, però en fi. Esta gent tenia moltes manies.
1: Esta gent en tenia
0: en aquella
1: moltes,
0: època.
1: Efectivament. Sí. De segur que heu sentit parlar del llibre de Mark Twain, Un yanqui en la corte del rei Arturo, que conta la història d'un fabricant d'armes de Connecticut que viatja en el temps de forma accidental i va parar a la Gran Bretanya del segle VI.
0: El títol és... cutre,
1: no, xichero,
0: i l'argument també.
1: Un fabricant d'armes de Connecticut que de repente se'n va al segle VI. Allà és capturat i condemnat a mort, però un eclipsi esdevé la seva salvació. És una de les primeres històries en què l'eclipsi deixa de ser un espectacle natural que forma part de la pel·lícula per a convertir-se en una ferramenta de poder. I pot ser per això és una de les històries que més s'han traslladat al cinema. La primera adaptació rellevant va ser A Connecticut Yankee in King Arthur's Court, de 1921, en què el protagonista empra el coneixement d'un eclipsi per a convèncer a la cort del rei Artur de que té poders màgics. El recurs va reaparèixer en l'adaptació de 1931 de David Butler i va assolir la seva versió més popular en la comèdia musical de 1949.
0: I crec que més enrere encara en van haver alguna més.
1: Moltíssimes.
0: Parlar, tots en el mateix. Oh, soy brujo, a veure's tu, que s'haga de noche.
1: I es fa, i oh, és brujo, és brujo, efectivament.
0: Sí, sí.
1: Dirigida per Tay Garnett i protagonitzada per Bing Crosby, la pel·lícula usa l'eclipsi de nou per establir un moment decisiu en la narració. També se n'ha fet una animació cinematogràfica de la mà de Warner Bros, on el conill més famós del cinema, Bugs Bunny, empra també el mateix truco per a impressionar els habitants de Camelot.
2: ¿Es que acaso los caballeros de la mesa redonda se han vuelto gallinas?
1: Esta es la más divertida.
0: Sí. Mira, que li bufe al sol i la pague, ¿eh? ¿Cómo que li bufe al sol i la pague? Fores tu.
1: És que deixa't que estar xulíssim, però, sí. Quan la gent no sabia el que era. Home. Amb el pas de les dècades, l'eclipsi va deixar de representar únicament el xoc entre coneixement i superstició per a convertir-se en símbol de transformació vital.
3: Pensava que cualquier cosa era mejor que la cárcel, pero poco podía sospechar al escapar
4: que no era
3: ni la mitad espantosa y terrorífica como con lo que había de enfrentar.
0: Esta, Marina, no la veges.
1: Igual que el dic,
0: esta peli no te, esta es un mal rollo,
1: ¿sí?
0: De peli continuo. Sí, un, a mí no me va a agradar gens. A mí me algunas escenas que entenen traumatizado,
1: sí.
0: Encara. Sí.
1: Si alguno sabe de qué parlem, es Lady Alcon, de 1985, con Richard Donner, ens conta la historia de dos amants que es veuen separats per la llum i l'oscuritat. Maleïts per un bisbe, ella es converteix en un falcó de dia i un llop de nit ell. Mai poden vores fins que un màgic eclipsi de sol aconsegueix que els dos puguen trobar-se simultàniament baix la forma humana. Altres pel·lícules també utilitzen l'eclipsi com a marc emocional. El drama Eclipsi, de 1994, dirigit per Jeremy Podeusua, situa la seva història en les setmanes prèvies a un eclipsi solar per reforçar la introspecció dels seus personatges. I, no
0: parlant de mal rotllo, a més no sé per què repeteixen tant esta pel·li en la majoria de canals, però és que és molt mal rotllo.
1: És que
0: Mel Gibson és que tampoc està massa...
1: És que la majoria de pel·lícules dels eclipses són de mal rotllo,
0: Ja, però, està s'endú la palma,
1: Estem parlant d'Apocalipto, de 2006, dirigida per Mel Gibson, que utilitza un eclipsi durant una cerimònia de sacrifici humà,
0: Com
1: a punt de partida.
0: No exenta de detalls, tampoc, aquesta escena.
1: No, tot. tot.
0: Tota la pel·li.
1: La sobtada foscor és interpretada pels sacerdots maies com un senyal diví i canvia el destí del protagonista. En un altre registre completament distint tenia, per exemple, la saga Crepúsculo, amb la seva entrega Eclipsi, de 2010, de David Slade, que converteix l'eclipsi en una metàfora del triangle amorós entre els tres protagonistes, Bella, Edward i Jacob.
4: Debes irte ahora. Tiene derecho a saberlo.
5: ¿El qué?
4: Hemos estado vigilando la situación en Seattle desde hace algún tiempo. Hay desapariciones inexplicables. Asesinatos.
0: Eren molt vampirs, sí, molt més llocs, molt tal, però eren molt monyaques en el
6: era
0: fons.
6: Molt monya,
0: no?
6: Era molt monya, aquesta saga era una
0: estava
6: cosa.
0: Tot molt edulcorat, deia
1: jo. I tu ara això ho veus, perquè jo quan era adolescent
0: i fa vergonya, vergonya aliena.
1: I una cosa, però ara ho veus i dius... Ai,
0: sí, com era possible, això?
1: Que llàstima. I t'ho creus, eh?
0: Sí, com entonces... quan veus coses d'estes que veies en el Disney Channel,
1: sí.
0: Violeta i totes aquestes coses que veieu abans, i dius... Però...
1: Però què em passava?
0: Què li passava? Sí, sí, sí.
1: No ho sabrem mai. I encara que jo no vull pensar-ho massa, també moltes voltes els eclipsis s'han relacionat amb la por, com comentàvem. Per exemple, a la Botiga dels Horrors de 1986, dirigida per Frank Oz.
0: I això és xulíssima, aquesta pel·li, sí? L'has vist, és un musical.
1: I
0: això que els musicals a mi no m'agraden. Que és el baixet de Cazafantasmes, el,
1: sí,
0: Rick Moranis,
1: mm-hmm,
0: que si no m'enganyes, el prota de la pel·li, i el que es compra la planteta i tal. I això està molt xula, veus?
1: Sí, doncs pues bueno, conta com una planta extraterrestre arriba a la Terra coincidint amb un eclipsi extraordinari, donant el fenomen de ressonàncies sobrenaturals.

0: És que la música és molt d'això, de, del 50, música. Del bebop i totes aquestes
1: està,
0: coses.
1: Sí. Està molt... Damunt no és música d'Eclipse, no. És música més...
0: No, és música de musical.
1: Sí, de musical, sí, sí, molt sí, xula. Sí. La ciència-ficció també ha recorregut el recurs dels eclipses. La més emblemàtica d'aquest apartat és, sense dubte, Lara Croft, Tomb Raider, de 2001, dirigida per Simon West. En este film, una alienació planetària associada a un eclipsi de sol desencadena la recerca d'un artefacte capaç de controlar el temps.
0: La Lara Croft està té mala veta, també, eh?
1: Està...
0: Més val tindre-la d'amiga sí. que
1: I també és una d'aquestes pel·lícules que ara les veus i dius, pues, té l'ida, dame la pel·lícula.
0: Sí, sí, han envellit molt és mal.
1: Fatal. Durant pràcticament tota la pel·lícula, la idea de l'eclipse està present tant en la narració com en la ment dels personatges.
2: Preparada por la élite.
3: ¿Has oído hablar del reloj de los tiempos?
2: Le confiere a su poseedor el poder sobre la gente de la luz. E instruida, instruida para el combate. Seamos socios.
1: Tú ya en el trailer el fas una idea no, del tipo de
0: la... de la amargor que n'hi havia ahí, sí, de la coseta ixa, de l'esplor.
1: Efectivament. Sí. Finalment, en ciència-ficció tenim també Hellboy de 2004 del mexicà Guillermo del Toro, on l'arribada del dimoni a la Terra a causa d'un conjur nazi es converteix en l'ocasió per salvar el món i obrir un portal a l'infern precisament gràcies a un eclipsi solar.
0: Les de Hellboy m'agraden. Lo que no m'agrada és que alguien hagin canviat el Hellboy. M'agradava més el del principi.
1: Sí. El de ara... Això a voltes passa, que t'ho canvien i ja...
0: A veure, tampoc es nota massa perquè què vols que el diga? El bitxo és pues això, no? El Hellboy, però es nota molt que no és el mateix.
1: Que no és el mateix.
0: Sí, sí, es nota.
1: La capacitat de l'eclipsi per alterar la percepció de la realitat també l'ha convertit, com no podia ser d'altra forma, en un aliat dels relats criminals i sobrenaturals. A Dolores Claiborne, de 1995, de Taylor Hackford, i basada en la novel·la de Stephen King, un eclipsi solar serveix de teló de fons per a un misteri familiar i un antic crim.
0: Ja m'estranyava a mi que Stephen King no aprofitara... Si va fer un drama d'una boira, d'un matí de boira, va fer un dramón...
1: T'imagina't, un eclipsi li dona per 3 o 4.
0: Sí, sí, és de veres, sí.
1: En Espanya, jo no sé si l'has vist, Sergi, perquè de totes, esta és l'única que jo he vist, Verónica, del 2010.
0: No, crec que no l'ha vist, diu, esta.
1: Te l'has de veure, perquè a més està en Netflix. Dirigida per Paco Plaza, situa el célebre eclipsi de l'11 de juliol de 1991 al centre d'una història de terror inspirada en l'anomenat cas Vallecas, en què un adolescent va morir després d'haver participat en una sessió de Ouija el mateix dia de l'eclipse. El fenomen astronòmic actua alhora com a detonant i culminació de successos paranormals.
4: En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la tierra. Por eso se creía también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz.
0: A veure, la qüestió és...
4: Cerrar los ojos.
0: Era precís enjuntar les dues coses, doncs pues massa bé no podia acabar la cosa.
1: Està xulíssima.
0: Sí, la peli. Sí.
1: M'ho
0: promets. Però després em farà poreta a mi soles en casa.
1: Mira, vaig a dir-te...
0: Que jo sóc com Joseca,
1: eh? Jo vaig a fer-te una confessió. Jo la vaig veure
0: sí.
1: al cine. Farà, jo què sé, 5 o 6 anys.
0: Però tu eres valenta.
1: Sí, però després vaig arribar a casa i vaig despertar a ma mare perquè em fera companyia mentre em llevava les dents, perquè tenia una por.
0: Ah, no, per agitar-te, mentre et llevaves les dents, per sí. si t'eixia Verónica,
1: jo que sé,
0: no?
1: Tu imagina't jo mirant-te l'espill i algú em pega un susto, em caic morta, em quedo estesa.
0: No, no, jo ho he dit més d'una volta en el programa, sí, tots som molt xulets i molt xuletes, sí, però després veiem una pel·lícula de por. Mos quedem soles en la caseta, en la casa del poble o on siga, i no volem ningú quedar-nos soles. En la llum encesa o la tele enxufa tot el
1: per
0: rato.
1: Si de cas.
0: Tots, igual dona. Des de l'últim al primer.
1: És veritat. No vaig a negar-te, és veritat.
0: Poreguites tots.
1: I volem acabar parlant de la utilització més espectacular d'un eclipse en la història del cine, que no va tindre lloc en una ficció sobre el tema. Però és que, atenció, a Barrabàs, l'any 1961...
0: Barrabàs, el de
1: Barrabàs,
0: el bíblic,
1: de Barrabàs,
0: no? El Barrabàs de tota la vida.
1: La pel·lícula de Setmana Santa que m'agrada a mi, sí, de les sí. meves pel·lícules. És la història del criminal que va ser indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist, no? Així, el director Richard Fleischer va decidir rodar l'escena de la crucifixió durant un eclipse solar autèntic, ja que l'Evangeli diu que el sol es va enfosquir des del migdia fins a les 3.
0: Buah.
1: És loco, eh?
0: No, enguany m'ho passaré bomba perquè ja tinc dos aficionats al cine sacre i quan s'enjunten els dos, això serà còsmic.
1: Tu imagina't, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I damunt ho van gravar en directe. Ara veuràs la pel·lícula en uns altres ulls. El rodatge va tindre lloc el 15 de febrer de 1961 a prop de Rocastrada, a la Toscana italiana. El director de fotografia, Aldo Toni, va disposar les càmeres per enregistrar els escassos minuts de semioscuritat disponibles. No havia possibilitat de repetir preses ni de corregir errors.
0: Clar.
1: La seqüència es va rodar amb diverses càmeres i sense efectes especials, i el resultat va proporcionar una intensitat visual impossible de recrear en aquella època.
0: Però a la primera, si no m'eixia la cosa, eh? Veges tu el tonti este si sabia com feia les coses. Bueno, se n'anem de bon rotllo, no?
1: Va, toco. No me n'aniré com a rapaz.
0: En la música de La Botiga dels Horrors,
1: preciosa,
0: que és la que mola. A més, en ixe... En eixa musiqueta, veus, molt característica dels anys 50 i 60, uh-huh, en què jo crec que tota la pel·li és així, i a més la fa inclús fins i tot divertida, Marineta.
1: Veus, toca, l'apuntem.

0: de dilluns a divendres en Apple Ràdio anem amunt i avall. Som la veu de tots. Som Apunt.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana. Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

0: diu... Diu, estàs menjant, pájaro? Diu, perquè es nota que estàs desmaiat, no? Sí, sí, así estaba yo pegant-li un tiento a unes galletes perquè ja portem moltes hores. Ja portem moltes hores des de que era de nit. Però sí, estava ahí pegant un tiento. Pues, gràcies per fijar-se.
1: Sí, sí, sí. Pues fíjate que los de combate y demás pueden ir desde 3.000, 7.000, 35.000, o sea que hasta los de combate medianos alrededor de 5 millones de euros. Claro. Y los MQ-9 Reaper 30 y más de 50 millones de dólares.
0: Vamos, o sea que ara els drons es gasten pa tot. Mm. I te costa més un dron que un cotxe nou, també, si ho penses bé. O sigui que també te portarà puestos que no te portarà un cotxe.
1: Claro. Bueno, esto en cuanto a los drones, pero lo que está incorporando y ya están probando en Ucrania son los soldados que miden casi 1,80 m, pesan 80 kilos y están equipados con inteligencia
0: artificial. Sí, perquè els de Ucraïna eren un poquet pitufos, te'n recordes? Sí. Que eren baixets. Vaig dir, però per què volen aquestes personetes tan baixetes? No aprofiten per res. En fi, bueno, pues... Eixes són les coses que porta ara la intel·ligència artificial i el futur. Queden 10 minuts per a que siguin les 2.
2: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
3: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
2: fem banda
3: amb el millor repertori de músics valencians.
2: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
3: Desfilarem al costat dels nostres músics.
2: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
4: Descansa la vista.
5: Què és la inspiració per a tu?
6: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
7: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
4: Obri la ment. Eres creient?
8: Depèn de l'estació de l'any.
9: Con les carxofes.
4: Sí. A.podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
9: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
10: Ara sí que me l'has pegat.
11: Amb un equip de gala. Punta a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punta a punt. L'esport ben contat. Punta a punt.
12: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem així, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
11: Si hi ha partit, tens una cita amb Luis Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
13: De tu a tu.
14: Something about summer.
0: Fons governamentals, ho diu Televisió Espanyola. 70.000 persones són les que estan a camionades, perquè estan fent-ho a camionades, tornant-les de Ceuta al Marroc directament. Un altre cantar, i a més m'imagino que això ho podrem parlar estos dies, perquè és d'interès general, són els xiquets. És molt interessant, encara que no era el que anàvem a parlar per acabar el programa, però sí per enllaçar en l'actualitat. Que el centre d'acollida de Ceuta, com mos contava un company de la premsa, són 32 places i n'hi ha 7.000 menors en estos moments en Ceuta. Perquè vos feu una idea de com està la cosa. I això no se ho inventa el Sergi ni apareix en la hoja parroquial. Això és de veres, són les dades que n'hi ha en estos moments. Però bueno, parlant de dades i de xifres i de...
1: Sí, per acabar el programa, queremos recordar que precisament un 3 de agosto... dejó de fabricarse el Seat 600. Es un coche que marcó un antes y un después en la historia de España. Se fabricaron 800.000 unidades.
0: Mm-hmm. Dien, ¿se'n recordó quan van traure el Twingo, que va substituir al Renault 5, que també va ser un coche mític, que pareixia que cabia allí dins tot el món? No, mentira. Tot el món cabia dins d'un 600. O sea, això els
1: i además havia xistes sobre eso, ¿eh?
15: Havia xistes de los hermanos más.
0: El 600, 32 persones ahí dins clavades i en cas sobrava puesto. Sí. O sea, era espectacular.
1: El cas és que havia listes d'espera en el 71. Uno de cada cuatro coches que circulaban en España era el Seat 600. Y fijaos cómo anunciaban el final de...
0: ¿En mocedades?
1: Cómo anunciaban el final de su fabricación.
16: Después de 16 años, se ha dejado de fabricar el 600. Cuando nació, en 1957, aún se podía circular cómodamente por las calles. Pero solo él tuvo 750.000 hermanitos.
0: Bueno, que això és igual de dramàtic que Arias Navarro anunciant la mort de Franco, ¿no? Les dues coses són igual de paregudes. Quin dramón.
1: Sí. Sí. Hombre, se convirtió en gran símbolo de los años 60. Es permitió de veres, a miles sí. de familias de clase media, pues que pudieran tener coche, pues que se fueran al pueblo, a ver a la familia,
0: Marina,
1: al mar.
0: Marina, anaves darrere, ¿eh? I anaves al braç, del braç, del braç, del que anava al braç.
5: I a Rupide perquè no tocava
0: sí, sí, sí.
5: el techo.
0: I davant
5: no?
0: també anava algú, que perquè tenies que ser major per anar davant, ahí n'hi havia un punt d'inflexió en la teua vida quan el fes major, però també anaves al braç del que anava al braç, del que anava al braç del davant.
1: Molt bé,
0: o sigui, en els 600 tots anàvem al braç menys el que conduïa. I a lo millor que portava algú mig les cames. Sí, sí, perquè capiérem tots.
1: I fijaos lo que supuso el 600.
16: Gracias al 600 se democratizó el automóvil en España y hubo quien, a pesar de su humildad, lo prefirió al Aiga de 8 cilindros. Muchos lo compraron gracias al dinero que ahorraba.
1: El caso es que el otro día, eso era 1973, sí. recordábamos el viernes a 1972 y es que empezó a circular el 124 claro. y entonces sí. ya el 600 se
0: Yo
1: quedó.
0: Creo recordar que a mi padre le iba a costar 60.000 pesetes el coche. Sí, sí, sí, sí.
1: ¿Y te acuerdas de lo que le costó a tu padre? No es lo que me acuerdo de lo que me costó.
0: No, no,
1: a mí,
0: no. y lo bueno es que vais a contar que ese 600 me han dicho que en Carapurula, pero en Tiñente, en que está circulando.
1: Sí, sí, aún quedan 10.000 unidades sí. y más de un centenar.
0: Valen un ull de la cara.
1: Clubes mantienen vivo el recuerdo de ese modelo. Bueno, entonces hemos dicho, cuando viajábamos de vacaciones, cuando íbamos en coche de
0: Mireia,
1: pequeños...
0: Mireia, no, ¿tú no has anat en un 600 mai?
5: Jo he anat en un 600, sí, alguna vegada. A Però ja com a peça de museu, no com a cotxe principal
0: no
5: familiar.
0: De...
5: No, jo a mon pare li vaig conèixer el primer cotxe, un Citroën Visa.
0: Ah.
5: No sé si el recordeu.
0: Pues no. No, sí, sí, jo sí que el recordo.
5: Un Citroën
0: sí
5: Visa va ser el primer cotxe del que jo tinc record.
0: El colmo de la modernor espacial en aquella època eren els Citroën tiburons, en recordeu,
1: sí.
0: que eren superllargs sí, sí, sí, i quan sí. es posaven en marxa fent s'usaven de darrere sí, i la pilla sí, flipa. Sí, sí. Claro, wow,
15: jo has parlat del 127 i el meu iaio tenia ixe, sí, que era sí, com sí, xicotet.
1: Que justo empieza sí. a fabricar-se un any antes de que dejara de
0: fabricar. Claro, al costat del 600 era un monovolumen sí. el 127.
15: Me pareix poc de temps que només 16 anys el construïren, que has dit. O
1: sí.
15: Sea, perquè després sí que és de veres
1: des
15: que...
1: Des del 57 al 73.
15: Però després això és eixos mateixos que se varen fer van estar tota la vida, no? Perquè s'han vist en els 80 i 90 estaven.
0: Mira, podien fer estos dies una peça que parlara d'això, de cotxes, però cotxes mítics que de veritat han desaparegut, com hem dit en un moment el 600, el Renault 5,
1: el Dos Cavalls,
0: el Dos Cavalls, per exemple, el 4L,
1: el Tiburón que mencionaves.
0: Sí, sí, el GS Palas, n'hi havia uno que es deia GS Palas, un Citroën, és que Citroëns pegaven molt en aquella època també. Bé, no? En fi, sí. els cotxes de la nostra vida.
1: I què cotxe? Bueno, jo recuerdo un 5000 blanco, el primero que tuvieron mis padres, y luego ya pasaron a 5200, no fuimos de 600.
0: Lo millor de tots estos cotxes és que tenien el motor darrere, la majoria.
1: Jo,
15: no. I el 600 també s'obria al revés, no?
0: Claro.
15: Estava lletxint jo per
0: ahí. Les portes, sí, sí, se van canviar per l'aspecte, diguem, poc decorós que tenia en aquella època les senyores i senyoretes que a l'obrir la porta, claro, és que era molt curiós això, sí, sí, de que el cotxe s'obrira al revés.
1: I queríamos recordar qué es lo que escuchábamos en esos viajes cuando ibas de pequeño al sitio de vacaciones, al pueblo, al tal. Lo que pasa que no sé si
0: no, es que sabigues,
1: no nos da tiempo. No sé si dejarlo
0: el
1: ya.
0: El de Montpare no tenía música.
1: Pero hombre, ¿cómo que no?
0: No,
1: el 5200
0: no,
1: tenía.
0: El coche, el 600 no portaba en radiocaseta, estoy seguro de que eran tan
15: ostras,
0: antics que no portaban.
15: Ostras,
0: que
15: me recuerda que Udius del meu yayo picant cuando ya se fica de moda el radiocaset que era. O sea, la bien de ficar en el coche
1: era enorme.
15: Sí, sí, sí, era una cosa que te portaves a casa i després ho portaves el cotxe i ho introduïes en no sé què lloc.
5: Però això no és tan antic, jo això ho recordo. Sí, no fa tant
1: d'anys grans que
15: són el meu
1: iaio. Pues esta es la canción que sonaba en el coche de mis padres, Dolores Vargas, La Terremoto.
0: Molt modern, tot això.
10: El despertador, hey, hey, mira cómo suena.
0: qui va furtar el primer radiocasset de cotxe és equiparable a qui va furtar el primer tapó de la gasolina del Vespino. Que a partir d'aquest moment tot el món furtava tots els tapons de les... Hasta que van fer les de claus, però jo recordo que anaven sense
1: clau. O luego lo del Mercedes, ¿no?
0: L'estrela, sí. La qüestió era furtar.
5: Pues ¿Qué bueno, faran això després?
0: Pues no sé.
5: ¿Por qué vols un tapó de gasolina d'una
1: vespa? Pa fastidiar,
0: sí,
1: Marina.
0: Sí, sí, era... Seria fetichisme o algo així, perquè altra cosa no, sí. No podia.
5: Mala sombra.
15: Col·lecció de tapons.
1: Os digo una cosa, Dolores Vargas no era solo la de Achilipú, que no sé si tampoco suena la canción,
5: sí,
1: fue
5: Achilipú, sí.
1: La autora del primer rap que se escuchó.

0: en nuestro país.
1: ¿No?
0: Sí, en un 5000 en este caso. Y bueno, creo que después...
2: Así cadascú en el coche escoltava el que el te tocava. No. Hasta vos escoltava
3: Marina. Això?
2: Això? Això? Sí.
1: Però això és Torrebruno?
2: És Miliki.
1: És Miliki? Però Miliki ja major.
2: Miliki i Josema Juste, cantant Animales Futbol Club.
1: Mare, Miliki això i no... Josema Juste?
0: Això sí que no ho coneixia.
1: Home, jo Miliki i Rita Irasema sí, però Miliki i no sé Josema Juste, la filla, la germana d'Emilio Aragón, que feien un programa junts en la tele quan es va acabar el Circo de los Payasos. Sí, sí, sí, que fort. I és d'aquí, tu?
2: Jo, això és un clàssic.
1: Que bella eres.
2: Això és un clàssic, en el cotxe sí. familiar, però els meus fills també l'escolten ara, eh?
1: Sí.
2: Perquè la posem.
1: I la Lore?
0: La Lore és esta.
1: Ah, tu també
0: escoltes això? No. Jo esta que ve ara, la cosa més bella. Me la dedica, mire.
1: En el cotxe escoltàveu això?
0: Sí, perquè nosaltres fèiem, ja saps, els viatges a Itàlia, que eren moltes hores, moltes hores.
1: I molt cursis, també. En fi, doncs en això se n'anem. Demà tornarem a les 9:30. Adéu.
4: Esports a punt.
5: Què tal, com esteu? És 3 d'agost, són les 2 de la vesprada, comença este programa, comença Esports a punt. Estem a menys de 15 dies perquè comença la Lliga, prevista, com sabeu, per aquest cap de setmana del dia 15 i 16 d'agost. Però, com sabeu, també la primera jornada es dividirà en dues dates. La del cap de setmana del 15 i 16 i la dels altres partits d'aquesta primera jornada, que recordeu, es jugaran després de la segona, com és en el cas del València, que debutarà en la Lliga el 22 d'agost contra el Celta i jugarà després també al Mestalla contra el Betis, tres dies després, en el que seria la primera jornada. Són, com sabeu, les coses de la Lliga de Tebas. El València, un València que ja ha acabat el gros de la pretemporada, el primer a Olot i després a Anglaterra. Ara continuarà a València fins al començament de la Lliga i un amistós pendent, o dos, veurem, el que l'enfrontarà este segur dissabte al Mestalla contra el Newcastle a les 9 de la nit. Som conscients que els resultats de pretemporada no són importants, però sí les sensacions i a falta de futbolistes, Carlos Corberán. Comença a definir l'11, però amb un joc tan discret com el de quasi tota la temporada com quasi tota la temporada passada, perdó. Però per no parlar del mercat, la marxa enrere de Menier ha deixat un buit enorme i el que és pitjor, la imatge. Una història com el València no és atractiu, o almenys això sembla, per la classe mitjana d'alguns futbolistes del futbol europeu. L'últim que ha dit que no és William Milquembrensis, el lateral dret de l'Hamburg, que ha preferit en principi l'opció del PAOK de Lichi i de Cheng, que a més se juga a Europa, que la del València. Recordem que este partit entre el València i el Newcastle el podreu seguir per la nostra tele el pròxim dissabte, el Trofeu Taronja, a partir de les 9 de la nit. Mentre el Villarreal torna d'Itàlia amb una cosa, bona cosa de futbol. Dimecres jugarà contra el Levante, un nou duel de pretemporada. Serà en directe també per la nostra tele a partir de les 10 del matí. On hem vist en ese torneig en Itàlia la recuperació de Jose i de Gerard Moreno, que no van brillar la passada campanya a causa de les lesions, i la gran sensació, la d'Alessane Diatta, que es consolida en ese 11, almenys per ara, d'Íñigo Pérez, tot i perdre la final a Como. El balanç, per tant, del Villarreal Itàlia és molt positiu. El Levante viu l'era Carlos Espí, o post-Carlos Espí, amb el substitut ja en la butxaca. Des de dissabte sabem que el jove belga Giannis Mousouaghi, un davanter similar a Espí en projecció i que ha jugat amb èxit a la Youth League, és el substitut, un futbolista que avui ja s'ha entrenat a les ordres de Luis Castro. Mentre l'Elx inicia també avui l'estada de pretemporada al Golfa, un clàssic de la pretemporada Franja Verda en els últims anys. Invicte en els amistosos jugats fins ara, l'equip de Martín Anselmi busca la posada a punt per al debut a Riazor, allà per el dia, per el cap de setmana 15-16, en la plantilla encara per completar. Però, sense dubte, i canviant d'esport, la gran notícia del dia és ens ve del ciclisme. Una notícia que ens toca de prop, perquè la Vuelta, sabeu, la Vuelta a Espanya, torna en guany a les carreteres valencianes en quatre etapes. Tadej Pogacar estarà en l'eixida de la Vuelta a Mónaco el pròxim 22 d'agost. Esperada, la notícia l'ha confirmada avui el UAE, el seu equip. Recordem que l'eslover residís al Principat i que la línia d'eixida aquesta Vuelta 2026 està al costat de sa casa. I si a més comptem amb que mai l'ha guanyada, tenim la solució, o almenys la resolució, a l'enigma Tadej Pogacar, que ja s'ha confirmat. Hem quedat amb Fernando Ferrari per a parlar de la participació del millor ciclista del planeta i que ja pot mirar a la cara a algun dels més grans, o al més grans de tots els temps, com el belga Eddy Merckx. També hem parlat, i l'escoltareu, amb la ultraatleta de trail de Requena, Carmen Maria Pérez, més coneguda com Sardineta, i que ha fet història als Estats Units, no només guanyant la Badweiser, la prova més dura del món, sinó batent el rècord històric de la prova en categoria femenina. En la nostra tertúlia, avui amb Cristina Bea i Pablo Leiva, a partir de les 3:20 aproximadament, Sofía Álvarez està en la realització tècnica del programa, al micro, com cada dia, Dani Hermosilla, uns consells, i se n'anem amb la nostra portada, amb ciclisme, amb tennis, amb trail running, quasi res.
3: Esports a punt.
6: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Ante un aviso de ola de calor, prepárate. Con altas temperaturas, hidrátate, evita el sol y permanece en lugares frescos. Presta atención a personas vulnerables y animales y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales en valencia.es/más segura. Ayuntament de València. Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
12: Som a punt.
5: Són les 2:06, anem ja a la nostra portada i la comencem amb ixa notícia del dia en el món del ciclisme. Era un secret a crits, però des de avui el seu equip l'ha confirmada, l'UAE. Tadej Pogacar estarà en la eixida de Mònaco de la Vuelta, que començarà aquest 22 d'agost a Mònaco, curiosament, on residís l'eslové que, recordeu, acaba de guanyar el quinto. Pogacar, que va debutar, recordeu, en la Vuelta de 2019, precisament en una gran Vuelta, va debutar en la Vuelta Ciclista a Espanya el 2019, on va quedar tercer, vol aconseguir aquesta victòria en la Ronda Espanyola, l'única gran que li falta al seu palmarès després dels 5 tours i del Giro que va aconseguir l'any passat. El príncep de Mònaco va avançar fa unes setmanes esta notícia, que Pogacar estaria en la Vuelta, l'eixida de la Vuelta, que recordem, en el 2026 torna a les nostres carreteres, a les carreteres valencianes, en 4 etapes, perquè aquestes poblacions almenys veuran la presència de Pogacar en la sexta etapa, al Cosebre Castelló, en la setena, la Vall d'Alba, amb l'estació d'esquí de Valdelinares, l'octava, entre Pusol i Xeracó, i la novena, la més muntanyosa, diuen, de la història de la Volta, entre la Vila Joiosa i l'Alt d'Aitana. Per a parlar de la presència de Pogacar en la Vuelta a Ciclista Espanya, tenim al director de ciclo21.com, a Fernando Ferrari. Fernando, bona vesprada.
13: Bona vesprada, Dani, què tal? Pues, bueno, no, estabas comentando que efectivamente la Vuelta a Espanya sale de Mónaco, que es la casa de Pogacar y de su pareja Uska Cigar, que está ahora disputando el Tour de Francia femenino, y habrá pensado que, bueno, que ya que me traen la Vuelta a casa, pues vamos a participar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, bromas aparte, yo creo que, bueno, ha estado meditando tanto él como el equipo, y después de ese Tour de Francia, que no se ha desgastado tanto con ese dominio que ha tenido, pues yo creo que han pensado que es la oportunidad única y casi inmejorable de que Tadej Pogacar pues pueda completar esa triple corona con esos 5 Tours de Francia, el Giro de Italia del año pasado y la que puede ser su primera Vuelta a España, que es uno de los retos que todavía le quedan en el ya vasto palmarés del corredor esloveno.
5: I que és el màxim favorit. Ja li quedaria, en tot cas, per resoldre, sabeu que té 4 monuments, li quedaria la París-Roubaix, en el cas d'aconseguir la Vuelta a Espanya, com a, diríem, grans objectius, no?, de la seva trajectòria. Fer.
13: Sí, también Tadej Pogacar también quiere ganar su tercer campeonato del mundo en Canadá, en Montreal, y yo creo que era un poco la duda que tenía Pogacar, ¿no? Si prefería suprimir la vuelta para concentrarse en ese tercer oro mundialista, aprovechando las clásicas de Quebec y Montreal, que prácticamente es el mismo recorrido del mundial, pero yo creo que con buen criterio Pogacar ha dicho que o prefiere que lo que hemos comentado, ¿no? Que es una ocasión única, no va a tener rivales de entidad, con todos mis respetos para los participantes que van a ir a la vuelta, pero ni va a estar Benepool, ni va a estar Vingegaard, ni va a estar Lipovic, ni va a estar Juan Ayuso, en fin, todos los rivales que ha tenido en la vuelta, en el Tour de Francia, perdón, en la Vuelta a España no van a aparecer, con lo cual, si no pasa nada, no digo que vaya a ser un paseo, pero yo creo que vamos a vivir una Vuelta a España que va a dominar Pogacar desde la salida de Mónaco hasta la llegada de Granada el próximo 13 de septiembre.
5: Sí, recordeu que no arriba la Vuelta a Madrid en el que es la tradicional última etapa en la edició de 2026 i com diem, amb quatre etapes, ja que te tinc, anem a parlar d'aquestes quatre etapes, sí. Però sobretot d'aquesta última, no?
13: Sí, va a ser la etapa de Granada, también la anterior de Collado de Alguacil, que se presenta muy dura, pero ya digo, yo creo que a esas alturas de la vuelta, si Pogacar no tiene una ventaja sólida como ya tiene en el Tour de 4 o 5, incluso más minutos sobre el segundo clasificado, es que algo raro habrá pasado en el transcurso de la gran ronda española, ¿no? O sea que bueno, vamos a, por lo menos la buena noticia para la comunidad valenciana es que se va a poder admirar al número uno del mundo, al gran dominador del ciclismo mundial, con esas etapas en Castelló, en Valldalba, en Seraco, en Aitana, sobre todo, que según dice Fernando Escartín, va a ser una de las etapas más duras y con mayor desnivel de la historia de la Vuelta. Y yo creo que esa cima de Aitana, yo creo que va a ser donde quizás Tadej Pogačar pueda ya medio sentenciar esta próxima Vuelta a España, sino antes en la estación turolense de Valdelinares, que vuelve otra vez al recorrido de la Vuelta.
5: Acabem molt ràpidament, ja que te tenim amb nosaltres, vull comentar el Tour femení, la victòria de l'Honora Vives en la segona etapa, però volia comentar-te la situació de Paula Blasi, recordeu que va guanyar la Vuelta moltíssima, és una de les corredores, sí, o la corredora del moment, la corredora revelació, és molt jove, la catalana, però ha sorgit d'alguna forma la polèmica perquè no ve com a cap de files del seu equip, de l'UAE.
13: Sí, en realidad es que el UAE no tenía previsto que Paula Blasi participara en el Tour de Francia, pero claro, la eclosión que ha tenido la catalana ganando la Amstel Gold Race y sobre todo la Vuelta a España, pues digamos que le han obligado un poco a entrar en el equipo, pero bueno, la realidad es que la jefa de filas es la campeona de Italia, la italiana Lisa Longo Borghini, otra gran corredora y con una trayectoria de momento más importante que la de Blasi. También hay que decir que el jefe del equipo UAE es Paolo Slongo, el que era entrenador de Vincenzo Nibali, italiano, y también entrenador de Longo Borghini, y con lo cual se junta un poco todo. Pero bueno, si Blasi está bien, estará adelante, y al final, como decimos siempre, ¿no?, la carretera pondrá a cada una en su sitio.
5: Muy bien, gracias, Fer. Abrazada fuerte.
13: Gracias, Dani. Un abrazo.
5: Dos i dotze en tenis, l'esperat primer títol de Rafa Jódar en un torneig sincers de l'ATP haurà d'esperar. Paula Alfonso, bona vesprada.
10: Bona vesprada, Dani. Sí, així és, perquè el final d'obert de Washington entre l'espanyol Rafa Jódar, la sensació del circuit esta temporada, i Taylor Fritz, el número 10 del món, ha quedat finalment ajornat a les 7 de la vesprada a causa del temporal de pluges a la capital federal dels Estats Units.
5: Recordem que en el cas de Victoria, Rafa aspira a col·locar-se el 12 en el rànquing de l'ATP. El que sí ja té assegurat Jódar és que comença la setmana almenys com el número 15 del món. Mentrestant, Fritz, recordem, el nord-americà, que va arribar a ser el quart del món, ha perdut les tres finals en les que ha disputat enguany. Abans es jugarà la final femenina entre Jessica Pegula i Alessandra Eala, que també va quedar suspesa. També es juga, Paula, el Màster de Quebec al Canadà.
10: Sí, està completant-se la primera ronda i avui és torn per a Martín Landaluce, que juga a les 5 contra el colombià Mejía. Ja estan en segona ronda el mateix Rafa Jódar, que estava exent de la primera, i Jaume Munar, que es va desfer en la primera ronda de l'australià Hijikata y se enfrentará al alemán Blocks.
5: En la vuelta de Toronto, Jessica Bousas, parlen de tenis femení, comprendreu, ya está en segunda ronda después de guanyar Svitolina, la número 9 del torneig, en la primera ronda. Per contra, Cristina Buxa, que no acaba de traure el cava, tornant a perdre, caigant en primera ronda contra la japonesa Uchihima en 2-6, una jugadora que venia de la ronda prèvia. I ara parlem de atletisme en esta ocasió de Ultra Trail, perquè de Requena al Mont Carmen Maria Pérez continua donamos la gran notícia de cada setmana. La Ultra Trail atleta de Requena continua fent història. Un dels objectius del 2026 era la Badwater a Califòrnia, als Estats Units, considerada com la carrera més dura del planeta, i no només va participar, va guanyar, sinó que va aconseguir el rècord de la prova. Paula.
10: Carmen ha fet història en la carrera més dura del món, tant que ha batut el rècord de la prova en categoria femenina amb un temps de 21 hores, 5 minuts i 32 segons, superant tots els participants masculins de la prova, llevat del guanyador global de la prova, Max Jolifé. Tant que Sardineta, com es coneix a l'ultrafondista Requena, va quedar segona en la general de la classificació absoluta. Brutal. Carmen, a més, va traure més de 4 hores a la segona classificada.
5: És que les dades són espectaculars. Només acabar la prova van poder parlar amb ella per conèixer qui eren les seues sensacions. Què t'ha contat, Paula?
10: La duresa de la prova és la travessia del desert, dura per el calor i per la monotonia del trajecte. Li preguntàvem que com havia viscut i se traçat.
14: El paisaje de Badwater es que es totalmente abrumador. Cada metro que recorres es como una postal diferente y bueno, pues sus largas rectas, subidas de 27 kilómetros con sus correspondientes bajadas, es como estar en un parque de atracciones y a eso le sumas el calor abrasador, pues imagínate.
10: También en los momentos más difíciles se nos cuenta cómo afronta.
14: Bueno, pues esos momentos que resultaban un poquito más complicados los superé pues con la ayuda del gran equipo que llevaba conmigo, que me mantuvo totalmente sana en todo momento y muy cuidada, y por supuesto pues con una técnica que utilizo, que es poniéndome objetivos a corto plazo para ir superándolos muy poquito a poco.
10: També centra en com és la preparació d'esta carrera durant tant de temps.
14: Pues me llevo una experiencia totalmente maravillosa porque bueno, lo que viví creo que va a ser irrepetible, y me llevo a España una mochila llena de momentos maravillosos con mi gran equipo, con el amor de mi vida, y bueno, pues no puedo estar más agradecida a la vida de haberme hecho este gran regalo.
10: Y de cara al futuro, el seus plans son estos.
14: Pues bueno, ya tengo la mente puesta en el siguiente objetivo, descansaré estos días y bueno, ya regreso a España el domingo por la noche, traigo una semanita de mantenimiento y ya me pongo a tope con el mundial de 100 kilómetros, que este año será en Santiago de Compostela, en Galicia, o sea, corremos en casa, y además tengo una tremenda ilusión de este año estar en el mundial con la selección española, porque vamos un equipo de mujeres totalmente magnífico, con el cual podemos hacer una actuación muy bonita y dejar el ultrafondo femenino español en lo más alto.
5: Era Carmen María Pérez, la ultrafondista de Requena. El seu home, Iván Peralba, també ultrafondista. Lògicament van pràcticament a totes les proves, es recolzen una a l'altre. La enhorabona, una vegada més, a Sardineta, com se li coneix en el mundet, en el món de l'ultrafons, de l'atletisme. L'enhorabona per a Carmen. Deixem ja la nostra portada. Se n'anem a parlar dels nostres equips de primera divisió.
15: La informació esportiva en Esports a punt.
16: Venimos en una línea buena, obviamente que piernas cansadas también a veces cuesta un poquito y se nota, pero creo que el equipo, como te digo, está en buen camino, estamos haciendo las cosas bien y ahora vamos a esperar el miércoles contra el Levante.
5: Santi Mourinho, és el que escoltàvem després d'aquest partit, d'aquest torneig de la Como Cup, en què el Villarreal es va quedar a les portes d'obtindre el títol, se va quedar molt a prop després de perdre 3-1 en aquesta final contra el Lens, tot i avançar-se en el marcador. Què ens deixa el Villarreal en aquestes primeres proves? Bones sensacions que volem comentar amb el nostre habitual comentarista dels partits del Villarreal i de l'actualitat del conjunt de Groguet, que no es altre que Javi Pérez Pastor. Javi, buena vesprada.
17: Buena vesprada.
5: Bueno, tenemos... el primer que se m'acudís al cap és esa connexió, que important que estigueren Gerard i Ayoce en el ritme que han començat, tan golejador com de xoc.

0: Poc, no?
1: Sí, la veritat que el que hem vist aquesta temporada, tant Gerard Moreno està en el mateix moment de forma que va acabar l'any passat. Si de respecte a les lesions, tornarà a ser un dels jugadors més importants. I Ayote, que l'any passat va tindre, la temporada passada va tindre moltes lesions i no va tindre continuïtat. Pareix que és l'Ayote de fa dos anys, quan va sorprendre i va ser el ferra de la Lliga amb 9 gols. La veritat que són de les bones notícies d'esta pretemporada, al igual que la erupció dels dos canterans,
0: sí,
1: com
0: sí,
1: Sondiata i Macià.
0: T'anava a preguntar sobre ells. Tu creus que tenen opció? Bueno, ja es diu que el Villarreal en principi va comptar amb ells com a diríem, elements en el mig del camp, i en principi no va acudir al mercat.
1: No, els dos jugadors han plegat per a quedar-se, no, uh-huh. No formaran part de la plantilla del B, i Taure Gas se queda en aquesta posició de centrocampistes en l'eix, uh-huh. Se queda una miqueta curta per a les competicions que van a vindre, però junt a Comesaña i Pape Gueye seran els quatre migcampistes, a no ser que n'hi hagi una oferta per als senegalès, i ahir tinga que acudir realment al mercat. Apuntava a Mourinho una cosa important a banda de la declaració de que està en un bon moment i que estan els camps descarregats, que la plantilla està assimilant una nova forma de relacionar-se amb el valor.
0: Sí,
1: una nova
0: molt
1: forma
0: important,
1: de jugar,
0: sí,
1: i d'associar-se. Uh-huh. Hem vist unes pincellades en aquesta pretemporada que l'equip és més propositiu, l'equip pressiona en camp contrari, juga en les línies més juntes, els laterals són els dos molt profuns, no sols un com passava en Marcelino, que el de la dreta no passava del mig del camp, era territori Comanche, uh-huh. I en aquest cas tant Mourinho com Cardona o com el cas de Romero són jugadors que estan constantment en camp contrari.
0: Javi,
1: per contra,
0: sí, digues.
1: Li poden fer mal en els contres, com se va veure en el partit
0: contra
1: el
0: Lens. Sí.
1: I ahir sí que té que emergir la figura de Luis Junior, que té que donar un pas endavant, perquè els moviments que estan fent el Villarreal en el tema de la contratació de Bulacsies, perquè siga un porter suplent de garantia.
0: Hi ha molta polèmica, Luis Junior, no, Javi? Perquè hi ha molts aficionats que diríem d'alguna manera, i ho hem escoltat en xarxes socials, estan una miqueta farts d'aquesta irregularitat, no, de Luis Junior. Tu el veus per a liderar la porteria del Villarreal de Íñigo?
1: No, la veritat que no dona seguretat. Uh-huh. El que té en la línia de la temporada passada. Uh-huh. Però és l'aposta del club, i jo tinc diàlegs en aficionats, també de grups de WhatsApp, d'aficionats, i que estan especulant sobre possibles porters titulars que vinguin. No espereu cap porter titular. El Villarreal va fer una aposta de 12 milions molt important per Luis Junior, i jo crec que la contratació de Xavi Valero per ahir, per a acabar de formar este jugador, este porter, que té qualitats, però que també té moltes llagunes que n'hi ha que pluir. Una d'elles són el jugar més avançat, uh-huh. Si el teu equip juga la línia defensiva està al mig del camp.
0: Esperes alguna sorpresa a la porteria d'ací al final del mercat?
1: No espero ninguna sorpresa, a no ser que algú se torna de poig i fitxa a Luis Junior i hauria de recuperar uh-huh. la gran part de la inversió, uh-huh. Entonces podrien abordar un altre porter, però la porteria, segons el Villarreal del club, la confiança és plena en Luis Junior, com en el seu dia va tindre en Jorgensen, també reduïa moltes crítiques, va acabar jugant i fent una bona temporada i un gran traspàs al Chelsea.
0: Sí, sí, i s'has de veres. Per últim, i parlant del mercat, no acaba, sorprèn, li passava una miqueta a Carlos Espí en el Llevant, que no acaba d'arribar ofertes, o almenys no en l'interès que el Villarreal li agradaria, sobre Pape Gueye després de la gran temporada que ha fet, de la gran Copa d'Àfrica i també del Mundial, no?
1: Sí, pareix increïble, per una part bo per al Villarreal esportivament, però econòmicament sí que esperaven i estaven mig preparats. De fet, van tenir converses en Luis Milla, que al final va optar uh-huh. per anar al Como. Uh-huh. Esperaven una oferta d'aquests 40-45 milions de la clàusula de rescisió, que després del Mundial que ha fet, la temporada que ha fet i la Copa d'Àfrica que va fer, és il·lògic que la Premier no se peguen bofetades quan internament se compren jugadors uns altres, laterals drets de mig pelatge en 70 milions i en 45 milions me pareix un jugador que la Basquera tindria totalment en qualsevol equip de primer nivell d'Europa.
0: I ara sí, ja és l'última, Javi. L'any passat, 105 en ingressos, perdó, en despeses, 120 milions va recaptar el Villarreal. Sorprèn moltíssim este mercat en el que pràcticament no ha tingut presència.
1: No, perquè les últimes dues temporades han hagut 24 incorporacions i la temporada passada va ser el gasto màxim per a tindre un equip competitiu en Champions, que no va ser així, però sí que va competir bé en la Lliga, quedant tercer.
0: Sí.
1: Lo bo, la plantilla, es coneixen perfectament, entonces l'adaptació sols és de la plantilla a Íñigo Pérez i Íñigo Pérez a la plantilla, però per a més se veuen molts equips que amb molts canvis pues, costa adaptar-se o tenir aquest període d'adaptació. Per exemple, Mica Utatge ja ha passat el seu període d'adaptació i enguany pareix que serà l'any que explotarà. I és l'avantatge del Villarreal, però com el mercat està parat no sols en el Villarreal sinó en la majoria d'equips, si no hi ha moviments extraordinaris de fitxes importants del teu equip, d'algun jugador que se'n va, no entrarà ningú. Però València, el Villarreal té una plantilla molt, molt compensada.
0: Molt bé, ara sí, acabem ja. Javi, mira, te vaig a preguntar per un nom, Dani Parejo i el Racing. La veus? Després ho parlarem en tertúlia, però volia preguntar-te a tu, la veus?
1: I jo veig a Parejo en qualsevol equip. És que jo encara ho volia per al Villarreal. I crec que haurà fet una gran tasca formativa per a Macià i Diatà i completar un cinquè centrocampista que donaria qualitat i més arguments al Villarreal. Però qualsevol equip que el fitxe, el Racing o qualsevol, serà un encert.
0: Dimecres te sentim també la nostra tele en ese partit. Recordem amistós, 10 del matí, és un horari estrany, però per a un amistós i en la calor que està caigent en la ciutat esportiva del Villarreal, t'escoltarem a tu i també a Ismael Garra. Gràcies, Javi.
1: Ahí estarem.
0: Vinga.
1: Un abraç.
0: En el llevant, primer entrenament del nou fitxatge del belga Giannis Mussuagi i també de Matt Ryan. Marc Romero, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Dani. Sí, els han rebut a Calbots, com és tradicionalment ja en esta pretemporada els nou fitxatges del llevant, on Mussuagi era el nou, o el més nou, perquè Matthew Ryan ja va jugar la temporada passada amb el llevant, un porter australià que s'ha mostrat feliç de tornar al club granota i ha parlat.
3: Lo que vivíamos aquí el año pasado, la temporada pasada, como equipo, como afición, como familia, obviamente ha sido un recuerdo que nunca voy a olvidar, y para tener la oportunidad de volver y mejorar lo que sí hicimos el año pasado ha sido una opción demasiado buena para negar. Así que estoy aquí muy contento y con ganas de empezar.
0: Amb ganes de començar, eh? Li ha costat el bo de Matt Ryan, que va arribar al llevant buscant el Mundial, va arribar al Mundial dels Estats Units, però només va jugar la tanda de penals en l'últim partit i els últims minuts. Bé, Matt Ryan, que serà segurament el titular en la porteria del conjunt de Luis Castro. A banda, de finalista de la Youth League, amb el Bruges, la veritat és que del nou fitxatge de Giannis Mussuagi poca cosa coneguem, Marc.
2: Sí, sabem que és un davanter belga de 2007, medix 1,90, però que està llegint té característiques futbolístiques paregudes a les de Carlos Espín. Haurem que veure si és el reemplaç. Se parla de que arriba per 3 milions d'euros, més bonus, més un percentatge de futura venda. Ha marcat 6 gols en 10 partits en la UEFA Youth League. Ja diguem, no coneguen molt perquè és un joc que no està molt professionalitzat. És un d'aquests jugadors que fa la política de fitxatges del llevant, de fitxar bons jugadors de grans canteres en Europa, com va fer en el propi Tallavet, que està en plantilla, o així en Espanya amb Carlos Álvarez o Iván Romero.
0: Efectivament, és una de les polítiques dels últims anys del llevant Unió Esportiva. Este serà un futbolista que en principi ve avalat per Luis Castro, un entrenador que, com sabeu, confia la gent jove, no només en el Llevant, ara repassarem els noms en el Llevant, que evidentment només arribar ja va traure no només a Carlos Espí, sinó a algun més, sinó també la seva trajectòria futbolística, tant en el futbol francès com en el, lògicament, en el futbol del seu país, de Portugal. Marc.
2: Sí, molta importància als joves ha donat Luis Castro. A part d'Espí, Karim Tunde va passar en la segona volta, no ser important, sinó ser titular, i una peça fonamental en la permanència del Llevant, Paco Cortés, que van interrompre la sessió en la Cultural i Deportiva Leonesa per a que tornara en gener a portar en la plantilla el propi Tallavé del que han parlat, o Nacho Pérez, que és un xiquet de 2008 que ha tingut trams molt importants en la temporada del Llevant.
0: Per últim, l'equip, com parlàvem abans en Javi Pérez, ja prepara ixe partit contra el Villarreal, precisament del dimecres a les 10.
2: Sí, dimecres a les 10 del matí en el mini-estadi, en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, es podrà veure així en apunt. Serà el quin duel del Llevant en esta pretemporada, el penúltim, davant del Villarreal, sí, que compta ja els dies, tots aquí compten els dies, el Llevant exactament a 13 dies de començar la competició lliguera, de tornar a pelear per quedar-se en primera divisió.
0: Molt bé, gràcies Marc, a demà més. El València, parlem del València, que descansa avui, demà tornarà al treball després de, bueno, d'eixa estada de pretemporada a Anglaterra, a Birmingham, i també després d'eixe últim partit contra l'Stoke City, amb eixe empat a un gol que es deixa, bueno, pues les situacions, diríem d'alguna manera una miqueta contradictòries. Va ser bona la primera part, ara ho parlarem en la nostra tertúlia, amb Cristina Bea i amb Pablo Leiva, on es va veure un 11 inicial que la veritat és que podria ser, si no el mateix, un dels més pròxims en el debut de Lliga, que recordem serà contra el Celta en la segona jornada, el dia 25. A falta de reforços, este va ser Andy Vitrieski en la porteria, Justin Dejas i César Targa com a centrals. Monferrer i Gamón es van intercanviar la posició de lateral dret. En l'esquerra sembla que en principi serà el capità José Luis Gallá. Mig del camp, per a Guido, per a Ugrinis, per a Javi Guerra, el mateix de la temporada passada. Luis Rioja i Sato, diríem, en les bandes, amb Dan Juma, bigolejador l'altre dia, un home que està reivindicant-se després d'estar pràcticament en la rampa d'eixida, un Dan Juma que parlava de les sensacions de les seues sensacions en la pretemporada, i que també deia l'altre dia després del partit que la seua intenció i la seua il·lusió és quedar-se al València i triomfar en el València.
4: Yo confío mucho en el equipo, confío mucho en que podemos hacer. Y bueno, a ver, es esperar y dar todo lo que podemos dar cuando arranca la temporada.
0: Anem a veure què és el que passa. Un València que està buscant un últim amistós, precisament en ixe cap de setmana del 15 al 16 d'agost, que no està jugant per ixe endarreriment, adjornament del seu partit contra el Betis, que es disputaria entre setmana. Després està el tema del mercat, ja ho hem repassat, ho fem ràpidament. Recordo que a la porteria només està Dimitrievski, el tècnic no compta amb Cristian Rivero, tot i que va renovar a final de la passada temporada, i el club pretén cedir a Vicent Abril, que de moment ha sigut titular en els primers partits de pretemporada, però que també està ara mateixa, a falta d'un segon porter, com a suplent de Dimitrievski. També hi ha moviments, lògicament, en el lateral dret, que és la zona de més urgència. Després, en la tertúlia, ho analitzarem perfectament. I després està la situació també en els extrems, perquè, per exemple, l'Argi Ramazzani, jugador que va estar la temporada passada, el belga, que no compta en el deix i que es deixa voler, encara que de moment no hi ha acord o tampoc n'hi ha negociació entre el València i el deix per a l'arribada del futbolista del València. Anem amb la informació de l'Elx. Un Elx que afronta l'última part de la pretemporada amb una plantilla per fer bones sensacions i l'aparició d'un futbolista, un protagonista inesperat, almenys per al gran públic, com és el davanter del planter Umaru Konare. O Konare. Però avui, és franjavés, després de treballar a Elx al dia Ciborra des de l'inici de la pretemporada, bueno, s'inicia en aquesta primera estada de pretemporada tradicional en les últimes jornades al Golfa. En la eixida de l'equip ha estat el nostre company Xema Millán, que ja està amb nosaltres. Hola, Xema. Amb quines novetats s'ha presentat l'equip? Bona vesprada.
5: Bona vesprada, Dani. L'Elx ja està al Gorfa, després que ha eixit este matí a les 11 del Martínez Valero. Allà farà la concentració d'esta segona part de la pretemporada fins dissabte. Hem vist este matí com els jugadors anaven arribant tots amb els seus cotxes particulars i després pujaven al bus, que per sext any consecutiu es porta a aquestes instal·lacions de la finca Resort. Anselmi s'han portat tots els efectius disponibles del primer planter i també un bon grapat de jugadors del filial que tan bones sensacions estan deixant esta pretemporada.
0: El club ha fet només una incorporació, més la de definitiva, de Gonzalo Villar, que ja va estar en la segona part del passat campionat i que finalment ha optat per aquesta opció de compra, i ja han vist els primers minuts de Ferniño.
5: L'ex-Groquet, aquest davanter que ha vingut procedent del Burgos, ja

0: Va debutar divendres a Oliva contra el Córdoba, a poc d'arribar a Elx, i la veritat va deixar bones sensacions a pesar de la poca adaptació, perquè apenas havia fet dos entrenaments amb els seus companys i ja va ser titular en el partit i va disputar tota la primera part. Això sí, no va veure porta.
1: Quant a la pretemporada, això sí, amb rivals de no massa entitat, el que sí que podem dir és que l'Elx està invicte.
0: Sí, podríem dir que això és la cara positiva d'aquests partits de preparació, on també és cert que en molts d'ells Anselmi no ha comptat des d'un principi en jugadors del primer equip, alguns perquè estaven tocats, altres perquè els ha donat més descans, i llevat d'aquesta victòria en el primer amistós contra el Kaiser Chiefs, la resta han sigut empats contra rivals que, com bé has dit, podrien considerar assequibles, com l'Alaín o el Johor, o inferior categoria, com el Córdoba, en un enfrontament que, recordem, es va patir bastant i només és encert de Umaru va rescatar l'Elx d'una possible derrota.
1: Precisament, d'Umaru volia parlar amb tu, perquè a falta de fitxatges sembla que este és l'home gol de l'Elx, almenys en pretemporada.
0: Sí, el jove del planter, nascut a Monforte del Cid fa 9 anys, va ser l'autor d'aquests dos gols de l'empat contra el Córdoba, amb només un minut de diferència. És el Pichichi, franja verd, en esta pretemporada amb 4 gols, i tot fa pensar que s'ha guanyat un lloc a la davantera, on això sí, jugaria en fitxa del jove il·licità. Per qui no el conega i no l'hagi vist, és un home amb un físic corpulent i una fam de gol que fan que es parli d'ell amb el Manolo, el sobrenom de el bou de Monforte, li diuen.
1: Esperem, perquè de moment és el gol i a les proves es remitim en altres equips, com ha sigut la irrupció, entre altres, de Carlos Espí. Acabem amb el mercat, sobretot central en la porteria, la davantera, i també el substitut d'Aleix Febas.
0: Sí, segurament aquesta línia, el mig camp, després d'aquest comunicat de Febas de no continuar, és el que planteja unes necessitats més urgents. De moment, i a l'espera d'algun fitxatge, el jove Ali Ouari, de 20 anys, que l'any passat va estar cedit al Mirandés, està donant molt bon resultat, bones sensacions, va marcar en el primer partit, en el segon va disputar 80 minuts i divendres davant el Córdoba va ser l'únic jugador del filial titular d'eixida i va assistir un dels gols d'Umaru. El club espera incorporar algun reforç en aquesta medular. Sona molt el nom del volant argentí Facundo Buonanotte, el de 21 anys, el Brighton anglès està actualment. I a la porteria els ulls estan posats en Mateo Di Turo, que encara no ha debutat per una lesió al muscle, també portava l'altre dia un dels dits envenats, ui ja no, i de moment qui està ocupant aquesta posició és el jove Alejandro Iturbe, fitxat l'any passat de l'Atlètic de Madrid, que no va tindre minuts, però als 22 anys està jugant aquests primers minuts ara amb l'equip, és tota la pretemporada.
1: I ja acabem, el pròxim amistó de l'Elx, Xema?
0: Sí, serà dissabte, tanca l'Elx la pretemporada amb aquest quin partit, es desplaça a Sant Pedro del Pinatar i de matí s'enfrontarà al Tolosa, el francès, el Toulouse francès, un primera que l'any passat va acabar en la part baixa de la taula del campionat del País Veí. Ese serà l'últim partit abans d'aquest debut lliguer del dilluns 17 d'agost contra, recordem, el Deportivo de la Coruña.
1: Efectivament, el debut. Demà parlem, Xema, gràcies.
0: A vosaltres.
1: El Castelló, que també acabava dissabte la seva estada de pretemporada a Olot, a Girona, també pendent ja del seu debut en segona divisió, demà tornarà al treball, últim partit, això sí, amb derrota 3-0 contra el club el Deportivo Alavés, un equip de primera divisió, ha sigut una de les derrotes, bueno, pues la derrota de la pretemporada, perquè fins a aquest partit el Castelló havia obtingut bons resultats davant rivals com el Sabadell o com el València. Alberto Jiménez, el central i un dels capitans de l'equip, valorava així esta fase de la pretemporada o este estat de pretemporada a Girona.
2: Durante esta semana pues nos ha servido para seguir mejorando, ir cogiendo el ritmo, como te dije, y nada, hay que seguir. Terminamos una semana intensa de trabajo y nada, volvemos mañana y ya para volver el martes con más ganas.
1: Tornava el Club Esportiu Castelló després de ese partit contra el Club Deportiu Alavés. Avui, jornada de descans, demà torna l'equip al treball ja preparant de ese final de la part final de la pretemporada. Anem amb el Club Deportiu Aldense, que va caure 2-1 contra el Reial Múrcia al Pinatar Arena, tot i avançar-se en el marcador. Un glas, Si no tenen l'oportunitat de veure'l, un gol de Rodri del Val, després d'una triangulació molt bona entre Fidel i Barrondo, que del Val va enviar al fons de la xarxa. Les errades defensives en els gols del Múrcia van ser clau. Claudio Barragán diu que cal evitar estos errors, que es poden evitar, i també busca un mayor ritmo en el juego ofensivo.
3: Los errores que estamos estamos cometiendo, ¿no? O, por ejemplo, que hemos cometido en ambos goles, ¿no? Yo creo que son errores que se pueden corregir. Quedan 15 días más o menos y tenemos que acelerar un poquito más. Tenemos que darle mucho más ritmo al juego, ¿no? Y mejorar, por encima de todo, mejorar, ¿no? Que las cosas que hacemos bien, darle mucha más continuidad todavía, pero las cosas que hacemos mal tenemos que mejorarlas.
1: Són les 2:39, tenim un minutet i mig per a parlar de bàsquet, perquè Mònica Arnau, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
1: València Bàsquet anuncia que superarà la xifra rècord dels 15.500 abonats totals per a esta temporada.
4: Sí, 11.900 són per al equip masculí, 3.600 per al femení, del masculí ja no en queden abonaments, i l'any passat tenim poc més de 15.000 en total, i esta temporada, com has dit tu, 15.500. La pretemporada comença el dilluns 17 d'agost i el dia 20 ja primers treballs en la pista.
1: Tot i la desbandada i el final este o este de mercat, no final de lliga, la veritat és que té molt de mèrit. Parlem de mercat precisament, d'un altre nom que sona per a l'equip de Xavi Albert, i una vegada més, Mònica, el Real Madrid de Pedro Martínez pel mig.
4: El Real Madrid de Pedro Martínez Fermín, perquè últimament està pescant món de les aigües valencianes. Armoni Brooks és un jugador d'un 94, 26 anys, i que juga en l'Asbel, però els problemes econòmics d'este club pues estan fent que molts equips vagin a buscar ahir jugadors que vulguin canviar d'equip. Aleshores, no és tan sols el Real Madrid i el València els que el pretenen, també el Partizan i el Maccabi. Seria la quarta vegada que els interessos del Madrid i el València xoquen després de Pedro Martínez, Pradilla, Ndiaye, i n'hi ha més rumors.
1: Sí, n'hi ha més rumors. Parlem d'un altre jugador com és Trendon Watford.
4: Sí, la veritat és que des de fa una hora estan les xarxes socials que tiren fum per este jugador, perquè un mitjà molt focalitzat en el bàsquet com és Basket News ha dit que este jugador, que és agent lliure, sembla que va aterrar a l'Eurolliga, i sembla que el València Bàsquet està interessat en ell. És un 4 versàtil.
1: Sí, i parlant de no rumors, en este cas no tan positius, i és que després de la desbandada de la temporada passada amb la Lliga i la Supercopa, arriba un altre rumor d'un altre que podria eixir.
4: Sí, perquè diuen que l'Efes està interessat en Nate Rivers, segons apunten periodistes esportius de Turquia, tot i que el pivot té contracte amb el València Bàsquet fins al 2028.
1: Bé, i acabem. La selecció femenina ja comença la preparació per al Mundial. Parlàvem este matí, Mònica, tu i jo. No hi ha competició per als xics, però sí per a les xiques.
4: Sí, la cita és a Berlín del 4 al 13 de setembre, demà concentració, i dimecres de vesprada primer entrenament. El dissabte 15, primer amistós contra Alemanya. Miguel Méndez ha convocat a 21 jugadores, 5 d'elles estan a l'NBA, i 4 taronges hi ha en la selecció: Elena Puello, Maria Araujo, Elena Buenavida i Raquel Carrera, que precisament està en la competició nord-americana.
1: Molt bé, continuen les notícies. Ara sembla que una miqueta més calmades, i estarem atents a aquest moviment de Nate Rivers, que en tot cas crec que ja la seva clàusula, crec que eren 4 milions i mig, ja és una miqueta més cara per a que algun club se la puga fer front. Gràcies, Moni.
4: Adeu.

0: Són les 3, els contem ja les notícies del migdia.
1: No puedo decir que Ceuta haya recuperado la normalidad, porque bueno, siguen estando en Ceuta de los que entraron entre 3 y 5 mil personas.
2: Que los que quedan, pues es que el CETI no da para más.
3: Una crisis de seguridad nacional que el propio presidente del gobierno ha provocado.
4: Yo le pido al gobierno de Marruecos que investigue, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
5: El sentiment és un dol, com si s'havera mort un familiar. Si tenia el seu olivar treballat, però al costat no estaven treballats, també li s'ha cremat.
6: És un hito turístico, un hito astronómico, un hito cultural, però també és un reto en matèria de protecció civil.
7: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
0: Bona vesprada, com estan? El govern espanyol xifra en unes 2.500 les persones migrants que romanen a Ceuta després de l'entrada massiva d'uns 50.000 a la ciutat, d'unes 50.000 a la ciutat autònoma entre la nit de dijous i el matí de divendres passats. Mentre la ciutat tracta de recuperar-se de la major crisi migratòria viscuda fins al moment, que deixa fins a vora 90 víctimes mortals, segons les fonts, el govern del Marroc s'ha pronunciat 3 dies després.
8: Ala en el mamlaka al maghribi satadl
0: S'ha pronunciat per presentar-se com un soci lleial i responsable, assegurar que només en van entrar 40.000 de manera irregular a Ceuta i comptabilitzar 11 persones mortes en el seu territori. El ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, ha reconegut este matí en una entrevista en televisió espanyola que la desinformació va ser clau en l'origen de la crisi migratòria i ha explicat que Espanya exigirà la solidaritat dels països socis de la Unió en la reunió de ministres interiors convocada demà.
9: Porque España es a día de hoy la ruta mediterránea con el menor número de entradas irregulares, por cualquiera de las rutas, pero muy especialmente a través de Ceuta y Melilla, a pesar de este hecho que ha ocurrido en Ceuta.
0: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat este matí per carta a Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi migratòria, però ha demanat el reforç de les fronteres de la Unió en els punts crítics. Von der Leyen respon a la carta que dissabte li va enviar el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, després de les crítiques de diversos països socis al govern. Mentrestant, Ceuta va recuperant una normalitat que encara no és plena. Juan Jesús Vivas és president de la ciutat autònoma.
1: Pero no puedo decir que Ceuta haya recuperado la normalidad, porque bueno, siguen estando en Ceuta de los que entraron entre 3 y 5 mil personas. Los centros de acogida, tanto de adultos como de menores, están absolutamente colapsados. Y lo más importante, ¿no? Y de lo más importante, anímicamente la población está muy afectada.
0: I en el vessant polític, el Partit Popular llança una ofensiva al Congrés i al Senat per la crisi migratòria. Ara el seu detaller, Maite Freitas, està en el control de so.
7: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
0: La primera setmana completa d'agost comença amb calor arreu del territori i amb un ambient húmid i boscós al litoral. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha activat l'alerta groga per calor i temperatures màximes de 36 graus en les comarques alacantines del sud. Orihuela pot registrar-ne 40. José Soler, bona vesprada.
10: Bona vesprada, Òscar. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, l'episodi de calor es mantindrà actiu fins a les 9 de la nit i, segons informa també l'U2 en les xarxes socials, la resta del territori valencià es manté sense alertes meteorològiques actives, encara que hi ha risc extrem d'incendi forestal a tota la comunitat valenciana. I l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat un avís groc per pluges de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora, amb tempestes que poden anar acompanyades de granís i també de ratxes molt fortes a l'interior nord de la província de Castelló.
0: Bé, 235 persones han mort per causes atribuïbles a la calor a la comunitat valenciana en juliol, segons el sistema de seguiment de la mortalitat diària MOMO de l'Institut de Salut Carlos III.
10: I a tot Espanya n'han sigut 2.026, vora el doble que en el juliol de l'any passat. La majoria dels decessos són dones i també la gran majoria tenien més de 65 anys.
0: Hi ha 9 dies de l'eclipsi solar total que serà ben visible en el centre i al nord de la comunitat valenciana. Les administracions, la central i l'autonòmica, es coordinen per afrontar la resposta ciutadana a un fenomen que ha generat una gran expectació ciutadana.
10: Les autoritats han fet una crida a planificar l'observació des dels punts habilitats, a extremar les precaucions de seguretat amb ulleres homologades i a evitar zones forestals. Eixe 12 d'agost es tancaran parcs naturals i es fa una crida a la ciutadania a actuar amb responsabilitat i també a protegir-se. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències, Pilar Bernabé, delegada del Govern espanyol a la Comunitat Valenciana.
6: És un hito turístico, un hito astronómico, un hito cultural, pero también es un reto en materia de protección civil.
11: Las gafas son imprescindibles, son necesarias. Las gafas para cubrirse en el eclipse, saben que pueden disponer de ellas en los puntos de entrega oficiales.
0: Bé, i en la portada també esta notícia que ens ha sorprès per poc habitual. L'encarregada d'un supermercat de Benidorm s'ha trobat este matí una urna funerària amb cendres a l'interior.
10: Estava dipositada en una de les taquilles on la clientela deixa pertinences a l'entrada.
0: Pere Conca, redacció d'Alacant.
12: La troballa ha ocorregut este matí a les 10 quan els treballadors del supermercat han buidat les taquilles destinades a l'ús de la clientela. Una tasca que es fa cada 3 dies. Escoltem Quique Tortosa, portaveu de la policia local de Benidorm.
13: L'hem portat al cotxe de patrulla i estem fent les gestions per a intentar localitzar a la persona que té l'etiqueta en el nom i cognom. De moment, infructuosa la gestió.
12: Mentre es troba el propietari, les restes quedaran guardades en el cementiri de Sant Jaume Apòstol.
0: Coses que passen. Una pausa i seguim.
7: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
14: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona, a Punt Ràdio, de tu a tu.
15: Fronta una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
7: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
0: Camí de les 3 i 8, per començar, l'última hora de l'incendi forestal que es va declarar fa 9 dies al terme municipal de la Vall d'Uixó, acabem de confirmar que va començar amb un encenedor, segons el Seprona, el Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil. Enrique Tena, Artana.
16: Bona vesprada, és l'última hora que tenim a hores d'ara. Segons ha pogut saber a punt, l'incendi de la Vall d'Uixó que va començar el dissabte passat i que ha cremat el 12% del parc natural de la Serra d'Espadà va ser intencionat. I allà hi havia hipòtesi, com bé estaves comentant ara mateixa, de que aquest incendi podia ser intencionat. Recordem que va començar a la Vall d'Uixó, al barri de Carbonaire. Ahí va haver un incendi ràpidament, els bombers el van apagar, però just en el mateix barri va començar un altre incendi, una persona amb un encenedor va cremar part de la vegetació. Esta és la causa d'aquest incendi de la Serra d'Espadà que ha colpit tots els municipis en este estiu de 2026. És l'última hora que sabem ara, segons ha pogut saber a punt, l'incendi de la Vall d'Uixó ha sigut intencionat.
0: El risc d'incendi forestal pinta de roig tots els indrets de la Comunitat Valenciana avui, dilluns 3 d'agost. El nivell és extrem, segons Emergències de la Generalitat. Això implica diverses restriccions.
10: Queda prohibit encendre qualsevol tipus de foc en terrenys forestals i en zones d'influència i pel que fa a les precaucions, s'insta la ciutadania a extremar aquestes precaucions en àrees rurals i forestals. En cas de qualsevol indici de fum o de foc, cal telefonar immediatament l'112.
0: Només al juliol han cremat a Espanya més de 168.000 hectàrees. El més greu és l'incendi de Burgo Hondo, a la província d'Àvila. Ha calcinat més de 50.000 hectàrees, vora un terç de tot el que s'ha cremat durant tot el mes. El dispositiu vigila el perímetre per evitar reproduccions.
17: ¿Cuánto calculamos por abajo?
18: Vamos, 3 o 4 mangueras.
10: I pel que fa a l'incendi de Fermoselle, a Zamora, els mitjans aeris han treballat tot el cap de setmana per a sufocar menú de reproduccions. L'incendi forestal, també originat este dissabte a cases de Millán, a Càceres, en botar-se foc un camió a l'autovia de la Plata, ha quedat estabilitzat després de cremar 1.350 hectàrees i obligar a desallotjar 800 veïns.
0: Bé, fora, 2 setmanes després, els equips d'extinció han aconseguit frenar l'abans de les flames al sud-oest de França. A Grècia, vora mig miler de bombers i 23 aeronaus combaten diversos incendis forestals.
10: Les flames han obligat a desallotjar diversos municipis de l'illa de Cefalònia, l'últim declarat, i en l'oest d'Àtica, prop d'Atenes. Els bombers intenten evitar que el foc s'acosti als suburbis occidentals de la capital grega. Diverses localitats han hagut de ser evacuades, però les flames en el seu avanç han cremat o danyat desenes de vivendes.
0: I de nou a casa nostra, una de les conseqüències del foc de la Vall d'Uixó, però al terme d'Artana, ha carbonitzat desenes d'oliveres centenàries que eren part del paisatge i del patrimoni agrícola d'aquest municipi. Alejandro Bojons, redacció de Castelló de la Plana.
19: Les flames han arrasat explotacions agrícoles on creixen oliveres amb molts segles d'història, moltes d'elles encara en producció. Els propietaris comencen ara a quantificar les pèrdues, però asseguren que el valor dels arbres va més enllà de la seva producció. Per a molts veïns, la seva desaparició suposa també la pèrdua d'una part de la història i de la identitat d'Artana. Josep Herrero, un dels afectats, descriu així el sentiment que ha deixat l'incendi a la localitat.
5: És un dol, com si s'havera mort un familiar. I no sol és un sentiment meu, és de tota la gent, de tot el poble.
19: El foc ha transformat el paisatge de moltes parcel·les del terme municipal. Ara els propietaris revisen l'estat de les explotacions i esperen poder quantificar els danys causats per unes flames que han canviat per complet una part de l'entorn agrícola d'Artana.
0: Les 3 i 11 minuts, 3 dies després de l'entrada irregular d'uns 50.000 marroquins, la majoria joves, a Ceuta, i de causar la crisi migratòria més gran i una crisi política a la Unió Europea, el govern del Marroc va donar a nit la primera versió sobre el que la setmana passada va passar i també per a presentar-se com un soci fiable i responsable. L'executiu del rei Mohamed VI xifra en 40.000 els marroquins que van travessar la frontera a peu i nadant i comptabilitza 11 persones mortes al seu territori. El balanç del govern espanyol diferix del marroquí i eleva a més de 70 les morts i a 50.000 els migrants que van entrar de manera il·legal a territori espanyol.
10: El govern marroquí reitera que és un soci fiable i atribueix a les màfies que trafiquen amb éssers humans la crisi a la frontera. Assenyala que la desinformació en les xarxes socials i les interpretacions confoses de la sentència del Suprem sobre les devolucions en calent van provocar que desenes de milers de persones travessaren la frontera. Rabat defensa en una actuació que el portaveu del govern marroquí ha descrit com a immaculada des del començament de la crisi i que continuarà sent com els seus socis esperen. Diu que és un soci fiable i responsable i compromès amb l'enfortiment de la cooperació i la coordinació internacionals en la lluita contra la migració irregular i el tràfic de persones. I en resposta a este comunicat, avui el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha destacat en declaracions a Televisió Espanyola que la col·laboració des del primer moment amb el govern marroquí ha sigut intensa i ha coincidit en atribuir a la desinformació la situació viscuda dijous a la frontera de Ceuta.
9: Desde el primer segundo de la primera conversación, lo que nos trasladaron las autoridades marroquíes es que su disposición era total e inmediata, sin solicitar nada ni pedir ningún tipo de elemento más para que se devolviera a cada una de las personas, a que regresaran inmediatamente. Y ellos mismos también señalaban que detectaban esa actividad inusual en redes sociales, que estaba pues amplificando una sentencia y deformándola, así que incluso hubo un momento en que llegaban a trasladar pues como que la frontera española se había abierto.
0: Bé, la ministra de Defensa, Margarita Robles, de qui depèn el Centre Nacional d'Intel·ligència, ha donat avui suport a la labor del CNI davant els dubtes de si va alertar o no al govern espanyol amb antelació de l'entrada massiva a Ceuta, però no ha donat explicacions.
10: Robles ha dit que el que realment important és la pèrdua de vides humanes i ha reclamat al Marroc que investigui a fons el que ha passat i el per què desenes de milers de persones, moltes d'elles menors d'edat, van anar cap a la frontera per entrar de manera irregular a Espanya.
4: Yo le pido al gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos que ha habido en las redes, porque no podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos podemos mirar para otro lado ante ese drama humano. Eso es lo verdaderamente importante, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más como consecuencia de actuaciones en las redes.
0: Mentrestant, Ceuta intenta recuperar la normalitat. Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma.
1: Pero no puedo decir que Ceuta haya recuperado la normalidad, porque, bueno, siguen estando en Ceuta de los que entraron entre 3 y 5 mil personas. Los centros de acogida, tanto de adultos como de menores, están absolutamente colapsados.
10: El conseller de Presidència de Ceuta ha xifrat en 862 els migrants que estan acollits a la ciutat autònoma, Alberto Gaitán, en la cadena SER.
20: Hemos recogido unos 862 menores. Tenga en cuenta que la capacidad ordinaria que nos atribuye el Ministerio son de 29. Estamos hablando, por tanto, de una sobreocupación del casi el 3000%.
10: Gaitán ha advertit que el centre d'estada temporal de migrants, que té una capacitat per a 600 persones, està desbordat. El conseller de Presidència de Ceuta ha assegurat que abans de l'entrada massiva van alertar el govern espanyol.
20: Que veíamos unos movimientos a nado que no se estaban dando con que eran diferentes a lo que se venía dando habitualmente. Y luego la semana pasada efectivamente elevamos el tono del aviso, de la alarma, del gobierno de la nación, indicándole que la situación se estaba convirtiendo en muy compleja.
0: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat este matí per carta a Espanya, també el Marroc, per la gestió de la crisi migratòria, però ha demanat el reforç de les fronteres de la Unió en els punts crítics. Von der Leyen respon a la carta que dissabte li va enviar el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, després de les crítiques de diversos països socis al govern espanyol.
10: En la missiva dirigida a Sánchez, la presidenta de la Comissió Europea elogia la gestió eficient i eficaç, ha dit, dels governs espanyols i marroquí per l'entrada massiva a Ceuta, alhora que insistís a donar una resposta europea comuna, unida i solidària, que al remat era el que demanava Pedro Sánchez en la seva carta.
0: Bé, a casa nostra, el Partit Popular llança una ofensiva al Congrés i al Senat per la crisi migratòria.
10: El PP demana documentació i estadístiques sobre les entrades irregulars a Espanya, les instruccions del Ministeri de l'Interior després de la sentència del Suprem sobre les devolucions en calent en la frontera i com Espanya combat les màfies de tràfic de persones. Miguel Tellado, secretari general del Partit Popular.
3: Una crisis de seguridad nacional que el propio presidente del gobierno ha provocado por su ineficiente y desastrosa política migratoria y su nula respuesta ante esta situación.
0: La crisi migratòria originada per l'entrada de milers de marroquins a Ceuta la nit de dijous i el matí de divendres passat, la immensa majoria ja ha retornat al seu país, ha esdevingut en una crisi política a la Unió Europea que retrata la deriva de la Unió sobre la migració. La majoria dels països governats per partits de la dreta o per l'ultradreta han exigit més control fronterer contra la immigració il·legal, han criticat també el procés de regularització de persones migrants del govern espanyol que va comptar amb el suport de la patronal, els sindicats i l'Església Catòlica. A les crítiques dels socis, Pedro Sánchez va respondre amb dades oficials. La migració il·legal és major per la ruta dels Balcans a Centre Europa i per Itàlia i va reclamar una reunió urgent dels ministres d'Interior de la Unió.
10: La trobada serà demà per videoconferència, però avui la prepararà la reunió d'ambaixadors de la Unió. El govern espanyol exigirà a la resta de països socis la mateixa solidaritat que Espanya va tindre amb ells quan Bielorússia va obrir la frontera i va provocar una allau migratòria que va derivar en una crisi o més recentment quan Espanya es va posicionar al costat de Dinamarca per l'amenaça de Trump de fer-se en Groenlàndia. José Manuel Álvarez en una entrevista a Televisió Espanyola.
9: Vamos a exigir solidaridad a todos los estados de la Unión Europea, porque España es a día de hoy la ruta mediterránea con el menor número de entradas irregulares, por cualquiera de las rutas, pero muy especialmente a través de Ceuta y Melilla, a pesar de este hecho que ha ocurrido en Ceuta.
10: El primer govern de la Unió a criticar Espanya per la crisi migratòria a Ceuta va ser l'italià de Giorgia Meloni, que fins i tot va demanar expulsar-la de l'espai Schengen de lliure circulació, malgrat que un país no pot adoptar unilateralment aquesta mesura ni Ceuta forma part de l'acord Schengen. Avui, José Manuel Álvarez ha assegurat que ja li agradaria al govern d'Itàlia controlar la migració il·legal com ho fa Espanya.
9: Cuando usted compara, por ejemplo, con Italia, que año tras año queda absolutamente sumergida en Lampedusa y que es el país que tiene el mayor número de entradas irregulares en Europa, Italia no es capaz de resolver esa situación, mucho menos como lo ha hecho España. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa, cuando uno ve crisis migratorias que han tenido lugar pues, en la frontera este de Europa.
0: Són les 3:19, falten 9 dies per a l'eclipsi total de sol, que serà ben visible al centre i al nord de la Comunitat Valenciana, i ja que és un fet únic, cal preparar-lo amb temps. Això han fet avui les administracions central i autonòmica. Laura Bellarri.
21: És difícil calcular quantes persones es desplaçaran al territori valencià.

0: València per a contemplar l'eclipsi, però per a que es facin una idea, s'han habilitat 80.000 places als punts d'observació oficial i les reserves hoteleres superen el 90%. Per això, el 12 d'agost es constituirà un SECOPI i 2.500 efectius de Policia Nacional i Guàrdia Civil velaran per la seguretat. El conseller d'Emergències apunta també el desplegament dels mitjans aèris, Juan Carlos Valderrama.
1: Disponemos de 26 medios aéreos que estarán atentos.
0: Així mateix es decretarà el tancament dels paratges naturals i es recomana no accedir de forma massiva a les zones forestals. Pilar Bernabé és la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana.
2: Las zonas forestales deben preservarse porque estamos en un máximo, en un nivel de riesgo extremo.
0: A més, es demana no difondre vídeos en directe.
1: Puede producirse un colapso de las telecomunicaciones que dificulten otras comunicaciones que sean de emergencia.
0: I si tenen bona visibilitat des de casa, observar l'eclipsi des d'allí.
3: Bé, l'expectació per l'eclipsi solar total del 12 d'agost també es viu a Terra Natura Benidorm. El parc participa en un estudi sobre el comportament dels animals durant este fenomen astronòmic en què es gravaran les reaccions dels elefants asiàtics i de les mones esquirol. Paula Rico, redacció Alacant.
4: Ja han començat els assajos d'un projecte en el que participen fins a 12 zoològics de tot Espanya. L'objectiu és documentar com reaccionen les diferents espècies a este fenomen atípic i monitorar els seus possibles canvis de comportament. Enrique Sánchez, responsable dels animals de Terra Natura Benidorm, ens explica el perquè de l'elecció d'estes dos espècies per a l'estudi.
5: Estamos hablando de dos especies. Los primates son animales que son hiperinteligentes y que son muy susceptibles de tener cambios de pautas de comportamiento. ¿Y qué decir de los elefantes? Los elefantes son de los animales más inteligentes del planeta y tienen pues rutinas muy variadas.
4: Coincidint amb l'hora de l'eclipsi, els experts col·loquen les càmeres per acostumar als elefants asiàtics i a les mones esquirols. El que passa el dia de l'eclipsi total de sol es compararà amb el que s'està gravant d'estos dies previs. Després es recopilaran i analitzaran les imatges dels 12 centres participants, entre els quals hi ha també el Rio Safari d'Elx o l'Oceanogràfic de València.
6: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
3: El Consell està impugnant les darreres delimitacions de la Direcció General de la Costa i el Mar, del Ministeri de Transició Ecològica, d'habitatges i terrenys que passen a ser de domini públic marítim terrestre quan l'onatge els toca. A Dénia hi ha 3.000 vivendes afectades, més de 50 passen a domini públic. Pilar Llorca.
7: Amb vora 20 quilòmetres de platges, Dénia té centenars de veïns afectats per l'anomenada zona de pas de protecció de la llei de costes i unes 50 ja saben que perdran la casa per l'última delimitació. Héctor és un dels afectats.
8: En comptes de regenerar, que és l'obligació del Miteco, el que fan és fixar una línia i dir-te no, esto que era la teva casa, que està al registre de la propietat, que és tot legal, de repente et diuen que has edificat on no tocava i perds la propietat de la teva casa.
7: La nova legislació planteja que amb només un gran temporal siga suficient perquè una vivenda passi a domini públic. Martínez Mus, conseller de Medi Ambient.
9: Ixa barbaritat que significa que una única ona, una única gota d'una aigua que banyi una propietat deixi de ser propietat privada i passi a ser domini públic. Ixa barbaritat és la que està en aquest moment impulsant-se de forma dissimulada en un decret.
7: La Generalitat ha començat a impugnar cada una d'aquestes delimitacions i també exigirà les més de 60 obres de protecció de la costa pendents des de 2015.
3: La Unió Europea ha registrat la primera indicació geogràfica espanyola de productes artesanals industrials a la joieria de Còrdoba. S'han tramitat ja 81 sol·licituds, entre elles de diverses firmes valencianes. Paula Rico.
4: Sí, l'Oficina de Patents i Marques de la Unió Europea amb seu a Alacant ha atorgat ja este primer distintiu a la joieria cordobesa que compta amb una història de més de 1.000 anys. El registre protegeix la marca front a un ús indegut, com ara la imitació, les falsificacions, i els consumidors també se'n beneficiarem perquè sabrem de manera més clara qui és l'origen i l'autenticitat dels productes. Des de la seva entrada en funcionament l'1 de desembre de 2025, l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea ha rebut 81 sol·licituds, entre les quals trobem dos de les empreses valencianes com Palmito Valencià i Alfombres de Crevillent. I en breu ho faran també altres sectors com ara la de ceràmica de Manises, les nines d'Onil, el marbre d'Alacant o la seda valenciana.
3: Al Pròxim Orient, encès en flames en bona mesura per les seues decisions, Donald Trump torna a explorar la via diplomàtica. El president dels Estats Units assegura que ha frenat un atac massiu contra l'Iran perquè hi ha possibilitats d'arribar a un acord. Teheran nega la represa de les negociacions, diu que només hi ha converses obertes amb Oman. Carme Pastor.
10: Haguera sigut el més gran des de la Segona Guerra Mundial, ha dit Donald Trump sobre

0: L'atac massiu contra l'Iran, que assegura haver avortat a petició dels socis regionals i del mateix govern iranià. Diu que l'ha cancel·lat per la imminència d'un acord sobre Hormuz i sobre la desnuclearització de l'Iran, que es materialitzarà en les negociacions que assegura començaran esta vesprada i que Teheran nega. Les converses, ha dit el portaveu d'exteriors de l'Iran, són bilaterals i en Oman, per a tancar un acord sobre la gestió de l'estret d'Hormuz, la via que Trump intenta reobrir amb una nova aposta per la diplomàcia a 3 mesos de les eleccions de mitjan mandat i en l'índex de popularitat més baix des que va tornar a la Casa Blanca.
1: Rosalía ha fet les paus amb el públic argentí en el primer dels 4 concerts que fa a Buenos Aires. L'artista s'ha disculpat en públic per haver compartit un vídeo que celebra la derrota de la selecció argentina contra l'espanyola en la final del Mundial de Futbol. En les xarxes socials s'havia demanat el boicot a l'artista catalana Carmen Marc.
2: Tremenda cagada, tu.
3: Rosalía ja havia demanat perdó en xarxes, però anit en el Movistar Arena de Buenos Aires va formalitzar les disculpes en públic davant de 15.000 espectadors que no feren cas a la campanya d'odi de creadors de continguts, youtubers i tertulians argentins. La cronologia dels fets comença quan l'artista comparteix el vídeo de Mia Khalifa.
4: El mayor desastre mundial.
3: L'exactriu porno celebra la derrota de la selecció argentina. De fons, sona La Perla, la cançó de la cantant catalana. Un clic i es desencadena un remolí digital en un país que encara no havia assimilat la victòria espanyola.
5: Perla és vago, cara dura, problemàtico o delincuente.
3: Mas acosta el primer dels seus 4 concerts a la capital argentina i amb totes les entrades venudes, les xarxes socials reclamen als fans la devolució.
6: No vayan, no vayan, no fomenten a este tipo de personas y después quieren venir a hacer plata en nuestro país.
3: Les protestes alimenten d'insults, però el boicot fracassa.
7: Me quiero hacer una foto con todos y con la copa.
3: La cantant Aitana és l'última víctima cancel·lada. El seu entusiasme en les celebracions dels campions ha ofès la firma de roba argentina, que la va contractar com a imatge de marca i ara la fa desaparèixer de la seva campanya.
1: A 6 dies perquè comencen les festes d'agost d'Elx, la ciutat reforça la seguretat amb un dispositiu inèdit entre les policies local i nacional, la Guàrdia Civil, també la unitat adscrita a la Policia Autonòmica. Zaida Ruiz, Elx.
8: Sí, més de 3.700 efectius velaran per la tranquil·litat a les zones d'oci, les barraques i els racons. L'afluència més gran de visitants s'espera del 13 al 15 d'agost. Pablo Ruz, alcalde d'Elx.
9: 3.725 efectivos movilizados entre el 1 ya y el 15 de agosto. Es una cifra inédita. Estamos hablando 42 más que en el año 25. La coordinación es crucial en unas fiestas patronales que con toda probabilidad excederán las 500.000 personas.
8: Es tracta d'un dispositiu orientat a la prevenció d'agressions sexuals, control de la tinença d'armes, vigilància del consum d'alcohol en la via pública i control de la venda d'alcohol a menors. També s'incrementarà la vigilància al Camp d'Elx durant els dies amb major concentració d'activitats festives.

Avui ens acomiadem amb Encanteri de Meravella. És un projecte nascut fa 2 anys dels músics Carles Xiner, Vicent Odolí i Enric Alepuz, després del seu pas pel grup Gener. Tornem demà. Bona vesprada.

0: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu. En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
5: Al mando.
3: Tu li has donat les claus.
5: Por algun lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
6: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentis fugir vorera amunt quan el foc ascendeix per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que t'ha atribuït a la missió de vigilància i extinció.
7: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
8: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
9: fem banda
8: amb el millor repertori de músics valencians.
9: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
8: Desfilarem al costat dels nostres músics.
9: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
10: Descansa la vista.
11: Què és la inspiració per a tu?
12: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
13: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
10: Obri la ment. Eres creient?
14: Depèn de l'estació de l'any.
15: Con les carxofes.
10: Sí. A Punt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
16: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
17: Ara sí que me l'espera.
18: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
9: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
19: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
9: A Punt Ràdio.
20: Escolta, tu saps què és un greuge? Perquè així la paraula no sé què vol dir.
21: Clar, un greuge és el que sent el veí cada vegada que no li respectes el torn a la fruiteria.
20: No, dona, això no és un greuge, això és mala educació. Un greuge, segons el que posa així, és una injustícia o un tracte desigual.
21: Ah, com quan hi ha algú que viu de rendes i hi ha un altre que té 5 treballs i ni així arriba a fi de mes?
20: Això sí que és un greuge comparatiu. Per a memoritzar les paraules relacionades amb greuge i evitar el castellanisme agravi, vos diré que en València no tenim agravios, tenim greuges.
22: A base de bé.
23: A base de bé.
20: El que fa el síndic o la síndica de greuges no és lamentar-se, és defensar-te. Estic agreujada. Síndic de greuges defenent-nos. I si el síndic no et fa cas, sempre et quedarà el greuge d'escriure-li una altra vegada. Fins a la pròxima llengüeta!
9: A Punt Ràdio.
19: Les llengüetes de punts de llengua.
9: A Punt Ràdio.
20: Benvingudes i benvinguts a l'esperadíssima llengüeta sobre... l'accentuació.
24: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
20: I què li sembla?
24: Estem en un moment, jo crec que per estar... doncs animats, il·lusionats.
20: En València tenim l'accent tancat i l'accent obert.
24: Efectivament.
20: Tancat. Obert. Les vocals I, U sempre s'accentuen amb accent tancat. Camí comú.
24: Missatge rebut.
20: La vocal A, quan s'accentua, sempre porta accent obert. Valencià.
24: Valencià.
20: Les vocals E i O poden dur accent tancat o accent obert.
11: Vale o no vale?
20: Normalment, quan es pronuncien obertes, duen accent obert. Ciència, allò... I quan són tancades, accent tancat. També, cançó...
15: Ja que no m'ho lleven a mi.
20: Les normes generals de l'accentuació gràfica en valencià són les següents. Les paraules agudes s'accentuen quan acaben en vocal, vocal més S, en o in. Les paraules planes s'accentuen al contrari, quan no acaben en vocal, ni en vocal més S, ni en, ni en in. Les paraules esdrúixoles s'accentuen totes. És fàcil, veritat? Doncs després què passa? Que corregis l'examen si no ho teniu tan clar? Com voleu que vos ho explique?
17: La mateixa té els ouets, així, la gola, diu.
20: Ara sí! Fins a la pròxima llengüeta!
22: A Punt Ràdio.
23: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
25: Un 3 d'agost va néixer a Aielo de Malferit, a la Vall d'Albaida, Luis Manuel Ferri Llopis, però segur que vos sonarà més si dic Nino Bravo.
26: Yeah.
25: Amb la seua veu potent i el seu estil melòdic i emotiu, es va convertir en un dels cantants més populars i estimats del panorama musical a finals dels 60 i principis dels 70. Però, com sol passar, abans Nino també va formar part de diversos grups musicals a València, com Los Hispánicos o Los Supersons. I seria precisament amb estos últims que va començar a destacar per veu i per presència escènica. El salt a la fama va arribar amb cançons com Te quiero, te quiero, amb la qual va representar Espanya al Festival de la Cançó de Montré el 1970. I per descomptat, amb Un beso y una flor, dos treballs que es convertiren en èxits internacionals i que van consolidar la seua carrera. Esta popularitat creixent es consolidaria ràpidament generant una gran expectació en les seues aparicions en televisió i, naturalment, en els seus concerts. Una veu brutal capaç d'arribar a notes molt altes amb una gran intensitat emocional. Nino Bravo va gravar només 4 àlbums d'estudi durant la seua curta i intensa trajectòria musical, però va deixar un llegat de cançons que encara avui són recordades i cantades per moltes generacions. Temes com Libre, Noelia i Mi gran amor formen part de la banda sonora de tota una època. Moriria de forma abrupta i prematura en un accident de trànsit el 16 d'abril del 1973, amb només 28 anys. Una veu que continua emocionant a nous oients encara i el seu record es manté viu en la memòria col·lectiva. En particular a Aielo, a sa casa de sempre, que el recorda amb orgull i que li ha dedicat un museu sencer i multitud d'homenatges, mantenint viva la memòria d'un dels seus fills més il·lustres. Una icona musical valenciana que avui faria anys, el 3 d'agost del 1944.
23: Comprimits efervescents.
19: A Punt Podcast.

0: La història de la nostra família ha estat farcida de mentides, insídies i rumors. I encara no entenc massa bé per què, ja que la realitat és molt més interessant que tot allò que ens atribuïxen envejosos i pobres d'esperit, que mai arribaran allà on tan sols nosaltres vam poder arribar en 50 anys. Sens dubte, hem estat els valencians més poderosos de la cristiandat, i això no és discutible. I és precisament per això que durant segles ens han odiat a Roma i a bona part d'Occident. Que un llinatge originari de Xàtiva poguera assolir tant de poder en tan poc de temps és un fet imperdonable per a molts, sobretot per als nostres enemics i, pitjor encara, per a aquells que desitjaven amb deler la cadira de Sant Pere. Però els designis del nostre senyor, i cal dir-ho tot, la nostra habilitat per al pacte, la diplomàcia i la conspiració, això que anomenem vulgarment política vaticana, així ho van voler. No van fer res particularment extraordinari, perquè tot ho va ser d'extraordinari. La nostra empremta és inesborrable i el retorn al Regne de València majestuós. Perquè faríeu bé de no oblidar que no vam ser tan sols dos papes de la llarga llista de sumes pontífecs de l'Església Catòlica. Vam ser una família de bisbes, cardenals, abadesses, ducs, prínceps i fins i tot sants. Però malgrat la llegenda negra que ha intentat calumniar-nos i embrutar el nostre llegat, encara el podeu admirar 5 segles després. Perquè la veritat tan sols té un camí. El mateix que ens assenyala Déu per a ser coronats a la Santa Seu. Soc Alexandre VI, l'últim papa Borja, i aquesta és la nostra història.
1: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Capítol 1. De llauradors a papes.
0: Benvinguts. Sentiu-vos com a casa. Asselleu-vos i acomodeu-vos. Serà una història llarga, la dels Borja. Un llinatge que va començar el meu oncle Alfons, coronat papa, amb el nom de Calixte III. Ell ens va obrir les portes de Roma. Potser creieu que no seria objectiu contant-vos aquesta història, així que he decidit convidar diverses persones que m'ajuden a explicar-la. Persones que porten anys estudiant-nos, com ara Frederic Aparisi, professor d'Història Medieval de la Universitat de València, que sap molt bé d'on venim.
2: La família Borja procedeix de les terres de Xàtiva. En concret, pareix ser que el seu origen estaria al voltant de la zona de Canals, sense que puguem establir clarament una zona de naixement de cap de les figures. Un investigador, Miquel Navarro Sorní, en el seu estudi sobre Calixt III, ha pogut trobar dues referències. Una d'elles fa al·lusió al seu origen pagès, el seu origen camperol, ja que en un moment donat es refereixen al pare d'Alfons de Borja com a un bon home llaurador. Amb tot això, caldria matisar-ho, no? Caldria tindre en compte què vol dir exactament llaurador al segle XV. En parlar de llaurador, segurament estareu pensant tots que es tractava d'una família modesta i sense recursos, però la veritat és que en època medieval, bueno, al llarg de tot el temps, al País Valencià han existit famílies de llauradors rics vinculats a la terra, llauradors que eren més bé empresaris agraris.
0: La meua família no eren simples agricultors. El meu oncle va estudiar dret canònic i civil a Lleida, aconseguint ocupar les dues càtedres, que va abandonar per dedicar-se a la carrera eclesiàstica. Arribà a ser conseller reial d'Alfons el Magnànim, una posició molt important. Però ell aspirava a més. i l'ambició sempre va ser el camí per a arribar-me.

0: Senyor! Senyor?
1: Ernest, veus eixa paret?
0: Sí, senyor.
1: Porti una estona mirant-la mentre menjava aquest raïm. Et sembla avorrit?
0: No entenc la pregunta, senyor.
1: Clar que l'entens. És senzilla. Et sembla avorrit estar així? Així, mirant eixa paret?
0: Supose que un poc, senyor.
1: Suposes? Qualsevol diria que et fan por les certeses. No mosseguen, Ernest. Pots estar tranquil. A mi m'avorrixen la vida i el transcórrer dels dies. Què vols?
0: Senyor, porto molt bones notícies. Ja és oficial a Palau. El nomenaran conseller del monarca. Senyor?
1: I?
0: Com?
1: I què?
0: Bo, això és el que m'han...
1: A què es dedicava el teu pare, Ernest?
0: El meu pare?
1: Això he dit. Quin era el seu ofici? En què treballava?
0: Era...
1: Què vols?
0: Senyor, porto molt bones notícies. Ja és oficial a Palau. El nomenaran conseller del monarca. Senyor?
1: I?
0: Com?
1: I què?
0: Bo, això és el que m'han...
1: A què es dedicava el teu pare, Ernest?
0: El meu pare?
1: Això he dit.

0: Estava enamorada d'ell?
1: Sí, senyor. Sempre el va estimar. Fins al dia de la seua mort va estar sempre al seu costat.
0: La gent que entén la vida enveja a qui només la intueix. Així tens la resposta al que tractes d'esbrinar.
1: No l'entenc, senyor.
0: Que del que es menja es cria. I a tu, per a quan et van deslletar, ja t'havien ensenyat a ser algú sense ambició. Però no t'avergonyisques, Ernest, perquè tots som necessaris, perquè les catedrals se sustenten en fonaments i perquè per tal que alguna cosa brille, alguna cosa ha de sostindre-la sota terra. A mi no m'interessen les terres ni els teatrets de la gent xicoteta que es creu gegant. El meu destí no és ni a Xàtiva ni a València. És a Roma.
2: Diuen que el meu oncle va tindre una trobada en la seua joventut amb el dominic Vicent Ferrer i va predir que anava a ser papa. Fill meu, tu un dia seràs papa i a mi em faràs sant. I va complir la seua promesa, encara que Frederic Aparici no opina el mateix.
3: De cap manera podem dir que Alfons de Borja estava predestinat a ser res, no? El que succeeix és que les seues aptituds diplomàtiques fan que, per un costat, Alfons el Magnànim se fixi en ell i siga delegat del rei per a solventar el cisma d'Occident.
2: Ai, fills meus,
3: especial...
2: si sabereu que aquells van ser dels pitjors anys que va viure la nostra Santa Mare Església, 40 anys amb tres papes alhora que lluitaven per la seua legitimitat i la divisió de la cristiandat, però que finalment va tancar Montijo amb l'abdicació del papa Luna de Peníscola.
3: I Alfons té un protagonisme especial per tal que el papa cismàtic Climent VIII renunciara a la seua dignitat papal i Martí V fora reconegut com a papa únic del cristianisme. De manera que tant el mateix Martí V com Alfons el Magnànim van a recompensar aquestes aptituds i aquest servei amb distintes dignitats. De fet, Martí V el nomena bisbe de València en un moment molt interessant, perquè és el moment en què el negoci de la canya del sucre ha pegat un esclafit. I això fa que les atencions de l'Església cap a un producte que no pagava el delme, doncs augmenten. I ell inicia les gestions per tal que els senyors feudals que produeixen sucre al senyoriu, entre d'altres Ausias Marc, doncs paguen el pertinent delme a l'Església. Alfons el Magnànim confirmarà la confiança que té en ell, nomenant-lo negociador de la pau amb Castella en la guerra que està vivint-se aleshores, 1429-1430, i l'acompanyarà durant la conquesta i posterior consolidació d'Alfons el Magnànim al regne de Nàpols.
2: Gràcies, Alfons el Magnànim. Va posar rumb a Nàpols pocs anys després de ser nomenat bisbe de València, on el proclamarien cardenal dels quatre sants coronats. Els Orsini i els Colonna, les dues famílies que dominaven Roma i la Santa Seu, no el podien veure. Què feia un valencià a Roma? Però pitjor encara, no es podien veure entre ells. I arribà el dia. Nicolau V va morir. I ell, encara que ja tenia 77 anys, no va dubtar en fer tot el que estiguera en les seues mans per a obrir-se pas entre les famílies italianes i ser coronat com a Calixte III el 20 d'abril de 1455.
3: El que està clar és que Alfons de Borja es converteix en Calixte III de forma totalment inesperada. Era un papa escollit per les diverses faccions per tal que la facció contrària no accedira a la cadira de Sant Pere, no? I en aquest sentit, tothom una vegada va ser escollit i una vegada va pujar al tron com Calixte III, tothom el veia com un papa de transició.
2: Utilitzar totes les cartes que tenia al seu abast, d'igual manera que ho feien els seus rivals i els seus propis aliats, va fer que des del primer moment del seu papat, el meu oncle fora vist amb recel, tal i com afirma la doctora en història medieval Sandra Bernabéu.
4: Els Borja, cal recordar, és una família de camperols deixats

0: Puedes vivir en el paraíso, estar en el paraíso y no darte cuenta a tiempo. Així ho canta Julieta Venegas en este tema, en què reflexiona en com l'acció de l'home està afectant greument a la salut del planeta.
1: I este també és l'objectiu de la pel·li documental de la que anem a parlar. A continuació, Conscienciar. I es tracta d'un treball a mà d'ADN Valencià, una coproducció en la que es conta la història d'una família, uns germans, que van decidir aïllar-se del món i viure en una granja als peus d'una glacera situada a l'illa d'Islàndia. Imagineu-vos, envoltats de gel, ja sabeu que Islàndia, sabeu per on queda, no? El cercle polar àrtic, entre Islàndia i Europa, allà sí, fa un retor, que clar que sí. La família es trasllada a principis del segle passat, per tant, Gemma, amics, estem parlant d'uns pioners també de dir...
0: Totalment.
1: Anem a mostrar al món que realment les glaceres d'Islàndia estan morint-se, no?
0: I duren aquell temps un estudi que avui en dia està més normalitzat fer-lo, però en aquella època pues, van ser persones que es qualificarien de bojos, imagina jo. Però van dedicar la seva vida a l'observació d'esta glacera abans de que ni tan sols existira el que nosaltres li diem actualment canvi climàtic. És una història molt especial, la d'esta família. Esta pel·lícula documental ha sigut coproduïda per diversos països, Espanya, Islàndia i Lituània, i nosaltres, a punt, la cadena autonòmica valenciana també ha participat. La pel·li, creada i dirigida pel castellonenc Rafa Molés i l'alacantí Pepe Andreu, serà l'encarregada d'inaugurar la 10a edició del Festival Docs València demà, divendres, dia 15 de maig.
1: Així que aprofitem per recordar, d'una banda, que este certamen, que enguany celebra més 10 anys de vida, té previstes projeccions molt interessants, que se celebra des de demà, arrenca demà divendres, fins al pròxim dia 23 de maig. Escudrineu el programa perquè hi ha, en fi, moltes propostes molt interessants i molt a on triar. Però tornant al documental, escoltem un tastet i ens ambientem.
2: Serà estrenat erut.
3: Frá því um 1890 hefur samdráttur aukist o sérstaklega þinning margra jökla.
0: Està subtitulat, evidentment, perquè el puguem entendre més i millor. Les imatges són realment precioses. Du per títol La Pietà i podem saludar al seu pare castellonenc, a Rafa Molés. Rafa, com estàs?
4: Hola, com esteu? Bona vesprada.
0: I com és que no has vingut bandido? Ha vingut una Vigalondo des del País Basc i tu des de les alqueries no.
1: Que estàs de feina per
4: ahí. Bueno, bueno.
0: Estaràs de feina per ahí.
4: Sí, no, perquè a més estem en la pel·lícula mateix, vull dir, la vam estrenar al Festival de Tessalònica a Grècia i estos dies he estat entre el Festival de Cine de Barcelona i el de Múnich i, bueno, vamos, estic amunt i avall en la pel·lícula.
0: I en Tessalònica premiats, vull dir que...
4: Sí, sí, és veritat, vam rebre un premi allà molt bonic.
0: Atent, hem vist imatges i són realment precioses, no? La primera paraula que ens ha vingut a tots al cap quan hem vist tasteig és dir, ostres, és impressionant, aquestes imatges, aquestes glaceres, aquests llençols, que quan veig les imatges entendreu per què em faig referència als llençols. Rafa, quina experiència heu viscut? Com ha sigut?
4: Pues mira, la veritat és que sí m'alegra que digues això, Gemma, perquè realment de... quan Pepe i jo vam estar per primera volta davant d'una glacera, que a més era esta, a Islàndia, i ese impacte emocional d'algo que és com difícil d'entendre, d'assimilar en el que te sents xicotet, que jo sempre explico que la sensació que vaig tindre va ser la més propera a quan de xicotet creia en Déu. Tenia, té com algo, però en este cas és la natura, no? Jo ja no, bueno, en un moment vaig deixar de creure en Déu, però estar davant d'una glacera me generava algo tan intens,
0: tan sublim, com allò, tan intens.
4: No? Sí, i bueno, d'això de bueno, sentir-te xicotet i veure sobretot que la glacera, si la mires i l'escoltes, bueno, saber que és un ésser que es mou, de fet els islandesos parlen d'ell com un ésser viu, no parlen d'ell com un tros de gel gran, com un ésser viu que té un so, que te parla, sí. I durant 20 anys ha estat aquesta idea rondant pel nostre cap i diem com podrem compartir en la gent esta emoció, esta sensació, no? del que és una glacera. I bueno, pues al final hem trobat la manera, i si tu ho has sentit vol dir que algo d'això hem aconseguit, perquè clar, les dues dimensions del cine tenen les seves limitacions. Així que hem tingut que tardar 20 anys en trobar la fórmula per a poder compartir això, no? Sobretot d'aquest ésser que està moribund, que està en aquest procés entre la vida i la mort i que del que nosaltres som responsables, no? I per tant, volíem també fer esta pel·lícula perquè, bueno, veig que érem tot allò que perdem i tota aquella responsabilitat que nosaltres tenim, no? La mort a vegades ens fa reaccionar per a fer coses, ha passat en tota la història i bueno, aquest és un moment de mort, és un rèquiem la pel·lícula en realitat.
1: És especial també, no?, que l'humanises com l'humanitza la bona gent que viu allà, el Bernard Jocul, veritat, perquè està viu i jo crec que amb la... a través de la càmera, però no només, per descomptat també hi ha la música i el testimoni, traslladeu aquesta emoció.
0: Que el testimoni crec que és el d'un fotògraf, no?, que va seguir la pista d'esta família que estudia la glacera fa temps.
4: Sí, sí, la veu que escoltàveu en realitat és la veu d'un fantasma que hem despertat. és la veu de Flosse Björnsson, que era un dels germans, que va estar escrivint en 5 quaderns a mà notes dels seus viatges a la glacera, això a principis del segle XX, que feien els seus germans, pujaven en burros, bueno, una cosa increïble, que damunt existís un tros de cinta de cine que vam trobar en la que apareixen ells fent això. I el que han fet és al llegir, a l'invocar d'alguna manera, i se veu, el que volíem era portar del passat a esta persona que, com bé dilleu, abans de que ningú parlara del canvi climàtic, ell ja va estar allí pendent, cuidadors d'aquesta natura en la que vivia, no? I després, un poc ese testimoni que ell mos dice una vegada ja mort i que nosaltres repleguem en la pel·lícula, el va replegar també el Ragnar Axelsson, el fotògraf del que parles, que és el que en la pel·lícula arriba a la granja on vivien, l'obri i descobrís que allí està pràcticament tot intacte. Bueno, intacte però morint, no? Com en les natures mortes, com els bodegons estos que s'han pintat tant, no? I resulta que ell de xicotet va passar allí uns estius, els seus pares se s'enviaven a passar els estius, i entonces ese amor per esa natura, i ese plaer d'observar i donar-te compte de que simplement no és un tros de gel gran com una muntanya, el Baretari avui ha dedicat la seva vida a fotografiar l'Àrtic i grups de persones que estan abandonant les seues poblacions en l'Àrtic. Per tant, la feina que van fer Flosse i Björnsson allí a principis del segle, un poc inconscientment, un poc simplement perquè bueno, era el lloc on vivien, ha calat, no? I això és el que volíem, no? Que al final és una història sobre peregrins, no? De cada un de la nostra manera hem seguit esos passos i hem de deixar testimoni de algo que veritablement està desapareixent, no? Com diu algun glaciòleg en la pel·lícula, no? Que possiblement en 150-300 anys no podrem visitar aquest lloc, no? Però bueno, el cine és com la fotografia, com aquests diaris, són una forma de preservar la immortalitat d'aquest món i de recordar-nos que bueno, igual podríem haver fet millor.
0: El testimoni i l'empremta, sí.
1: Clar, i deixar-nos testimoni d'això que són les glaceres, no?
0: D'aquella bellesa.
1: Deu ser la impressió personal que parlaves tu com una espècie d'epifania, una cosa com de dir que te sents tan menudet davant d'aquesta immensitat del tamany colossal, perquè tu veus en fotografia i clar, no te fas una idea de lo que una persona allà dins
0: si
1: la formiguiua que és una cosa realment increïble. I a des Molès Gemma comentava la metàfora del llençol i això connectaria en el nom, no? En el nom de la Pietà, perquè a veure, conta'ns és un poc el procés creatiu de tot això.
4: Sí, nosaltres, a veure, la idea de fer una pel·lícula sobre un glaciar, com vos he dit, està en el nostre cap des del 2006, o sea, però estàs ahí, no? I a vegades no saps com traure-la fora ni saps com contar-la, perquè al final una pel·lícula és un conte, un conte al voltant d'una foguera, no? El que passa que té el seu llenguatge propi, que és el de les imatges, el del so, se veu en una pantalla en dos dimensions, però quasi sempre partim d'una imatge que de sobte ahí trobem algo a lo que ens agarrem i veiem que hi ha un camí per a contar aquest conte. En este cas va ser la fotografia que ens va ensenyar un amic sobre unes glaceres que n'hi ha en molts llocs on les persones intenten cobrir tota la llengua frontal del glacer en unes teles immenses, en un treball èpic, perquè imagineu-vos cobrir en un llençol una glacera, en un intent èpic, però al mateix temps inútil, per a parar el seu desgel, no? I ens impressionava aquesta capacitat humana d'intentar algo tan gran, però al mateix temps donar-te compte que és molt xicotet, no? Perquè el problema de que se desgelen les glaceres del canvi climàtic és global, no? Però fins i tot n'hi ha empreses sempre disposat a algo èpic, com, algo especial, a fer tot el que estan
1: protegir-los, com a tapar-los,
4: sí,
1: no?
4: Sí.
0: Com a...
4: I sa imatge ens va impactar, no? I ens va portar, pues, clarament a a aquesta imatge tan representada en la història de l'art, no? I que tantes vegades hem vist, que és de la pietat, no? Que és, pues, bueno, una mare, els seus fills en els seus braços, el cos del seu fill moribund, no? Tapat en un llençol blanc. No? Yeah. Aleshores, ahir vam descobrir que el que ens atraïa és que la glacera podia tindre una part humana perquè nosaltres érem responsables de la seva mort. Per tant, la manera d'humanitzar-ho que vam trobar i d'aproximar-nos a ella i de transmetre aquest amor que a nosaltres ens desperta a la glacera era recórrer a aquests elements humans i que ens recorden, bueno, que sí, siguen la glacera part del nostre planeta, però d'alguna manera la seva mort sí que té una vessant humana. No? I a partir d'aquesta imatge és com vam arribar a contar la història d'aquesta manera en concret.
0: Has dit en un parell d'ocasions ja en aquella visita a Islàndia 2006, evidentment vos va marcar, una de les criatures que han nascut d'aquella experiència és la Pietà, però una altra ja va ser el 2020 en Lobster Soup. Vull que parles una miqueta com us va impactar aquest entorn, este lloc, sí. Com us va seduir de diferents maneres per a que, bueno, pues que li tragueu això suc a l'assumpte. I també sí. La relació amb Docs València, sí, que té esta història en concreta de la Pietà, no?
4: Total. No, per una banda, Islàndia el que té és que és un país, és una illa en construcció. És com si rebobinàrem... Si rebobinàrem en la història del planeta i tirarem arrere, segurament arribaria un punt que arribaríem a Islàndia. No? És un país on els volcans estan actius, on les glaceres existeixen, on la lava està per tots els llocs, on és un entorn absolutament salvatge i, per tant, sempre tens aquesta sensació d'algo nou. No? En un món en el que ho coneixem tot, tenim accés a tot, Islàndia té aquest algo de algo nou i on tot està encara passant, no? I fins i tot podem tornar a veure coses que ja ens han passat, com en Lobster Soup, que era els efectes devastadors, en alguns casos, si no se té en compte, del turisme, no? Per tant, això ha generat una relació en Islàndia molt profunda, en el poble este on passa la nostra anterior pel·lícula, ens van fer fills predilectes, vull dir, hi ha una relació molt íntima en Islàndia i això ha fet que d'alguna manera acabem trobant-nos aquesta altra història. I de relacions íntimes, pues, també en Docs València, la veritat que per a nosaltres en el 10è aniversari del festival és un honor perquè la nostra, en la primera edició, una altra pel·lícula nostra va ser la primera guanyadora de Docs València, que per nosaltres va ser molt bonic, perquè nosaltres ja feia temps que ens dedicàvem al documental i tindre un festival de documental a València era com un plaer. Hem volgut sempre ser part d'això, perquè creiem que al final tindre referents, que és el que nosaltres, quan Pepe i jo vam començar, ens faltava tindre'ls a prop. Fa que n'hi ha que en molts documentalistes, el documental en la comunitat valenciana és una potència gràcies a que cada vegada hi ha més gent i també tindre un festival que te permet obrir finestres a altres llocs. I en el cas de la Pietà, la primera vegada que nosaltres expliquem aquest projecte en públic i que verbalitzem que volem fer aquesta pel·lícula és en Docs València, en el seu laboratori de projectes, que ha sigut clau, no? Però és el primer moment en el que tu, este enamorament que tens per una història, la presentes en una microsocietat i una societat amable, que és aquest laboratori de projectes en professionals, i que te diuen, bueno, pues sí, no? Has encertat, o no, pues esta persona de la que t'has enamorat és un poc idiota, no? Igual no tocaria. Però en este cas, l'enamorament mos va portar a un lloc que a la gent li agradava, mos va donar el beneplàcit, sí. I a partir d'ahir hem estat, pues, això, 4 anys treballant en la pel·lícula, finançant-la en diferents països, rodant, i bueno, sí, vindre al final de tot el cicle, tornar a la inauguració de Docs València és superemocionant per nosaltres.
0: Rafa, i ara en què estàs? Perquè estàs dient, els projectes que heu 20 anys pegant-li voltes al cap fins que s'ha materialitzat, no. I dic, mare meva, estàs en un altre rodatge, estàs en un altre projecte entre mans...
4: Sí, estàvem esperant a poder estrenar la Pietà i seguir en un projecte que ja duem uns anys treballant, en una artista que estimem molt, que té una vida marcada per una dona que té una vida marcada per els homes i que tot això s'ha reflexat en el seu art d'una manera determinada i que ara mos va explicar com a voltes la teua mà l'agarra a algo que és més poderós que tu, i en este cas és el patriarcat.
0: Gràcies, Rafa, que vaja molt bé. Adeu, gràcies.
4: Adeu, moltes gràcies.
5: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
1: Els usos perversos de les plataformes de vídeo i per què se fan virals els vídeos de contingut morbós, sexual o violent. Entre laics i algoritmes, l'autor valencià Joan Carles Ventura planteja en la seva última novel·la, Realitat Viral, fins a on es pot arribar per aconseguir ser viral.
0: De l'autor i creador del Fletxa, que tant ens agrada, aplega a les nostres pantalles o prestatgeries, si preferiu, una novel·la nova de Joan Carles Ventura, Realitat Viral. Novel·la guanyadora del Premi Carme Miquel de Narrativa Juvenil, un thriller sobre la cara fosca de les xarxes.
1: És que hi ha molt de rotllo xungo amb les xarxes, no és la primera vegada que ho comentem així, i és un plaer rebre al seu autor, que escriu, que és guionista, que és redactor de programes de televisió,
0: yes,
1: que sap com és també la casa per dins, que dona també un pols, diguem, narratiu també molt, molt particular a la d'escriure, ha treballat en APU, en IB3, en Televisió Espanyola, en Telemadrid, bueno, que en quasi totes les televisions, excepte algunes. Bueno, i lo que era l'extinta Canal 9, també.
0: Sí.
1: Bueno, i des que era allò només un projecte de persona, és una persona inquieta, inquietant. Hòstia, que guapo. Has vist quin guió més, diguem, narratiu també molt, molt particular a la d'escriure? Ha treballat en APU, en IB3, en Televisió Espanyola, en Telemadrid. Bueno, que en quasi totes les televisions, excepte algunes. Bueno, i lo que era l'extinta Canal 9, també.
0: Sí.
1: Bueno, i des que era allò només un projecte de persona, és una persona inquieta,

0: Hem fet el que hem pogut, encantadíssim d'estar així amb vosaltres.
1: Sé
0: això que diuen, aprenent de tot, mestre de res, doncs una miqueta això.
1: Tocar molts pals mola, està molt guai.
2: Anem a començar fent un tast.
1: A veure.
3: Així que... Esto suena en las casas de la gente que solo si conocemos como flowers.
2: Com si tinguera un toc, la jove va comprovar per enèsima vegada que el cèrcol de llum LED estava en posició i va tornar a repassar que tots els paràmetres de la càmera del mòbil foren els correctes. Tot seguit va respirar fondo, va tancar els ulls i va comptar mentalment fins a 10 abans de deixar que l'aire li isquera amb suavitat dels pulmons i s'emportara bona part del seu nerviosisme. En acabar aquell ritual supersticiós, va decidir que ja estava a punt. Va prémer el botó i va iniciar una nova retransmissió en directe per a la seva comunitat de Twitch.
3: Com se sent el lugar? Preferible que sea transitado cerca de un bar, sí, sala de ropa.
1: Tal cual, el momento influencer, abans de pegarle el botó y comenzar a contar la historia. Bueno, Ventura, ens col·loques en realitat virtual. Bueno, anem a...
2: Viral.
1: Perdó, virtual.
0: Sí,
1: no saps què passa?
0: La confusió està feta a posta.
2: És que sí, és que és fàcil.
1: De vegades sabeu que el cervell llig, hi ha ja el que n'hi ha ja o no, i de repente ens posem viral, sí.
0: Clar, que això és el sintagma realitat virtual, i jo he jugat un poquet amb això.
1: I has jugat en la realitat viral.
0: T'ha traït un poquet el subconscient per això, però està fet a posta.
1: Que guai. Bueno, anem a un poquet, ara parlarem de tots els premis i els parabens i els europeus que n'hi ha, que està molt guai, que tinc aquesta empenta, però compta'ns a la molla de l'os. La història que conta combina un poquet misteri, això...
0: La història és una història d'intriga, és una història d'intriga juvenil, és una novel·la juvenil que negreja. Jo estic molt últimament en el tema del gènere negre, sí. En veritat jugué molt al gènere negre amb humor, amb el Fletxa, amb el meu detectiu que investiga entre les discoteques de la ruta, i així tinc una altra protagonista un poquet diferent, que és una jove, que és una youtuber, que el que fa és explorar cases abandonades, gravar-les per al seu canal de YouTube i d'alguna manera... explotar esa sensació de fer arqueologia moderna, arqueologia 3.0, no? Entrar a un lloc abandonat, impregnar-se de les sensacions, les vibracions de l'espai i els ressons espectrals. I s'ha... anar jugant un poquet mentalment amb qui vivia així o com era, si és una fàbrica, com es treballava així, o un teular o el que fora. I aleshores... Està jove, ja és la segona novel·la que protagonitza, perquè primer va protagonitzar una altra que es deia Estira el fil Ariadna, i va ficant-se en embolics cada volta més enrevesats, i en este cas és això, un embolic que té a veure amb tot el tema de la cara fosca de les xarxes socials, del ciberassetjament, dels challenges, els reptes virals, no? Allò que comença com una broma, però tal vegada no és una broma, o pot començar a ser perillós, no? D'alguna manera.
2: I per què triar aquesta temàtica? Com va ser? Era Nianda que te va dur ahir, tu que vas anar a posta a col·locar-la ahir? Ariadna és la protagonista, clar.
0: El tema dels reptes virals, jo crec que hi ha alguna època... A veure, això té dues influències que han nascut així a punt, en esta casa. Són, d'una banda, jo era el guionista d'un programa que es va fer en la primera temporada, que es deia del Twist al Tweet.
2: Home! Val?
0: I aleshores allò era un contrast entre...
2: Dos generacions,
0: exacte.
2: Persones separades.
0: Iaios i nets, netes i iaies, nets i iaios, en fi, totes les combinacions possibles, però la qüestió del gap generacional. I aleshores, allà, vas conèixer un xaval que efectivament feia urbex, i jo no sabia què era. Jo en aquell programa vaig descobrir moltes coses de les tendències del que diuen els millennials, que em van deixar fascinats, però això de l'urbex especialment.
2: Què és l'urbex? Explica.
0: Urbex és,
2: una amiga,
0: és la,
2: una amiga.
0: Sí, és la contracció en anglès de urban exploring, val? Exploració urbana, és allò d'entrar en les cases. Allò que feien de menús, d'anar a la casa embruixada i tal, que en tots els pobles hi ha la típica casa embruixada.
2: Aquesta dels cavalls, li diem en onda, a la típica casa embruixada, sí. que per a nada, però ja anàvem.
0: Sí, simplement en cases de principis de segle que estaven abandonades en ruïnes i tal, allò de ficar-se en les ruïnes. El que passa és que els xavals d'avui dia, quan neixen en un mòbil enganxat a les mans, ho graven i després ho pugen a les xarxes, al YouTube, i això és bàsicament l'urbex l'ha explicat d'una manera senzilla. Després es pot complicar molt perquè això hi ha gent que fa urbex explorant edificis que no s'han acabat de construir, intentant fer-se el selfie més complicat en el punt més alt de l'edifici. De fet, hi ha hagut morts de xavals que feien urbex i han caigut intentant, perquè fan, això es diuen roofers, que pugen a desterrats, no? I aleshores, o també hi ha qui busca antigues instal·lacions militars, o els que fins i tot els que es colaven en la zona zero de Txernòbil, per exemple. Això eren stalkers, Urber... En fi, n'hi ha molta graduació, però la meva protagonista, diguem-ne, que és més tranquil·la, li agrada més aquest concepte de recrear-se en les restes del passat, en allò que dius

0: un calendari que s'ha quedat allà, un xoguet, un qualsevol cosa que te porte a imaginar, bàsicament, com es vivia en aquell lloc. No sé si heu entrat, o quan entreu una casa que fa molt de temps que no s'ha entrat, no? Sempre es descobreixen. Queden com... diguem-ne, congelades en el temps.
1: Bueno, per això hem de donar-te les gràcies que al principi de totes les coses que fas en esta novel·la fiques un vocabulari per a boomers.
2: Sí, ah, això està molt bé.
1: Claro.
2: Això està molt bé. Però ja han mencionat tres o quatre coses que no tenien ni punyetera.
1: No, pues no patiu de res, que comencem el llibre amb un vocabulari per a boomers.
2: Si hi ha alguna paraula que no s'entén, vas al vocabulari i ho mires allí.
1: T'ajuda d'allò més.
2: Molt bé.
1: I n'acabant en la sinopsis, bueno, han presentat a la nostra protagonista, però clar, la nostra protagonista, com has dit, Adés, se submergís en una història...
0: Un
1: thriller.
0: És que com és novel·la... És que és això, com és de misteri...
1: Ara conta tu el que puguis, perquè a mi em fa por desvelar massa.
0: Em passa sempre això en les novel·les negres, que no puc acabar de revelar moltes històries. Però bàsicament ella comença a investigar la desaparició...
1: Sí que poden dir que ella és... Ella té un altre nom en xarxes.
0: Sí, correcte.
1: I el seu nom veritable l'amaga.
0: Sí. Ella es fa dir Corona Boreal, antigament es diari Urbex, havia canviat de nom perquè en la novel·la anterior s'havia quedat descoberta la seva, revelada la seva autèntica personalitat, havia hagut de recomençar la seva carrera com a Urbex, un nou canal, etc., perquè s'havia ficat un embolic molt gros, però bàsicament ella sempre manté una, bueno, lo que és una privacitat, no? Una cosa és el que jo faig en el meu canal, ella no li interessa en cap moment la fama per la fama, i el que li interessa és, li agrada eixir en la seva bicicleta, explorar llocs abandonats, investigar-los durant un temps previ, i després, quan ja veu que són segurs, que no estan habitats, que tal, fa l'exploració, la grava, la puja al seu canal i bé, té el seu, la seva comunitat de seguidors, el seu... però no, això ho desvincula de la seva vida privada i de la seva vida personal, no? I d'alguna manera això es posarà també entre la de Judit al llarg de tota la novel·la. El que passa és que ella, a través de la connexió del món de l'Urbex, descobrirà, anirà investigant el parador d'una companya d'institut que ha desaparegut, i que de sobte han saltat totes les alarmes, estan tots els cartells, en tots els grups de WhatsApp, de l'Instagram, de Telegram, de l'escola, i a partir d'ací va estirant fils, i va ficant-se en un bolic que sí que és veritat que no puc desvelar.
1: En aquesta investigació s'hi pot dir que l'ajuden dos amics.
0: Sí.
1: Hass i Chus.
0: Són els seus companys d'aventures i de botgeries, no? Tenim a Hass, que d'una banda seria el múscul de l'equip, no? Perquè Hass es posa més voluntat que altra cosa, i sobretot és un personatge que el que funciona és que està tremendament enamorat, està molt pillat per Ariadna és la seva bae per damunt de totes les coses,
1: la seva bae.
0: I aleshores farà qualsevol cosa, formen un tàndem molt interessant, se compenetren molt bé, s'explica com si tinguin connexió Bluetooth, connexió mental Bluetooth, no? D'alguna manera estan molt ben sincronitzats, no? D'alguna manera. I però Hass és això, Hass és un jove que ve de família magrebí, de família d'arrels berbers, té molt clar també el tema de la cultura, juga un poquet el tema de la cultura masic, és una nació sense estat, no?, del nord d'Àfrica, i ell té la seva família vinguda així per problemes amb el que va ser la primavera berber, però bé, bàsicament Hass és un poquet el allà vas que vas, no? D'alguna manera ell tira endavant, sempre anima, anem a fer-ho, sempre és el més arriscat, és ell, no? I Chus és un personatge molt entranyable, que és un jove amb síndrome, una variant lleu de la síndrome d'Asperger. Aleshores és un personatge molt, molt entranyable, perquè d'una banda és molt, molt analític, extremadament intel·ligent, diguem-ne, i d'altra banda crea un gran contrast, perquè és molt asocial, molt incapaç de relacionar-se amb els seus companys en els entorns així més sociables, i clar, i a l'hora no pot interpretar metàfores, li costa un poquet entendre els dobles sentits, i això crea un poquet de xoc humorístic dins de la novel·la, però Chus és això, és el gran deductor de la novel·la, el que va sempre acaba trobant la pista clau, el que és més observador, el que té una gran mental, és un poquet, és una traspolació un poquet del personatge de Sheldon Cooper, no?, de Big Bang Theory.
1: I tu saps tot això com se li ocorris a esta criatura? Quan va en bicicleta.
2: Quan vaig amb bicicleta passejant.
1: Ell pareix una idea i se'n va a la bicicleta. Me va contar en fletxa.
2: Sí. Fent urbex d'este. Perquè potser has fet immersió.
1: No?
0: He fet una prova.
2: Per saber el que sentiria la prota i això, per dir com s'explica això.
0: Sí que ho has fet, però jo sou molt més...
2: I acollona un poquet o què?
0: Sí, jo sou molt més cagat que els meus persos, però moltíssim més. Jo ho vaig fer i sentia que estava fent alguna cosa que no estava bé i aleshores, diguem-ne que vas posar... Però em va servir de moltes coses. Mira, d'aprendre que realment quan entres a un lloc abandonat, de sobte apareixen per allà coloms, apareixen i de sobte no hi ha animals, ni han cruixit, ni han coses, ni han sensacions que són un poquet la família de calfreds i que si no ho has experimentat no ho veus, no? I després tot l'olor, és a dir, ara si ho arribes a saber, el que no tenia jo clar era tot el tema de l'antivirus. Que resulta que quan entres en un lloc abandonat, si hi ha excrements de ratolins i coses així, és perillós remoure'ls, però bé, no, simplement és una, perquè sempre hi ha excrements de rates i ratolins en els llocs abandonats.
1: És veritat, sí.
0: I això sí, me ve de fer-ho. Jo isc molt en bicicleta, és un Murakami
1: que
0: es mentre corre, jo vaig per Sueca, per la Safor, jo vaig a Puig a Barts, vaig a Simat,
2: vaig a... Pues és bon escamés per pujar a Barts,
1: està fort,
0: el bandit està fort. Fas el que puc, I em serveix molt per a canviar d'horitzó i d'alguna manera pensar i filar les històries.
2: Cas literatura d'entreteniment, barreges noir i tal, però la temàtica és molt potent, molt contemporània i que també planteja límits. És a dir, allò de sí, però on arribaries fins a... Jo crec que en les xarxes
1: per un
2: passa un poquet
1: això, per ser viral, no? O per un laico, no?
2: Igual poses en risc capaç. Tu has comentat lo d'estos xicons que s'apugen a les teulades i acaben morint, o estos que fan els reptes que cauen. Clar, i això
0: El tema de fons és això, és la inconsciència, i ara s'està prenent consciència. Ara hem arribat a això de la prohibició dels joves accedir a les xarxes socials als menors de 16 anys, no? Això se n'estava, el moment que jo escrivia el llibre se n'estava parlant de la querella contra Meta, no? Pel tema de que l'scrolling és addictiu, etc, i això ja s'ha demostrat. I jo volia parlar un poquet d'això, d'aixes pràctiques perilloses que hi ha a les xarxes, primera de mostrar la intimitat sense cap tipus de pudor, i després hi ha un informe recent, bueno, va reiterant-lo, de Save the Children, per exemple, que parla que un de cada tres adolescents considera legítim exposar, vendre la seva intimitat o la seva sexualitat a les xarxes socials. D'això també parla la novel·la, en el fons.
1: Sí. I per això és important escoltar en el llibre, escoltar, no llegir, i escoltar-la, perquè ella acaba, Ariadna, la protagonista, el llibre en un...
0: Manifest.
1: És una conclusió del que ha tretellat d'aquesta experiència, i és molt interessant, això.
0: Sí, però això és un moviment... La conclusió, no fem un gran spoiler, perquè el tema és...
1: La conclusió és que això és més... Este thriller t'enganxa més que els TikToks. Això sí,
0: ja està fet a posta, això, ja, i jo voldria que
1: els
0: joves giren amb la mateixa avidesa que miren, que fan scrolling.
1: I el que deia quan estàvem sentint Despechada de Rosalía és que cada capítol, sí, capítol més o menys, n'hi ha un QR que t'associa o a una cançó, o a una notícia, o a unes dades que tenen a veure amb allò que està investigant. Sí.
0: És una novel·la interactiva, és la interactivitat portada a la literatura jove. Jo crec que al final hem d'intentar, també, els joves venen del món dels mòbils, venen del món de les xarxes, també intentar acostar-los l'experiència lectora a una cosa, això, més interactiva, que es pot fer a través de QRs, a través de... Bueno, també hi ha moments que estan, hi ha converses de WhatsApp, això hi ha molts autors que ho practiquen, enllaços a músiques, altres coses, no? Com que sigui una experiència completa. El llibre també ha de ser de les pròpies fronteres del llibre, no?
1: Sí. Ventura és un
2: adolescent. També és molt en la realitat i en el dia a dia. Joan Carles Ventura, realitat viral. Gràcies.
1: I ens agrada que ens vingues a veure, que ens contes les teves històries, que suposo que estaràs pegant-li canya al Fletxa i a tot, eh?
0: A tot. Jo estic en bicicleta rumiant coses.
1: Gràcies, Ventura.
0: Gràcies a
1: Ventura.
0: Que TikTok quisiera lo suyo, que mi sueño
3: si era real, perquè jo fuera tuyo. Escoltes els millors moments de la vesprada

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: El govern espanyol xifra en unes 2.500 les persones migrants que romanen a Ceuta després de l'entrada massiva d'uns 50.000 migrants a la ciutat autònoma entre la nit de dijous i el matí de divendres passats. Alejandro Molés.
2: Una xifra que el president de la ciutat autònoma, Juan José Viva, situa entre els 3.000 i 5.000 migrants.
3: Però no puedo decir que Ceuta haya recuperado la normalidad. Porque, bueno, siguen estando en Ceuta de los que entraron entre 3 y 5 mil personas. Los centros de acogida, tanto de adultos como de menores, están absolutamente colapsados. Y lo más importante, ¿no? Y de lo más importante, anímicamente la población está muy afectada.
2: Segons dades del govern espanyol, més de 70 persones han perdut la vida ofegades quan intentaven passar nedant la frontera.
0: I en el capítol de reaccions, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat per carta Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi migratòria, però ha demanat el reforç de les fronteres de la Unió en els punts crítics. Xavier García del Valle.
4: Sí, unes felicitacions que von der Leyen ha fet un dia abans que demà els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reunisquen per videoconferència per analitzar la situació. Mentrestant, des del Partit Popular, el secretari general Miguel Tellado torna a apuntar directament a la responsabilitat que, segons diu, té el president del govern en esta crisi migratòria.
5: Una crisi de seguretat nacional que el propi president del govern ha provocat per su ineficiente i desastrosa política migratòria i su nula resposta ante esta situació.
0: A casa nostra, la Unió Llauradora ha sol·licitat a la Conselleria d'Agricultura una línia d'ajudes extraordinàries per a compensar les pèrdues que han patit els productors de cereal de la Comunitat Valenciana, unes pèrdues que xifren en torn del 35% de la collita d'esta campanya.
4: La Unió atribueix la situació a la impossibilitat de fer la sega durant nombrosos dies per les restriccions derivades d'activar el pla contra el risc d'incendis forestals, els danys ocasionats per la fauna silvestre i a l'increment dels costos de producció, especialment del gasoil agrícola i els fertilitzants. Carles Peris és el secretari general de la Unió.
6: El cultiu del cereal se ubica principalment en zones d'interior desfavorides i en res de despoblament. D'ahí que creixca i augmente la importància de donar una solució coordinada per a no patir més abandonament en les zones rurals.
0: Continuem al canvi. És que el Ministeri d'Agricultura ha anunciat que durant la primera setmana del mes que ve farà efectiva l'ajuda destinada als llauradors que hagin comprat fertilitzant.
2: A casa nostra es destinaran més de 13 milions i mig d'euros que es repartiran uns 16.600 llauradors, és a dir, uns 800 euros de mitjana que rebran en el seu compte bancari.
0: I en successos, a Benidorm, la policia local busca la persona que s'ha deixat una urna funerària en les taquilles d'un supermercat on la clientela deixa les pertinences abans de fer les compres.
2: Ha sigut l'encarregada de l'establiment qui ha donat l'avís als agents que s'han fet càrrec de la urna que a hores d'ara es troba al cementeri municipal. Escoltem el portaveu de la policia local de Benidorm, Quique Tortosa.
7: L'hem portat al cotxe de patrulla i estem fent les gestions per a intentar localitzar a la persona que té l'etiqueta en el nom i cognom. De moment, infructuós a la gestió.
0: I a la ciutat de València, la Policia Nacional ha detingut un home de 33 anys acusat d'agredir sexualment i amenaçar una dona prostituïda al local que regentava.
2: Segons fons policials, l'home es va aprofitar de la situació de vulnerabilitat de la dona per a imposar-li condicions abusives i obligar-la a mantindre relacions sexuals amb ell. La dona va explicar als agents que va haver d'eixir del seu país d'origen per a buscar una vida millor a Espanya i va denunciar haver sigut obligada a exercir la prostitució per el detingut.
0: I en la informació esportiva, una notícia molt esperada pels amants del ciclisme.
4: Sí, perquè Tadej Pogačar estarà a Mònaco en l'eixida de la pròxima Vuelta a Espanya el pròxim 22 d'agost. Així ho ha confirmat este matí l'equip del ciclista eslové, l'UAE Team Emirates, el corredor més en forma del pilot internacional, considerat per molts com el millor de la història, tornarà a competir en la ronda espanyola 7 anys després de la seva última participació. Un repte majúscul per a Pogačar, que buscarà coronar-se en l'única de les 3 grans voltes que encara es resisteix al seu palmarès.
0: Nosaltres tornem a les 6 amb més informació.
1: Som a punt.
8: l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
9: Este verano, el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto, vuelve Cine en las Playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano... El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
8: Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena, Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
10: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
11: Els millors moments de la vesprada da punt.
12: Seguim disfrutant d'aquests moments especials que hem tingut el gust de compartir esta temporada en la vesprada de Apunt. En este cas, parlem de la història antiga, de curiositats al voltant de l'edat mitjana. Per exemple, el cinturó de castedat. Tots pensaven que s'utilitzava a l'edat mitjana com a mètode per a preservar, diguem, la virtut de les dones quan el senyor feudal estava en la batalla, i resulta que no. Res més lluny de la realitat. De fet, l'edat mitjana està plena de mites i sembla ser que no va ser ni tan fosca ni tan supersticiosa o cruel com pensaven. Ens ho conta en el seu últim llibre, Sobrevivir al Medievo, el divulgador en història Miquel Herrán, també conegut a les xarxes com @putomiquel.
11: Escoltes els millors moments de la vesprada de punt.
13: Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad.
11: La vesprada de punt.

0: I seguim viatjant en el temps. De l'edat mitjana a l'era de la ruta de la seda, vos portem a la regió xina de Xinjiang. Xinjiang és també coneguda com el Turquestan Oriental a la Xina. És una regió autònoma en l'extrem occidental de la Xina. Fa frontera, de fet, amb Tajikistan i el Pakistan. És un d'aixòs destins fascinants i complexos d'Àsia Central. Una mescla única de cultures túrquiques, paisatges extrems i ciutats històriques de la Ruta de la Seda ofereix experiències molt allunyades del turisme convencional, que ens va contar la nostra guia de viatges, Clara Estrems.
1: És que no n'hi ha manera. Que
0: vull... De què? De fer
1: sèrie? De fer la Xina.
0: De fer una...
1: Que vull fer la Xina i però no n'hi ha manera.
2: Però que avui és Xina. És una Xina...
1: És una Xina complicada de fer.
2: És una Xina musulmana.
1: És una Xina complicada de fer. I una part de la Xina no tan coneguda.
2: Que estan allà, que claro, que és una... És una, és una
1: clar, Xina. No és la Xina que tu vas a visitar en primera instància, no. Mai de la vida.
2: Bueno, la de primera instància tampoc ens eixia.
1: No, me va eixir. Un desastre absolut. Qui hem enviat allí a... Com se diu aquesta zona?
2: Turquestan.
1: No, el
2: Xinjiang? Xinjiang.
3: Sí, però té dos noms ara. Sí.
1: És ella, ja l'heu escoltat. Clara Estrems, autora del blog de viatges Les sandàlies d'Ulisses. O sigui, que avui viatgem a...
3: Bueno, viatgem a Xinjiang.
1: Xinjiang.
3: També coneguda com Turquestan Oriental.
1: Vale, ubiquem-lo això.
2: Turquestan en la part oriental. Sí. O sigui, el de cap allà.
3: És la part més, diguem, més llunyana de Pequín. Estem frontera amb Kirguistan, Tajikistan i Pakistan.
1: Tu de la part, vale. Ixa del Tajikistan... Eixa te mola tu.
3: Mogolló, de fet.
1: Segur que esta part de Xina te va flipar.
3: Mogolló.
1: Veus?
3: Quan em vaig fer l'itinerari de Xina era... Uah, tinc que anar. I està a 4.000 quilòmetres de Pequín.
1: Vull dir... A 4.000 quilòmetres?
2: Que deu ser clar, la distància que... entre València i Moscou, o què sé jo.
3: Sí, perquè de
2: no
3: fet...
2: No sé, mira, vaig a mirar-ho.
3: Per curiositat.
1: Està superllunt. És clar, és que és tan gran.
3: Clar, molta gent no sap ni que esta part és Xina, perquè això és com una Xina que no pareix Xina.
1: Comprenc.
3: Clar, és una part molt diferent. Però és la regió de Xinjiang és la regió més gran de tota Xina, curiosament.
1: Ostres.
3: Com abarca també deserts i muntanyes, és una regió supergran.
2: 1.000 quilòmetres més que de València a Moscou. Va, se valeix a Moscou i encara tens que anar 1.000 quilòmetres més, que igual topetes en Sibèria.
3: Em va passar una cosa molt graciosa. Una volta estava allí, jo mirava el GPS i li vaig enviar als meus amics de Turmenistan per dir-li que estic més proper de vosaltres que de Pequín. Estava al costat, pràcticament, dels turmenos, i era com, estigues al costat!
1: I això no és fascinant i complex de tot? Bueno, i allí qui viu?
3: Bueno, anem a explicar un poquet tot això, perquè clar, és una regió, bueno, es coneix com la regió autònoma de Xinjiang, ja han dit que aquí fa frontera i tot això,
1: sí.
3: I diguem que és el pont un poquet entre la Xina i l'Àsia Central. Té una mescla única de cultures,
1: sí.
3: Pel tema també del Turquestan, cultures túrquiques. I té passatges superextrems, tenint des de deserts, fins a ciutats històriques de la Ruta de la Seda, altíssimes muntanyes, tot això, i a més molt allunyat del turisme convencional. De fet, no vaig veure, jo era l'única estrangera en tots els dies que vaig estar per la regió, que van ser com 5 de tot el viatge.
1: Tu sí, París, però ells també.
3: No, Xina, era jo.
1: Ells també.
2: La gent que va a Xina...
1: Ells dirien, està aquí?
2: Va a Pequín, la muralla Xina, pues que sé, potser se'n va a Taiwan, un poquet d'això, però no té marxa a 4.000 quilòmetres allí. On los mongoles, vete a saber allí.
1: Perdieron la peineta, pero allà sana tu. Perquè eres més valenta que els
2: dius. Sí, tremenda.
1: Hazte una cosa, que si allí no hi havia estrangers més que tu, te mirarien raro. O no?
3: No, perquè bueno, jo duia el mateix abric que duia, me'l vaig passejar allí també.
1: Ja el veureu en xarxes, que també farem foto, perquè això també t'ho vas comprar allí.
3: Clar, i ara explique perquè este abric és un teixit especial tradicional de la cultura uigur de Xinjiang. O sigui, este teixit, este abric, es diu el teixit, el dibuix, es diu ikat, que
1: és un dibuix que fa aixina com aigua.
3: Sí, com si fos aigua, sí. A més, la gent que hagi viatjat a Uzbekistan sí que ho sabrà, perquè ho comparteixen un poc els uzbecs, sobretot la part d'Uzbekistan, el vall de Fergana, que pertany a Uzbekistan, però fa frontera amb Kirguistan, i està per xinesa. I és aquesta tradició textil que comparteixen aquestes cultures.
1: Sí.
3: I, bueno, este teixit n'hi ha de fàbrica, aquestes són més de fàbrica, però és que es fan de forma artesanat. És un teixit i també està tenyit, molt estès en aquesta regió, i és tenyixen els fils abans de teixir-los,
1: sí?
3: I així creen com uns patrons que fan com uns colors, pot ser del mateix color com és el meu, que té dues tonalitats de blau,
1: sí.
3: O pot ser d'un color i d'un altre, dos, és molt. La gent que ha anat a Uzbekistan segur que sap el que és. I és així com patrons que fan com aigües,
1: sí.
3: I entre els iogurts este teixit es coneix com, s'anomena a voltes atles, i s'utilitza sobretot per a vestits tradicionals, molt de mocador, el teixit tradicional de mocador, textils decoratius, també n'hi ha pues cortines, inclús, i és molt, molt d'eixa regió, i representa aquest llegat cultural de la Ruta de la Seda, sí, i la connexió històrica que té este poble de Xinjiang en altres regions d'Àsia Central, com comentàvem, Uzbekistan i el Vall Fergana, i són així, com geomètrics, ondulats, com aigües...
1: Són bonicos, són bonicos.
2: Que guai. I com és de gran, sí, allò? Sí. Digue'm, la regió.
3: Clar, la regió és molt gran, és la regió més gran de tota Xina, però això abarca diverses ciutats i a més abarca part del desert del Gobi, una part de desert, una part de muntanya, que és la part de muntanya que connecta la carretera, diguem, és el Pamir xinès, que es diu, que és la carretera que connecta Xina amb Pakistan, que també vaig anar-hi, és impressionant. I clar, estàs passant de la part més baixa de tot el país, la ciutat més calorosa de tota Xina està allí, i agafes un altre tren i vas a una altra ciutat i continues i estàs a les altes muntanyes. És una combinació...
2: Però muntanyes altes.
3: Muntanyes altíssimes.
2: Més que el Penyagolosa.
3: Sí, sí, sí, muntanyes altíssimes perquè veus la frontera, però bueno, la frontera de Pakistan, una de les muntanyes més altes de Pakistan, la veus de dir, la frontera.
2: Ja. 7.000 metres, coses
3: així. Més, que no sé, si, no sé si la de Pakistan, no sé si la de Xina, però no sé si arriben a... Passen a 6.000, crec que és de les altes altes.
1: I abans havies dit, també conegut històricament com el Turkestan oriental, que no els fa gràcia.
3: Sí, no, perquè...
1: Això què vol dir?
3: Clar, digue'm que el nom...
2: Perquè es consideren que són Xina, o com és el rotllo.
3: Sí, és una regió delicada.
1: O no agrada molt a la Xina, però d'així, sí, o no sé.
3: És una regió delicada políticament, ara està molt tranquils, va haver una època en la que va haver molta tensió, perquè estem en la regió iogur. Sí que vull dir-te, també es diu el iogurtistan.
2: Que és una iogur, ètnia, a banda.
3: És una ètnia, va, l'ètnia uigur, que ara vos contaré un poc més.
2: Molt bé.
3: L'ètnia uigur és una ètnia majoritària d'aquesta regió, i clar, ells tenen molta més afinitat cultural històrica en els països veïns, el Turkestan, que es deia abans, que clar, són tots els països de l'estan.
1: Està més a prop.
3: Que en Xina, clar, en Xina es pilla molt lluny.
2: Perquè inclús, vull dir, racialment són completament diferents.
3: De fet, per això a mi em van preguntar, quan estava allí, si era uigur, perquè clar, una, no n'hi ha estrangers, i dos, els rasgos són molt similars a, bueno, les meves faccions, vull dir, els ulls més atmenlats, la cara més redona, no són tan blancs com els xinesos Han, sinó n'hi ha diferents tonalitats, el cabell un poc més oscur, clar, per això em van dir, tu no eres? Perquè dius, clar, els rasgos són, de fet, vaig estar parlant amb un taxista molt d'este tema, sí, i dius, és que clar, m'ho semblen molt, més que en els xinesos Han, saps? I com... Clar, i va haver una època que hi havia molt de nacionalisme uigur, yeah, i ells volien independitzar-se de la Xina. Aleshores, yeah, històricament, es coneix un poc per Turkestan, perquè era com la part esta d'Àsia Central, sí, però a la Xina no fa massa gràcia el tema de Turkestan perquè té una connotació nacionalista, diguem.
1: A veure si es mascara el tenestos i se manen...
3: Clar, Turkestan oriental o Yugristan. I ara, pues, diguem que a nom xinès geogràficament es diu Xinjiang. Però bueno, és majoritàriament ètnia uigur, i el que també han fet és s'ha barrejat un poc tècnicament, també han donat facilitats per als Hans perquè se'n vagin a invertir o a viure allí, i així es barreja un poc més ètnicament tot.
2: Vale. I l'ètnia és uigur.
3: Uigur.
2: Uigur. I què parlen allí el personal?
3: Parla idioma uigur, perquè de fet es comença a cridar molt l'atenció. Clar, jo vaig arribar allí fent tren i avions, perquè clar, està molt lluny, i vas des de l'última ciutat que vaig anar, que ja estava dins del territori.
2: Tu com t'aclarixes?
3: Mira...
2: De agarrar un tren, i agarrar un avió, i agarrar un autobús, si tot està escrit en
1: allò d'allí.
2: Com es diu
1: que
2: allò?
1: Que no parlen ni anglès, que ens vas dir que la setmana passada.
3: Bueno, perquè n'hi ha una aplicació mòbil, que és la que pots comprar tots els trens i els autobions a la Xina, que es diu tri.com, i ahí està tot en castellà, perquè s'ha contraduït.
2: Però com saps que és l'estació? Bueno, i no te passes, en compte de Sueca resulta que vas a Cullera, però d'en Xina.
3: En alguna ciutat sí que em vaig equivocar d'estació, però menys mal que era només per a trobar l'hotel i vaig dir, menys mal que era al dia següent. Jo copié les lletres en xinès en el Google Maps, no, perquè no funciona, en l'Apple Maps, per a exactament que en digui, i després l'aplicació de taxi d'ells també. Sí, te busca la localització. No, aquesta part també em va aparèixer fàcil.
1: Ja t'hi has dit, jo parlava amb el taxista, com parlaves tu?
3: Mira, perquè vaig trobar, clar, els uigurs, ells parlen llengua uigur. Aleshores, ells ja parlen dos idiomes de base. Ells parlen l'uigur i el xinès mandarín. I clar, el taxista em va veure i em va dir, eres estrangera? De quin país eres? Clar, va dir, tinc moltes ganes de parlar. I era, no parle massa bé anglès, però clar...
1: Allí saben Espanya, dicho, no està... No,
3: tres voltes, vaig dir Madrid, Barcelona... Vaig intentar ubicar el mapa, no n'hi havia manera. Vaig treure el GPS i li vaig mostrar Espanya... I això hi ha un altre taxista i em va dir, no. Fins que vaig trobar en el traductor com es dia Espanya en xinès, i em va dir, Espanya, però jo li dia Madrid i ni idea, eh? I jo, tio, que això...
2: Ni el Barça, i això que es diu que és tan internacional.
3: Allí no, els països àrabs sí que ho coneixen, el futbol, però allí no tant, i jo ja era com, bueno, vaig a buscar a veure com es diu Espanya el traductor.
1: Atenem, ells no sabien Espanya, però tampoc sabíem que existien les Xinjiang, vull dir que...
3: Clar, clar. Que ficàs a Xina...
2: És un poc mutu, la cosa.
1: És mutu, sí.
2: El desconeixement.
3: I este taxista sí que, clar, la gent uigur, com al final és com parlar una segona segona llengua, pues, el xic sí que parlava un poquet d'anglès, ah, sí, i sí que tenia moltes ganes de parlar, i era com, ai, a veure, què tal, i què,
2: perquè
3: què,
2: allà,
3: què fas així?
2: Perquè allà, aleshores, són musulmans, o sigui, o com...
3: Sí, les, diguem que...
2: Les... I la grafia, com és això?
3: Clar, ens hem quedat això, ens hem quedat l'idioma, l'idioma és el uigur. I tu, quan tu el veus, es comences a veure tots els cartells, inclús l'aeroport, i es comença a estar anunciat xinès, mandarín, i una llet, una cal·ligrafia que sembla àrab. Però no és àrab, és llengua uigur.
0: O ho tens en xinès?
1: Tot fàcil.
3: Perquè tu veus i dius, què fa àrab així? No, la cal·ligrafia és àrab, però la llengua és uigur.
1: És una llengua
3: i
1: pròpia.
3: I el curiós és que és una llengua molt pareguda a l'uzbek, però l'uzbek no s'escriu en alfabet àrab, i el uigur sí. Diguem que és per reminiscències de l'època de la Ruta de la Seda.
0: I l'uzbek tu maneges un poquet, no?
3: No, tampoc, però bueno, jo ho sé per ells, vull dir, jo en quatre coses de rus encara, però me sono.
1: I... Quatre coses de rus encara, diu.
3: Sí, bàsic, super.
1: Ai, senyor.
3: Però, entonces, clar, ho veus en aquests dos idiomes, i això té reminiscències perquè, clar, l'ètnia uigur naix un poquet de la barreja de la Ruta de la Seda, que són també els perses, àrabs, totes aquestes corrents que van anar.
1: I si estan a 4.000 quilòmetres de... Pequín, havíem dit? Sí. Tenen la mateixa.
3: Bueno, jo ho sé per ells, vull dir, jo en quatre coses de rus encara, però me sono.
1: I... Quatre coses de rus encara, diu.
3: Així bàsic, super.
1: Ai, senyor.
3: Però, entonces, clar, ho veus en aquests dos idiomes, i això té reminiscències perquè, clar, la

0: Fuso horari, que era horari Pequín. I dona igual que tu estigues a Kashgar, que és la capital...
1: 4.000 quilòmetres cap a sí, 4.000 quilòmetres cap a sí.
0: Perquè, clar, jo vaig arribar, el primer que vaig preguntar és quina hora és, perquè vaig dir, estem molt lluny, estem molt lluny.
2: Les 12 al migdia, i el millor era...
0: Efectivament.
2: I ara fosc, o què sé jo
0: no, què. No, clar, canvia perquè els xiquets es comencen a l'escola a hora Pequín, però es comencen a les 10 del matí. D'hora, clar, és com l'hora...
2: Però l'hora solar serà una trabandanga, allà, perquè sí. 4.000 quilòmetres
0: sí, de clar, lluny, és diferent, i clar, jo preguntava, no? No, hora Pequín, és hora Pequín, i el que fem és, ens adaptem un poquet a la vida diària al nostre horari solar, però el que ve siguent administració pública és horari Pequín...
2: I així ens queixem diferent. Quan es canvia l'hora, i allà viuen en l'hora canviadíssima.
0: No, que no toca,
2: i són musulmans, de religió.
0: Sí, sí, diguem que l'ètnia uigures, els rasgos són diferents, o sigui, així com parlàvem l'altre dia de que l'ètnia Hui era musulmana xinesa, perquè rasgos eren xinesos, realment els uigurs són musulmans, però culturalment també són diferents. Ells no s'identifiquen culturalment en els xinesos, diguem. I són...
1: De fet, tu has explicat. Van observar influències perses, àrabs, índies i xineses.
0: De tota la ruta de la seda. Clar, ells van ser, diguem, és el pont de tota la ruta de la seda, perquè clar, quan fas frontera a Tajikistan, i la ruta de la seda passava per allí. De fet, la capital de Xinjiang, que és Kashgar, és una de les ciutats més importants de la ruta de la seda en aquesta època de caravaneres.
1: Veus tu, històricament han estat a viatge que els seus ports tingueren comerç i
0: molt,
1: gent,
0: molt,
1: entrada
0: sí, i clar, i de fet es nota molt, per això la gent també és molt més oberta que en altres regions de Xina. A mi m'han parlat molt més en aquesta regió la gent, perquè és molt més comerciant, estan molt acostumats a totes les rutes comercials, totes les barreges ètniques. Dins d'aquesta regió també viuen, a més dels uigurs i l'ètnia han xinesa, també n'hi ha tajics, kirguics, de Kirguistan, hi ha molta, molta barreja ètnica vivint allí.
2: Que s'han empadronat allí, o el que sigui, o barreja ètnica perquè és creuament de camins,
0: diguem, no? O quan es van fer les fronteres de la Xina actual, clar, aquestes persones són ètnicament kirguiques, però vivien allí.
2: Vivien allí.
0: Quan t'acostes molt a la frontera, que jo vaig fer la regió de la carretera del Pamir, es comença a veure gent vestida tallica, perquè són tallicos, estàs a la frontera.
2: Hi ha una cosa que me flipa de viatjar a aquests nivells, precisament és les zones de frontera, té que ser una cosa realment flipant. I tota aquesta regió, vull dir, allò que on has visitat aquesta regió, així de tecnològicament, estan com molt...
1: En quin punt estan?
0: No, igual.
2: Ah, igual. Igual. Jo pensava que estaven en els anys 70 o que sigui
0: no,
2: o què,
0: no? No, perquè jo vaig pensar el mateix, dic, a lo millor no només va haver una tenda on vaig comprar una bufanda també en este patrón, que l'home em va dir, no, així el codi QR per pagar, no, així efectiu. I jo vaig dir, mira, és la primera volta en tota Xina que vaig a pagar en efectiu.
2: Però tenies moneda?
0: Tenia moneda perquè havia canviat per a pagar-li a un xòfer d'esta regió, que l'home també em va dir, vale, pagues, i tenia algo i dic, menys mal que tinc diners, perquè no... L'únic, lo de més, tot la veritat és que també
2: funciona.
0: El govern xinès ha ficat tota l'estructura.
2: Clar.
0: Aleshores, tot, clar, el govern...
1: S'ha fet tecnològics a tot.
0: Clar, la policia, tot el que és govern és xinès.
1: En tots els quilòmetracos de territori. Clar, perquè Xina és que és enorme. És brutal, enorme.
0: Clar, però això és l'altre que dius, donde Buda va perdre les sandàlies quan va estar fent allí les caminates de la ruta.
2: I allí tenen una fibra i una wifi que el deu.
0: Sí, sí, mira, sí que és de veres, però a sota ve que sí que són qüestions polítiques. Twitter funciona pitjor en eixa regió que en l'altra regió de Xina, però això és perquè ja sabem que no sé si ho havien comentat, a la Xina no funcionen les xarxes socials igual que així. Aleshores tu has d'anar a la VPN, que és com per a que te canvi la IP, que tu no estàs a Xina, tu estàs a un altre lloc, perquè si no el govern xinès sí que té, com passa en molts països, Turkmenistan es fa igual, a Iran es fa igual, n'hi ha un bloqueig a, diguem, les aplicacions occidentals.
2: Vale.
0: Aleshores, si tu vas en una targeta SIM que compres, du ja incorporat la VPN esta. I jo sí que em vaig donar compte que vaig dir, no puc entrar a Twitter, una xorra, però dic, no puc entrar a Twitter així, i ha pogut entrar tota la Xina. I després sí que vaig trobar informació que per qüestions polítiques n'hi ha un poquet més de, diguem, que ahí funciona pitjor.
1: De control o de bloqueig,
0: sí,
1: o del
0: sí, funciona
1: siga.
0: Un poquet pitjor la VPN ahí, però el que és la resta de coses funciona molt bé. Jo, de fet, quasi em vaig ficar a plorar quan em vaig anar a deixar regió, de tant que vaig fer molta amistat.
2: Vas connectar?
0: Molt. Vaig fer molta amistat amb el propietari de l'allotjament del que jo em quedava, perquè la filla sempre l'any que va estudiar a Espanya espanyol.
2: Xica.
0: I em van adoptar com si fos filla, que l'últim dia jo quasi vaig plorar. Era mira. Com, no me puc anar, saps? Em van fer regalar. O sigui, una cosa molt, molt humana, que és de veres que m'havia costat més a la part xí, també vaig estar més dies, més tranquil. Em va tocar molt aquesta regió, clar, de veres que a mi aquesta regió és més diferent, me va molt i quasi sí, vaig emocionar molt.
2: Tens un punt turquistanès tu...
0: Sí, i a mi les parts islàmiques m'agraden molt i tota aquesta part de la ruta de la seda m'agrada molt, i és de veres que tota aquesta barreja, bueno, allà està la mesquita més gran de tota la Xina, també està aquesta regió, a la capital, a Kashgar. O sigui, que tenim aquesta barreja cultural i històrica de la ruta de la seda, ètnicament, i després té també molts mercats, és que tanques els ulls i no saps si estàs a

0: Uzbekistan, si estàs a la Ruta de la Seda, si estàs a la Xina, no n'hi ha coses que identifiquem a la Xina.
1: És que una frontera no acaba en un carrer i en el següent vas, que això va, claro, va transformant-se al llarg dels quilòmetres del que és la
2: que
1: Xina.
2: Les fronteres més modernes...
1: Claro, a la que la Xina claro, més claro, turquimintinguesa.
2: No tenen res a les ètniques, diguem.
1: Claro, no? Se van... És,
0: i sobretot per això, perquè també arquitectònicament és diferent, la gastronomia també és diferent, allà tenim car, menjar
2: halal,
1: volem
2: que
1: parles de
2: la
1: gastronomia,
2: volem
1: que parles d'uns barrets,
0: sí, mira, la indumentària que estàvem comentant, vale, estava, vale, la de dona que seria con la meua,
1: com, sí, com, que també es bordaix en la punta,
0: clar, com identifiquem si una persona és uigur i és com fàcil perquè els agrada vestir en la roba, o sigui que per exemple les dones solen anar o en l'estil de roba que duc jo ara mateixa, o un mocador, o duen el cabell més llarg, o unes trenes, diguem que estàs com la roba molt colorida, color roig i tal, molt colorida, faldes llargues, i els homes, és molt tradicional un barret que té com quatre cantons, és com un barret més redó, més quadrat, és molt típic uigur, i és un barret, ho duen sobretot els homes majors, tu veus pels carrers i duen com si els homes majors així de poble que duien abans...
2: La boina?
0: Sí, sí, sí.
2: És una boina quadrada, diguem,
0: sí,
2: no?
0: Sí, diguem que...
2: Però,
0: bueno,
2: però moruna, diguem, o sigui, un poc islàmica, no?
0: Més armà, sí, i té quatre cantons i és redoneta, i dut, està bordada de diferents bordats i diferents colors, tens des de color morata, blanca, negra, i els homes majors la duen molt i es veus que se senten en bancs, en cercles, fan molta vida social al carrer els homes i tots van al barret, o sigui que és molt fàcil identificar quins...
1: Ai, estic veient imatges que he ficat, sombrero d'Opa, que tu m'ho dius, seria d'Opa, i m'he dit que és uzbeco, fijat.
0: Pues n'hi ha, claro, és connectar-ho, que és uigur i uzbec, perquè n'hi ha com un poc de... Clar, Uzbekistan és més fàcil perquè té país i té nació, els uigurs, com estan barrejats a la Xina, pues, diguem que folclòricament són similars als uzbecs, però el barret és molt característic d'aquesta regió concreta, o sigui que els homes van vestir a Xina i... I bàsicament això, i les dones, el moño llarg, és roba més colorida, però els homes si es reuneixen en cercles per a prendre cafè o el que siga, així anar vestits. I després una cosa molt característica de uigur, que a tu t'agrada molt.
1: He ficat uigur i ara m'ha eixit el...
0: La música.
2: Ah, això m'han dit. Aquesta música uigur que diu que és patrimoni tot. A veure,
0: sí, patrimoni humanitat.
1: Súbela!
2: Tira-li.

0: molt sentida.
1: Sí.
0: No sé el que diu, però és molt sentit.
1: Té un punt hondo, no?
2: Sí, sí, perquè inclou, diguem, és patrimoni material de la UNESCO.
0: Sí, tampoc, tampoc me resulta estranya, eh?
2: Perquè, clar, no. Jo crec que a nosaltres totes aquestes coses de la Ruta de la Seda ens han de resultar com més familiars. I al final és un, se va declarar patrimoni material perquè la música inclou música, cant, dansa i narració. Diguem que és una tradició molt complexa, que és com si fos una òpera centreasiàtica. I de fet ells toquen com una guitarreta, no sabria dir-te'l, no?
1: Sí, que sona...
2: Sí.
1: Molt bé.
2: I els homes majors d'allí, jo he vist diversos homes tocant-la. I està molt guai, escoltes i fan ahí... I estan ahí tocant.
0: I també ballen. Sí.
1: És de fusta, aixina rústica, diguem, no?
2: Xicoteta, diguem que la part de dalt és fineta, i el, no sé com es diu, la part
1: de dalt
2: és redoneta, però menuda.
1: Redoneta i menuda. I després el que comentava, Gemma, és com un... És molt sentit. I conta com una història... Cada cançó conta una història, evidentment, també del folclore. Però això que contes, que diu que narració, que... Que les històries que conten té a veure, també imaginen la seva història...
2: Probablement, com a tradició oral, però en lloc de ser històries de tradició oral, ben encantades.
1: I lo de la dansa té també, diguem, ressemblança en el folclore xinès, que diguem que el ball... Bueno, en tots els folclores, diguem, hi ha la variant també de la dansa incorporada en el folclore, no?
2: Sí, quan coneixes un poc més Àsia Central, trobes molt la connexió, perquè, per exemple, l'instrument nacional de Turkmenistan assembla molt a l'instrument de sí. Al final, per això, les cultures túrquiques assemblen molt, els balls d'Uzbekistan assemblen molt, així també hi ha com una tradició a Kashgar, que és la capital de la regió, que ara fan com un teatret, una hora al dia, que van ballen i canten, i van pel carrer, ballen i canten, i fan danses tradicionals.
1: I tu has vist això?
2: Sí, a les 6 de la vespre tots els dies està el desfile.
1: El grup folclòric fa un poquet la dansar, diguem així, és un poc la dansar iogurt.
0: El grup folclòric de iogurt.
2: Canten des d'un balcó, des del balcó del cafè més antic, i canten, i allí te ballen les xiques ballen i uns altres músics canten, o sigui, mantenen aquesta part folclòrica almenys per a que no es perga aquesta tradició.
0: Anem ara a la identitat gastronòmica.
1: Ah, sí, claro, claro.
2: Clar, con tota esta barreja es nota molt i també, diguem, la qüestió musulmana, com per exemple, s'ha acabat l'arròs xinès i s'han acabat els fideus líquids, així que trobem brochetes de corder, menjar halal, o sigui, que així també. N'hi ha un plat molt representatiu que són els fideus que s'estiren a mà, que es diu el langman, i estan fent, es estiren en la mà. O sigui, tu pots veure com es preparen, diguem que com, si fa, és, com els pitxers de Nàpoles, diguem que ho fan, però estos es estiren, i estan estirant, i són molt típics d'allí. I després també el pollof, que és un arròs que es comparteix en Uzbekistan i en Turkmenistan, que seria el plof d'Uzbekistan, i el pollof turmé, que és un arròs que du carn i carlota. És la paella d'Àsia Central, diguem, que es comparteix en tots aquests països. I el pa, que este pa és un pa finet que es fa amb forns, que són com si fos un pou redó, que claves el pa, la pegues en la paret, són uns pas molt finets. És un pa molt d'Àsia Central.
0: Com una torteta.
2: Una torteta que s'apega en la paret i es fa en la paret del forn. O sigui, és una cultura molt d'Àsia Central.
0: I d'espècia, també.
2: També d'espècies de tota la fusió.
0: Perquè tota la ruta de la seda les ha utilitzat.
2: De comí, pebre... És un menjar totalment diferent a les altres regions de tota Xina. És com una barreja entre Àsia Central i Orient Mitjà.
1: Pues mira, m'ha emocionat molt que hagis tingut aquest contacte tan personal en aquesta cultura uigur. I estava imaginant-me, també pegant una volteta per allí, que a les 6 de la vespre diu que els senyors se senten allí en el gorro aquell. Que quedes per a fer-te uns langmans. I després, què passa? La dansa?
0: Bonico.
1: Estaríem... Sí, bonico.
0: Sí, ens agrada.
1: En llama. No sé per què.
2: Mira, pues, apunteu-se, maig de l'any que ve trac un viatge a la regió.
1: En maig de l'any que ve.
2: Del 2020.
0: En llama també per desconeixement, perquè clar...
1: Per el contrast tan gran.
2: Que dius, això és Xina, és Xina.
0: És Xina.
1: Fem una cosa, com han quedat les ciutats, fem una segona part.
2: Perfecte.
1: Vale. De Xiyang. Molt bé, perfecte, molt bé, Clara.
0: Gràcies, Clara.
1: Mireu-la com va de mudar, que és una cosa realment extraordinària.
0: Sí, en xarxes posem la foto perquè la vegeu.
1: Ideala. Per a rematar este recull de millors moments del programa, recordarem la interpretació de la nostra Carme Juan. En este cas, parlàvem d'invents. Una bona excusa per a que Carme versionara un dels grans èxits dels Hombres G.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: Entre avui i demà, l'incendi forestal de la Vall d'Uixó es podria donar per controlat. Esta és la previsió amb la que treballa el dispositiu de bombers desplaçat a la zona. Alejandro Molés.
2: I és que malgrat divendres passat es va donar per estabilitzat, des de llavors s'han produït diversos rebrots, el que ha obligat a extremar la vigilància. A més, avui la Guàrdia Civil ha confirmat que l'incendi que ha provocat i que ha cremat unes 9.600 hectàrees va ser intencionat i provocat amb un encenedor. Un incendi que ja ha cremat el 12% de la Serra d'Espadà i una gran quantitat de desenes d'oliveres que eren centenàries i formaven part del paisatge i del patrimoni agrícola de la zona, concretament d'Artana. Este és el testimoni, el dolor, de Josep Herrero, un dels afectats.
3: És un dol, com si s'havera mort un familiar. I no sol és un sentiment meu, és de tota la gent, de tot el poble.
0: L'Institut de Salut Carlos III de Madrid ha fet públic avui el balanç de persones que han perdut la vida durant el mes de juliol i que podrien ser atribuïbles a la calor. Xavier García del Valle.
4: Sí, segons diu l'informe, a tot Espanya han mort 2.026 persones per l'excés de calor. És, de fet, el doble que en el juliol de l'any passat. La majoria dels decessos són dones de més de 65 anys i d'estes 2.026 morts, 235 s'han registrat a casa nostra.
0: El dia de l'eclipsi total de sol, dimecres de la setmana que ve, tots els parcs naturals de les províncies de València i Castelló estaran tancats.
4: Es tracta d'una mesura preventiva, ja que el risc de que es produïsquen incendis forestals serà extrem. I a la província d'Alacant estaran tancats els de la Serra de Mariola, la Font Roja i Pego i Oliva. Així ho ha anunciat la delegada del govern, Pilar Bernabé, durant la presentació del dispositiu que es desplegarà el 12 d'agost per tal de garantir la seguretat de la població, un dispositiu format per 2.500 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, a més de 26 mitjans aeris.
5: Las zonas forestales deben preservarse porque estamos en un nivel de riesgo extremo de fuego. Poner en peligro las zonas forestales supone poner en peligro también a la población.
4: Per la seva part, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha destacat que el dia de l'eclipsi total de sol es formaran nombrosos equips que estaran pendents en tot moment de la seguretat.
6: Y el día 12 se constituirá un CECOPI aquí en el Centro de Coordinación de Emergencias de Aliana y también en el Consorcio Provincial de Castellón. Saben ustedes que fundamentalmente el eclipse total se podrá visualizar desde la provincia de Castellón y la provincia de Valencia. Asimismo, todos los municipios que son puntos oficiales de observación, saben ustedes que son 9 puntos oficiales de observación, constituirán su CECOPAL.
4: El conseller també ha fet una crida a la població per tal que mesure la utilització de les aplicacions del mòbil per tal d'evitar un possible col·lapse de les telecomunicacions.
6: Que intenten no fer streaming con los teléfonos móviles, que no estén haciendo vídeos porque puede producirse un colapso de las telecomunicaciones que dificulten otras comunicaciones que sean de emergencias en cualquier momento.
0: I a les comarques del sud hi ha 6 dies perquè comencen les festes d'agost d'Elx. La ciutat reforça la seguretat amb un dispositiu format per agents de la policia local, la policia nacional, l'autonòmica i la Guàrdia Civil.
2: Parlem de més de 3.700 efectius que es repartiran per les zones d'oci, les barraques i els racons. Tot i que l'afluència més gran de visitants s'espera del 13 al 15 d'agost, el dispositiu de seguretat ja s'ha posat en marxa. Així ho ha confirmat l'alcalde d'Elx, Pablo Ruz.
7: 3.725 efectivos movilizados entre el 1 ya y el 15 de agosto. Es una cifra inédita. Estamos hablando 42 más que en el año 25. La coordinación es crucial en unas fiestas patronales que con toda probabilidad excederán las 500.000 personas. Estamos hablando pues de las terceras fiestas, manifestaciones más importantes de toda la Comunidad Valenciana.
2: Es tracta d'un dispositiu orientat a la prevenció d'agressions sexuals, control de la tinença d'armes, vigilància del consum d'alcohol i també de drogues a la via pública.
0: I a les comarques del nord, l'Ajuntament de Borriana ha fet balanç de l'Arenal Sound, un balanç en què destaca que les queixes i molèsties al veïnat per sorolls s'han reduït un 30%.
2: Pel que fa als assistents, el consistori de Borriana ha parlat de 140.000 durant els dies que ha durat el festival. En l'apartat sanitari, les assistències ateses pels agents a la via pública han baixat més d'un 16% respecte a l'edició de l'any passat.
0: I en la informació dels esports, el València Bàsquet s'ha reforçat amb un fitxatge de primer nivell per a la pròxima temporada.
4: El Club Taronja ha arribat a un acord per a la incorporació de l'escorta nord-americà Harmony Brooks, que hi arriba cedit per l'ASVEL francès després de jugar les dues últimes campanyes a l'Armani Milà. El jugador, de 28 anys, compta amb una àmplia experiència a l'Eurolliga, on es va consolidar com un dels millors tiradors exteriors amb 13 punts de mitjana i un 41% d'eficàcia en triples. A més, prové de triomfar a Itàlia, on va ser el gran dominador, arrasant amb l'MVP de la Copa, de la Lliga Regular i de les finals.
0: Tenem més informació en esta sintonia a les 7 de la vesprada.
1: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
8: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena. Institut València de Cultura. Generalitat Valenciana.
11: Són moltes les històries amagades a les nostres terres. Els jocs on la vida es torna ficció. Els pirates atracant a la costa d'Alacant, dos amants besant-se al camp i una pluja d'estiu a les festes d'un poble d'interior, la fantasia, les taronges blaves de Xàtiva i la visita del doctor Hu. Els nostres costums registrats en cel·luloide, una història de crims al capvespre de l'Albufera i el dilema d'una adolescent embarassada al Baix Maestrat. La memòria històrica i la mirada cap al futur. La importància de compartir les nostres baralles, amors, somnis i malsons. I que sàpiguen les futures generacions perquè Burjassot mai oblidarà a Guillem Agulló. L'horta, la mar, el sol, els palmerals que uneixen Cuba i Elx, el llenç sobre el qual es dibuixen els conflictes de Bollaín, els records d'Almodóvar i els poemes de Coixet, els set magnífics cavalcant salvatgement per agost, la mare dels dracs al castell del Papallona i Javier Bardem cantant per l'amor d'una dona a Benidorm. Les històries de darrere de les càmeres, els mil rodatges de Peníscola i el destape de Favara durant la transició. Sofia Loren passejant per la platja sud. Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Media. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
12: Benvingudes i benvinguts. El meu nom és Pablo Plaza, al meu costat es troba Lluís Campello i ens agradaria que ens acompanyareu en este viatge amb el nostre videoclub ambulant recorrent la Comunitat Valenciana de dalt a baix.
13: En esta ruta cinematogràfica descobrirem les localitzacions de la Comunitat Valenciana que han servit com a escenari de pel·lícules i sèries. Començarem rememorant alguns dels rodatges més mítics que han tingut lloc al nostre territori al llarg del segle XX. Continuarem fent un recorregut per les localitzacions que més vegades han exercit d'ambientació en obres audiovisuals de diversos gèneres i, per a finalitzar, farem un repàs per algunes de les pel·lícules que s'han rodat a la nostra terra en els últims anys, analitzant la repercussió que tenen al sector audiovisual valencià.

0: contratos, gestionas la cantidad que se estipula que tiene que poner en cada contrato, y luego te quedas toda la película con esa relación con las localizaciones, con la policía, con los ayuntamientos, para gestionar que todo el rodaje vaya todo como la seda.
1: Les noves tecnologies poden facilitar este procés, però segueixen sense substituir el treball presencial.
0: Yo me acuerdo cuando no había Google Maps y localicé una película hace años que era La isla del holandés. La rodamos en Formentera y en Ibiza. Antes había unos maravillosos mapas de la costa que eran como una foto, pues fuimos buscando lo que nos interesaba y donde te interesaba, pues acudías ahí a verlo. No hace falta que recorras toda la isla. Ves los 4 o 5 enclaves que los ves interesantes. Con el Google Maps pues se adelanta mucho. Y ahora, por ejemplo, tengo que ver plazas de pueblo, pues no hace falta que vayas a todos los pueblos. Puedes entrar con el Google, entrar en las plazas que te interesan y luego si ves algo interesante, ir allí, porque luego allí pues ves bien si hay algo que te molesta, si hay alguna construcción. También puede haber unas obras o puede haber cosas que hayan cambiado desde que se hizo eso, pero sí que se adelanta mucho.
1: Ara sí, ja estem preparats per a rememorar alguns dels rodatges més importants realitzats a la Comunitat Valenciana durant el segle XX. Tan sols uns anys després de l'invent del cinematògraf, podem trobar les primeres pel·lícules mudes rodades a la Comunitat Valenciana. En títols com Anna Cadova, de 1913, Peníscola serveix com a escenari per a recrear un regne imaginari anomenat Balcània, habitat per nobles, espies i vilans. També tenim, per exemple, Doloretes, de 1923, una història d'amor en temps de guerra rodada a l'Albufera de València. O El Idiota, de 1926, gravada al castell, l'església, el cementeri i el port de Dénia, amb la participació de veïns i veïnes de la Marina Alta. I entre totes elles destaquem El héroe de Cascorro, de 1929, en la qual els palmerars de l'or del cura d'Elx recreaven els paisatges de Cuba, ja que la història està ambientada a este país caribeny. Aquestes pel·lícules compleixen una funció fonamental per al nostre patrimoni, permetent-nos rememorar com eren les nostres terres i costums. Però, a més, és molt interessant percebre com s'utilitzen localitzacions del nostre territori per a emular altres llocs, siguin ficticis o reals. Marta García Carrión, professora d'Història i autora del llibre La regió en la pantalla, ens explica com eren els rodatges durant les primeres dècades del segle XX i quin impacte tenien en la societat.
2: Bueno, la veritat és que el primer que cal dir és que en aquests anys estem parlant, la major part de pel·lícules són dels anys 20, hi ha una que és anterior, dels anys 10, els rodatges de la cinematografia espanyola són molt modestos. Els rodatges habitualment eren curts i amb un número de personal relativament baix. Bona part de la pel·lícula es roda en estudi o en interiors, i per a fer el rodatge en exteriors es fa en molts pocs dies. Aleshores, no és el mateix impacte que ens podem imaginar, no?, en moments més recents, del que pot representar el desembarcament de centenars de persones que poden estar vinculades a un rodatge.
1: Recuperar i conservar aquestes pel·lícules resulta fonamental per al nostre patrimoni cultural, ja que ens permeten viatjar a èpoques passades i conèixer com era la Comunitat Valenciana en aquells anys.
2: Des del punt de vista del nostre patrimoni cultural, el valor d'aquestes pel·lícules és molt alt. El problema és que no se conserven, o es conserven de forma incompleta en bona part. I això també les fa tan valuoses a les quals se conserven. Es calcula que més d'un 85% del patrimoni audiovisual valencià, entenem per patrimoni audiovisual valencià una definició ampla, no?, tant de produït com rodat, etc., està perdut. D'aquests anys me refereix, no?, l'abans de la Guerra Civil, per dir-ho així. Per sort, gràcies a la tasca d'institucions com ara Filmoteca Valenciana, sobretot, també Filmoteca Espanyola, doncs s'ha recuperat algunes parts d'aquestes pel·lícules. El poc que es conserva sovint d'aquestes pel·lícules ens permet, però, apropar-nos a molts aspectes de la cultura i de la societat valenciana d'aquests anys. Evidentment, estem parlant de cinema, però estem parlant d'arquitectura que es veu, estem parlant de patrimoni paisatgístic, de patrimoni històric, algun del qual s'ha perdut. I estem parlant, per exemple, molt important, també, un patrimoni etnogràfic. Des del moment que en aquestes pel·lícules, sobretot en les 20, és molt habitual donar molt de pes tant a paisatges com a elements folclòrics, podríem dir, de tradicions, festivitats, etc., el que es conserva ens permet entendre com en aquests anys funcionava.
3: Un dels directors dels quals més obres es conserven és Maximilià Tous, amb diverses pel·lícules de ficció i documental rodades a la Comunitat Valenciana durant les primeres dècades del segle XX.
2: Voldria nomenar les pel·lícules de Maximilià Tous, com són Nit d'Albaes i Moros i Cristianos. De Nit d'Albaes se conserven només 2 minuts, per desgràcia. Però en aquests 2 minuts, per exemple, es recull una correguda de joies, que era una tradició festiva que ja s'havia perdut o s'estava perdent els anys 20 i que Tous la vol recuperar, no? I bueno, pues es permet, situat en el paisatge de més de l'Albufera, veure aquesta tradició. Per tant, bueno, pues és una mirada tremendament interessant. O, per exemple, tenim algunes pel·lícules dels anys 20 que eixen falles dels anys i estan filmades en el moment de realització de les falles. La de Nit d'Albaes de Maximilià Tous també, i la gran pel·lícula que és Mientras arden las fallas de l'any 29. Aleshores, això sí que et permet veure com eren en els anys 20 les falles, i en aquest sentit tenen aquest valor també documental.
3: Fem un salt en el temps i ens n'anem fins als anys 50, dècada en què comencem a trobar produccions més modernes rodades al nostre territori.
1: I ho fem de la mà del nostre cineasta més universal, Luis García Berlanga.
4: Esta es la historia de un pueblo llamado Calabuz, donde un día llegó un hombre llamado Jorge. Este hecho se produjo exactamente el 17 de mayo de 1900, bueno, un día cualquiera de ese año en que Rusia firmó el concordato y los americanos dejaron de proteger a Europa. Pero también el año en que Jorge Serra Hamilton, el sabio atómico buscado por...
3: A més de la gran importància que ha tingut Berlanga en la història del nostre cinema, les localitzacions valencianes resulten fonamentals en la seva obra. És especialment recordat el seu primer rodatge a Peníscola, que va servir per a recrear, a través dels seus carrers i la seva gent, el municipi fictici de Calabuig, en una de les majors cartes d'amor que s'han realitzat als pobles del Mediterrani.
1: Però esta no va ser ni la primera ni l'última vegada que el cineasta va rodar en la Comunitat Valenciana.
5: El guionista i director valencià Luis García Berlanga, un dels nostres artistes més estimats, ha rodat 6 vegades en la seva terra natal. La primera d'elles va ser amb Novio a la vista el 1954, amb escenes rodades a Orpesa i Benicàssim. Més tard va immortalitzar Peníscola amb Calabuig i Sisona en Moros i Cristianos, 2 de les seues produccions més emblemàtiques. Als anys 90 realitzà 2 obres a València, la seua ciutat d'origen, el llargmetratge Todos a la cárcel, rodat a la presó Model, i la sèrie Blasco Ibáñez, en la qual seguia els passos d'altre geni valencià. Finalment, va tornar a rodar a Peníscola per a la que acabaria sent la seva última pel·lícula, París Tombuctú, estrenada als cinemes l'any 1999.

0: A finals dels anys 50 i principis dels 60, coincidint amb l'auge del cinema d'aventures, el nostre territori s'ompli de produccions internacionals, amb pel·lícules èpiques com Caravana d'esclavos, històries de pirates com Los Corsarios del Caribe i produccions de cinema fantàstic com La Semilla de l'Espacio.
1: Nosaltres volem parar-nos en tres rodatges que van ser especialment interessants. Comencem amb la pel·lícula El Cid, rodada a Peníscola sota la direcció del prestigiós director nord-americà Anthony Mann i estrenada l'any 1961. Parlem d'una superproducció de 3 hores que narra les aventures del Cid Campeador, protagonitzada per Charlton Heston, que venia de guanyar l'Oscar per Ben-Hur, i una jove Sofia Loren en un dels seus primers papers principals. L'equip estatunidenc de la pel·lícula va revolucionar Peníscola, construint una muralla i una porta d'enormes dimensions, decorat registrat durant anys en el llibre Guinness per la seva magnitud. A més, la platja nord del municipi va ser l'escenari de la batalla final i es calcula que en algunes escenes van arribar a participar uns 2.000 extres, entre els quals es trobaven quasi tots els veïns i veïnes de la localitat.
0: L'actor valencià Antonio Mayans, que va treballar en el rodatge d'El Cid, ens explica com era esta superproducció comandada pel famós productor Samuel Bronston.
2: Bronston era enorme. En aquells moments, jo crec que en Espanya no havia habido una productora tan grande como aquella, y naturalmente era de un tamaño increíble, maravilloso, con unas decorados, unas fórmulas que no se habían visto en España, de muchísimo dinero invertido y tal, y como que querían quedarse aquí y estuvieron quedándose aquí durante un tiempo, hubo otras producciones que vinieron, hicieron una película y se fueron, pero esto era una productora que quería quedarse en España y que quería hacer bastantes películas juntas. Luego al final resultó que no se pudo hacer por condiciones de bancarrota.
1: Antonio Mayans, que anava a tindre un paper prou important, rememora la seva experiència en este rodatge i els motius pels quals apenas apareix en la pel·lícula final.
2: En Peníscola era donde yo tenía que trabajar. Y entonces yo me fui a Peníscola y entonces venían a recogerme y me llevaban al rodaje. Y me llevaban todos los días al rodaje. Yo estaba ahí en el rodaje con una en bañador, generalmente, tomando el sol, tirando flechas o con un arco o tirando lanzas, jugando en la playa, mientras todo el mundo estaba trabajando y tal, yo estaba esperando que me llamasen para hacer mis cosas, que son lo de la torre, lo del caballo, lo del tal, pero a mí no me decían, venga, oye, que vístete que vas a trabajar hoy. Pero yo iba al rodaje todos los días. Y así pasó días y días y días y días, hasta que un día de repente aparecieron las catapultas. Y cuando vi las catapultas dije, se acabó, aquí se acabó mi vida. Ya no voy a rodar lo que tenía que rodar. Me pagaron, naturalmente, todas las semanas ellos me iban pagando. Y cuando vi las catapultas dije, bueno, oye, que yo terminaba ya mi trabajo y qué tal y qué cual. Lo que había pasado es que Sofía Loren estaba maravillosa, creció su papel muchísimo y quitaron mi papel y lo convirtieron en las catapultas. Me parece que rodé un plano un día, pero que no sale en ninguna película. Aparezco en todas partes de actor que trabajó en la película, pero yo no hice nada.
0: Continuem amb un dels personatges més famosos que han visitat les nostres terres. Parlem de la pel·lícula francesa Tintín i el misteri de les taronges blaves, de 1964, segona producció d'imatge real protagonitzada pel carismàtic personatge creat per Hergé, en la qual Tintín, Milú i el capità Haddock viatgen a la capital del Túria per a salvar al professor Tornasol.
3: Capitán, salimos los tres para Valencia. Mejor dicho, los cuatro.
4: ¿Pero cómo, a Valencia?
5: Yo solo. Iré yo solo. Porque veo que la ciencia aquí se toma a chirigota.
0: Rodada a diferents localitzacions, com el monestir de Santa Maria de la Valldigna, el port de Gandia o les Sitges de Burjassot.
1: El rodatge va causar especial furor entre els veïns i veïnes de Xàtiva, escenari de les principals escenes d'acció. Tot el municipi es va volcar amb la producció i moltes xativines i xativins van actuar en la pel·lícula. Encara que s'utilitzen alguns tòpics que podrien ofendre els més puristes, les nostres terres i costums van encaixar a la perfecció amb l'estètica colorida dels còmics d'Hergé, donant com a resultat una mescla d'estils fascinant.
4: Españolas guapas, manzanilla y además flamenco. ¡Hola, viva mi madre, Torito Bravo!
0: I parlant de personatges mítics...

0: Escoltem música de l'Oest perquè ens n'anem fins a Agost, localitat en què es va realitzar una de les pel·lícules de vaquers més esperades de l'època, El retorn dels set magnífics, any 1966. Recordat com un dels esdeveniments més emblemàtics del municipi, els agosters i agosteres van treballar en el rodatge de la pel·lícula, convivint durant setmanes amb estrelles com Jules Briner, Elisa Montés i Fernando Rey.
1: Ens introduïm en el rodatge del retorn dels set magnífics amb els testimoniatges d'algunes veïnes i veïns d'Agost, que rememoren esta superproducció 50 anys després de la seva estrena. Escoltem a Josefa Antoni Borra, Roberto Iborra Marín i Jesús Bassas.
2: Pues aquell any que van rodar la pel·lícula va venir el meu germà de Palma de Mallorca i van baixar en el carromato a rodar la pel·lícula de Jules Briner que van fer en Camanolot. I em va agradar molt. El que vas veure, pues em va agradar molt.
3: Jo recordo, m'ho ha contat ma mare infinitat de voltes, que Jules Briner, en el seu deambular a cavall per aquí a Bragós, en una de les ocasions, va parar en la part de Mavoro, que si no els socios, va fer un vermutet. I ma mare estava en estat de bona esperança de mi. I Jules Briner va tindre el gran honor, diguem, de tocar-hi la panxa a ma mare. I jo estava allí.
4: Sí. Vas demanar l'autògraf a Fernando Rey i me l'ha firmat. I estava net i Jules Briner...

0: i un altre que no li dic, no me'n recorden el nom d'ell.
1: Alguns agosters i agosteres van treballar en la producció de la pel·lícula. Escoltem José Manuel Iborra Pastor i José Pons Huesca.
2: Un pare va fabricar totes les campanes de l'església i es va fer de fang, perquè resulta que el metal era molt car, i llavors van preferir més que es feren de fang. I la van pintar de bronze i donava l'apariència que eren de bronze.
3: Jo vaig treballar en la pel·lícula El regreso de los siete magníficos. Encara no treballàvem fent cine, vos si m'entens. Anàvem plantant coses per allí, preparant-ho tot. I després ens vam quedar a treballar allí. Més de mig poble va treballar en la pel·lícula. I pagaven a tots molt bé, sí. Si a quin agost van anar, tots els carros que havien a quin agost, van anar tots a treballar allí.
1: Gràcies a l'Ajuntament d'Agost i a les agosteres i agosters per cedir-nos estos testimoniatges. Sembla que hem arribat als anys 70.
4: El cineasta Jesús Franco, figura clau del cinema de la transició i un dels directors espanyols amb major trajectòria internacional, és un dels realitzadors que més llargmetratges s'ha rodat a la Comunitat Valenciana. Entre les seues obres rodades a les comarques del sud podem trobar pel·lícules de terror, suspens i erotisme com El conde Drácula, El diablo que vino de Akasawa, Midnight Party, Bloody Moon, Los blues de la calle Pop i El siniestro Dr. Orlov.
1: Antonio Mayans, productor i protagonista de moltes de les pel·lícules de Jesús Franco, ens conta com s'encarregava ell mateix de trobar els apartaments i hotels que servien al seu torn per allotjar a l'equip i com a localitzacions de les mateixes pel·lícules, retallant d'esta manera les despeses de producció.
5: Jo he rodat 74 largos con Jesús. Un any llegamos a hacer 10 en un año, que es una locura. Nosotros teníamos unos apartamentos, cada uno teníamos uno, para poder luego rodar en esos apartamentos. O sea que nosotros cogíamos un hotel y la fórmula era, nosotros venimos un equipo de cine al hotel, nos quedamos aquí, haznos precio porque somos muchos y además deja que rodemos en el hotel porque así sacaremos provecho para ti y para nosotros y todo. Unas cosas así es lo que yo tenía que conseguir.
1: Una de les ciutats en què més van rodar va ser Benidorm.
5: Benidorm, lo bueno que tenía fuera de temporada es que es un sitio grande, con todo tipo de decorados. Cuando digo decorados quiero decir, por ejemplo, el Town es la parte Londres o inglesa de tal, pero tienes parte alemana, tienes parte china, pues tienes parte japonesa. Cualquier tipo de país lo puedes tener representado de alguna manera en alguno de los locales de Benidorm. Nosotros rodamos allí pues China, Bangkok, todo tipo de mundos.
6: En pleno día los ladrones lanzaron unos ladrillos sobre las lunas de la joyería y por entre los vidrios rotos extrajeron rápidamente una colección de pulseras, relojes y sortijas. Se desprende del relato de uno de los testigos presenciales que cuando...
1: En les dècades dels 70 i 80 podem trobar al nostre territori molts rodatges associats al cinema popular de la transició, com les comèdies El hijo del cura i El cura ya tiene hijo, dirigides per Mariano Ozores i protagonitzades per Fernando Esteso, o la pel·lícula El lute, la revisió del cinema kinky realitzada per Vicente Aranda, en la qual Imanol Arias fugia pels carrers de València. Però entre totes les pel·lícules que es van rodar en aquella època, hi ha dues que han tingut una especial rellevància al nostre imaginari col·lectiu.
7: Cavallers, així estic jo. Tinguen fortuna i salut. Agraïts perquè han vingut a aplaudir esta funció. Que ja ha arribat l'hora de que entre Christians i Sams en València s'escoltara esta història que em fa vara ocorrir fa un grapa d'anys.
1: Parlem del Virgo de Vicenteta i Vicenteta estate quieta, dirigides pel valencià Vicente Escrivá i ambientades al poble de Fabra.
7: Com un meló. Obra discreta i decent, exemplar, fina, curiosa, escrita en un poc de brossa i 100 quintals de talent per a alguns pecaminosos.
1: L'actriu italiana Maria Rosaria Omaggio, que interpreta a la mítica Vicenteta, ens conta com va ser treballar a la nostra terra i haver d'aprendre la nostra llengua i els nostres costums.
8: Queria ofrecer-me Vicenteta. Dijo, bueno, que es una maravilla, encantada, Vicente, trabajar contigo otra vez. Y luego me dice, y tienes que aprender el valencià. Digo, ¿cómo? Bueno, digo, yo ya he aprendido el español y me parece mucho. Digo, pero si no, todo el mundo son actores de Valencia. A los 20 años todo se aprende de memoria, no hay problema. Tenía una responsabilidad. ¿Cómo he llegado? Me he dado cuenta que todo el mundo, todos los actores, todo el equipo, todo el mundo era valenciano. Y desde entonces yo empiezo a transformarme en bizanteta, sin saber la importancia de una novela así famosa en el País Valencià.
9: Des d'aquells rodatges no hi ha cap dubte que se sent molt unida a la nostra terra.
8: Cuatro mujeres para ponerme las puntillas y las peinetas y los pendientes y toda una preparación sagrada, un ritual. Y eso me ha ayudado muchísimo, así como me ayudaron todos los colegas maravillosos que había, desde La Sonrisa de Pepe Sancho hasta Queta Claver, mujer y actriz maravillosa, y Antonio Ferrandis, el mejor Tío Jollons que Valencia hubiera podido esperar. De verdad, nosotros somos primos, los italianos y los españoles. Puede ser con los valencianos un poquito más, porque la tierra de Valencia es una tierra caliente, caliente no solo porque hay sol, la mar, y es caliente también por dentro de una persona.
10: Era un chico guapo y polit, honrat y treballador. Cumplía como un rosí, més collons que el mongó.
11: Hoy descansan, miran siempre avant, como en el mar.
4: Traute el carnet de fidelitat de l'últim videoclub d'una manera molt senzilla. Només cal que ens seguisques a les nostres xarxes socials. Immediatament passaràs a formar part del nostre club.
1: Sens dubte, la Comunitat Valenciana és un lloc ideal on rodar, i no solament si parlem de les grans ciutats. Els rodatges i localitzacions s'estenen de nord a sud a tot el nostre territori.
9: A més, també cal diferenciar que existeixen diferents tipus de localitzacions. Podem parlar de zones més urbanes, com poden ser les ciutats, els edificis emblemàtics, els carrers i avingudes, o, per altre costat, d'altres més rurals relacionats amb la natura, com són els espais protegits i la costa.
1: Fem una ullada pel mapa valencià per a descobrir com estan distribuïdes aquestes localitzacions, que de segur hi trobeu coses que no esperàveu.
9: Comencem pel nord, pel Baix Maestrat concretament. Tant pel seu nucli urbà com pel castell, Peníscola s'ha convertit en un lloc estratègic per infinitat de rodatges tant nacionals com internacionals. El castell d'origen templer ha format part de filmacions des de pràcticament el naixement del cinema, amb pel·lícules silents com la ja mencionada Anna Cadova o L'alegria del batalló.
12: ¿Están atacando?
13: Un solo jinete. Un héroe de Medín. Quieren que enviéis al vuestro contra él.
1: Sense oblidar les més recents, com podrien ser les sèries El Ministerio del Tiempo o Joc de Trons. Esta última disfressava Peníscola en una localització de l'univers creat per George R.R. Martin, i la població valenciana es convertiria en la ciutat lliure de Merín, en una trama que es desenvolupa en la sisena temporada. Veurem la Mare de Dragons i a diferents personatges com Varys o Tyrion Lannister recórrer llocs de la ciutat com el Passeig de la Ronda o la Plaça de Santa Maria.
9: Escoltem Laura Hidalgo, directora de la Film Office de Peníscola.
14: No podem parlar de que Peníscola fos desconeguda i que després de Joc de Trons s'ha convertit en una gran destinació turística, perquè això no seria cert. Peníscola ja era una destinació turística molt coneguda, una de les més importants de tota la costa mediterrània espanyola. Però sí, és veritat que a nivell de Ciutat Plató això ens ha suposat un abans i un després, perquè després d'acollir Joc de Trons, totes les produccions, diguem que venen o que s'interessen per vindre tenen la certesa que podran rodar amb certa solvència, no? Diguem que pel nostre currículum com a Ciutat de Cinema, Joc de Trons ens avala perquè hem acollit una de les sèries més importants del món, no?
9: Com fou el rodatge d'una de les sèries més vistes en la història de la televisió?
14: Els dies de rodatge van ser molt intensos perquè només no van arribar una setmana, però mesos abans ja hi estaven aquí molta part de l'equip de producció, de construcció, de decoració, és a dir que el procés jo l'englobaria no només dins dels propis dies de rodatge, que van ser 5 concretament, a l'octubre del 2015, sinó tots els mesos que des del febrer d'aquell any ja estàvem treballant fora del terreny i ja a sobre el terreny, equips de producció des dels mesos de juny, juliol, agost i setembre, que vam tindre aquí molta gent ja treballant amb el que seria el rodatge dels primers dies d'octubre. I que va ser molt intens, perquè és clar, era un staff molt, molt ampli, hi havia més de 600 persones, després hi havia més de 500 figurants, en algunes escenes hi havia més de 300, però concentrats i en moviment hi havia més de 500, un dia, un altre, tots els equips d'atrezzo, de maquillatge, de vestuari, en fi, va ser espectacularment diferent a tot el que havíem conegut fins a aquell moment, no?
9: Agafem els estris i ens traslladem cap a la comarca de la Plana Baixa, on trobem un grapat d'exemples de pel·lícules rodades a esta zona. Per exemple, el film Segunda Piel, amb escenes filmades a la ciutat de Benicàssim. Concretament, reconeixem el passeig marítim i un dels hotels ubicats a primera línia de platja, escenari principal de les trobades amoroses dels seus protagonistes, Javier Bardem, Jordi Mollà i Ariadna Gil.
4: Moltes de les localitzacions a Benicàssim compten amb un denominador comú, les viles. Estos edificis, situats al llarg del passeig marítim de la ciutat, es van construir entre finals del segle XIX i principis del XX, convertint-se en segones residències pels veïns burgesos de les capitals valencianes que buscaven pau i tranquil·litat per tal d'estiuetjar, prendre el bany tranquil·lament i celebrar festes carregades de glamour. Podem trobar exemples a diferents pel·lícules com Novio a la vista, La vida puede ser maravillosa o la sèrie 22 Ángeles, ambientada a principis del segle XIX a una de les viles més conegudes de la localitat, Vila Elisa. Iciar Bollaín també utilitzava alguns dels racons més emblemàtics de la ciutat de Benicàssim per a la seva pel·lícula La boda de Rosa.
9: Si donem una ullada cap a pobles de l'interior, a la comarca del Baix Maestrat, i continuant amb Iciar Bollaín, trobem exemples com El Olivo, dirigida per la cineasta madrilenya i rodada al poble de Sant Mateu. Un entorn perfecte per tal de situar-nos en el tipus de paisatge on s'enquadrarien estos arbres mil·lenaris tan importants en la història protagonitzada per Anna Castillo. A pocs quilòmetres d'esta població, i també rodejats d'oliveres, trobem un altre film, La Innocència, pel·lícula de Lucía Alemany de l'any 2019 rodada a Traiguera, lloc de naixement de la mateixa directora i amb una història al darrere basada en la mateixa experiència de la cineasta.
15: Amb quin noi ballaves ahir?
16: Picanzó.
17: Qui era?
15: Ballar i el que no és ballar.
9: Continuem el nostre viatge i ens traslladem cap al sud, arribem a un indret a on gran part del seu atractiu radica en la seva estètica futurista. Parlem de la ciutat de les arts i les ciències. Este complex, que porta la firma de Calatrava, inaugurat l'any 1998, es converteix en l'espai perfecte per a produccions ambientades en un futur no massa llunyà, com és el cas de Tomorrowland, dirigida per Brad Bird, on tot ocorre en un possible segle XXIII. En paraules del mateix director, l'arquitectura de Calatrava és inventiva, emocionant i esquelètica, com si de l'esquelet d'un dinosaure es tractara. I este conjunt arquitectònic futurista era l'idoni per il·lustrar l'urbs representada a Tomorrowland.
1: Però hi són molts més els exemples que han emprat la ciutat de les arts i les ciències com a escenari de pel·lícules i de sèries, perquè va ser la BBC qui aconseguira que Doctor Who, mítica sèrie britànica, filmara escenes al voltant d'estos edificis emblemàtics de la ciutat en el segon episodi de la desena temporada.
9: I tenim més exemples importants, com la sèrie de l'HBO Westworld, creada per Jonathan Nolan i Lisa Joy, que també rodaria part de la seva tercera temporada en l'entorn de la ciutat de les arts i les ciències, utilitzant de nou l'enigmàtic i futurista estil d'este complex per recrear un paisatge de segles venidors.
16: Si pudieras ver el futuro y te asustase lo que ves, ¿qué harías con esa información? ¿Se lo dirías a quién? ¿Políticos? ¿Líderes de la industria? ¿Y cómo los convencerías? ¿Con datos? ¿Con hechos? Buena suerte. Los únicos hechos que no ponen en duda son aquellos que no ponen en duda.
17: Te vas, y como los perros de caza rastrean su presa, yo corro detrás.
9: L'Albufera s'ha convertit en els últims anys en l'escenari perfecte per a narrar thrillers i misteris audiovisuals, com pot ser el cas de l'Embarcadero.
17: Te vigilo como un animal oculto a la merced del viento.
1: Dirigida per Alex Pina i Esther Martínez Lobato, esta sèrie de dos temporades tracta l'Albufera com un personatge més en esta misteriosa trama que segueix la vida d'un matrimoni amb molts secrets al darrere. Cal destacar la cura amb la qual es mostra este paratge natural, jugant amb els colors càlids de capvespre per donar-li intensitat a determinades escenes climàtiques.
9: I a més, Pablo, contraposant esta calidesa de l'Albufera amb escenes més fredes i distants, amb tonalitats predominantment blaves, que ocorren a la ja mencionada Ciutat de les Arts i les Ciències, també molt present a esta sèrie de Movistar.
17: Se ponga a llover.
1: Tenim més casos com el de El silencio del pantano, la pel·lícula de Marc Vigil, on tot i que es roda a diferents localitzacions de la ciutat, com per exemple el barri marítim del Cabanyal, l'Albufera sembla de nou un personatge més d'este thriller, on el crim i la corrupció són el primer plat a la taula. De fet, el mateix pantano del títol de la pel·lícula fa referència a esta llacuna valenciana.
18: Vivimos rodeados de un muro de cañas que hunden sus raíces en un pantano. Ellas son las verdaderas señoras de la ciudad. Los conoce bien. No hace mucho fue uno de ellos. Pero no tardó en darse cuenta de que era otro tipo de criatura.
9: I reiterem l'ús de l'Albufera en produccions de thrillers i misteri amb un tercer títol, El desentierro, el debut de Nacho Ruy Pérez, on també les desaparicions, les persecucions o els crims sense resoldre tenen un paper important. A més, els camps d'arròs a la llum del capvespre ens traslladen i ens emocionen a un paisatge que sentim molt nostre. Amb infinitat de possibilitats, les grans ciutats també són una bona elecció per a rodar i, depenent del barri o de la zona elegida, s'adapten per ser el marc ideal a l'escena que el director o directora tinga al cap. Ens traslladem a la Marina Baixa, a Benidorm, on s'ha rodat i molt. Un exemple és la pel·lícula de Bigas Luna, Huevos de Oro, justament en el moment en què un dels hotels més alts s'estava construint, aprofitant i incloent això en una part de la trama.
1: Aprofitem per escoltar l'opinió del requenenc Toni Novella. Ell és cap de producció de grans títols del cinema espanyol dels últims anys, com Volver, La piel que habito, El niño o Palmeras en la nieve. Ens dona la seua visió de Benidorm com a plató cinematogràfic.
19: Benidorm es una ciudad icónica por sus rascacielos, ¿verdad? Que es como Nueva York. Luego en España, luego tiene la nocturna y la de la inglesa que reflejó la serie de bueno, una serie que tuvo mucho éxito en Inglaterra, que es la de Benidorm, que rodó también, o sea, mucha gente de Valencia estuvo rodando la serie y no sé si han hecho 10 temporadas, que han estado allí muchísimo tiempo rodando para reflejar esa realidad inglesa y luego pues todas las películas de los años 60, así, ¿no? De los de veraneo, de turismo, de las playas de Manolo Escobar y Julio Iglesias o López Vázquez, ¿no? Que tenemos todos en mente del Benidorm de playa. Y sí, parecen dos ciudades diferentes. Las playas están juntas, termina una y empieza la otra, pero la vida de cada una es contraria, digamos. Hay una que vive de noche i otra que vive de dia.
1: Toni Novella va treballar també en la producció d'un altre exemple amb Benidorm com a escenari de pel·lícula. Parlem de Nieva en Benidorm, film d'Isabel Coixet, on s'aconsegueix captar a la perfecció este contrast que brinda la ciutat entre la nit sorollosa, lluminosa i que mai dorm, amb la tranquil·litat i la sossec que brinda la mar Mediterrània.
19: Rodamos pues en, no sé si... alrededor de 40 localizaciones diferentes. Estuvimos en toda la ciudad, en muchísimos edificios, y sí, hay que ir con cintura en Benidorm, porque a pesar de toda la ayuda, que es mucha, de las instituciones, pues siempre tantísima gente que hay circulando, y la mayor parte de la gente que está en Benidorm está, digamos, disfrutando o está de vacaciones. Entonces, digamos que va a lo suyo y hay que estar muy... vigilantes para controlar por dónde van todos los turistas, ¿no?
20: Disfruta de la vida, es lo que todos queremos.
21: Parece que por fin puedo ir a verte. ¿Cuánto es, por favor? 100. ¿100?
22: ¿Te has pasado tres pueblos?
1: Podem esmentar en esta llista també
19: l'Opera. Disfrutando, o está de vacaciones, entonces digamos que va a lo suyo y hay que estar muy... vigilantes para controlar por dónde van todos los turistas, ¿no?
20: Disfruta de la vida, es lo que todos queremos.
21: Parece que por fin puedo ir a verte. ¿Cuánto es, por favor? 100. ¿100?
22: Te has pasado tres pueblos.
1: Podem esmentar en esta llista també l'Òpera Prima com a director de Secund de la Rosa...

0: Xavi.
1: Levantaremos aquí un hotel nuevo, pero no uno cualquiera.
2: ¿Qué hago yo?
1: Cedernos el terreno. A cambio recibirás un porcentaje de los beneficios.
3: Quiero que mi dinero entre en España.
0: Y continúan amb les sèries, hem de destacar Crematorio, l'adaptació en una sola temporada de la novel·la de l'escriptor Rafael Chirbes. El protagonista, un Pepe Sancho brillant, és un constructor sense cap mena d'escrúpol que s'ha dedicat a edificar al llarg de tot el litoral i a costa de xicotets propietaris. Una trama de corrupció empresarial amb la densitat urbanística de Benidorm sent òptima per a representar una història com esta.
1: Quiero que seas concejal de urbanismo.
4: Ya me había visto de alcalde.
1: Decidirás que no es.
5: ¿Cómo puedes llevar también ser el dueño de todo y de todos, papá?
6: Pablo, abans mencionàvem el castell de Peníscola i és cert que els castells són una construcció habitual en rodatges cinematogràfics. Per ficar un altre cas, de més al sud del nostre territori, podem parlar del castell de Santa Bàrbara, situat just al mig de la ciutat d'Alacant.
0: Hi ha un parell de pel·lis de terror rodades a este castell que podríem destacar.
6: Doncs sí, el ja mencionat Jesús Franco va rodar dos dels seus films de la dècada dels 70 al castell de Santa Bàrbara, El Comte Dràcula i Dràcula contra Frankenstein. És en eixe moment en què Christopher Lee, protagonista de la primera, Is del Caixó, rep la llum i es desintegra quan es percep l'arquitectura d'este castell.

0: El castell de Santa Bàrbara continua molt actiu. De fet, a 2020 es rodava allí part de l'adaptació de la novel·la de Julia Navarro, Dime quién soy, vivint en ell els primers anys de la dictadura i la Segona Guerra Mundial.
1: Per cert, nota, és la primera vegada que l'autora dona la seva aprovació per tal que s'adapte una de les seues obres.
0: I situada a unes poques milles nàutiques d'esta localització anterior, trobem l'illa de Tabarca, una reserva marina de la mar Mediterrània que també ha sigut set de rodatge en diferents produccions cinematogràfiques com Fishbone, el llargmetratge d'Adán Aliaga on s'explora la vida d'una jove xef que torna a l'illa després de la mort de son pare. Al film hi participaren de figurants els veïns i veïnes locals i també gent de municipis pròxims com Santa Pola. Un altre treball rodat a este paradís natural és Tabarca, escrit amb lletra K, que narra l'exili a l'illa d'un activista polític durant el règim franquista.
1: No podem finalitzar este recorregut per les localitzacions de la Comunitat Valenciana sense parlar un poc de la Ciutat de la Llum.
0: L'any 2005, la Generalitat Valenciana obria la Ciutat de la Llum, un enorme complex d'estudis de cinema situat al costat de la platja d'Aiguamarga, a la comarca de l'Alacantí. Les instal·lacions inclouen 11.000 metres quadrats de platós de rodatge, 12.000 metres quadrats d'exteriors i un enorme tanc d'aigua que connecta amb la mar. En estos espectaculars sets van rodar prestigiosos cineastes com Francis Ford Coppola i Ridley Scott.
1: El periodista Álvaro G. de Vis ens conta un poc més sobre el naixement d'este projecte d'enormes dimensions.
2: La Ciutat de la Llum va ser un dels projectes culturals que va pensar, ja es va pensar en el govern de Zaplana, la Ciutat del Teatre també en Sagunt, i la idea era pues, crear aquestes macroinfraestructures per a ficar a València en el mapa també en el àmbit cultural. No?
0: Anunciat com el millor estudi cinematogràfic d'Europa, apenes s'han arribat a realitzar 66 rodatges entre 2005 i 2012, any en què van haver de tancar a causa de diverses denúncies i sancions econòmiques que van precipitar el desastre, amb un deute que no ha deixat d'augmentar.
2: Estem parlant d'una inversió pública de més de 250 milions d'euros, que en un moment donat, després de la fallida de l'empresa que era concessionària, perquè va ser una concessió, va deixar un deute d'uns 190 milions d'euros. El que va passar o el que va fracassar, pues, òbviament, és el context econòmic, però també és el crear infraestructures en un territori en el que no hi havia un sector o una indústria suficientment formalitzada, no? I això és important entendre que també ha d'haver polítiques culturals, va ser crear un casc d'una realitat que no estava instal·lada ni una necessitat que hi havia instal·lada a la Comunitat Valenciana.

0: Valenciana.
1: Les previsions de cara al futur no semblen massa esperançadores.
0: Fins a 2027 no es pot fer res que no siga albergar oficines de funcionariat, com està passant pues, en el Distrito Digital, s'han emmagatzemat falles, bueno, s'han fet moltes coses, però no es pot fer res. A partir de 2027 el que s'ha de fer és alquilar o vendre en un concurs de lliure competència, però en cas que no siga amb fins educatius, mai serà per a qüestions cinematogràfiques.
2: Estàs escoltant L'Últim Videoclub, un programa dedicat al cinema de la nostra terra. Cada dissabte i diumenge a les 10 de la nit per la ràdio de Punt.
1: El territori valencià està cada vegada més present en el mapa cinematogràfic de la indústria espanyola. Grans cineastes de l'estat espanyol decidissin localitzar les seues pel·lícules a punts determinats de la nostra geografia. Un d'aixòs noms que de segur no passa desapercebut pels oïdors i oïdores és el de Balada triste de trompeta, rodada al barri del Partidor d'Alcoi. I no és l'única vegada que Àlex de la Iglesia ens ha escollit com escenari de les seues obres. També ocorreria amb el bar, tot i que en este cas es tractaria d'escenes rodades en interiors. Altre director espanyol que sembla enamorat de la nostra terra és Javier Fesser. De fet, el ara cineasta va començar la seva experiència al món del cinema treballant d'elèctric a un public reportatge a València en un spot per a promocionar la comunitat valenciana a l'estranger. I ja com a director de cinema tenim altres evidències del seu vincle amb el territori valencià, com ocorre amb Campeones, la història d'un equip de bàsquet amb diversitat funcional inspirada en l'equip Aderes de Burjassot, o Històries lamentables, on podem reconèixer en alguna de les seqüències de la pel·lícula la platja de Gandia i la zona del campus universitari. Escoltem a Fesser al programa El dia a punt d'esta casa descrivint com va ser rodar a la ciutat de Gandia.
3: La platja de Gandia me parece un espectáculo de playa. Está rodado en final de septiembre, octubre, es un momento también muy tranquilo ahí tal, que además la alcaldesa de Gandia y todo su equipo, o sea, es que se portaron tan bien con nosotros, nos pusieron tantas facilidades, nos pusieron todo tan fácil que fue una maravilla rodar ahí, tengo que reconocerlo. Y nos gusta mucho, siempre lo hemos hecho, empezar los rodajes por lo más complicado, o sea, coger el toro por los cuernos. Y bueno, pues ese plano estaba en Gandía, estaba en ese amanecer en Gandía, y empezamos la película por ahí. No sé, nos gustaba tanto lo que estábamos haciendo y el resultado de lo que estábamos haciendo, que fue un comienzo de película motivador, inspirador y ya toda la producción fue como un tiro hasta dos meses después.
1: Pero va a ser La gran aventura de Mortadelo y Filemón el primer llargmetratge de Fesser rodat a València. 20 dies va rodar Fesser al barri del Carme de València, traslladant la icònica 13 Rue del Percebe a este característic indret de la capital. Alguna cosa especial té la comunitat valenciana per a Fesser que el fa tornar rodatge rere rodatge. També tenim com a gran cineasta que repetís a terres valencianes el cas d'Iciar Bollaín, qui ha situat part de la seva filmografia al nostre territori. Trobem la ja mencionada El Olivo o més recentment La boda de Rosa, una història que, segons afirma la directora, podria transcorrer a qualsevol lloc, però que es decanta pel territori valencià per la seua llum, l'alegria de viure, el bullici i l'ambient al carrer. I no podem oblidar, Lluís, a Pedro Almodóvar i la seua Dolor i Glòria, guanyadora de 7 Premis Goya l'any 2019, que descobriria per a moltes persones un racó desconegut de la nostra geografia, com són les coves de Paterna. Escoltem de nou al localitzador Alberto Barrera, que ens conta més coses sobre este indret.
4: Les coves de Paterna, hace 15 anys, quan jo localicé la mala educació, se lo propuse a Pedro como uno de los decorados y se quedó enamorado. Cuando las vio, se quedó enamorado. Dijo, esto es una maravilla, esto hay que rodar algo aquí. Pero en aquel entonces el guión de La mala educación se recortó y entonces se quitó la parte de las cuevas de Paterna. Y 15 años después, Pedro se acordó de las cuevas de Paterna porque las tenía grabadas en la retina. Y entonces volvió a hacer Dolor y Gloria, y entonces al narrar la parte de su infancia es cuando volvimos a retomar lo de las cuevas.
1: La mala educación de l'any 2004 ja comptava amb escenes localitzades als antics cinemes Tiris o als barris de Benimaclet o El Carme, tot a la ciutat de València. També amb Tacones lejanos el director es traslladaria cap a la localitat d'Elx, concretament a l'Hort de Travaló Baix, per a convertir esta localització il·licitana en Isla Margarita, el poblat de la primera seqüència del film. Mujer.
5: Si puedes tú con Dios hablar.
1: I si agranem cap a casa, és evident el bon moment en el qual es troba el cinema amb segell valencià. Els darrers anys, i després de la nova creació d'Apunt, un bon nombre de pel·lícules compten amb el seu suport, amb la finalitat de dinamitzar el sector cinematogràfic.
6: Estes pel·lícules, que ens apleguen d'arreu el territori i seleccionades moltes d'elles per festivals de primera categoria, evidencien el bon estat de la indústria valenciana. Alguns exemples podrien ser Vivir dos veces, dirigida per Maria Ripoll, una road movie on s'aborden temes relacionats amb l'Alzheimer i fer-se gran. Hi ha escenes que ens mostren el barri del Carme o el centre històric de València capital o també l'espai natural de l'Albufera.
1: I tu... Per altre costat estaria La Banda, rodada a diferents localitzacions de la Ribera Alta com Algemesí, Alzira i Carcaixent, on se'ns acosta a un element molt important a la nostra cultura com són les associacions musicals valencianes. O Quatretondeta, una comèdia dramàtica situada en este poble del Comtat, amb també escenes rodades a la Vall d'Albaida i Alcoi.
6: També hi ha lloc per a biòpics de caràcter més històric com Frederica Montseny, La dona que parla, on se segueix la història de la primera dona que es convertiria en ministra a l'estat espanyol, rodada entre les localitats de Sueca, Sant Isidre de Benaixeve i la ciutat de València. Assemblea, el debut en format de llargmetratge d'Àlex Montoya, o Cuerdas, un thriller amb tocs sobrenaturals de José Luis Montesinos, s'unixen a esta llarga llista.
1: I altre nom que de segur vos sona i amb el qual podem concloure esta secció és La mort de Guillem, pel·lícula rodada a Burjassot, Montanejos o València Capital, que va batre rècord d'audiència el dia de la seva estrena a la televisió valenciana. Sens dubte, una pel·lícula molt necessària per no oblidar la nostra història.
7: Vinc d'una terra inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front.
6: Sens dubte, la nostra terra ha sigut, és i serà una terra de cinema.
1: Ens acomiadem amb la cançó Allí en l'arena, composta per Toni Mir, interpretada per Alba Cayuela i la Budapest Art Orchestra per a la pel·lícula La Innocència, dirigida per Lucía Alemany i rodada íntegrament al poble de Traiguera.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: Comencem amb dos apunts econòmics. El primer de la borsa espanyola, que ha tancat la sessió d'avui amb un nou rècord històric. Alejandro Moles.
2: Així és, i a punt està de superar la barrera dels 20.000 punts, tot i que a la fi han faltat 18 punts. Però siga com siga, i com hem dit, estem davant un màxim històric després de revaloritzar-se l'IBEX 35 més d'un 1% en una jornada en què el barril del petroli s'ha cotitzat per davall dels 84 dòlars. I tot això davant les bones expectatives que s'han creat davant les noves negociacions entre els Estats Units i l'Iran.
0: I el segon apunt econòmic parla de l'Euríbor a 12 mesos. Xavier García del Valle.
3: Així és. El Banc d'Espanya ha confirmat que el mes passat va tancar amb la taxa més alta des de fa quasi dos anys, des de setembre de 2024. Concretament, al juliol, l'Euríbor va tancar al 2,85%. En el cas d'una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 25 anys, l'interès a pagar es traduiria en 720 euros més a l'any.
0: I continuen les reaccions a l'entrada massiva i irregular de milers de migrants a la ciutat de Ceuta i que es va cobrar la vida de més de 70 persones.
3: El govern marroquí reitera que és un soci fiable i atribueix a les màfies que trafiquen amb éssers humans la crisi de la frontera. I des del govern espanyol, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamat al Marroc que investigue a fons el que ha passat i el per què desenes de milers de persones, moltes d'elles menors d'edat, van anar cap a la frontera per entrar de manera irregular a Espanya.
4: Yo le pido a

0: gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos que ha habido en las redes, porque no podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos podemos mirar para otro lado ante ese drama humano. Eso es lo verdaderamente importante, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más como consecuencia de actuaciones en las redes.
1: Per la seva part, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, xifra entre 3.000 i 5.000 els migrants que encara romanen a la ciutat després de l'entrada massiva per l'espigó fronterer.
2: Pero no puedo decir que Ceuta haya recuperado la normalidad, porque bueno, siguen estando en Ceuta, de los que entraron entre 3 y 5.000 personas. Los centros de acogida, tanto de adultos como de menores, están absolutamente colapsados.
3: I amb este panorama, demà els ministres d'Interior de la Unió Europea es reuniran per videoconferència per analitzar la situació.
4: Durant la trobada, que començarà a les 10 del matí, Fernando Grande-Marlaska traslladarà als seus homòlegs que Espanya està compromesa amb el control de les fronteres europees i que practica una política migratòria responsable i solidària amb la resta d'estats membres.
3: A 9 dies de l'eclipsi solar total, que serà ben visible en el centre i el nord de la Comunitat Valenciana, les administracions central i autonòmica es coordinen per afrontar la resposta ciutadana a un fenomen que ha generat una gran expectació.
4: Les autoritats han fet una crida a planificar l'observació des de punts habilitats, a extremar les precaucions de seguretat amb ulleres homologades i evitar zones forestals. I el 12 d'agost es tancaran parcs naturals i es fa una crida a la ciutadania a actuar amb responsabilitat i sobretot a protegir-se. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències. Després escoltem la delegada del govern, Pilar Berrabé.
5: Es un hito turístico, un hito astronómico, un hito cultural, pero también es un reto en materia de protección civil.
6: Las gafas son imprescindibles, son necesarias. Las gafas para cubrirse en el eclipse, saben que pueden disponer de ellas en los puntos de entrega oficiales.
3: I en temps de l'esport, la pretemporada de futbol entra en la recta final. Queden més de 2 setmanes perquè torna la Lliga i els equips acaben els últims tests per a fer ajustos abans del debut.
1: Esta setmana tenim 2 partits amistosos destacats que podran seguir en directe per la televisió en apunt. El derbi entre el Villarreal i el Llevant dimecres a les 10 del matí. En este duel a la Ciutat Esportiva, José Manuel Llaneza, podran veure debutar el nou porter Groguet, Peter Gulaksi, el guardameta hongarès de 36 anys i arriba per a 2 temporades i completarà la porteria al costat de Luis Junior. Demà s'incorpora als entrenaments dirigits per Íñigo Pérez i el pròxim 8 també veurem en directe per a punt l'última prova del València en pretemporada, el trofeu taronja contra el Newcastle dissabte a les 9 de la nit des de Mestalla.
3: Nosaltres tornem amb més informació a les 8 en contrapunt.
7: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
8: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: Xiquilla! Les cançons de la nostra vida.

El viatge per la història de la música popular valenciana posa els ulls en una cultura arrelada a les grans ciutats i que posa el focus en els barris marginals i dona veu a les classes socials menys privilegiades. Parlem, com no, del hip-hop i de totes les seues expressions artístiques.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: El hip-hop com a moviment cultural i artístic va néixer a principis dels anys 70 a barris marginats de la ciutat de Nova York, com són el Bronx o Harlem. Els màxims impulsors d'aquells primers passos van ser les comunitats llatines i afroamericanes. L'utilitzaven com una via d'escapament, d'expressió i de resistència davant la marginalitat i la violència que es vivia en aquells anys.

0: nucli d'esta cultura se sosté sobre quatre disciplines fonamentals. La primera i principal és el djing, l'estructura musical, una tècnica que permetia manipular discos de vinil per a crear mescles i escratxes. Després trobem el rapeig o emceeing, que és l'expressió verbal d'esta música.
1: He roto mi chasis, follando éramos éxtasis.
0: Parlem dels verdaders protagonistes d'esta tendència musical, els MC, que utilitzen la lírica, el ritme i la improvisació per a contar històries, denunciar injustícies socials o només per a parlar de coses quotidianes que passen.

Este moviment que va sorgir a la ciutat de Nova York ben prompt s'estendria per tot el món per a convertir-se en una de les manifestacions culturals i musicals més influents de tot el planeta. La seva estètica, els seus missatges i el seu so han evolucionat en infinitat de subgèneres i s'han convertit en tendència durant molts moments de la història recent de la música.

0: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
1: Aguas turbias, la classe obrera supura.
2: Òbviament, les comarques valencianes també van permeabilitzar tota esta cultura que venia de l'altra banda de l'oceà, però que ací també va trobar els seus missatges i les seues reivindicacions. El capítol podríem estructurar-lo en quatre maneres valencianes de fer rap. I la primera és el rap polític i de classe, on la ciutat de València juga un paper important amb l'aparició d'una banda que ha transcendit i molt, Los Chicos del Maíz.

0: Los Chicos del Maíz és un duet de rap polític format pels MCs Ricardo Romero, el Nega, i Toni Mejías, el Sucio. El grup naix el 2004 i un any després publiquen la seva primera maqueta, Miedo y Asco en València, on estava este tema que sentim de fons.
1: Esto es pasión de talibanes. Lo prometido es deuda, chavales.
0: Els dos membres de la banda venen de l'escena hip-hop de final dels anys 90 i el seu discurs artístic es podria definir com marxista i antifeixista. De fet, el seu missatge ha transcendit les nostres comarques i Los Chicos del Maíz estan considerats com el major referent espanyol del hip-hop de classe obrera.

0: Després de dos maquetes inicials, la banda llança al mercat el seu primer disc d'estudi, Passión de Talibanes. Un treball que va marcar l'inici i consolidació del seu estil característic. Una base de rap clàssica combinada amb missatges polítics com en este tema que dona nom al disc.
1: Chica VIP, chica fashion, cosmopolita fulana, braguitas naf-naf, cinturón de Dolce Gabbana.
0: Este disc va ser un dels més exitosos de la banda de tota la seva història. I és així on comença la seva aventura internacional. La banda participarà en diversos festivals en països com Venezuela o Colòmbia, on el seu missatge trobaria milers i milers de seguidors i seguidores.

0: L'Església, la monarquia o el capitalisme són tres de les institucions que estan en la diana de les lletres més estridents de Los Chicos del Maíz. Això els va valdre la consideració de grup problemàtic i els va veure envoltats en més d'una controvèrsia.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: Civilización histérica, plástico y simulacro, colérica en la que nadie rompe un complato.
0: Tot això va fer que l'any 2011 la banda decidira parar la seva activitat artística i els seus dos membres s'involucraren en un projecte de rap i metal anomenat Riot Propaganda. Però ben pronte van decidir tornar a la càrrega amb la marca inicial de Los Chicos del Maíz i el 2014 van llançar un nou treball, La Estanquera de Saigón.

A més del discurs polític, que apareix en la gran majoria de les lletres de les seues cançons, també trobem en la seua música infinitat de referències culturals, ja que els seus dos membres són activistes tant en el món audiovisual com en el de la literatura. Por eso mi mente es un horno. Cine i lectura, dos referències que trobem clarament en una de les seues cançons senyera, Paraísos Artificiales, esta cançó que sentim de fons.

Los Chicos del Maíz, a través de les seues rimes, estan considerats com uns grans cronistes del seu temps. De vegades una mica incòmodes, això sí. I com que les lletres són tan pròximes a l'actualitat, de vegades en veiem...

0: Esta Crypto Bros que sentim de fons forma part de l'últim àlbum d'estudi de los Chicos del Maíz, Yes Future, publicat l'any 2022. La banda va decidir parar definitivament la seva activitat l'estiu de 2025, prop de dues dècades després d'arrencar el projecte.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
2: Porque te quiero por encima de cualquier pero, más allá del poderoso caballero don dinero.
0: Si la primera manera de fer rap valencià és el rap polític i de classe de los Chicos del Maíz, ara és torn de passar a la segona manera d'afrontar les rimes des de les nostres comarques, i això és el rap d'autor. I així hi ha un nom que us solapa tot.

0: Gràcies.
1: Ignacio José Fornés Olmo, més conegut per Nach Scratch primer i després només Nach, és un dels rappers en castellà més importants de tota la història. Des del barri de Sant Blai d'Alacant, el raper poeta ha llançat una sòlida carrera que l'ha situat en el pòdium de l'estil a nivell estatal. I el disc amb el que es va donar a conèixer va ser Poesia Difusa, amb temes com este, Amor Libre.
2: Y hoy le canto al amor loco, amor de mí por vos y de vos por otro. Amor de un encuentro, amor bendito, amor en bruto, amor de una vida o de un minuto. Salir, huir, buscar lugar, espacio, tiempo, ver que...
1: La forma d'escriure de Nach és molt literària i introspectiva, i això ha fet que la seva obra arribara a tots els públics, fins i tot els que no són aficionats al hip-hop. D'ahí la gran difusió dels seus temes, que des dels primers treballs assoleixen milions i milions de visites a les plataformes.
2: Tantos besos, rimas, dramas, bromas, penas, party 7, Habana, dama, parte, pana, madrugada, soles, lunas, brumas, dudas, sumas, restas, llamas, deudas, sudas, ganas, tramas, más planes, más temas, más fama, más timas, mañana, más dramas, más almas, marcas.

0: La música de Nats s'ha descrit moltes voltes com rap humanista, una obra que es basa en la literatura i unes estrofes molt elaborades que demostren una gran consciència social. Ha estat nominat als MTV Europe, als Goya i als Grammy Llatins. Quasi res.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Rapea lo que vea, os tirotean dos palabras. Yo empecé rapeando simple con un sample y temple.
0: La revista americana Rolling Stone va elaborar un llistat amb els millors 50 rappers en la història del rap en castellà i Nats ocupava el lloc número 3.
2: Mi escuela nunca fue tendencia.
0: Esta nominació li va valdre col·laboracions internacionals com la de Residente en el tema Rap Bruto.

0: de les cançons de Nats funcionen com microrelats. I això és el que fa que el seu rap puga ser més comercial, fins i tot per a persones que no són grans enteses del gènere. De fet, l'any 2016 va publicar un llibre de relats, Hambriento, un llibre que reforça eixa vessant literària de la seva obra.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: I arriba el moment d'abordar una altra de les maneres valencianes d'entendre el rap. Eixa és la que es canta en la nostra llengua. Ja hi tenim molts exemples, però primer ens fixarem en dos dones que des de fa molts anys utilitzen la rima per expressar les seues emocions. Comencem per l'Almussafera Tessa.

0: Pero están mintiendo.
1: Les lletres de Tesa són combatives, feministes i carregades de consciència social. En elles reivindica la llengua valenciana, les arrels i la realitat del món rural al que ella pertany. És una de les pioneres de cantar rap en valencià, inspirada en grups com Rapsodes, encara que les seues influències venen més del punk rock.

Tesa sempre ha tingut una sensibilitat especial per la música tradicional valenciana i des dels primers treballs ha volgut reivindicar el valor de l'arrel per damunt de tota la resta. De fet, un dels treballs en el que més clara queda encara esta tendència és en Rap d'Arrel, un disc de 2022 i que compta amb temes com este, Trap de Bata.

en este tema y colaboren dos actores clave en la carrera de Tessa, Jonathan Penalba y Pere Ródenas. Tessa ha aconseguit en este treball una fusió entre el hip-hop cantat en valencià i la música tradicional que veu del folk. Un fet que l'apropa a estos dos mons que pareixen tan allunyats, però que no ho són en absolut.

I d'una dona rapera en passem ara a una altra. Esta volta se n'anem al Daya, una altra jove que reivindica cantant rap en valencià i des d'una òptica prou semblant a la de Tessa. Parlem de Jazz.

Però Just Woman no és una rapera a l'ús, no. Ella sap moure's amb naturalitat per l'escena urbana de les nostres comarques, trencant barreres entre gèneres i construint un so propi i contundent. Del hip-hop al trap, de l'afro a la salsa o del merengue a la bachata. Un artista que transforma l'escenari en un espai de resistència, empoderament femení i festa. Just Woman és una autèntica referent del tropicalisme urbà.

Jazz Woman ve de la tradició musical bandística, ja que de menuda va aprendre a tocar el saxo i el piano. Però la seva obra va més enllà d'aquestes referències musicals, ja que l'artista presenta tot un ventall de referències que la situen com una de les veus amb més poder de l'actual escena rap valencià.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: I acabem amb un dels exemples més actuals del rap del nostre temps. Després de l'explosió del trap i del pop urbà, va arribar una manera d'entendre la música molt actual i sense complexes. I un dels referents valencians és Teo Lucadamo, el jove que des de Beniarbeig està conquerint el mercat estatal.
2: El dia que no hago un ritmo, escucho un puto ritmo. Ayer salí contento porque me salió un buen ritmo y anteayer salí frustrado por hacer un mal ritmo. Yo, el otro día me hice amigo de un metrónomo y fuimos a dar un paseo por el centro, ¿no? Él me dijo que su sueño en verdad era ser cardiólogo, pero para ser cardiólogo hay que tener corazón. Y yo, cabrón, ¿pa' qué carajo quieres ser cardiólogo si todos los cardiólogos carecen de tu ritmo? Además, para ser cardiólogo hay que estudiar demasiado y si estudias demasiado se te pierde todo el ritmo.
3: Yo diciendo, literalmente,
4: ¿qué cojones, tío? ¿Para qué vas a querer ser cardiólogo?
3: Eres
4: un metrónomo, tronco, o sea,
3: eres el corazón.
4: Lo que tiene el
3: ritmo.
5: Teo Lucadamo forma part de la nova generació de rapers que miren sense complexos a la música mainstream. La seva sonoritat és retro i minimalista, inspirada en el hip-hop dels 90 i els 2000, i manté un equilibri perfecte entre serietat i humor, com en este primer tema que Lucadamo va llançar a TikTok i que es va fer viral, Ritmo.
0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
2: Que necessita la tosta, mantequilla i mermelada.
5: Teo Lucadamo és fill d'Aitana Sánchez Gijón, però no li agrada recordar-ho i preferix no vendre's com el fill de. Per això va adoptar un pseudònim per a la seva marca personal i sempre fuig des de referències a les entrevistes.
1: I amb Teo Lucadamo arribem al final d'este episodi urbà. Un episodi on hem repassat la història de la cultura hip-hop a les nostres comarques. Un viatge sonor per la rima, la poesia i la denúncia social amb bases programades i amb molta festa. Un passeig de nord a sud on la cançó cantada ha pres una força que no té rival. Esperem que a tu t'hagin salvat la vida aquestes cançons, perquè a nosaltres temes com este.

0: Passa mig minut de les 8 de la vesprada d'este primer dilluns d'agost. Obrim el nostre contrapunt en l'edició d'estiu, ja saben, entre les 8 i les 9 de la nit. Continuem pendents de l'incendi de la Vall d'Uixó, actiu des de fa 9 dies i que ja està molt a prop d'estar controlat. Avui s'ha confirmat que l'incendi va ser intencionat, un desastre mediambiental provocat amb un simple encenedor. L'actualitat també continua focalitzada a Ceuta. El govern del Marroc ha parlat avui per primera vegada per a dir ben poc que és un soci fiable i que la responsabilitat de l'arribada de més de 50.000 joves migrants és de les màfies i de la desinformació. També s'ha parlat avui del paper del CNI i de si els servicis d'intel·ligència van informar a temps del que anava a ocórrer en la frontera amb Ceuta. Mentrestant, l'oposició responsabilitza el govern de Sánchez de la major crisi migratòria ocorreguda en territori espanyol. Una crisi, no ho oblidem, que li ha costat la vida a 88 persones, segons les autoritats de Ceuta. Comencem amb Juan Alpuente i José Navas en el control de so i Xavier García del Valle i Alejandro Molés al micròfon. El saluda Rubén Dempere.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: I pel que fa a l'oratge, calor i basca en les últimes hores i demà tot apunta que més calor que avui. Bona nit, Joan Carles Fortea.
2: Bona nit, Rubén. Efectivament, demà s'espera amb temperatures més altes que les que hem registrat en el dia d'avui. Avui hem arribat a les comarques de les costaneres entre els 30 i els 33 de màxima. S'han acostat als 37-38 observatoris, com ara el Terme d'Orihuela o també l'Alqueria d'Asnar, o que s'han superat els 37. Molt diferent la sensació, una calor més seca a l'interior, una calor amb molta humitat al litoral, molta basca. Ara, quan són les 8 de la vesprada, en tenim 31 graus per un 25% d'humitat a Utiel i 30 graus a València, però amb un 75% d'humitat, que dona una sensació com si la humitat fos més baixa i estiguérem a 38 o 39 graus. La basca continuarà sent la gran protagonista esta pròxima nit. Esta vesprada ha plogut cap al nord de Castelló, a Vilafranca, a Ares del Maestrat, a la Pobla de Benifassà, han caigut entre 2 i 5 litres per metre quadrat. Tempestes que tornaran a repetir-se en la jornada de demà. Pel que fa demà, tenim ja avisos. Avui teníem avisos al sud, al Baix Segura. Demà continuem al sud d'Alacant amb avisos perquè podran de nou superar-se els 38 de màxima. Les temperatures a les comarques més litorals continuaran entre 30 i 33 i moltíssima humitat. Cap a les comarques interiors, prelitoral interior de València, tenim avisos nivell groc perquè podran superar-se els 36 i els 38 graus. Per tant, demà tornarem a fregar eixos 40 a les comarques d'interior a una humitat més baixa. I també tenim avisos, també de vesprada, al nord de Castelló per tempestes que podrien deixar en una hora 20 litres per metre quadrat. Per tant, situació de molta basca de matí, molts núvols, lluís el sol al migdia i de vesprada la probabilitat de ruixats i tempestes cap a l'interior nord de Castelló. Patró, que sembla que repetirà també els pròxims dies. De moment, ixa basca, ixa humitat alta en les zones del litoral, no es la llevem de damunt i, per tant, toca paciència. Són temperatures o són una situació típica d'inici del mes d'agost, amb ixos humitats i núvols baixos al matí i les ruixats i tempestes que sembla de moment molt focalitzats i molt locals a l'interior i al nord de Castelló.
0: I ja sé, Joan Carles, que encara falten molts dies per al famós eclipsi.
2: Sí, evidentment.
0: Però podem aventurar-nos a fer una previsió a llarg termini?
2: Diguem-ne que com estem ara, estem a punt d'arribar als 9 dies, que és com si fos el llindar que nosaltres agafem habitualment per a començar a fer previsió, podem dir que a partir de demà ja intentarem donar una primera ullada. Ara per ara no pinta malament. No pinta malament perquè es veu una situació d'anticiclònica a la zona de França, una borrasca situada cap a Itàlia, per tant, cap a Itàlia volem dir cap a la zona oest de Galícia. En principi, de moment, les primeres previsions a Xina, diguem-ne, del patró general, de les peces del puzzle com es col·loquen, del trencaclosques, apunten a no una situació molt inestable. A veure demà i després demà, quan ens acostem, tots els dies farem la primera ullaeta i a poc, ara tenim la previsió com si la tinguérem difuminada, com si la estiguérem veient per un cristall aixina difuminat, i a poc anirem guanyant contrast i en definició i ens acostarem i donarem més detalls. Però
0: de tota manera, la cosa està com agafadeta amb pinces, no? Perquè quatre nuvolets ens podrien privar de veure l'eclipsi de sol.
2: Com bé dius, no només que ja siguin quatre, és quatre en la direcció correcta. O sigui, el problema que tenim és que és un eclipsi peculiar, en el sentit de que no és el típic eclipsi de migdia, és un eclipsi de vesprada, últimes hores de la jornada, amb el sol molt baix. Hem d'intentar no tindre obstacles, recomanem estos dies practicar no, mirar el sol a la posta de sol, estos dies amb protecció, evidentment, però per on la tenim la posta i si tenim algun objecte, edifici, arbre, que mos tape. Està molt baixet, però estos dies ja quasi està en la mateixa zona en la que tindrem el dia 12. I, evidentment, si tenim núvols en Terol, en aquesta direcció, o a una distància raó raonable ens pot estorbar la part final de l'eclipsi. Per tant, no només és si n'hi ha núvols, sinó també on estaran aquests núvols. I això sí que anirem veient-lo tots els dies, però jo el que recomano aquests dies, a banda de les ulleres i la informació, recopilar informació, i que ja en parlarem al llarg dels pròxims dies, sobretot en el sentit d'anar buscant un lloc, perquè si en ta casa, en el teu terrat, no tens un obstacle en la direcció en la que està l'eclipsi, si estàs en la zona de totalitat, estem parlant nord de València i Castelló, el millor és quedar-se a casa, totalment. Per tant, estos dies recomanem això. Pugeu als terrats, a la zona en la que esteu del vostre poble, i mireu la posta de sol a veure si teniu algun obstacle que vos molesta.
0: Moltes gràcies. Prenem nota, Joan Carles.
2: Vinga, fins ara.
0: I en qüestió d'hores, l'incendi de la Vall d'Uixó podria donar-se finalment per controlat, com dèiem al començament del programa. Després d'aconseguir estabilitzar-lo durant el cap de setmana, els bombers continuen refredant punts calents que encara podrien amenaçar les zones d'Artana i Eslida. El veïnat s'organitza ara per a regenerar la serra, on el foc ha arribat a cremar a 700 graus i on sembla confirmar-se que estem parlant d'incendis intencionats. Avui, de fet, s'ha confirmat que aquest incendi va ser intencionat, ho ha dit el Seprona de la Guàrdia Civil. A Artana està la nostra companya Empar Soriano. Bona vesprada, Empar.
3: Molt bona vesprada. En quant a l'última hora de l'incendi, continua, com comentaves, en fase d'estabilització. Els mateixos veïns ens han confirmat que en les últimes hores han sigut nombroses els punts calents en els quals han vist fum, i per això que des d'emergències es treballa amb peus de plom i a hores d'ara cap a avançar cap a l'extinció. I l'altre punt d'actualitat, com comentava, està en la investigació. Confirma que es tracta d'un incendi provocat amb dos punts d'inici a la Vall d'Uixó. El Seprona treballa amb la possibilitat que es provocarà amb el mètode de punt calent acostat a una zona vegetal, el que es coneix en castellà com el mètode del mecherazo, que és molt il·lustratiu. El problema és que deixa poc rastre i, per tant, complica la investigació al voltant de l'autoria, que continua en marxa aquesta investigació. Esta vesprada, el consistori d'Artana, la zona, la localitat més afectada, més de 3.000 hectàrees cremades, ha celebrat una reunió. L'objectiu és facilitar tota la informació als veïns al voltant de les ajudes anunciades per Diputació i per Generalitat. També s'ha habilitat un telèfon junt amb la Mancomunitat, la Plana Artana, la Plana Espadà, millor dit, per afavorir ajudes psicosocial a tots aquells que vulguin acostar-se. Recordem que en esta població la totalitat del terreny agrícola, fonamentalment oliveres i tarongers, ha desaparegut. Escoltem l'alcalde d'Artana, Benjamín Villalba.
4: Però necessitem les administracions superiors que estiguin al nostre costat, que ens ajuden, que compten en Artana, que Artana es necessita, i estic segur que tant Generalitat com Diputació, i això no m'ho han fet saber, estarà al nostre costat. I després necessitem a tots vosaltres, no, els mitjans de comunicació, i a tots els veïns d'altres poblacions, d'altres províncies, d'altres comunitats, que tornen a Artana, que vinguin a Artana, que Artana té moltíssimes més coses que oferir. Que tenim un paisatge no verd com el d'antes, un altre color, no? Però que també és bonico, i el poble també és bonico, i som molt acollidors, no? I així sempre tindran, pues, els braços oberts i recibir-los. El que necessitem és això, no? que estiguin tot el món en Artana.
0: Moltes gràcies, Empar Soriano, per aquesta informació tan completa.
1: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: Continua a hores d'ara intentant recuperar la normalitat després de l'entrada massiva d'unes 50.000 persones migrants registrada entre la nit de dijous i el matí de divendres passat. El govern espanyol evita l'enfrontament amb el Marroc i assegura que la col·laboració bilateral és total, mentre que des de l'altra part de la frontera insisteixen a presentar-se com un soci fiable. En el PP diuen que tota la culpa és de Pedro Sánchez i anuncien una ofensiva política en el Congrés i en el Senat. Xavier García del Valle.
5: Sí, el govern espanyol xifra en unes 2.500 les persones migrants que continuen a Ceuta després d'eixa entrada massiva d'uns 50.000 dijous i divendres passat. Una crisi migratòria que deixa vora 90 víctimes mortals i que col·lapsa els centres d'acollida de la ciutat autònoma. El seu president, Juan Jesús Vivas, diu que encara estan molt lluny de la normalitat.
6: Però no puedo decir que Ceuta haya recuperado la normalidad. Porque, bueno, siguen estando en Ceuta, de los que entraron entre 3 y 5 mil personas. Los centros de acogida, tanto de adultos como de menores, están absolutamente colapsados. Y lo más importante, ¿no? Y de lo más importante, anímicamente la población está muy afectada.
5: També ha atribuït al govern central responsabilitat per la mort dels que han perdut la vida intentant arribar a la ciutat. 72 segons la delegació del govern, 88 segons el govern ceutí. El Marroc ha donat tuit la primera explicació sobre l'arribada massiva a la frontera. Per a presentar-se, diuen, com un soci lleial i responsable. Aseguren que només van entrar 40.000 persones de manera irregular a Ceuta i només reconeixen 11 morts en el seu territori. Des del govern espanyol intenten ara evitar qualsevol enfrontament amb el Marroc i el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha parlat en declaracions a Televisió Espanyola de col·laboració des del primer moment i ha coincidit a atribuir a la desinformació la situació viscuda dijous a la frontera de Ceuta.
7: Des del primer segundo de la primera conversación, lo que nos trasladaron las autoridades marroquíes es que su disposición era total e inmediata, sin solicitar nada ni pedir ningún tipo de elemento más para que se devolviera a cada una de las personas a que regresaran inmediatamente. Y ellos mismos también señalaban que detectaban esa actividad inusual en redes sociales, que estaba pues amplificando una sentencia y deformándola, así que incluso hubo un momento en que llegaban a trasladar pues como que la frontera española se había abierto.
5: Res d'això ha evitat les crítiques del Partit Popular, que anuncia una ofensiva al Congrés i al Senat. Demanaran documentació i estadístiques sobre les entrades irregulars a Espanya, les instruccions del Ministeri de l'Interior, després de la sentència del Tribunal Suprem sobre les devolucions en calent en la frontera, i sobre com Espanya combat les màfies del tràfic de persones. En tot cas, Miguel Tellado, el secretari general del PP, ja té molt clar qui és el culpable de tot.
8: Sánchez está en la negación absoluta de los problemas, siendo el principal responsable de todos ellos. Si ha sucedido esto es por el fracaso absoluto y estrepitoso de la política migratoria del gobierno de España, de la que carece, de la política exterior y de la política de seguridad.
0: L'entrada massiva d'immigrants, a més de les crítiques polítiques que acabem d'escoltar, Xavi, ha obert també el debat sobre el paper dels serveis d'informació en esta crisi.
5: Sí, el govern diu que no va rebre cap informe concret que avisarà de l'allau i al mateix temps defensa el paper que ha jugat el CNI, el Centre Nacional d'Intel·ligència. Per parts, ha sigut la ministra portaveu, Elma Saiz, qui ha assegurat en una entrevista que el govern no tenia notícies de la magnitud del que finalment va ocórrer. No ha concretat si tenien informes del CNI o no. Només ha dit que, de cap manera, és textual, es preveia una cosa tan inèdita, ha dit. La que sí que ha mostrat explícitament tot el suport als serveis secrets ha sigut la ministra de Defensa, Margarita Robles. D'ella depèn orgànicament el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, i no ha tingut cap dubte a l'hora de defensar el seu treball.
9: España tiene los hombres y mujeres en el Centro Nacional de Inteligencia, en el CIFAS, en las comisarías de información de la policía y de la Guardia Civil, que realiza un trabajo excepcional. Tanto la información de la policía, de la Guardia Civil, como del CNI y del CIFAS hacen su trabajo, hombres y mujeres, y no vamos a entrar en ningún otro debate. Estamos viviendo una situación de auténtica tragedia. Hay casi 100 personas que han fallecido.
5: No ha volgut concretar més sobre el paper concret, en este cas, del CNI en la crisi, però sí que ha demanat al Marroc una investigació sobre uns fets que, en principi, també atribuiria a les màfies.
9: Yo le pido al gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos que ha habido en las redes, porque no podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos podemos mirar para otro lado ante ese drama humano. Eso es lo verdaderamente importante, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más como consecuencia de actuaciones en las redes.
0: I esta crisi té també una dimensió clarament internacional. La Unió Europea busca donar una resposta conjunta a la crisi oberta a Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 es reuneixen demà per abordar un problema que ha tensat les costures entre els socis d'eixa reunió. Es dona per fet que eixirà un missatge de solidaritat cap a Espanya, però també una crida a reforçar el control fronterer. Àlex San Jaime.
10: La crisi de Ceuta ha tensat les relacions entre una part dels països membres respecte a Espanya. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assenyala directament al govern italià.
7: Ha habido estados que no han estado a la altura. Ha habido gobiernos que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos.
10: Diversos països han criticat la política migratòria del govern espanyol. Giorgia Meloni és la que ha anat més lluny, anunciant la suspensió de l'acord Schengen amb Espanya, tot i que després l'amenaça es va limitar a controls aleatoris en aeroports a ciutadans no comunitaris. Altres països com Finlàndia o Dinamarca han reclamat a Espanya mesures contundents en la frontera amb el Marroc.
7: Vamos a exigir solidaridad a todos los estados de la Unión Europea.
10: La presidenta de la Comissió Europea ha defès avui l'actuació del govern espanyol i del marroquí per a tractar de resoldre la crisi. Però Ursula von der Leyen també ha fet una crida a reforçar el control fronterer i de donar una resposta europea unida. I això sembla la solució de consens que eixirà demà. Els ambaixadors dels 27 de la Unió Europea han mantingut avui una reunió preparatòria d'eixa trobada on es dona per fet que es mostrarà solidaritat amb Espanya, però on es demanarà més coordinació amb països tercers i un increment dels controls de les fronteres exteriors com la de Ceuta.
1: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Punt Ràdio.
0: I tornem a casa nostra, a poc més d'una setmana, perquè el 12 d'agost es produïsca l'eclipsi total de sol. Avui les autoritats han donat a conèixer el dispositiu de seguretat previst al nostre territori.
5: Sí, el dia de l'eclipsi, dimecres de la setmana que ve, la Generalitat activarà la situació 2, un nivell alt del pla d'emergències per tal de garantir la seguretat de la ciutadania davant de la gran afluència prevista, tant als punts oficials d'observació com en altres indrets. Hi haurà 2.500 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil desplegats i 26 mitjans aeris. El conseller del RAM, Juan Carlos Valderrama, ha destacat que el 12 d'agost es formaran nombrosos equips que estaran pendents en tot moment de la seguretat.
11: El día 12 se constituirá un CECOPI aquí en el Centro de Coordinación de Emergencias de Aliana y también en el Consorcio Provincial de Castellón. Saben ustedes que fundamentalmente el eclipse total se podrá visualizar desde la provincia de Castellón y de la provincia de Valencia. Asimismo, todos los municipios que son puntos oficiales de observación, saben ustedes que son 9 puntos oficiales de observación, constituirán su CECOPAL.
5: El conseller també ha fet una crida a la població per tal que limite l'ús de les aplicacions del mòbil per tal d'evitar un possible col·lapse de les telecomunicacions. Escoltem de nou el conseller.
11: Que intenten no hacer streaming con los teléfonos móviles, que no estén haciendo vídeos, porque puede producirse un colapso de las telecomunicaciones que dificulten otras comunicaciones que sean de emergencias en cualquier momento.
5: A més, el dia de l'eclipsi total de sol estaran tancats tots els parcs naturals de la província de València i de Castelló, així com el de la Font Roja, la de Serra de Mariola i la Marjal de Pego Oliva a Alacant. Així ho ha anunciat la delegada del govern, Pilar Bernabé.
12: Las zonas forestales deben preservarse porque estamos en un máximo, en un nivel de riesgo extremo de fuego. Poner en peligro las zonas forestales supone poner en peligro también a la población.
5: La delegada del govern també ha recordat una qüestió molt important, la necessitat de protegir-se correctament per tal d'evitar els efectes nocius de l'eclipsi.
12: Las gafas son imprescindibles, son necesarias. Las gafas para cubrirse en el eclipse saben que pueden disponer de ellas en los puntos de entrega oficiales.
0: I ja ho saben, queda poc més d'una setmana perquè assistim a un dels esdeveniments astronòmics més importants de les últimes dècades. Però no tots el veurem igual. Mentre que a Castelló i al nord de la província de València es farà de nit durant més d'un minut, a Alacant el sol no arribarà a desaparèixer del tot. I encara que la diferència siga només del 1%, els astrònoms asseguren que l'experiència no té res a veure. Ens ho detalla Víctor Vidal.
13: L'1% pot semblar poca cosa, però en astronomia és tot un món. I en l'eclipsi total del pròxim 12 d'agost no tots els valencians el veurem igual. Castelló serà la gran privilegiada. La província quedarà plenament dins de la banda de totalitat i podrà gaudir de vora un minut i mig de foscor absoluta. A València capital la totalitat durarà poc més d'un minut. En canvi, a zones del sud de la província de València i a la d'Alacant es quedarà a les portes. La lluna arribarà a ocultar el 99% del sol, però aquest 1% que queda quedarà visible marca una diferència enorme. Paco Colomer és astrònom.
14: Molt prop de València, molt prop al sur, ja no va ser total. Ja va ser al 99%. No té res que veure. No té res que veure un eclipsi al 99% o un eclipsi total al 100%. Tot aquell que tingui l'oportunitat d'entrar en zona de totalitat, que faci l'esforç, perquè realment va valdre molt la pena. La gràcia de l'eclipsi de sol total és que no vas a veure el sol, va ser de nit. Doncs que vas a veure les estrelles. Només en que no sigui al 100%, ja aquest efecte no es produeix i l'experiència és completament diferent.
13: Els experts insisteixen que val la pena desplaçar-se només uns quilòmetres per entrar dins de la franja de totalitat. De fet, el nord de la província de València i tota la de Castelló seran alguns dels millors llocs d'Espanya per contemplar este fenomen.
14: El que necessitem és entrar en zona de totalitat i anar el més a prop de la zona central possible, sense fer un esforç descomunal, perquè la diferència no va valdre la pena fer-se 200 quilòmetres per guanyar 5 segons. Però sí que és veritat que la totalitat del 100% o no estar en 100%, l'experiència és completament diferent.
13: Per observar-lo amb seguretat, serà imprescindible utilitzar ulleres homologades amb certificació ISO 123-12-2 durant totes les fases parcials. Només es podran retirar durant els escassos segons de totalitat.
1: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe, en A.Punt Ràdio.
0: I parlem ara del camp. La Unió Llauradora ha sol·licitat a la Conselleria d'Agricultura una línia d'ajudes extraordinàries per a compensar les pèrdues que han patit els productors de cereal de la Comunitat Valenciana. Unes pèrdues que xifren en torn del 35% de la collita d'esta campanya.
5: La Unió atribueix la situació a la impossibilitat de fer la sega durant nombrosos dies per les restriccions derivades de l'activar el pla contra risc d'incendis forestals, també als danys ocasionats per la fauna silvestre i a l'increment dels costos de producció, especialment del gasoil agrícola i dels fertilitzants. Carles Peris és el secretari general de la Unió.
15: El cultiu del cereal se ubica principalment en zones d'interior, desfavorides i en res de despoblament, d'ahí que creixca i augmente la importància de donar una solució coordinada per a no patir més abandonament en les zones rurals.
0: I continuem al camp, i és que el Ministeri d'Agricultura ha anunciat que durant la primera setmana del mes que ve farà efectiva l'ajuda destinada als llauradors que hagin comprat fertilitzant.
5: A casa nostra

0: destinaran més de 13 milions i mig d'euros que es repartiran uns 16.000 llauradors, és a dir, uns 800 euros de mitjana que rebran en el seu compte bancari.
1: I canviem d'assumpte. Metro València ha implantat des d'avui l'horari d'estiu adaptat a la menor demanda de transport públic. Durant el mes d'agost, de dilluns a divendres, regirà l'horari habitual dels dissabtes vigent la resta de l'any. No hi ha canvis de freqüència els dies festius i tampoc en el servici nocturn de divendres, dissabtes i vespres de festiu.
0: La línia 10 de tramvia també adopta horari de dissabte i les línies 4, 6 i 8 mantenen la freqüència dels períodes no lectius aplicada des de finals de juny. Es poden consultar els nous horaris en el web de Metro València i en el telèfon gratuït 946 1046.
1: I també relacionat amb el temps estival que vivim a hores d'ara, l'Institut Nacional de Ciberseguretat ha llançat una alerta per una nova campanya de pesca de dades, o phishing. Els atacants es fan passar per un hotel via WhatsApp i demanen que punxes a un enllaç i emplenes la teua informació per confirmar la reserva. Ens ho conta Luis Sempere.
2: Si han rebut missatges d'este tipus, pot ser siguen víctimes d'una campanya de phishing o pesca de dades. Abans de complir instruccions que els arriben per missatgeria, assegúren-se que de veres parlen amb l'hotel que han contractat. Cecilio Nieto és president de la Unió de Consumidors d'Alacant.
3: No llames al teléfono que te pone el anuncio. Busca l'hotel por internet y llama por teléfono y asegúrate que es el hotel.
2: En vacances, els ciberatacants es posen en marxa. Javier Francés és expert en ciberseguretat.
4: Perquè tot el món se'n va de vacances, entonces jo et dic que soc de l'hotel, pues em creuràs.
2: Si ja és massa tard i han punxat l'enllaç...
4: Has obert la pàgina del ciberatacant. El ciberatacant vol la teva informació, però no li l'has donat encara. Pues no passa res. Has obert la porta, però igual que l'has obert, la tanques, te'n vas, todo bien y correcto.
2: En cas d'haver donat informació personal bancària...
4: És literalment com entregar-li la teva targeta en mà a una altra persona. I segons els límits de targeta que tingues, ixa persona pot gastar-la tant com vulga.
2: La clau més important per als experts, no confiar si no estem ben segurs.
5: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en A.Punt Ràdio.
1: I així ara el món, perquè la guerra entre Rússia i Ucraïna, lluny d'aturar-se, s'estén mortalment a la població civil. Els dos bàndols acusen mútuament 8 atacs que han costat la vida de 17 persones en les últimes 48 hores. Rafa Salom.
6: Rússia assegura que 7 persones, inclosos 3 xiquets, han mort i unes 40 persones més han resultat ferides a la regió russa de Krasnodar després d'un atac amb dron. Ucraïna ho nega i manté que el dron ucraïnès va ser abatut per la defensa aèria russa i que l'artefacte es va estrellar accidentalment a la platja. La portaveu d'Afers Estrangers de Rússia manté que l'OTAN està patrocinant accions terroristes contra territori rus. Mentrestant, els veïns de Kryvyi Rih, la ciutat natal de Zelensky, s'han acomiadat de 5 membres d'una mateixa família morts en un atac amb míssils russos fa 2 dies. És molt cruel, massa cruel, diu Irina Impassible, quasi sense saber on està, com si encara no acceptara que una de les víctimes era el seu fill. En total, en esta última onada d'atacs, en les últimes 48 hores han mort 10 persones. 3 persones més han perdut la vida mentre repostaven en una gasolinera a Dnipro.
1: I d'un escenari bèl·lic a un altre, Donald Trump assegura que ha suspès un bombardeig massiu contra l'Iran que s'hauria convertit, ha dit, en l'atac més gran des de la Segona Guerra Mundial.
0: I assegura que ho ha fet perquè les negociacions amb el règim dels ayatolàs s'han reprès, que és una afirmació que Teheran torna a negar. On no han parat els atacs israelians és a Gaza, on l'exèrcit ha matat almenys 18 persones durant el cap de setmana. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha intensificat els atacs després que Trump anunciara un acord per al desarmament de Hamas i una posterior retirada d'Israel de la franja.
5: Contrapunt, en A.Punt Ràdio.

0: I en el temps de la informació esportiva, Roberto Fernández, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Rubén. Comencem pel València Bàsquet, que s'ha reforçat amb un fitxatge de primer nivell per a la pròxima temporada. El club taronja ha arribat a un acord per a la incorporació de l'escorta nord-americà Armoni Brooks, que arriba cedit per l'esvel francès després

0: després de jugar les dues últimes campanyes en l'Armani Milà. El jugador de 28 anys compta amb una àmplia experiència a l'Eurolliga, on es va consolidar com un dels millors tiradors exteriors, amb 13 punts de mitjana i un 41% d'eficàcia en triples. A més, prové de triomfar a Itàlia, on va ser el gran dominador, arrasant amb l'MVP de la Copa, de la Lliga regular i de les finals.
1: I ara, com no podria ser d'altra manera, torn per al futbol.
0: Sí, perquè la pretemporada entra en la recta final. Queden menys de dues setmanes perquè torni la Lliga i els equips acaren els últims tests per a fer ajustos abans del debut. Dins del calendari de pretemporada, esta setmana tenim dos partits amistosos destacats que podran seguir en directe per televisió en Apunt. Primer, el derbi entre el Villarreal i el Llevant, dimecres a les 10 del matí. A este duel a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza podrien veure debutar un nou porter groguet, ja que el submarí groc ha anunciat esta vesprada la incorporació d'un nou guardameta, Peter Gulácsi. El porter hongarès de 36 anys arriba per a dos temporades i completarà la porteria al costat de Luis Junior. Demà ja s'incorpora als entrenaments dirigits per Íñigo Pérez. El pròxim dia 8 també veurem en directe per Apunt l'última prova del València en pretemporada, el trofeu taronja contra el Newcastle, dissabte a les 9 de la nit des de Mestalla. A 5 dies de la presentació de l'equip davant de l'afició, al València li queden molts deures per fer. Amb la lesió de Fulquier, la prioritat absoluta és trobar un lateral dret. Carlos Corberán ha fet proves i més proves durant l'estiu i el tècnic necessita un futbolista de banda amb experiència. A la porteria, Dimitrievski s'ha guanyat la confiança, tot i que el club busca un porter que puga competir amb el macedoni. Un altre dels noms propis de l'estiu és Dan Juma. Després dels rumors sobre una possible eixida, l'atacant s'ha reivindicat amb treball i gols.
2: Sí, hay muchos rumores. Bueno, en el momento soy jugador de Valencia. Estoy con mi foco aquí, estoy trabajando aquí y que este año puede ser un año bueno para todos.
0: L'estiu és llarg i jugadors com Raba i Almeida tenen les portes obertes per eixir. Un cas ben diferent és el de Javi Guerra, jugador indiscutible encara que clubs poderosos estan darrere d'ell. Els que segur estaran dissabte a Mestalla són les noves cares, de Haas, Dieng i Sato, que han mostrat una bona adaptació. No obstant això, després d'una pretemporada més agra que dolça, l'afició espera més reforços i, si pot ser, que estigueren ja per al trofeu taronja.
1: També hi ha actualitat en l'Elx.
0: Sí, l'equip il·licità ja enceta la segona fase de la pretemporada concentrat a la finca d'Algorfa. Per sisè any, l'equip s'exercitarà al Baixsegura fins dissabte. Mentre arriben nous fitxatges, el tècnic Martín Anselmi s'ha emportat tota la plantilla, amb l'única cara nova fins ara, Ferniño, i també jugadors del filial. Precisament del planter franjaver ha sorgit la gran sensació estiuenca, Umaru Konaré. El de Monforte del Cid és el pichichi de la pretemporada amb 4 gols i qui va mantindre l'equip invicte davant el Córdoba. L'estada de l'Elx es tancarà dissabte al matí a Sant Pedro del Pinatar amb l'últim amistós abans de la Lliga contra el Tolosa, un primer a francès. També, per altra banda, sembla que la disputa entre la UEFA i la FIFA està pujant de to, perquè l'amenaça de boicot de la UEFA a la FIFA podria acabar als tribunals. Tot i que el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha reculat en la seva intenció de privatitzar els mundials de futbol, l'organisme europeu no en té prou i ha exigit que no es destruïsca cap document relacionat amb este pla, ja retirat. La Unió d'Associacions Europees de Futbol estudia emprendre accions legals tant contra la Federació Internacional com contra les empreses implicades. Entre els possibles beneficiats d'esta privatització figurarien el banc JP Morgan i diversos familiars del president dels Estats Units, Donald Trump. Però la revolta ja amenaça directament la cadira d'Infantino, a la pèrdua de confiança de les confederacions europea, asiàtica i nord-americana i a les denúncies d'engany dins del seu propi personal, si suma ara un boicot a la seva reelecció per al 2027. Gales ha sigut la primera federació nacional a retirar-li formalment el suport per greus errors de lideratge i la federació anglesa s'hi unirà de manera imminent. El que pareixia una renovació de tràmits s'ha convertit en una crisi institucional sense precedents.
1: I acabem amb una notícia molt esperada pels amants del ciclisme.
0: Efectivament, Tadej Pogačar estarà a Mònaco en l'eixida de la pròxima Vuelta a Espanya el pròxim 22 d'agost. Això ho ha confirmat este matí l'equip del ciclista eslové, el Team Emirates. El corredor més en forma del pilot internacional, considerat pel molts com el millor de la història, tornarà a competir en la ronda espanyola 7 anys després de la seva última participació. Un repte majúscul per a Pogačar, que buscarà coronar-se en l'única de les tres grans proves ciclistes que encara resisteix al seu palmarès.
1: Moltes gràcies, Roberto Fernández.
3: Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera...
1: Luis Manuel Ferri Llopis va néixer un 3 d'agost del 1944 a Aielo de Malferit, a la Vall d'Albaida. Ja s'havia convertit en una llegenda viva de la cançó lleugera quan, a l'abril del 73, va perdre la vida en un accident de trànsit. Avui el recordem en este contrapunt perquè avui Nino Bravo hauria complit 82 anys.

0: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
3: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
4: Apunt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: I el vol del Moscardó ens porta a encetar esta segona part del nostre contrapunt, esta part de tertúlia. Avui acompanyats així en l'estudi per Álvaro Errazu, delegat de Les Diario a la Comunitat Valenciana. Bona nit, Álvaro.
1: Bona nit, Rubén.
0: I a l'altre costat del fil telefònic tenim a Toni Cabot, director del diario Información d'Alacant. Què tal? Bona nit, Toni.
2: Rubén, molt bona nit.
0: Anem ja a entrar en matèria. Esta vesprada, just a migdia, bueno, ha sigut cap a les 2 de la vesprada, s'ha confirmat, el Seprona de la Guàrdia Civil confirmava que l'incendi de la Vall d'Uixó, un incendi que ens ha mantingut i que ens manté preocupats fins ara, perquè encara no està controlat i crema des de fa 9 dies, el que dèiem, aquest incendi, el de la Vall d'Uixó, s'ha confirmat finalment el que tots ja intuïem, que era un incendi provocat. Però ja la Guàrdia Civil, a través del Seprona, el Servei de Protecció de la Naturalesa, del Cos Armat, ha determinat que la causa de l'incendi ha sigut un encenedor, o sigui, l'instrument que va provocar l'incendi, millor dit, no? La causa, pues, la desconeixem, no? L'ànim de fer mal d'alguna persona que no sabem ben bé què pretenia amb el que va provocar, no? Un absolut desastre mediambiental provocat, ja diem, amb un simple encenedor. Què vos suggerís?
1: Dices bien, se confirma de forma oficial. Creo que fue 24 horas después de que se produjera el incendio, desde delegación del gobierno, la propia delegada del gobierno sí que lanzaba un comentario en esta línea, ¿no? Ahora se habla de dos focos, se llegó a hablar de cuatro focos prácticamente que coincidían. Claro, ¿cómo es posible esto? Es decir, ¿qué beneficio hay para hacer esto? Pues se antoja que es muy difícil de poder entender, a no ser que sea una persona pues desequilibrada, ¿no? Pero o de alguna manera también puede haber algún tipo de circunstancia ocasional o puntual de alguien que, bueno, por alguna circunstancia ha podido hacerlo. Pero cuando ya hay dos focos, ya hay intencionalidad, ya no hay error, ¿eh? Para entendernos. Esa parte yo creo que queda ya borrada, ¿no? Ya decía que incluso si llegamos a hablar de cuatro, pero si ya el Seprona ya te habla de dos, está claro que no hay, que hay intencionalidad manifiesta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues son circunstancias que tendrá que investigar el Seprona, pero ya advierten de que es muy complejo el poder determinar, como en este tipo de incendios, la mayoría es verdad que son intencionados, los provoca alguien, pero pocas veces se detiene a estos desalmados.
0: Toni, qué fácil que es provocar un incendi y qué difícil es extingir-lo.
2: Efectivament, no? I qué mal que fa. Sí, com diu Álvaro Sina, no? Ja des del principi, des dels primers dies, ja s'apuntava, encara no, evidentment, mantenint reserves, però aquesta intencionalitat que es presumia i que s'ha confirmat ara, no? En el nom tècnic de l'aplicació directa de font de calor, que és, com tu has dit, pues un encenedor, un metgerasso, no?, que diuen, no? Pues sí, per buscar el matorral, buscar la vegetació, encendre el metgero, que fàcil és, com dius, no? I, efectivament, aquests dos focos inicials del foc, que situats en un espai, més un espai que estava molt a prop entre si, pues ja apuntava clarament que les causes no eren naturals, s'han descartat ja, per suposat, per complet, i ara hi estan apuntant una intencionalitat clara. I, com diu Álvaro, evidentment, que complicat ara serà també identificar, perquè aquesta autoria complica molt identificar qui són els culpables d'aquest crimen, no? D'algo que, com dic, fa moltíssim mal, no? I, bueno, pues, anem a veure si a nivell operatiu i després, com dic, d'una setmana de lluita, pues l'incendi que ara diu, està trobant-se en aquesta fase d'estabilització i es preveu el control total pues, en uns pocs dies, no? Però bueno, ja han conegut també estimacions que han fet organitzacions com a Saja, no? que xifres d'anys per al sector agrari pues, al voltant dels 40 milions d'euros, no? Pues sí, efectivament, és molt fàcil cremar i és molt difícil després poder solucionar tot el que han cremat, no?
0: no és nou, totes aquestes situacions en les que assistim a la intencionalitat en un incendi forestal sempre ens situa de nou en el mateix escenari, en aquesta pregunta que no ens porta tampoc enlloc, però que moltes vegades ens la fem, no? De si cal endurir el codi penal, de si amb més sancions, amb penes més dures, es podria evitar això o es podria mitigar d'alguna manera. Què en penseu? Hi ha manera de frenar o de dissuadir els piròmans o els que acaben botant foc al bosc?
1: A mi me parece que el endurecer pues va a tener el mismo efecto que tiene ahora. Desgraciadamente, si la solución estuviera ahí, la verdad es que yo sería el primero en estar de acuerdo. Lo que hay que también tener en cuenta, más allá de aquellos que provocan ese tipo de incendios, las repercusiones que tienen los incendios, cómo ha ido cambiando. Hay un estudio reciente, lo leía, creo que era ayer, que los incendios tardan el doble en apagarse en un espacio de hace 10 años, ahora pues, cuesta mucho más apagarse. Y además son más contundentes, afectan a más territorio, afectan a más partidas, afectan a más municipios, ¿no? Y luego me da la impresión de que lo que tendremos que es replantearnos si contamos con los medios o los medios han quedado obsoletos ya para apagar este tipo de incendios más complejos, con unas temperaturas más altas, con unos vientos más elevados, con una sequedad mayor. Todo eso hace que sean incendios muy complejos a la hora de apagar.
0: Sí, los expertos hablan de incendios de sexta generación, ¿no?
1: Exacto. Lo del 30-30-30 ya se ha quedado viejo. Yo creo que ya hemos pasado un paso mayor todavía. Entonces, creo que cabe una reflexión, pero cabe una reflexión de ya, es decir, buscar evidentemente quién es el culpable, ver si por qué se ha podido producir y luego cómo podemos apagar los incendios de otra manera. Yo creo que tenemos más medios, cada vez más medios, es evidente, más medios para poder apagarlos, pero en realidad creo que cabe una reflexión de técnicos, fundamentalmente de técnicos. Los políticos los dejamos luego para que validen, ¿no? Pero creo que cabe una reflexión a partir de ya.
0: Toni, ¿creus que que la qüestió de la reflexió ideològica o del posicionament ideològic en relació als incendis és un obstacle a dia d'avui per a resoldre el problema, el posicionament previ ideològic respecte als incendis?
2: Pues pot ser un obstacle, evidentment, i aquest obstacle hi ha que salvar-lo ja, perquè efectivament els incendis, i és de veres, jo crec que tenen que apagar-se en hivern, no? I és necessari prendre mesures serioses per a que no torni a passar. Això ho diuen tots els estius, però en un any que ha sigut tan virulent i que ho han patit tant, és que avui en un any ha hagut moments en què Espanya estava cremant-se per els quatre costats, no? I hi ha que prendre mesures, hi ha que prendre molt en sèrio i evidentment hi ha que apartar com siga tots aquests obstacles ideològics, perquè hi ha un problema que està clar i aquest problema té que afrontar-se de manera seriosa sense major dilació. És a dir, ja posamos ja i prendre mesures per a que en la mesura de lo possible, sabent que els quatre locos estaven parlant de si endurir les penes, però jo també penso que jo crec que això no serveix gaire, perquè ja que està molt malalt del cap per a poder provocar el que es provoca, però dins de lo que cap hi ha que tindre, hi ha que de posar mesures, perquè si algun loco se li ocorreix, pues, tindre també, diguem, ressorts per a poder arribar quant abans i que el foc no faci tant de mal com ha fet enguany, no?
0: Canviem d'assumpte, anem a un altre tema que també es manté ocupats i preocupats des de fa dies. Continuen les reaccions a l'entrada massiva i irregular de milers de migrants a la ciutat de Ceuta i que es va cobrar la vida de més de 70 persones, 72 segons la delegació del govern, 88 segons el govern de Ceuta. El govern marroquí reitera, que ha parlat avui per primera volta, reitera que és un soci fiable i atribueix a les màfies que trafiquen a més humans la crisi a la frontera. atribueix a les màfies exclusivament la responsabilitat d'això. I des del govern espanyol, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamat al Marroc que investigui a fons el que ha passat i el per què desenes de milers de persones, moltes d'elles menors d'edat, van anar cap a la frontera per entrar de manera irregular a Espanya. L'escoltem.
3: Yo le pido al gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos que ha habido en las redes, porque no podemos mirar para otro lado. Ni España ni Marruecos podemos mirar para otro lado ante ese drama humano. Eso es lo verdaderamente importante, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más como consecuencia de actuaciones en las redes.
0: El Marroc, com dèiem, ha donat avui la primera explicació sobre l'arribada massiva a la frontera.
4: Ala an al mamlaka al maghribiyya satadall kama ahidaha shurakaa'uha.
0: Deia el representant del govern del Marroc que per a presentar-se com un soci leial, lleial i responsable. Asseguren que només van entrar 40.000 persones de manera irregular a Ceuta i només reconeixen, atenció, 11 morts al seu territori. Des del govern espanyol intenten ara evitar qualsevol enfrontament amb el Marroc i el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha parlat en declaracions a Televisió Espanyola de col·laboració des del primer moment i ha coincidit a atribuir la desinformació a atribuir a la desinformació la situació viscuda dijous a la frontera de Ceuta.
5: Desde el primer segundo de la primera conversación, lo que nos trasladaron las autoridades marroquíes es que su disposición era total e inmediata, sin solicitar nada ni pedir ningún tipo de elemento más para que se devolviera a cada una de las personas, a que regresaran inmediatamente. Y ellos mismos también señalaban que detectaban esa actividad inusual en redes sociales, que estaba pues amplificando una sentencia y deformándola, así que incluso hubo un momento en que llegaban a trasladar pues como que la frontera española se había abierto.
0: Y una otra derivada de todo eso que volía era...
5: También señalaban que detectaban esa actividad inusual en redes sociales, que estaba pues amplificando una sentencia y deformándola, así que incluso hubo un momento en que llegaban a trasladar pues como que la frontera española se había abierto.
0: I una altra derivada de tot això que volia ara comentar amb vosaltres.

0: I a més a gran escala, i a més que era real, no? El Ministeri d'Interior sabem que ho ha negat, però i també estic totalment d'acord amb Álvaro, de debò Marroc és qualsevol cosa menys un soci fiable. I és curiós, perquè nosaltres avui hem tingut, en el Petit Diari, hem tingut l'oportunitat de conèixer també un informe fet per Golden Hall, que és una societat que opera en el parc científic de la Universitat d'Alacant, i ha enviat un informe de la investigació avançada d'intel·ligència de fonts obertes, sobre el creuament massiu, no? de Ceuta, no? en estos últims dies, no? I revela que hi ha una xarxa de Facebook en marca pròpia, en administradors i reclutadors, i l'evidència de que va ser una operació absolutament organitzada i no va ser un fet espontani, no? com és normal, a més, no? Pues, i a més, aquest resumen executiu que hem tingut accés i que a més anem a publicar entre aproximadament el 24 i el passat dia 30, aquesta campanya de mobilització en línia en una marca pròpia, l'Assalto a Carvajal Ceuta, s'ha convertit a una audiència migratòria difusa de parlar àrab en un intent físic de creuament massiu, diu l'informe, en la frontera hispano-marroquí de Ceuta, organitzat des de les platges i les altures boscoses sobre Nidec, Beyolnech i Beyolnech. I Golden Owl, aquesta societat, valora, estic llegint textualment, com alta confiança, que esto no fue un suceso espontáneo, fue una operación coordinada, preconstruida y publicitada, ejecutada como una red distribuida a través de un núcleo cerrado de coordinación, una superficie pública de difusión en Facebook que supera el millón de miembros declarados y decenas de células de reclutamiento autoensambladas. Això és una part, com dic, de l'informe, que jo crec que val la pena estudiar-lo, d'una societat sèria que l'ha emitit esta mateixa vesprada.
1: El que m'agradaria plantejar-vos és, més enllà de les responsabilitats que se li puguen exigir al govern, que òbviament se li han d'exigir perquè és indubtable que té responsabilitats en la gestió d'esta crisi i en la previsiblement no escolta dels avisos rebuts per part dels serveis d'intel·ligència. Més enllà d'això, què es pot fer amb el Marroc? Que, per a dir-ho d'una manera planera, té completament la paella pel mànec. Què podem fer?
2: Hasta ahora la política ha sido la política de las concesiones. Concesiones ya históricas, tema del Sáhara, que esa creo que es la más llamativa, el cambio de postura de un gobierno español, ¿no? Yo creo que eso es sorprendente. Hay una que yo creo que va a tener un efecto, sobre todo más desde el punto de vista de social, ¿no? Es decir, ¿dónde se va a jugar la final del campeonato, del próximo campeonato del mundo de fútbol?
1: Es va a especular que tal volta era una de les motivacions, ¿no?, de tota esta operació.
2: A mí me da la impresión de que Casablanca tiene todos los boletos, ¿eh? Todos los boletos para que sea así. Y luego, bueno, yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez ha intentado tener una relación exquisita, ¿eh?, con Marruecos, con el rey marroquí. Yo creo que no da resultado. La verdad es que no da resultado. Y en estos momentos estamos en una situación más complicada. Más complicada porque Marruecos ha tejido una buena relación internacional con Estados Unidos, con Israel. Y nosotros estamos en una situación muy, muy incómoda. E incluso nos miran mal nuestros socios europeos por esta situación. Claro, tú decías, aquí hay unas responsabilidades políticas que habrá que analizar. Hombre, llama ya es sorprendente que poca ropa es el que Moncloa se haya cargado, haya cesado por emitir algo que era verdad, ¿no? Es decir, la cuestión es que a lo mejor no debería haberlo hecho, ¿no? Pero no podemos cerrar los ojos ante las evidencias. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que otro tipo de política de verdad. Otro tipo de política que empieza por no la contundencia, sino la firmeza. España creo que no tiene una política respecto de Marruecos firme.
1: Toni.
0: Sí, mira, jo penso que hi ha una tecla que també deuria estudiar de tocar-la. Crec que Espanya té la millor ambaixada que té Espanya és la monarquia. I sabent també la complicació i com és la monarquia a l'avui, tocar aquesta tecla, crec que també ens podria donar més beneficis que altra cosa. Crec que aquesta tecla no està tocant-se, siga pel govern o per lo que siga, en la fluidez que tenia que tocar-se en casos com este, entre monarquies, que podria almenys aminorar un poquet les tensions en el govern de Marroc.
2: Luego hay un hecho que no podemos perder de vista. La Comunidad Valenciana tiene muchos intereses económicos en Marruecos. Muchos, sobre todo agrícolas, cada vez mayores agrícolas. Luego, Marruecos es un país que está evolucionando desde el punto de vista económico de una manera muy rápida. Es verdad que hay mucha diferencia del sur con el norte, es cierto, ¿no? Pero se está convirtiendo en una potencia muy, muy, muy, muy importante.
1: Veurem què passa els pròxims dies i veurem quina és la resposta del govern espanyol, si és que arriba alguna mena de resposta o algun viratge de la posició política, de la posició diplomàtica respecte al Marroc. Això haurem d'esperar com a mínim unes setmanes, tal volta uns mesos, per a veure cap a on van els tirs. I probablement tot l'assumpte del Mundial pues, siga una cosa a nivell popular que siga com molt reveladora de conforme estan les relacions entre un país i l'altre.
2: Mañana hay una reunión en la Unión Europea, que aunque sea telemática, yo creo que va a ser importante. Nos han sacado tarjeta amarilla, no nos vamos a sacar tarjeta roja, pero yo creo que es un toque de atención importante.
1: Moltes gràcies, Álvaro Errazu. Gràcies també, Toni Cabot.
0: Gràcies a vosaltres, un abraç.
1: Fins un altre dia. I tornarem a parlar. Tornarem a parlar també del govern.
3: A la mar, senyores.
4: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: Esta cançó que sona ara mateix és, sense cap dubte, una de les composicions més conegudes de la música cantada en castellà. Vivir así es morir de amor va eixir en 1978 i va formar part de l'àlbum Sentimientos, un disc fonamental en la carrera de Camilo VI per moltes raons. Avui parlarem d'eixe disc i del que va suposar en esta nova entrega de Col·lecció de Vinils.
1: Soy mendigo de sus besos, soy su amigo.
0: Perquè si bé és cert que Camilo VI és un artista de senzills, no hem d'oblidar que els seus àlbums ens ensenyen moltes més coses sobre el músic i el compositor. Camilo va ser un dels reis de la música espanyola als anys 70, però sempre ha sigut molt més que una gran veu i una bona imatge. A més de compondre, Camilo també participa en la producció dels seus discos i, tal com va demostrar en més d'una ocasió, era un visionari.
1: No s'enamora, és per això que mi alma llora.
0: Per a parlar de tot això, hem convidat una volta més tot un expert musical, el periodista César Campoy, que ja estigui amb nosaltres parlant de Nino Bravo. Benvingut de nou, César.
2: Hola, què tal, Àlex? Un plaer.
0: Amb ganes de recordar estes Sentimientos de Camilo?
2: Sí, sí, sí, perquè jo crec que és un disc que hem de reivindicar i ara sabrem per què, no?
0: César Campoy és expert en moltes coses i una d'elles és la música espanyola dels anys 60 i 70. I a més, és tot un fan de Camilo. D'on ve aquesta passió, César?
2: Doncs de la música que s'escoltava en ma casa, no? Des de xicotet sempre he sentit un especial atracció pels arranjaments espectaculars, no? I quan jo era xicotet, òbviament, moltes cançons tenien aquests arranjaments. I la producció de Camilo VI jo crec que és un exemple perfecte, i sobretot este disc, d'aquesta espectacularitat, no? A partir d'ahí, me'n vaig adonar, pues això, pues de que en la música de Camilo era un calaix en el qual podries buscar esos arranjaments tan espectaculars, i a partir d'ahí vaig entendre que era un artista que realment hi havia molt més enllà de la imatge que se tenia d'ell, i que era un artista que realment, compositor, productor, descobridor de noves figures, que era un artista que s'havia de reivindicar i de respectar.
0: Un artista total, ho anirem descobrint al llarg del programa. Calia dedicar-li un programa a Camilo, i és cert que podíem haver triat molts dels seus àlbums, però finalment vam decidir fer el programa al voltant de Sentimientos. Què és el que fa important este disc?
2: Moltes coses, Àlex. Sentimientos representa una mena de resurgir, de posada al dia de Camilo. Podríem parlar de certa modernització en el seu so, en la seua manera de treballar, inclús també en la seua imatge, no? Calia competir amb els nous temps, no? Els nous sons que estaven sorgint a Espanya, i en este cas, pues, bueno, hi ha una evolució. És un disc brillant, molt treballat, pel que fa a la composició, a la interpretació, i Camilo s'està recuperant, diguem-ne, d'uns anys frenètics, no? Fa recompte, agarra impuls i es llança definitivament al mercat també internacional.
0: Per descomptat, hem intentat comptar amb Camilo per al programa, però no ha sigut possible. El que sí que tenim són unes declaracions gravades pel nostre director, Rafa Cervera, en una entrevista que li va fer ja fa més de 20 anys. No és una gravació feta per a la ràdio, però hem pensat que era interessant utilitzar-la. Així tenim Camilo parlant de la relació amb el seu públic.
3: ¿Cuál es tu público? Digo, yo no opino. Mira tú y opínalo tú, porque... Y la explicación que te la den a ti, tú me la das a mí, porque ¿qué quieres que te lo explique yo? Porque, bueno, pues la gente tiene sentimientos y a lo mejor hacemos una piña común, a lo mejor se identifican con las canciones que yo hablo, que parece ser que son intemporales, porque cuando escucho por la radio, tanto allí como aquí, de repente largo y... que suena continuamente por todas partes, y empiezo a contar y digo, no sé qué les habré dado, o qué se ha tomado.

0: Qui canta és Vicentico, excantant de Los Fabulosos Cadillacs, fent una de les moltes versions que s'han gravat dels hits de Camilo. César, Camilo va triomfar com a cantant melòdic, però pot ser que molta gent no sàpiga que les seues arrels estan en els grups de rock dels quals va formar part quan encara vivia al Coll.
1: Sí, efectivament. Amb un grapat d'amics va formar part d'un dels conjunts pioners valencians i tot un emblema del Coll, los Dyson. Oficialment no editaren cap vinil, però deixaren gravades algunes cançons que demostren la qualitat del grup, temes originals, com ara Anochece en mi soñar, o versions de The Beatles o de Rolling Stones. I foren una de les primeres formacions

0: en fer l'anomenada música moderna d'aquella època en valencià, en adoptar el No la canteu més, que ja havien gravat els 4Z. Un bon dia, el 1964, els Dyson decideixen provar sort i anar-se'n a Madrid i allà hi participen en el programa de televisió espanyola Salto a la Fama, una versió del flamenco de los Brincos, però no hi ha sort i pràcticament tota la banda opta per tornar al Coi. Camilo, aleshores Blanes, no es rendís i es busca com pot la vida en Madrid, fins que passa a formar part primer d'un conjunt que li diuen Cefe i los Gigantes i més tard de los Botines.
1: O sigui que va ser la perseverança de Camilo després, sí, d'aquell fracàs amb los Dyson el que li va permetre, sí, sí, assolir l'èxit. Mm. Nosaltres hem parlat amb Emilio Yasser, membre de dos d'eixes bandes, i això és part del que ens va contar.
2: Quan estàvem en Molatro, inclús en el Coi, ja es notava que era una persona que tenia unes condicions especials per cantar i tot. Era el líder nostre del grup, però notava que podia despuntar. El que passa que en aquestes coses, pues, intervenir després molt, pues, la sort, diu que si patades que uno pega, que sí, però com a cantant, és un fenomen, les prestacions de veus impressionants.

0: Emilio ens parlava del fet que Camilo ja tenia molt clar on volia arribar. També ens resumia com va ser l'inici d'aquesta transició que el portà a ser solista.
1: Ell, lo que passa és que nosaltres en el Dyson també tocàvem moltes cançons tipus italianes, en fi, melòdiques, però el que ens anava, per supost, era la música dels Beatles, i fent rock, tipus rocker, no? Això li ha eixit a ell, no sé com li ha eixit, perquè en realitat, home, les cançons melòdiques que tocaven Moratros i cantaven Moratros, es notava que les borrava, no? Que l'Ixien es cantava i s'interpretava molt bé, però la trajectòria d'ell en tantes cançons i tan exacte tipus melòdics, pues no, jo no m'ho hagués esperat. I assegur lo que en realitat ja no ha anat a de l'èxit, claro, suposo.
0: César, què en penses d'això que diu Emilio? D'aquest contrast entre el cant melòdic i les influències,
2: sí,
0: rock.
2: Sí, anem a veure, Emilio evidentment sap molt bé del que parla, no? Aquesta transició, ell acompanyava a Camilo amb los Dyson i ell també es va quedar, no? A Madrid, on també va formar part de los Botines. La transició és molt natural, és a dir, amb este conjunt arribaren a publicar un senzill en Moviplay, a més Camilo ja va tindre l'oportunitat de mostrar també la seva facilitat per enamorar la càmera, perquè participaren en dos pel·lícules musicals molt famoses, molt famoses dirigides a la joventut, Hamelin de Luis María Delgado i la popular Los Chicos del Preu, en la qual Camilo era un dels protagonistes i donava vida a un yeyé que volia viure de la música, no? I el seu pare era interpretat per José López Vázquez. Els dos, de fet, protagonitzen una seqüència mítica en la qual López Vázquez mostra la seva oposició a que ixe jove es dedique a la música, i Camilo, jo penso que els guionistes ja sabien per on anava la cosa, té una frase que és: tocaré a tot arreu i gravaré discos que es vendran per milions, seré famós, no? I s'ho deia en la pel·lícula,
0: ho tenia,
2: no?
0: Clar.
2: Ho tenia molt clar ell i la gent que treballava en ell, no? El secret de l'èxit de Camilo, a partir d'ahí podrem trobar-lo en adjectius com ara precoç, ambiciós, inquiet, polifacètic i valent. És un jove que es va buscar la vida, que va malviure en la Madrid de l'època, va sobreviure com va poder, fins que va aconseguir entrar en la factoria, com comentava Emili, de Juan Pardo. Allí va fer cors i el que li demanaven, i els cafès i el que fora, per a gent com Marisol, com Maciel, Andrés Dobarro, fins que Juan Pardo va confiar en ell i, bueno, i li va donar sida, no?
0: Escolta'm, Emilio, de nou.
1: De hecho, en algun disco de Juan Pardo li aferice a ell de escoros. O sea que antes de lanzarlo en la cançó esta de Buenas noches, mi amor. Y ella ahí se habrá enseñat a ell, y ell va acabar en un mundillo ese musical, y en lo que va a començar a voler, va dir, uau, però jo també. Claro, ha demostrat que ella ha tingut en eixa rama molt coneixement i molta visió.
0: El rock va desaparèixer en algun moment de la música de Camilo, perquè, per exemple, en esta balada està present.

0: És que hem de tindre en compte que en l'obra de Camilo n'hi ha, evidentment, molt de cançó melòdica i molt de cançó romàntica, però en l'obra de Camilo també hi podem trobar una vessant al més pur estil, per exemple, Scott Walker, molt de soul, molta ràbia també, des dels inicis o en temes tan contundents com Por Amor, o també rock de guitarra i fuzz en composicions com Day After Day, no?
1: Es perceben influències molt diverses.
0: Sí, sí, ell sempre ho ha dit, ell és un rocker, igual que Juan Pardo va continuar pensant, bueno, sentint-se rocker, i en tot d'això sempre queda alguna cosa, i en el cas de Camilo, si busquem en la seva discografia, trobem, i l'analitzem objectivament, trobem rock, soul.
2: Sí, lo he hecho, pero la gente me ve más en este plan, que en el fondo lleva sus raíces de rock y de todo. Si no, hay unas canciones mías que ya quisieran los solos, hasta los rolling de guitarra y muchas cosas, pero la gente me ve eso mezclado con la ternura, con lo armonioso, con la ternura, que también hace falta mucho en este mundo, y con los tonos bajos y las expresiones fuertes de repente ahí arriba, como somos las personas, que igual hablamos así bajito y de repente y luego vuelven a través lo suave. Vamos, hizo la ópera rock, que es más sublime ya que el rock and roll. Pues una ópera rock.
1: Això deia Camil, el contrast de sons com a reflex del contrast de les persones mateixes, no? De la personalitat mateixa de les persones.
0: Clar, clar, clar. Qui l'ha entrevistat, com Rafa, sap perfectament que Camilo és tot un personatge, no? I ell considera, pues, això, que mai ha perdut la seva relació amb el rock. Ell sempre ha parlat també, òbviament, de l'adaptació que va pagar ell de Jesucristo Superstar, i que es va ficar la vida en aquesta adaptació. I és veritat que, pel que comentàvem, moltes de les seues composicions, d'una manera o una altra, tenen algun element rocker, no? La veu, els cors, una pujada, una explosió, no? un arratxament.
1: Té molt de sentit de l'humor, Camilo. Com abans deies, és un personatge.
0: Jo personalment no el conec, però ja et dic, Rafa sí que el coneix i sap perfectament que té molt de sentit de l'humor, no? És una personalitat molt complexa, evidentment, ja ho sabem, però bueno, com tots els genis, no?
1: Tu creus que la seva personalitat encara està per descobrir, que la informació que ens arriba no li fa justícia ni com a personatge ni com a artista?
0: Sí, és una personalitat molt complicada, com apuntaven. És una persona molt ambiciosa, ha sigut molt constant, molt valenta, pues això, pues que no va dubtar a l'hora de, com comentàvem, malviure i lluitar per aconseguir un somni, que finalment va bastar, que era ser una figura internacional. És veritat que ha transcendit d'ell una imatge, sobretot a partir d'una funesta aparició en un programa d'Alfons Arús, que no es correspon a la que estime hauríem de quedar-nos, no? Que és la de l'artista total, la del productor, la del descobridor de talents, la de l'emprenedor que va invertir tots els seus diners per a tirar avant la increïble aventura d'adaptar al castellà Jesús Superstar. Evidentment, el Camilo del segle XXI no és el dels 70 del segle passat, no? Però jo crec que tampoc no ho és Phil Spector. És a dir, que és una evolució, i no hem de negar el que un artista ha pogut fer al llarg de la seva trajectòria, pel que puga ser ara o pel que puga ser els últims 10 anys, no?

0: Col·lecció de vinils, recorrent la discoteca de la memòria.
1: Estem en la sintonia d'Apunt en Col·lecció de vinils i seguim parlant amb el periodista César Campoy sobre Sentimientos, un dels discos cimers de Camilo VI. Quantes còpies va vendre este disc?
2: Amb les xifres de vendes de Camilo hi ha molta controvèrsia. Es calcula que al llarg de la seva trajectòria ha pogut vendre de 100 a 300 milions de còpies. És una, evident, és això que no
1: una
2: està...
1: Una xifra impressionant.
2: Sí, sí, sí, no està a l'abast de molts artistes. També hem de tindre molt clar que a tota Amèrica Camilo és un déu. I allí ha venut molt i a Nord-Amèrica també, no?
1: Abans ell en un àudio parlava de aquí i allà, suposa que l'allà es referia a Amèrica Llatina.
2: Efectivament, sí, perquè ell allí, de fet, ell se suposava que s'acomiadava allà dels escenaris, però ell ha continuat i crec que continua fent concerts a Latinoamèrica, perquè allí, a Llatinoamèrica, perquè allí és un déu, no? En el cas de Sentimientos, és un dels seus discos més populars. Es calcula que seria el segon més venut després de Jesucristo Superstar. Es calcula que a dia d'avui, segons aquestes xifres més optimistes, s'haurien venut prop de 80 milions de còpies. Tenint en compte que produccions anteriors a Sentimientos, com Memòries o Rasgos, estarien al voltant de 30 i 15 milions, estaríem parlant d'una producció que va representar... com comentaven, una mena de reviscolar, no? la carrera de Camilo.
1: Un dels artistes més venuts de l'estat espanyol, sense
2: sí, sí,
1: la història.
2: Sense dubte, sense dubte.
1: Sentimientos ixen 1978, any de molts canvis. La música discotequera és tot un boom mundial. Dins de la trajectòria de Camilo, quin és el context en què es fa este àlbum, César?
2: Ja ho apuntàvem, Àlex. Jesucristo Superstar, l'obra més exitosa de Camilo, havia... la llum el 1975, i després d'aquest col de taula, no?, que fa Camilo demostrant que era més que pues això, que un artista merament melòdic, i en apenas 2 anys s'embarca en una activitat inhumana. 3 discos, llançament de gent d'artistes com Miguel Bosé i Ángela Carrasco, una gira mundial. És de boixos. Del 75 al 77 havia publicat 5 discos en total. Els èxits perduraven, les vendes milionàries també, però no al mateix nivell. Ja comentàvem que els discos de Memòries, Rasgos, estaven en 30, 15 milions, que òbviament qualsevol artista estaria satisfet, no? Però en el cas de Camilo semblava, bueno, que els éxits continuen, però que hi havia una mena d'estancament ahí, no? I ell mateix, que és una persona, sempre ha sigut una persona molt llesta, intuïs que necessita reinventar-se, no? La música a disco, com comentaves també, era el referent comercial, i a Espanya tot estava canviant, i bueno, ell considera que ha de fer alguna cosa, i esa cosa és Sentimientos.
1: I va funcionar bé.
2: Va funcionar molt bé, perquè es va envoltar d'un grup de treball molt eficient, gent nova...
1: D'això volia parlar. Sí. En aquell moment també ell comença a treballar un equip nou. Qui són i quina és la seva importància?
2: La importància és crucial, no? Estem parlant d'una mena de triumvirat, que està conformat per Rafael Pérez Botija, René de Cupod i Joaquín Torres. Botija ja s'havia estrenat com a compositor precisament en Los Pasos de Joaquín Torres, quan tenia 18, 19 anys, i bueno, pues és un productor i un músic que ha treballat amb gent com Rocío Dúrcal, Mike Kennedy, Mochi, Mocedades, Janet, Pablo Raira, Maciel, Julio i Enrique Iglesias. Esta és la seva primera producció important. Ja havia treballat amb Camilo en la composició d'alguna cançó. René era un músic contrastat que con Botija crea per a este disc uns arranjaments insuperables, i Torres és, sense cap dubte, una de les figures més importants de la nostra música popular, pioner de la nostra música, dels inicis del rock a Espanya, creador de Los Pasos, director artístic de Moviplay amb 21 anys, i bueno, pues ha treballat amb... és més gran, és un professional tot terreny, que, bueno, pues capaç d'enfrontar-se tant a Julio Iglesias, Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, Juan Pardo, Serrat, com a Leño, 091, Ilegales, Hombres G, Los Secretos, Los Suaves, Tequila, Burning, El Niño Gusano, ¿no?
1: És, versàtil.
2: Sí, sí, sí, i tant, no? Els seus estudis de Torre Sonido són una meca, no? de la música, de la història de la música espanyola. I en aquest triumvirat, simplement apuntar també la participació dels cors de Andrea Bronston, Linda Wesley i Sergio Facelli, que són, en tot això i l'orquestra d'atràs, el producte ja havia de
1: caviar, no?
2: Efectivament.
1: Precisament tenim al telèfon el músic i productor Joaquín Torres. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este programa, Joaquín.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado.
1: ¿Cómo surge la posibilidad de trabajar con Camilo?
3: Bueno, vamos a ver, yo conocía a Camilo de antes de que fuera famoso, ¿eh? Y bueno, yo estaba en relación con la música y, como sabes, yo llevo muchos años, y llevo toda la vida en esto. Entonces yo tenía relación con todos. Y yo monté el estudio y Camilo vino, creo que no sé si fue la primera vez que vino al estudio con este disco precisamente, vino de la mano de Pedro de Botija, que también era amigo mío, también nos conocíamos, porque ya había hecho canciones también para Los Pasos y había tenido ya éxitos con Pablo Raita. Yo creo que ya había tenido dos números unos. Entonces, bueno, pues de repente este disco, porque os estoy refiriendo realmente al Long Play Sentimientos, ¿no?
1: Sentimientos, sí.
3: Claro. Este disco venían porque está mal, la información del disco está bastante mal hecha, esa es la verdad, ¿eh? Porque no se grabó en mi estudio íntegramente, ni yo toqué todas las guitarras del disco, ¿eh? Que es lo que pone en la información.
1: En el libreto, sí.
3: Sí, pone es un libreto muy parco que está mal. No. Camilo venía con Rafa Pérez Botija, venían de Inglaterra y habían grabado todas las canciones que los arreglos no son de René Cupo, estaban grabadas en Londres, ¿eh? Con lo cual, Vivir Así es Morir de Amor, venía de Londres ya hecha entera. Uh-huh. Y había más canciones también. Las que sí hizo René, bueno, pues fueron, bueno, pues El Amor de Mi Vida fue la más importante, claro. Y ahí es donde sí tocó la guitarra acústica. Tampoco hubo una participación muy importante en esto, pero más que estábamos relacionados en todo. Éramos como un grupo de amigos siempre. Si en el estudio mío lo bueno ha sido que era toda una familia.
1: Erais un equipo y de ahí la confusión en el libreto, entiendo.
3: Bueno, yo creo que no se cuidó mucho el libreto de este álbum. No estaba de mi mano, desde luego. No sé quién lo hizo en la compañía, pero no está muy bien informado. Pero en cualquier caso, con Camilo hicimos muchísimas cosas en esa época. Después hizo a la vez, yo creo, también el disco de Ángela Carrasco, el más importante suyo. Fue todo un poco seguido, estábamos constantemente trabajando todos juntos aquí.
2: ¿Qué tal, Joaquín? Soy César, ¿cómo estás?
3: César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de verte.
2: Igualmente, personalmente yo creo que ese triunvirato integrado, porque has dicho que, pues, has comentado muy bien que luego seguisteis trabajando por Botija, por ti, por Cupo, consiguió definir una nueva manera de trabajar, un nuevo sonido de Camilo. Eso es lo que yo pienso personalmente. ¿Crees que fue así?
3: Bueno, yo aquí todos estamos investigando, y también Camilo, o sea, todos estamos

Estàs escoltant Col·lecció de Vinils, dirigit per Rafa Cervera i presentat per Àlex Martínez Orts, en A.

0: corazón y me domina. Eso es lo que pensaba Camilo, Joaquín.
1: Sí, sí, es un amor universal, puede valer para cualquier cosa, sí, sí.
0: Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por tu testimonio. Ha sido un privilegio muy importante para comprender mejor este disco y a este artista. Un abrazo grande.
1: Bueno, igualmente, gracias.
2: Un abrazo, Joaquín.
1: Igualmente.
3: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Arribem a la cançó estrella del disc, Vivir así es morir de amor. Una cançó que també té una sèrie de detalls que cal explicar, veritat, César?
2: Sí, bueno, sense cap mena de dubte ens trobem amb un de les cimeres, no?, interpretatives de Camilo VI, encara la seua banalització, no?, la seua popularització, que sembla que ha restat un poquet de valor a aquesta essència primera, no? Estem parlant d'un producte pràcticament perfecte. Els arranjaments de Botija, els cors que són espectaculars, perfectes, i una interpretació inspiradíssima de Camilo. Jo sempre he dit que per a mi és un dels millors exemples de horror vacui en la història musical, en la història del pop espanyol, no? Apenas pots trobar silencis ni forats en la cançó, no? Què fa d'esta cançó tan especial, no? Què fa que s'instal·li en el teu cervell per a no eixir en hores? En primer lloc, jo crec que és l'efecte sorpresa, el fet que siga la primera cançó del disc, que sigui un tema tan impactant, té un efecte immediat, no?, en l'oient. En segon lloc, jo crec que no podem oblidar-nos del paper que juguen la percussió i uns vents que ho omplin tot, una energia espectacular, increïble. Això crea una eufòria que provoca en l'oient, i a més podem parlar també de tres parts diferenciades. Aquesta introducció, que convida al suspens, la estrofa, que continua en tono menor i aposta per l'angoixa, i després aquest estribillo t'allibera de tot, no?, de tot, els coros abrumadors. És una cançó que l'escoltes i no i sempre trobes un element de nou, no?, de percussió, de guitarra. Jo crec que és la cançó perfecta, i jo crec que hauríem de oblidar-nos un poquet d'aquesta banalització, d'aquesta popularització, no?, d'aquesta cançó de verbena i de karaoke, no?, que este.

0: Es pot dir que Sentimientos és un disc que intenta presentar un Camilo renovat. No sols pel tema de la música disco, sinó també per una qüestió d'imatge, veritat, César?
1: I tant, sí. La portada del disc, amb la foto de d'un altre professional reconegut, José María Castellví, ho diu tot. Castellví, bueno, és un... tot un personatge, no?, que ha treballat amb Maciel, la Cantú, Dorothy Jurado, Janet, Julio Iglesias. De fet, aquell mític posat de Sara Montiel en interview és de Castellví, no? En este cas, fins ara estàvem acostumats al Camilo amb colors cridaners, en blanc, amb camisa, inclús amb túnica, no?, amb esa cara de xiquet bo, i arriba Sentiments amb esa portada negra, amb esa tipografia moderna,
0: amb una jaqueta de pell,
1: efectivament, no?, esa caçadora de cuir, no? Jo crec que una aparència més madura, no? És el que jo crec que ahí Camilo tractava de créixer i de posar-se dins d'un ordre, no?, al dia.
0: César, què va passar després d'este disc?
1: Després d'este disc es va consolidar definitivament la carrera de Camilo a nivell internacional, sobretot a Amèrica, també del nord. Estem parlant d'aparicions en pel·lícules, de gires interminables, de premis, d'aficionats al futbol de Sud-amèrica, créixer i de posar-se dins d'un ordre, no?, al dia.
0: César, què va passar després d'este disc?
1: Després d'este disc es va consolidar definitivament la carrera de Camilo a nivell internacional, sobretot a Amèrica, també del nord. Estem parlant d'aparicions en pel·lícules, de gires interminables, de premis, d'aficionats al futbol de Sud-amèrica cantant les cançons de Camilo al,

0: I abans d'acomiadar-nos, César, una última qüestió. Tu creus que Camilo ha sigut l'artista espanyol amb més transcendència internacional?
1: Estaria, òbviament, tenim a Julio Iglesias, que Julio Iglesias és veritat que sí que va tindre molta més projecció a Europa. A Europa, Camilo VI sobretot va ser Amèrica del Nord i Central i Llatinoamèrica, però jo crec que estaria en el grup dels 3-4 artistes espanyols més coneguts, no? De tota la història del pop espanyol.
0: César Campoy, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una volta més en Col·lecció de Vinils i sobretot per ajudar-nos a veure este disc i també el seu autor amb una mirada més profunda.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Àlex, com sempre.
0: I si vos sembla, acomiadem el programa amb unes paraules de Camilo VI sobre el Coll, la seua terra de l'ànima.
2: Foc i festa en la meua terreta.

0: Avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
0: I corre l'oratge.
1: Enapunt Ràdio. De tu a tu.
2: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Pots, 96.8.
1: De tu a tu.
2: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingues set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumeix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
3: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
4: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
5: Ah, que esteu ahí? Ah, vosaltres també esteu enganxats a les xarxes socials com jo?
6: A base de bé.
7: A base de bé.
5: Bé, també és normal, és l'època que ens ha tocat viure.
8: Home, pues clar.
5: Però ja que hi som addictes, estaria bé que farem servir la terminologia adequada per a la tecnologia i per a les xarxes socials.
9: Molt ben pensat, doctor.
5: Per exemple, al que en castellà li diuen meme, en valencià li diem mem, com en anglès.
10: Very, very beautiful.
5: I de memes pot haver-ne tant de gràfics com de sonors.
11: Està tot molt mal.
12: El dolcet pel cafè i el després dos whiskies.
13: Molt senzillot.
14: Jo no sé lo que li posen, però tots los anys és bona.
15: Està de categoria.
16: Molt mal està tot.
5: Estos memes són genuïns, però ara ja se'n fan molts amb la intel·ligència artificial.
17: I què li sembla?
18: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
5: Recordeu, intel·ligència amb L geminada, siga artificial o no.
19: Correcte.
5: Un altre terme ben comú en xarxes és fer un unfollow.
20: Què diu? Què?
5: Que en valencià diríem deixar de seguir.
20: Ah, ara ho entès.
5: Que és el que no heu de fer mai amb els apunts de llengua. Queda clar?
21: Senyor, sí, senyor!
5: Per favor, no em deixeu de seguir, que jo tot això ho faig per vosaltres, per favor.
22: Això és de veres, ensenyar... Sí?
23: Sí, ho fas molt bé.
24: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
5: I sabíeu que Wi-Fi està fins i tot acceptada pel Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua?
24: Queda clar, sí.
25: Te dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria, me vaig prendre la pastilleta.
5: De fet, és una paraula que pot dir-se tant en masculí com en femení. El Wi-Fi, la Wi-Fi. Oh. Altres paraules que tenen equivalent en valencià són tuit, que direm tuit o piulada, i trending topic, que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
26: Molt millor.
5: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, Ferrer, Ferrera, Forner, Fornera, però sense cobrar.
27: Per l'amistat i per la salut.
5: Això és tot per avui. Espero que parleu molt d'esta llengüeta i em feu viral. Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
2: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112. Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
1: De tu a tu.
2: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.
2: En el Sonem que comencem ara sentiràs èxits nacionals i internacionals que han marcat diferents dècades, des d'Elvis Presley o Los Brincos fins a Alaska i Dinarama o Jamiroquai. Però escoltarem també èxits més locals que han marcat les vides de molts valencians i valencianes, des de La Fúmiga fins a La Verbena Còsmica, passant per Colomet i El Diluvi, entre molts altres. Sí, així en Apunt Ràdio fem possible eixa barreja, eixa fusió local que ens ajuda a no oblidar la importància de tindre una escena musical que parla de la vida que passa als nostres pobles i ciutats. Comencem fort per la dècada dels 50 amb una de les primeres gravacions de qui esdevindria el rei del rock and roll. Un tema que comença a revolucionar la música comercial del moment i la forma de ballar-la. Avant, Hound Dog, d'Elvis Presley.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: Del rei del rock and roll a un dels seus deixebles a Espanya, Loquillo, que també es va atrevir a versionar cançons de cantautors com esta preciositat de Lluís Llach, Que tinguem sort.

0: Passem ara a la dècada dels 60 per donar pas a un grup que va marcar la joventut de tota una generació. Flamenco de los Brincos.
1: Sonem les millors playlists d'A Punt.

Abaixem les revolucions per a vibrar amb la guitarra flamenca de Gerai Cortés. L'artista alacantí està considerat ja un referent de l'escena actual. Amb la veu de la Tània, interpreta este tema que ens encisa, Besitos de otro. Solis.

0: veuràs les clarites del dia.
1: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio.
2: La Tània és una artista de Campello que fusiona flamenc i copla amb sonoritats i bases electròniques que donen este resultat. Agüita de la Tània.

0: ràdio no hay.
1: Retroba la música amb què vas créixer en A Punt Ràdio.
2: Viatgem ara als anys 80 per escoltar Los Ronaldos. L'èxit del seu tema Sí, sí és un exemple de tantes i tantes cançons que per aquella època molts i moltes ballaven sense ser conscients de la lletra masclista que contenia.

En l'actualitat, este tipus de cançons tenen més complicat aconseguir tant d'èxit, però encara està molt present aquest tipus de violència dins i fora de les cançons. Això ho saben molt bé els mateixos artistes, especialment elles. Les Malux en són un bon exemple i el seu Fins l'alba seria una bona resposta musical a la cançó Sí, sí, de los Ronaldos.

0: Gràcies per compartir la nostra música en A.Ràdio.
1: En els últims anys han sorgit lletres empoderadores que sovint, des de la provocació, intenten donar-li la volta als sentits comuns que acaben nodrint violències. Zorra, del grup d'Ondara Nebulosa, és una bona mostra d'esta vuelta de tuerca.

0: Balla el ritme més valencià amb A.Punt Ràdio.
1: Aquestes lletres que ens ajuden a entendre i interioritzar l'amor des del respecte i la llibertat s'expandixen els últims anys també entre grups musicals formats només per xics. En terres valencianes tenim molts exemples, com ara La Fúmiga i el seu entranyable

Continuem el nostre viatge pel temps i fem parada als anys 90 per escoltar un grup britànic de funk i acid jazz. Amb este tema que ara sona, Visual Insanity de Jamiroquai, va aconseguir l'èxit a escala mundial.

0: De Virtual Insanity de Jamiroquai passem ara a una cançó que ens descriu el camí cap a la salut amb gran bellesa i intel·ligència. Salut, de Carles Caselles.
1: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
2: La vida, salut. El créixer, salut.

0: Salut, salut, salut.
1: Ens acostem al final d'esta playlist i no podem deixar passar per la primera dècada dels 2000. Un dels grups de rock espanyol que ens va acompanyar eixos anys és, sens dubte, un grup bas creat per Fito Cabrales, de Platero i tu. Escoltem Por la boca vive el pez, de Fito Fittipaldis, amb Andrés Calabres.

0: Gràcies per sentir la música en A.Punt Ràdio.
1: Tens a la boca el foc, una llengua de lava, la força imparable de la paraula, l'argot, el refrán, la memòria, l'aroma suau de l'horta sota la bòria. Tens
2: la boca viu el peix, o com diria el grup que escoltem ara, per la boca viu la força imparable de la paraula. Escoltem Tens a la boca, del grup del Vall Segura, La Verbena Còsmica.

0: sonrisa en la ferida.
1: Entrem ja en la segona dècada dels 2000 per a destacar un tema de la banda nord-americana Maroon 5, que va ser un èxit internacional el 2019, Memories.

0: Sonem. Música quilòmetre zero en A Punt Ràdio.
1: Els records dels éssers estimats és un dels temes que més cançons boniques ha inspirat. Entre els grups valencians en tenim un de l'Alcoyà, per a qui els records i la història en general tenen un espai important. Un grup que ha sabut com pocs renovar el folk valencià amb tanta alegria com tendresa i rebel·lia. Escoltem Vell record del diluvi.

Sí, arribem al final de la nostra playlist i ho fem com ens agrada fer. Deixant entrar en les zones eixes veus que tenim ben a prop fent música des de terres valencianes cap al món. Escoltem Big Danger de l'artista de Bèlgida Colomet. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en A Punt Ràdio.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
4: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
5: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Donís Salvador.
3: En Apunt Ràdio.
2: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
1: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
6: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
7: fem banda
6: amb el millor repertori de músics valencians.
7: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
6: Desfilarem al costat dels nostres músics.
7: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
0: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: Noranta minuts en Apunt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

0: Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 Minuts, temps de ràdio per a l'esport, en Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 Minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos: X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el número, també per a TikTok, 90 Minuts Ràdio, el 90 també en xifra, també en número, per a Instagram també 90 Minuts Ràdio, però sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra, i que si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, sabeu que teniu el nostre canal per a fer-ho, per a enviar àudios: 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracte en el programa i sobre la pregunta que vos fem en la nit d'avui. La pregunta que avui vos fem és: per què l'IM no obrirà més diners? Aquesta és la pregunta que vos fem. Per què l'IM no obrirà més diners? Clar, tot ve arran de la notícia que vos contarem divendres a la nit en este mateix programa, se'n recordeu? Tot i que el València estiguera venent des de finals de la temporada passada que l'objectiu era Europa, la realitat és que a dia d'avui hi ha menys diners per a gastar. La Lliga ja ha informat al València que el seu límit de cost de plantilla és de 80 milions d'euros, és a dir, 11,2 milions d'euros menys que la temporada passada i 15,6 milions menys que en gener. Clar, en quan contaren la notícia, el que passa sempre amb el València, els nervis, el intentar desacreditar com fora la nostra informació, ai, que mos agarra el bou, i clar, el València comença a excusar-se o a argumentar, per millor dir, a tot arreu, que ahí n'hi ha una sèrie de paràmetres, el que ara se diuen palanques, que, bueno, si el propietari vol, se poden activar, i si s'activen el fair play financer i, per tant, el cost, el límit de cost de plantilla, se podria elevar quasi 10 milions més d'euros, etcètera, etcètera, etcètera. Bueno, anem a posar que siga de veres. Jo me pregunte, ¿y el anillo pa' cuándo, Peter? ¿Y a obrir la mà per a quan, Peter? ¿Per a la última setmana de mercat? ¿Per a quan ja només queden futbolistes que són el descart del descart del descart, para quan ja no t'arribe i no es pugues arribar a cedits, quan el marge de maniobra estiga brutalment reduït per a poder reforçar un equip al que és evident que li fan falta reforços? Això què és? L'estudiant que estudia l'últim dia abans de l'examen, perquè això és el que sol suspendre, eh? Estem a 3 d'agost. Estem a 2 setmanes d'arrencar la Lliga i a un mes de que s'acabe The Third Transfer Window. Se'n recorden vostès de The Third Transfer Window, de les Four Transfer Windows?
1: Nosotros, por supuesto, que queremos devolver el Valencia a glorias pasadas, pero tenemos que tener en cuenta que el nuevo Mestalla está muy cerca y queremos tener una excelente plantilla para cuando lo podamos inaugurar, y para ello solo nos quedan 4 ventanas de mercado.
2: There's four transfer windows left. That's how tight this is. Four transfer windows.
0: Four transfer windows. Ronnie, també paperot el teu, amic. En un any, tens la mateixa credibilitat que Infantino parlant de negocis en el Mundial. Si tenies alguna, que jo tenia clar de la mà de qui venies i per tant tenia clara la teua credibilitat, si tenies alguna, perquè sempre n'hi ha crèduls que volen creure, en un any l'has fet pols. Perquè este és un fragment, però se te podrien treure 50.000. I jo tinc una mala costum. Ronnie, jo tire molt detalls de veu. Perquè tinc, bueno, no sé si dir un arma que no tenen els demés. Diuen que els que no tenim més recursos tenim memòria. Bueno, pues jo tinc, ha de ser que tinc molt pocs recursos perquè el que sí tinc és memòria. I me'n recorde. I ne tinc més preparades, Ronnie, per a retratar-te. Però esta és l'ambició de les Four Transfer Windows de fer una gran plantilla per arribar a Europa? Una altra pregunta. Què? Anava a dir un taco gros. Parlarem vostè Sant Peter Lin fa dues setmanes quan estigui així? Perquè mirant que ara estan dient que si el propietari ha obrit la mà se pot augmentar el fair play i el límit de cost de plantilla, quan estigueren en la principal, de què parlaren? De si era millor l'arròs del senyoret o la paella? O de què parlaren? Perquè només me caben dos possibilitats. O estigueren tots callats i ningú li va dir: Peter, fill, a obrir la aixeta que s'ofeguem. Perquè, clar, en Meriton ja se sap, el que es meneja no és en la foto. O ningú li va dir res, o a Peter, que també poguera ser, li la bufa molt lo que li diguen estos, vamos, i tota la parentela. Perquè a la fi dona igual. Miren, dona igual Lai Hun amb Suso García Pitarx que Anil Murti i Miguel Ángel García Pérez Roldán, que Ronnie G, Carlos Corberán i Lisandro Issei. Si el que els ha de posar no els posa, i la evidència és que no els posa, igual dona que dona el mateix. Després hi haurà qui treballa més o qui treballa menys. Per exemple, Miguel Ángel García Pérez Roldán, vamos, on estiguera una pista de pàdel, que se lleve un informe d'un futbolista. Este, a més de curtet, treballador no era. Però també cal dir una cosa, si no te donen per a fitxar, ara vos contaré les últimes del lateral dret. Lo del lateral dret està siguent d'una vergonya aliena i me pareix que demà encara anem a saber més coses. Lo del lateral dret està siguent d'una vergonya aliena de ja tirar a tot lo que es meneja, a tot el que es meneja ja tiren. Però clar, com van a un witchinous i cartes que no lleguen, lo que es troben és la porta en els nassos. Saben per què? Perquè a la fi de l'equip que va de pedigüeño no també se farta. Vull dir, se'n recorden el que li passà l'any passat al València en la Reial Societat, en Joaquín Aperribay i en Omar Sadiq, que se pensaven que perquè el futbolista fera força i perquè el València va dient és que no tenim diners, tal. A la fi, els demés també se farten, eh? A la fi, el que no pots és sempre creure't el més llest de la classe, perquè a més que és que no ho eres. Per cert, no sé si heu llegit la notícia, imagine que sí, del que ha passat en la Lazio. En la Lazio també estan que al propietari el volen fora. Saben el que han fet en la Lazio? Saben el que han fet a la Lazio? No renovar els passes. De 30.000 han renovat 2.000. Ahí és on els fa mal. I a estos, ahí és on els faria mal. Que ningú s'enganyi, que chillar Peter Vete ja 30 segons en el minut de neu cada 15 dies és una òpera bufa. Que viuen molt tranquils. I que vaig a dir una cosa, eh? El que diga allò de la meua casa no me tiren perquè jo l'amor al club, a lo millor no vols tu més al València del que un aficionat de la Lazio vol a la seua Lazio. Però jo no estic així per a ser popular. Jo no estic així per a dir és que és molt difícil, és que la gent... Miren, la butxaca a estos és l'única cosa que els cou. I jo no seré ningú per a dir-li a ningú el que tinga que fer. Ara tinc la meva opinió sobre les coses. I torno a dir, no és popular. Una mesura aixina, dos anys seguits, no l'aguanten. La resta, literatura. No, és que jo, perquè el sentiment de pares a fills era... Miren, milongues. Cap batalla se guanya sense sacrificis i des de la comoditat. I si escoltar això a algú li molesta, és que igual el seu subconscient està volent dir-li alguna cosa. Les 11 de la nit i 15 minuts. Grans 6 minuts. Benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: A les 11 i 16, com sempre, les fotos són el punt de partida per a dibuixar-vos el recorregut del mapa de l'actualitat en el dia d'avui, dilluns 3 d'agost. Per cert, dilluns en el que molts de veres ja he començat de vacances, perquè ja és el primer dilluns que no ha sonat el despertador a l'hora normal, bandidos. Bueno, bloquejats. A falta de 20 dies per a començar el campionat i de menys d'un mes per a tancar la finestra de fitxatges d'estiu, el València continua sent un club bloquejat a l'hora de millorar la seva plantilla. Els escassos diners amb els que han anat al mercat fan que posicions on fa falta fitxar d'una manera ineludible, com és el cas del lateral dret, estiga siguent un malson on desfilen un fum de noms sense concretar-se res. Gulaxi Groguet. El Villarreal tanca la necessitat de reforçar la porteria amb l'arribada del veterà porter hongarès Peter Gulaxi. L'acord tancat amb el Leipzig fa que el guardameta de 36 anys es convertisca en el primer fitxatge de l'estiu groguet. Gulaxi va jugar 23 partits la temporada passada amb el Leipzig en Lliga i serà la competència baix dels pals de Luis Junior després de les eixides de Diego Conde cap al Betis i d'Arnau Tenas cap al Mallorca. Matt Ryan ja està a Bunyol. El porter australià s'ha incorporat al treball de l'equip granota a Bunyol després de signar un nou contracte amb el Llevant. Serà la segona campanya que el porter amb ampla trajectòria en la Premier i el campionat espanyol milita en el club granota després d'ocupar la porteria la passada campanya, sent un jugador molt important per aconseguir l'objectiu de la salvació. Ryan ha valorat l'oportunitat de seguir com a massa bona. Comença el procés de noves altes. L'Elx comença demà dimarts, 4 d'agost, el procés d'altes noves per a posseïdors del carnet frangiverde. L'accés s'habilitarà de manera progressiva segons l'identificatiu de cada carnet i únicament podrà realitzar-se a través de l'àrea de l'abonat. El club ha informat que, per l'alta ocupació registrada durant les fases de renovacions i canvis de seient, les noves altes sols podran realitzar-se en les localitats disponibles de l'anell superior de l'estadi. Reforç de luxe per al perímetre taronja. València Bàsquet ha arribat a un acord amb l'escorta nord-americà Armani Brooks, de 28 anys, perquè s'incorpora al primer equip masculí per la temporada 26-27 en qualitat de cedit des de l'ASVEL Villeurbanne. El jugador va estar les dues últimes campanyes en l'Armani Olímpia de Milán i després de fitxar este estiu pel combinat francès, arriba cedit en la seva primera temporada al club taronja. Les 11 de la nit i 18 minuts. Vos recorde, @90minuts, @90minuts per a X o Twitter. Per a TikTok, 90 Minuts Ràdio, els dos 90 en número, en xifra, i 90 Minuts Ràdio per a Instagram, però este sense xifra i número, només en paraula, en lletra. Si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: per què no obrir la mà si depèn de que l'equip puga disposar de més diners? Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem de tot això i de moltes coses més així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
1: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: ¿Y dices que siempre sucede?
6: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
7: Solo se me ocurre. ¡Wow!
5: Increíble, pasa siempre.
6: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
7: ¡Wow!
6: Descúbrelo en tu concesionario.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
9: Estàs escoltant 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 21 minuts comença el nostre moment per a repassar les coses que han ocorregut, i que estan ocorregant al voltant del València Club de Futbol. Com vos deia, després que divendres en esta sintonia vos desvelarem algo que el club no vaig a dir que estiguera ocultant, però evidentment no havia comunicat la realitat dels fets. I és que a dia d'avui el club té 15 milions d'euros menys per a gastar en la plantilla que este mes del gener, ojo, i ahí entra tot. Ahí entra staff tècnic, jugadors, els sous, l'amortització, els... entra tot, eh? Ho dic per a qui no ho tinga clar. Com deia, a partir d'ahí el València s'apressura a dir que, bueno, que això encara pot pegar un volco perquè si arriba el famós OK de l'IM des de Singapur, les coses poden canviar. El cas és que a 3 d'agost, res de res. I l'equip, si alguna cosa se sap, és que li fa falta un lateral dret. I se sap des de fa mesos. I des d'aquest moment fins ara ha sigut un no constant en una búsqueda desesperada sense un patró o sense més patró de que algú ens diga que sí. Perquè no tenen res a veure Menier, Andrés García, Chirino, Miquel Brensís, Tolian. Són jugadors que no tenen res a veure a excepció de que juguen de lateral dret. El València està buscant un que diga que sí, perquè té aproximadament 2 milions d'euros, que és més o menys el que s'ha replegat del traspàs de Xenco Escallar, és el que té, el que destina per al lateral dret. Des de Vigo, mireu lo que és la mala gestió. Des de Vigo, jo he preguntat i m'han dit que en efecte allí el que sona és que el València també va preguntar per Álvaro Núñez, que no està jugant en el Celta. Álvaro Núñez, que si recordeu, era el lateral dret que estava en l'Elx, així al costat, i que el València, per un milió d'euros, va deixar que este futbolista se n'anara al Celta de Vigo en gener. Per què? Perquè com les coses es gestionen malament, en gener, els lumbreres que n'hi ha en el València, el que volien era renovar Thierry Rendall. Roda de premsa de febrer del senyor Ron Garley.
1: Of course we're always looking at the contract.
2: Sí, no puedo entrar en detalles, pero siempre estamos analizando los contratos que tenemos y en el caso de Dimitrievski y Thierry estamos en negociación, estamos hablando con sus respectivos agentes.
0: Torna a dir, Ronnie, te vostè molt mala sort y es que yo sí tinc memòria. Quan tu podries haver tingut un lateral de futur per un quilo, en aquell moment tu lo que volies perquè dona igual en aquell moment Anna, que su hermana, que dia aquell era renovar Thierry Rendall, per què no? Clar, després la veritat se va plantar-te davant de tu i te va contar les coses clares, com per exemple que Thierry Rendall no està per a jugar amb assiduïtat perquè té un problema que tots sabem quin és, que és el del seu maluc, aquesta dismetria que té i que li fa, pues, això, que cada dos per tres estigui lesionat. Des d'aquest moment, en lloc de tindre 3, 4, 5 opcions de jugadors bons laterals 3 que acabaran en contracte, resulta que el director esportiu, que és Lisandro Issei. Bueno, el director esportiu, que ara és Lisandro Issei, però que fa uns mesos també anava a vindre un scouting per a Espanya. Se'n recorden vostès? També. No te preocup... no patisques, Ronnie. Trauré també aquest tall. Per a demostrar que cada volta que obris la boca o canvies més que els equips en Espanya de segona equipació o la teua credibilitat deixa molt que desitjar. Però ara resulta que és Lisandro el que té que buscar el lateral, resulta que el entrenador vol futbolistes ja fets de rendiment immediat, resulta que Lisandro Issei aposta per altre tipus de futbolistes. I ara, com deia, el que n'hi ha és un cambalatge, un còctel de noms que sonar sonen, però no se tanca ningú. Torna a dir, Meni, Andrés García, Chirino, Miquel Brensis, Tolian, Álvaro Núñez... Vamos, no tornen a Thierry Rendall perquè ja té equip, si no acabaven tornant a Thierry Rendall. Els amistosos estan desvelant una realitat. A este equip li falten coses, eh? I no només un lateral dret. El lateral dret és perquè el cambalatge és de tal magnitud que cada dia vos contem això. L'últim nom que ha eixit, l'últim nom que ha sonat, l'últim nom que ha dit que no. Però d'equip un central fa falta, eh? I un davanter fa falta, i un jugador de banda fa falta, i un porter suplent fa falta. Ja són cinc. Ja són cinc. I resulta que no ve ni un lateral dret. Que estava claríssim des de mesos abans d'acabar la Lliga que faria falta un lateral dret. Per no dir-ne dos, perquè ja veurem el genoll de Fulquier quan li deixa tornar.

l'equip està bloquejat. I a més, l'equip està bloquejat de tal manera que això li dona aire als que el club vol llevar-se damunt, però no troba acomodo. Primer, perquè uns futbolistes que estan rendint al nivell que estan rendint els futbolistes del València en els últims 3 anys, col·locar-los ja per a un bon equip que tinga una bona estructura i un bon director de futbol i una bona secretaria tècnica seria complicat. Seria, treure-los seria complicat. Has de treure-los quasi regalant-los. Recorden la neteja que en estiu de 2017 va fer Mateu Alemany. ¿Se recorden? De Bacali, de Abdenur, de Diego Alves, de Enzo Pérez. Y quieren per quatre chavos. Perquè no hi havia una altra manera de netejar aquella plantilla. Bueno, pues en esta está igual. Es més, els companys de Radio Marca en València han publicat avui en les seues xarxes socials que la cosa avança bé, sobretot entre València i Swansea, per a que Swansea, l'equip galès, se vaja amb Andrea Almeida. Però, clar, és que Andrea Almeida, lo de jugar en segona divisió, clar, en el rendiment que ha tingut Andrea Almeida en el València des de que està així, tot el que no siga el Chelsea, l'Arsenal o el United o el City, li vindrà mal al senyor. Però on vols anar, fill? A on vols anar? Pues, i això és la realitat. Però què passa? Que com Andrea Almeida sap que igual en aquest entrenador el que avui és blanc, demà és negre i passat és verd i l'altre groc i l'altre roig, diu, és que igual canvia d'actitud i el que vull és que no tinc lloc, igual demà tinc lloc. Rabas pensa ara que té lloc. Ara ningú tenim dubte de que el titular indiscutible en la porteria del València és Stole Dimitrievski, porter al que fa un any l'entrenador no sabia com espentar fora del vestidor. I clar, amb aquests precedents, si un futbolista no troba una oferta que, sobretot, A, econòmicament li convinga, i B, esportivament li plene, diu, tinc contracte, jo me quede. Perquè, a més, en el cas d'Andrea Almeida, és que se li va renovar este hivern. És que així en València han passat coses este hivern que en un club normal hagueren significat l'acomiadament immediat. En un club normal, les renovacions d'Andrea Almeida i de Cristian Rivero hagueren suposat passaport per a qui les haguera suggerit i per a qui les haguera executat. Però això és el València. I així, quan més estrambòtica siga la cosa, sembla que més premi tens. I a més, com estem esperant el sí de Peter, Peter, si fa, si activa certes palanques, si posa el aval, si... I sempre és un sí. I sempre és un sí i acaba siguent en un anem a veure, perquè, bueno, a última hora han sorgit alguns problemes i a última hora el que acaba venint és el que acaba venint. La third transfer window. Ronnie, en la fourth ja estarem en el nou Mestalla, en aquest equip que havia de tornar, havia de inaugurar el nou Mestalla en Europa.

0: De moment, la cosa no va. Ja veurem si, aquesta és una altra, que me la connecta a mi, per al Taronja arriba algun fitxatge. Perquè en això Meriton cal reconèixer. I jo ahir m'agenolle, me pose de peu i me lleve el barret. Baixant pulsacions del carrer són els números 1. També sé que tenen molta gent que col·labora, Però cal dir que baixant pulsacions del carrer són els número 1. Acabar la temporada, que era un desastre, i s'apressuraren a filtrar-lo d'Europa. Això i tres fitxatges que arribaren, dos a cost zero, més el del japonès, i ja la gent... Europa! Europa! Ja que trau l'autobús descapotable, Europa! Pues allà està Europa. No tens ni pa una tela dret. I torna a dir, crec que d'esta història demà igual coneguem algo més. Per cert, han eixit avui els horaris de la jornada 4 de Lliga. Don Javier del Gran Poder, és a dir, don Javier Tebas, el que li intenta donar lliçons a Infantino, quita fet i se forat, li diu el mort al degollat. Resulta que ha tingut la gran idea de posar el València-Barça quarta jornada diumenge 4 de setembre a les 4 i quart de la vesprada. Una hora extraordinària. Una hora extraordinària. Per molt menys evacuaren a Superman de Krypton. El meu bon amic Antonio Rivera, que és meteoròleg i que fa un podcast de ciència hiperrecomanable que es diu A Ciència Cierta. Antonio va ser company d'un servidor en CV Radio, en l'extinta CV Radio. Ha publicat dades sobre, per exemple, el 6 de setembre en València en els últims anys. Estem parlant que, per exemple, agarrant només els últims 5, val? Estem parlant de temperatures mitjanes de any 2020 29,4, 2021 30,2, 2022 33,3, 2023 29,3, 2024 30, 2025 28,4. Se nota que ell aquestes decisions les pren des d'un despatx amb aire condicionat. És una barbaritat posar-li els horaris. I és una mostra més de genuflexió i de rendezvous al senyor que els clubs callen. Perquè els clubs callen. És inhumà posar un València-Barça a les 4 i quart de la vesprada. Ho diga Tebas, Agamenón o su porquero. Me dona igual. És una bogeria absoluta posar un València-Barça un 4 de setembre a les 4 i quart de la vesprada. I fins ara no ha passat res, però un dia passarà. I ahí vindran el hem d'estudiar-ho, anem a veure, venen també les odres a les teles, no enfoqueu a ningú que estiga aventant-se en un palmito en la graderia, no enfoqueu a ningú que estiga beguent aigua, i les odres se donen, per a que ho sabíeu. Resta d'horaris, Villarreal Depor, dissabte 3 de setembre a les 9 de la nit, Màlaga Llevant, diumenge 4 de setembre, 6 i mitja de la vesprada, Elx, Reial Societat, dilluns 5 a les 9 i mitja. En el Llevant, Peter Gulaksi tancat, com ya vos avanzar en dimeques de la semana pasada, era cuestión de esperar, pero era el porter hongarés de 36 anys, anava acabant sent porter del Villarreal, una línia que feia falta reforçar, el mateix que l'altre dret de València, i sobretot, després de les eixides, d'Arnau Tenas cap al Mallorca i de Diego Conde cap al Betis. En el Llevant, dos noms propis. Yanis Mushuayi, de 9 anys, el davanter, jo crec que este no serà el davanter referència. Crec que este és massa jove i me dona que Héctor Rodas algo més dur al Llevant. Si no me pareix, un risc massa elevat canviar Carlos Espí per Yanis Mushuayi, de 9 anys. I també Matt Ryan, que torna a la porta de Llevant, porter que l'any passat li va donar un bon rendiment a l'equip granota. Un Ryan que deia que era una opció massa bona com per a deixar-la passar el torneo al Llevant.
1: Lo que vivíamos aquí el año pasado, la temporada pasada, como equipo, como afición, como familia, obviamente ha sido un recuerdo o muchos recuerdos dentro de un como recuerdo colectivo que nunca voy a olvidar, y para tener la oportunidad de volver y mejorar lo que sí hicimos el año pasado ha sido una opción demasiado buena para negar. Así que estoy aquí muy contento y con ganas de empezar.
0: Un Matt Ryan que ha parado de esta manera en esa retrobada en el vestidor.
1: Ah, muy bien. Obviamente tengo muy buenas relaciones con ellos. Creo que es el punto más fuerte del equipo, la relación que tenemos, el solidario que tenemos. Entonces, hablando con ellos sobre sus vacaciones y mis experiencias en el Mundial y, bueno, obviamente España es campeones del mundo, hablando de esto también y no, muy, muy a gusto ya de estar de vuelta.
0: I un Ryan que ha volgut tindre aquestes paraules per al suport de l'afició granota.
1: No, claro que sí, es que la afición, las aficiones de todos los equipos, ellos hacen los partidos que son, que sin ellos no serían tan especial, sin este ambiente que crean todos los partidos, sin los encuentros en el día a día, en la calle y cosas así. Y lo que, como he dicho, vivíamos el año pasado, sin ellos no hubiera sido tan especial como fue. Entonces, sí, con muchas ganas de volver a estar en la ciudad allí, jugando partidos en la liga, con ellos apoyándonos y dando mi mejor para que salgan orgullosos del equipo. Es lo que me motiva, nos motiva como equipo y con ganas de volver a hacer esto ya.
0: Bueno, això pel que fa al futbol, pel que fa al bàsquet, jo crec que hi ha una notícia que crec que és molt positiva, però com ho crec i diem el que sap, vaig a acudir al que sap. Nacho Rodilla, què tal? Bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit.
0: Bueno, Harmony Brooks, tu deies, fan falta dos jugadors veterans. Este és 28 anys i jo crec que és un reforç, ara me diràs tu si sí o si no, jo crec que d'importància per al perímetre.
3: Sí, fan falta jugadors, diguem, que siguin de primera línia o puguin ser referències clares, no? Jo crec que Brooks és ixe perfil, és un jugador que ofensivament és una amenaça constant, una amenaça terrible des del triple, te pot fer el 2 i el 3, pots jugar, pot jugar en les dues posicions, és més un escolta, evidentment, però li dona capacitat anotadora, li dona també, crec que, certa presència física en aquesta línia exterior. I València Bàsquet, jo crec que ahí sí que un poc el que parlàvem, no?, i analitzàvem un poc que li faltava en jugadors o li faltava una peça per a tindre moltes vegades estructurats quinteig en pista, no?, perquè feia... era necessari sumar algú més per a tindre aquests recursos més ampliats, no? Jo crec que ho aconsegueixen l'arribada de Brooks. És un jugador que evidentment ja coneix el bàsquet europeu, ha estat en Milano, i que damunt d'aquest fitxatge crec que mostres una ambició gran, pegues un colpet en el mercat i li pegues un colp al Madrid, no?, que és l'altre que estava darrere d'ell. Sí, sí, sí.
0: En un global... mirant la plantilla que s'ha quedat després de la desbandada general, jo crec que en els pitjors moments de zozobra hagueren signat estar a 3 d'agost amb este roster que encara falten alguna peça per encaixar.
3: Sí, i jo crec que inclús el mateix València Bàsquet, un poc d'aquesta estructura esportiva de decisió també, eh? Per què? Perquè fixa't que no hem dubtat en este fitxatge de Brooks perquè era necessari, era un jugador de primera línia i tenies que ficar la pasta perquè t'arriba cedit, però és un nivell de contracte que el porta bé Asbel Villerban, per tant tu assumixes any de contracte i aquests 2 milions i pico que té de salari. Això demostra que València Bàsquet en este fitxatge no ha dubtat i ha anat a per ell. Per què? Perquè veia la necessitat, no? Jo crec que si se va refent un poquet la coseta, en un moment un poc de debilitat mirant que se frenava tot o que el mercat tampoc t'oferia massa opcions, fas este fitxatge i ara, com tu dius, pues anirem a eixa presència d'un jugador en la posició de 3-4, no? Que te puga, jo crec que fer les dues posicions, en eixa posició de ala pivot que puga ser també un jugador titularíssim, i si acabes aconseguint ixe jugador d'un nivell interessant, crec que ja va apareguent ixe València Bàsquet que realment vos dona tranquil·litat per afrontar una altra temporada il·lusionant.
0: Pues estarem molt pendents i quan arribi aquest jugador, segur que sí, però em dona que ja serà Salva qui t'ho comente, te cridarem per a veure si és el remat adient i corresponent per a la plantilla, però sí que té bona pinta la reconstrucció, tenint en compte que una plantilla com la que hi havia és molt complicat, però és cert que, com dèiem, la reconstrucció té pinta de que va per bon camí, que és el menys jo crec que es podia demanar. Nacho, moltes gràcies.
3: Vinga, bona nit.
0: Bona nit. 11:46, no perdem més temps, tanquem la primera part, la informativa, i després d'esta pausa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en A.Punt Radio.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

Les 11 de la nit i 48 minuts. Com és el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Així en el 90 minuts. I, com sempre, comença per recordar-vos, en este cas, la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui. Ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, i 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, i 090 en xifra, en número també. Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números. I per a enviar un àudio, podeu fer servir el nostre canal de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01. 6 de 9 42 18 01. La pregunta que vos fem és, ja sabeu, divendres vos contarem que el límit de cost total de plantilla se n'anava a 80 milions d'euros. Però també Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números. I per a enviar un àudio, podeu fer servir el nostre canal de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01. 6 de 9 42 18 01. La pregunta que vos fem és, ja sabeu, divendres

0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en la ràdio de Punt.
1: A la mar, senyores.
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

El viatge per la història de la música popular valenciana posa els ulls en una cultura arrelada a les grans ciutats i que posa el focus en els barris marginals i dona veu a les classes socials menys privilegiades. Parlem, com no, del hip-hop i de totes les seues expressions artístiques.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: El hip-hop com a moviment cultural i artístic va néixer a principis dels anys 70 a barris marginats de la ciutat de Nova York, com són el Bronx o Harlem. Els màxims impulsors d'aquells primers passos van ser les comunitats llatines i afroamericanes. L'utilitzaven com una via d'escapament, d'expressió i de resistència davant la marginalitat i la violència que es vivia en aquells anys.

0: feina feta la firma, no hay que me...
1: Un nucli d'esta cultura se sosté sobre quatre disciplines fonamentals. La primera i principal és el djing, l'estructura musical, una tècnica que permetia manipular discos de vinil per a crear mescles i escratxes. Després trobem el rapeig o emcing, que és l'expressió verbal d'esta música.
2: He roto mi chasis, follando éramos éxtasis.
1: Parlem dels verdaders protagonistes d'esta tendència musical, els MC, que utilitzen la lírica, el ritme i la improvisació per a contar històries, denunciar injustícies socials o només per a parlar de coses quotidianes que passen.

Il. I a aquestes dues branques musicals haurien d'unir dos més que van íntimament unides, com són el cas del ball o breakdance i el graffiti o intervenció de parets i mobiliari públic, més tard conegut com art urbà.

Este moviment, que va sorgir a la ciutat de Nova York, ben prompte s'estendria per tot el món per a convertir-se en una de les manifestacions culturals i musicals més influents de tot el planeta. La seva estètica, els seus missatges i el seu so han evolucionat en infinitat de subgèneres i s'han convertit en tendència durant molts moments de la història recent de la música.

0: les cançons de la nostra vida. En A Punt Ràdio.
1: Aguas turbias, la clase obrera supura.
2: Òbviament, les comarques valencianes també van permeabilitzar tota aquesta cultura que venia de l'altra banda de l'oceà, però que així també va trobar els seus missatges i les seues reivindicacions. El capítol podríem estructurar-lo en quatre maneres valencianes de fer rap. I la primera és el rap polític i de classe, on la ciutat de València juga un paper important amb l'aparició d'una banda que ha transcendit i molt. Los chicos de

0: Los Chicos del Maíz és un duet de rap polític format pels MCs Ricardo Romero, el Nega, i Toni Mejías, el Sucio. El grup naix el 2004 i un any després publiquen la seva primera maqueta, Miedo y Asco en Valencia, on estava este tema que sentim de fons.
1: Esto es pasión de talibanes, lo prometido es deuda, chavales.
0: Els dos membres de la banda venen de l'escena hip-hop de final dels anys 90 i el seu discurs artístic es podria definir com marxista i antifeixista. De fet, el seu missatge ha transcendit les nostres comarques i Los Chicos del Maíz estan considerats com el major referent espanyol del hip-hop de classe obrera.

0: Després de dos maquetes inicials, la banda llança al mercat el seu primer disc d'estudi, Passión de Talibanes. Un treball que va marcar l'inici i consolidació del seu estil característic. Una base de rap clàssica combinada amb missatges polítics com en este tema que dona nom al disc.
1: Chica VIP, chica fashion, cosmopolita fulana, braguitas naf-naf, cinturón de Dolce Gabbana.
0: Este disc va ser un dels més exitosos de la banda de tota la seva història. I és així on comença la seva aventura internacional. La banda participarà en diversos festivals en països com Venezuela o Colòmbia, on el seu missatge trobaria milers i milers de seguidors i seguidors.

0: L'Església, la monarquia o el capitalisme són tres de les institucions que estan en la diana de les lletres més estridents de Los Chicos del Maíz. Això els va valdre la consideració de grup problemàtic i els va veure envoltats en més d'una controvèrsia.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: Civilización histérica. Plástico y simulacrum, colérica en la que nadie rompe un complato.
0: Tot això va fer que l'any 2011 la banda decidira parar la seva activitat artística i els seus dos membres s'involucraren en un projecte de rap i metal anomenat Riot Propaganda. Però ben pronte van decidir tornar a la càrrega amb la marca inicial de Los Chicos del Maíz i el 2014 van llançar un nou treball, La Estanquera de Saigón.

0: A més del discurs polític, que apareix en la gran majoria de les lletres de les seues cançons, també trobem en la seua música infinitat de referències culturals, ja que els seus dos membres són activistes tant en el món audiovisual com en el de la literatura.
1: Por eso mi mente es un horno.
0: Cine i lectura, dos referències que trobem clarament en una de les seues cançons senyera, Paraísos Artificiales, esta cançó que sentim de fons.

Los Chicos del Maíz, a través de les seues rimes, estan considerats com uns grans cronistes del seu temps. De vegades una mica incòmodes, això sí. I com que les lletres són tan pròximes a l'actualitat, de vegades enveïen...

0: Esta Crypto Bros que sentim de fons forma part de l'últim àlbum d'estudi de los Chicos del Maíz, Yes Future, publicat l'any 2022. La banda va decidir parar definitivament la seva activitat l'estiu de 2025, prop de dues dècades després d'arrencar amb el projecte.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
2: Porque te quiero por encima de cualquier pero, más allá del poderoso caballero don dinero.
0: Si la primera manera de fer rap valencià és el rap polític i de classe de los Chicos del Maíz, ara és torn de passar a la segona manera d'afrontar les rimes des de les nostres comarques, i eixa és el rap d'autor. I així hi ha un nom que us solapa tot d'una manera contundent: Nat.

0: Ignacio José Fornés Olmo, més conegut per Nach Scratch primer i després només Nach, és un dels rappers en castellà més importants de tota la història. Des del barri de Sant Blai d'Alacant, el raper poeta ha llançat una sòlida carrera que l'ha situat en el pòdium de l'estil a nivell estatal. I el disc amb el que es va donar a conèixer va ser Poesia Difusa, amb temes com este, Amor Libre.
1: Y hoy le canto al amor loco, amor de mí por vos y de vos por otro. Amor de un encuentro, amor bendito, amor en bruto, amor de una vida o de un minuto. Despertar, salir, huir, buscar lugar, espacio, tiempo, ver que...
0: La forma d'escriure de Nach és molt literària i introspectiva, i això ha fet que la seva obra arribara a tots els públics, fins i tot els que no són aficionats al hip-hop. D'ahí la gran difusió dels seus temes, que des dels primers treballs assoleixen milions i milions de visites.

0: La música de Nats s'ha descrit moltes voltes com rap humanista, una obra que es basa en la literatura i unes estrofes molt elaborades que demostren una gran consciència social. Ha estat nominat als MTV Europe, als Goya i als Grammy Llatins. Quasi res.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Rapea lo que vea, os tirotean dos palabras. Yo empecé rapeando simple con un sample y temple.
0: La revista americana Rolling Stone va elaborar un llistat amb els millors 50 rappers en la història del rap en castellà i Nats ocupava el lloc número 3.
2: Mi escuela nunca fue tendencia.
0: Esta nominació li va valdre col·laboracions internacionals com la de Residente en el tema Rap Bruto.

0: guerrero salvando a mi mundo.
1: Moltes de les cançons de Nats funcionen com microrelats. I això és el que fa que el seu rap puga ser més comercial, fins i tot per a persones que no són grans enteses del gènere. De fet, l'any 2016 va publicar un llibre de relats, Hambriento, un llibre que reforça eixa vessant literària de la seva obra.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I arriba el moment d'abordar una altra de les maneres valencianes d'entendre el rap. Eixa és la que es canta en la nostra llengua. Ja hi tenim molts exemples, però primer ens fixarem en dos dones que des de fa molts anys utilitzen la rima per expressar les seues emocions. Comencem per l'Almusafera Tessa.

0: pero están mintiendo.
1: Les lletres de Tessa són combatives, feministes i carregades de consciència social. En elles reivindica la llengua valenciana, les arrels i la realitat del món rural al que ella pertany. És una de les pioneres de cantar rap en valencià, inspirada en grups com Rapsodes, encara que les seues influències venen més

Tesa sempre ha tingut una sensibilitat especial per la música tradicional valenciana i des dels primers treballs ha volgut reivindicar el valor de l'arrel per damunt de tota la resta. De fet, un dels treballs en el que més clara queda encara esta tendència és en Rap d'Arrel, un disc de 2022 i que compta amb temes com este, Trap

en este tema y colaboren dos actores clave en la carrera de Tessa, Jonathan Penalba y Pere Ródenas. Tessa ha aconseguit en este treball una fusió entre el hip-hop cantat en valencià i la música tradicional que veu del folk. Un fet que l'apropa a estos dos mons que pareixen tan allunyats però que no ho són en absolut. I d'una dona rapera en passem ara a una altra. Esta volta se n'anem al Daya, una altra jove que reivindica cantant rap en valencià i des d'una òptica prou semblant a la de Tessa. Parlem de Jazz Woman.

Però Just Woman no és una rapera a l'ús, no. Ella sap moure's amb naturalitat per l'escena urbana de les nostres comarques, trencant barreres entre gèneres i construint un so propi i contundent. Del hip-hop al trap, de l'afro a la salsa o del merengue a la bachata. Un artista que transforma l'escenari en un espai de resistència, empoderament femení i festa. Just Woman és una autèntica referent del tropicalisme urbà.

Jazzwoman ve de la tradició musical bandística, ja que de menuda va aprendre a tocar el saxo i el piano. Però la seva obra va més enllà d'aquestes referències musicals, ja que l'artista presenta tot un ventall de referències que la situen com una de les veus amb més poder de l'actual escena rap valenciana.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: I acabem amb un dels exemples més actuals del rap del nostre temps. Després de l'explosió del trap i del pop urbà, va arribar una manera d'entendre la música molt actual i sense complexes. I un dels referents valencians és Teo Lucadamo, el jove que des de Beniarbeig està conquerint el mercat estatal.

0: Yo, el otro día me hice amigo de un metrónomo y fuimos a dar un paseo por el centro, ¿no? Él me dijo que su sueño en verdad era ser cardiólogo, pero para ser cardiólogo hay que tener corazón. Y yo, cabrón, ¿a qué carajo quieres ser cardiólogo si todos los cardiólogos carecen de tu ritmo? Además, para ser cardiólogo hay que estudiar demasiado, y si estudias demasiado se te pierde todo el ritmo.
1: Yo diciendo, literalmente,
2: ¿qué cojones, tío, para qué vas a querer ser cardiólogo?
1: Eres
2: un metrónomo, tronco, o sea,
1: eres el corazón.
2: Lo que tiene lo que...
1: El ritmo.
3: Teo Lucadamo forma part de la nova generació de rapers que miren sense complexos a la música mainstream. La seva sonoritat és retro i minimalista, inspirada en el hip-hop dels 90 i els 2000, i manté un equilibri perfecte entre serietat i humor, com en este primer tema que Lucadamo va llançar a TikTok i que es va fer viral, Ritmo.
4: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
5: Que necessita la tosta, mantequilla i mermelada.
3: Teo Lucadamo és fill d'Aitana Sánchez Gijón, però no li agrada recordar-ho i preferix no vendre's com el fill de. Per això va adoptar un pseudònim per a la seva marca personal i sempre fuig des de referències a les entrevistes.
6: I amb Teo Lucadamo arribem al final d'este episodi urbà. Un episodi on hem repassat la història de la cultura hip-hop a les nostres comarques. Un viatge sonor per la rima, la poesia i la denúncia social amb bases programades i amb molta festa. Un passeig de nord a sud on la cançó cantada ha pres una força que no té rival. Esperem que a tu t'hagin salvat la vida aquestes cançons, perquè a nosaltres temes com este, que tanca el capítol La Tostada, ens fa més feliços i també més savis. Adeu. Adéu.

0: Gràcies per escoltar-nos. Som APO.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: APO Ràdio.
2: Benvingudes i benvinguts a l'esperadíssima llengüeta sobre... l'accentuació.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
2: I què li sembla?
4: Estem en un moment, jo crec que per estar, doncs, animats, il·lusionats.
2: En València tenim l'accent tancat i l'accent obert.
5: Efectivament.
2: Tancat... obert. Les vocals I, U sempre s'accentuen amb accent tancat. Camí comú.
6: Missatge rebut.
2: La vocal A, quan s'accentua, sempre porta accent obert. Valencià.
7: Valencià.
2: Les vocals E i O poden dur accent tancat o accent obert.
8: Vale o no vale?
2: Normalment, quan es pronuncien obertes, duen accent obert. Ciència, allò... I quan són tancades, accent tancat. També, cançó...
9: Ja el que no m'ho lleven a mi.
2: Les normes generals de l'accentuació gràfica en valencià són les següents. Les paraules agudes s'accentuen quan acaben en vocal, vocal més S, en o in. Les paraules planes s'accentuen al contrari, quan no acaben en vocal, ni en vocal més S, ni en, ni en in. Les paraules esdrúixoles s'accentuen totes. És fàcil, veritat? Doncs després què passa? Que corregis l'examen si no ho teniu tan clar? Com voleu que vos ho explique?
10: La mateixa té els ouets, així, la gola, diu.
2: Ara sí! Fins a la pròxima llengüeta!
0: APO Ràdio.
11: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
12: Un 3 d'agost va néixer a Aielo de Malferit, a la Vall d'Albaida, Luis Manuel Ferri Llopis, però segur que vos sonarà més si dic Nino Bravo.
13: Yeah.
12: Amb la seua veu potent i el seu estil melòdic i emotiu, es va convertir en un dels cantants més populars i estimats del panorama musical a finals dels 60 i principis dels 70. Però, com sol passar, abans Nino també va formar part de diversos grups musicals a València, com Los Hispánicos o Los Supersons. I seria precisament amb estos últims que va començar a destacar per veu i per presència escènica. El salt a la fama va arribar amb cançons com Te quiero, te quiero, amb la qual va representar Espanya al Festival de la Cançó de Montré el 1970. I per descomptat, amb Un beso i una flor, dos treballs que es convertiren en èxits internacionals i que van consolidar la seua carrera. Esta popularitat creixent es consolidaria ràpidament generant una gran expectació en les seues aparicions en televisió i, naturalment, en els seus concerts. Una veu brutal capaç d'arribar a notes molt altes amb una gran intensitat emocional. Nino Bravo va gravar només 4 àlbums d'estudi durant la seua curta i intensa trajectòria musical, però va deixar un llegat de cançons que encara avui són recordades i cantades per moltes generacions. Temes com Libre, Noelia i Mi gran amor formen part de la banda sonora de tota una època. Moriria de forma abrupta i prematura en un accident de trànsit el 16 d'abril del 1973, amb només 28 anys. Una veu que continua emocionant a nous oients encara i el seu record es manté viu en la memòria col·lectiva. En particular a Aielo, a sa casa de sempre, que el recorda amb orgull i que li ha dedicat un museu sencer i multitud d'homenatges, mantenint viva la memòria d'un dels seus fills més il·lustres. Una icona musical valenciana que avui faria anys, el 3 d'agost del 1944.
11: Comprimits efervescents.
1: APO Podcast.

0: La història de la nostra família ha estat farcida de mentides, insídies i rumors. I encara no entenc massa bé per què, ja que la realitat és molt més interessant que tot allò que ens atribuïxen envejosos i pobres d'esperit, que mai arribaran allà on tan sols nosaltres vam poder arribar en 50 anys. Sens dubte, hem estat els valencians més poderosos de la cristiandat, i això no és discutible. I és precisament per això que durant segles ens han odiat a Roma i a bona part d'Occident. Que un llinatge originari de Xàtiva poguera assolir tant de poder en tan poc de temps és un fet imperdonable per a molts, sobretot per als nostres enemics i, pitjor encara, per a aquells que desitjaven amb deler la cadira de Sant Pere. Però els designis del nostre senyor, i cal dir-ho tot, la nostra habilitat per al pacte, la diplomàcia i la conspiració, això que anomenem vulgarment política vaticana, així ho van voler. No van fer res particularment extraordinari, perquè tot ho va ser d'extraordinari. La nostra empremta és inesborrable i el retorn al Regne de València majestuós. Perquè faríeu bé de no oblidar que no vam ser tan sols dos papes de la llarga llista de sumes pontífecs de l'Església Catòlica. Vam ser una família de bisbes, cardenals, abadesses, ducs, prínceps i fins i tot sants. Però malgrat la llegenda negra que ha intentat calumniar-nos i embrutar el nostre llegat, encara el podeu admirar 5 segles després. Perquè la veritat tan sols té un camí. El mateix que ens assenyala Déu per a ser coronats a la Santa Seu. Soc Alexandre VI, l'últim papa Borja, i aquesta és la nostra història.
1: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Capítol 1. De llauradors a papes.
0: Benvinguts. Sentiu-vos com a casa. Asseieu-vos i acomodeu-vos. Serà una història llarga, la dels Borja. Un llinatge que va començar el meu oncle Alfons, coronat papa, amb el nom de Calixte III. Ell ens va obrir les portes de Roma. Potser creieu que no seria objectiu contant-vos aquesta història. Així que he decidit convidar diverses persones que m'ajuden a explicar-la. Persones que porten anys estudiant-nos, com ara Frederic Aparisi, professor d'Història Medieval de la Universitat de València, que sap molt bé d'on venim.
2: La família Borja procedeix de les terres de Xàtiva. En concret, pareix ser que el seu origen estaria al voltant de la zona de Canals, sense que puguem establir clarament una zona de naixement de cap de les figures. Un investigador, Miquel Navarro Sorní, en el seu estudi sobre Calixt III, ha pogut trobar dues referències. Una d'elles fa al·lusió al seu origen pagès, el seu origen camperol, ja que en un moment donat es refereixen al pare d'Alfons de Borja com a un bon home llaurador. Amb tot això, caldria matisar-ho, no? Caldria tindre en compte què vol dir exactament llaurador al segle XV. En parlar de llaurador, segurament estareu pensant tots que es tractava d'una família modesta i sense recursos, però la veritat és que en època medieval, bueno, al llarg de tot el temps, al País Valencià han existit famílies de llauradors rics vinculats a la terra, llauradors que eren més bé empresaris agraris.
0: La meua família no eren simples agricultors. El meu oncle va estudiar dret canònic i civil a Lleida, aconseguint ocupar les dues càtedres, que va abandonar per dedicar-se a la carrera eclesiàstica. Arribà a ser conseller reial d'Alfons el Magnànim, una posició molt important. Però ell aspirava a més, i i l'ambició sempre va ser el camí per a arribar

0: Senyor?
1: Ernest, veus eixa paret?
0: Sí, senyor.
1: Porti una estona mirant-la mentre menjava aquest raïm. Et sembla avorrit?
0: No entenc la pregunta, senyor.
1: Clar que l'entens. És senzilla. Et sembla avorrit estar així? Així, mirant eixa paret?
0: Supose que un poc, senyor.
1: Suposes? Qualsevol diria que et fan por les certeses. No mosseguen, Ernest. Pots estar tranquil. A mi m'avorrixen la vida i el transcorrer dels dies. Què vols?
0: Senyor, porten molt bones notícies. Ja és oficial a Palau. El nomenaran conseller del monarca. Senyor?
1: I?
0: Com?
1: I què?
0: Bo, això és el que m'han...
1: A què es dedicava el teu pare, Ernest?
0: El meu pare?
1: Això he dit. Quin era el seu ofici? En què treballava?
0: Era jardiner, senyor. Als jardins del Palau.
1: La teua mare el volia?
0: Què?
1: La teua mare. Creus que estimava el teu pare? Estava enamorada d'ell?
0: Sí, senyor. Sempre el va estimar. Fins al dia de la seua mort va estar sempre al seu costat.
1: La gent que entén la vida enveja a qui només la intueix. Així tens la resposta al que tractes d'esbrinar.
0: No l'entenc, senyor.
1: Que del que es menja es cria. I a tu, per a quan et van deslletar, ja t'havien ensenyat a ser algú sense ambició. Però no t'avergonyisques, Ernest. Perquè tots som necessaris. Perquè les catedrals se sustenten en fonaments. I perquè per tal que alguna cosa brille, alguna cosa ha de sostindre-la sota terra. A mi no m'interessen les terres ni els teatrets de la gent xicoteta que es creu gegant. El meu destí no és ni a Xàtiva ni a València. És a Roma.
2: Diuen que el meu oncle va tindre una trobada en la seua joventut amb el dominic Vicent Ferrer i va predir que anava a ser papa. Fill meu, tu un dia seràs papa i a mi em faràs sant. I va complir la seua promesa, encara que Frederic Aparici no opina el mateix.
3: De cap manera podem dir que Alfons de Borja estava predestinat a ser res, no? El que succeeix és que les seues aptituds diplomàtiques fan que, per un costat, Alfons el Magnànim se fixi en ell i siga delegat del rei per a solventar el cisma d'Occident.
2: Ai, fills meus, especial... si sabereu que aquells van ser dels pitjors anys que va viure la nostra Santa Mare Església, 40 anys amb tres papes alhora que lluitaven per la seua legitimitat i la divisió de la cristiandat, però que finalment va tancar Montio amb l'abdicació del papa Luna de Peníscola.
3: I Alfons té un protagonisme especial per tal que el papa cismàtic Climent VIII renunciara a la seua dignitat papal i Martí V fora reconegut com a papa únic del cristianisme. De manera que tant el mateix Martí V com Alfons el Magnànim van a recompensar aquestes aptituds i aquest servei amb distintes dignitats. De fet, Martí V el nomena bisbe de València en un moment molt interessant, perquè és el moment en què el negoci de la canya del sucre ha pegat un esclafit. I això fa que les atencions de l'Església cap a un producte que no pagava el delme, doncs augmenten. I ell inicia les gestions per tal que els senyors feudals que produeixen sucre al senyoriu, entre d'altres Ausias Marc, doncs paguen el pertinent delme a l'Església. Alfons el Magnànim confirmarà la confiança que té en ell, nomenant-lo negociador de la pau amb Castella en la guerra que està vivint-se aleshores, 1429-1430, i l'acompanyarà durant la conquesta i posterior consolidació d'Alfons el Magnànim al regne de Nàpols.
2: Gràcies, Alfons el Magnànim. Va posar rumb a Nàpols pocs anys després de ser nomenat bisbe de València, on el proclamarien cardenal dels quatre sants coronats. Els Orsini i els Colonna, les dues famílies que dominaven Roma i la Santa Seu, no el podien veure. Què feia un valencià a Roma? Però pitjor encara, no es podien veure entre ells. I arribà el dia. Nicolau V va morir. I ell, encara que ja tenia 77 anys, no va dubtar en fer tot el que estiguera en les seues mans per obrir-se pas entre les famílies italianes i ser coronat com a Calixte III el 20 d'abril de 1455.
3: El que està clar és que Alfons de Borja es converteix en Calixte III de forma totalment inesperada. Era un papa escollit per les diverses faccions per tal que la facció contrària no accedira a la cadira de Sant Pere, no? I en aquest sentit, tothom una vegada va ser escollit i una vegada va pujar al tron com Calixte III, tothom el veia com un papa de transició.
2: Utilitzar totes les cartes que tenia al seu abast, d'igual manera que ho feien els seus rivals i els seus propis aliats, va fer que des del primer moment del seu papat, el meu oncle fora vist amb recel, tal i com afirma la doctora en història medieval Sandra Bernabéu.
4: Els Borja, cal recordar, és una família de camperols de Xàtiva que aconseguiren mitjançant relacions clientelars, primer amb les elits de Xàtiva, després amb les elits de la ciutat de València, després amb la monarquia Trastàmara i finalment fer-se, no, amb l'acord papal. Per tant, són ells, aquesta família estratègica que va comprendre molt bé el sistema polític de la Corona d'Aragó i que el portarà a la seva màxima expressió. I governaran a través d'estratègies. On tot valia, més o menys, no? Per dir-ho així d'alguna manera. Estratègies diplomàtiques, jugant molt amb la conjuntura i amb l'oportunisme. I d'interessos volàtils, podríem dir. Sí, sí, ha sigut una història ja controvertida en la seva època. Els seus contemporanis ja els veien com una família on prevaleixia molt l'estratègia i això va crear la pròpia llegenda. Una llegenda que es remunta al seu origen, en principi, a l'interès dels seus rivals polítics. El descrèdit moral i ètic, especialment en una família on el papa havia tingut fills i on els fills del papa estaven vinculats mitjançant xarxes clientelars per tota la noblesa de la península ibèrica i de la península itàlica i que, a més, s'expandiran per França. És a dir, tot el descrèdit moral i ètic va recaure sobre ells.
2: Des del primer moment, els italians li van mostrar el seu menyspreu, però no els ho va tolerar. Va sufocar els aldarulls i els crits a favor dels Orsini i dels Colonna sota amenaça d'excomunió. No podia permetre que el caos continués un minut més a Roma. Els agradés o no? Calixte III, el primer papa Borja, acabava de ser coronat.
1: Roderic, estàs per ací?
5: Així estic, oncle.
1: Gràcies a Déu. Acompanyaries aquest vell a fer una passejada?
5: Clar, tio. No estàs vell, només queixós. Encara que ara que ho pense, estar queixós és un clar signe de bellesa.
1: Benvolgut, Roderic. Encara puc donar-te una pallissa amb aquestes mans de vell. Així que pot ser que vulguis moderar el teu llenguatge.
5: Ja ho faré.
1: Ai, no et faces vell, benvolgut Roderic. Oblida el que diuen del vi. Les persones envellim com els arbres. Ens tornem menys flexibles i se'ns assequen i ens cauen els fruits. Com portes els teus fruits, Roderic?
5: De moment crec que tot bé, oncle.
1: Millor, Roderic. Només no deixes que governen la teua vida. Si absorbeixen massa saba, corres el risc que se t'assequen les arrels. Com va l'assumpte de Constantinoble?
5: Els prínceps cristians se resisteixen. Sembla que les butxaques que abans portaven trencades, ara se les han cosides a la pell.
1: Són rates. I les rates són curtes de mires. Es guien per l'olfacte, però es despisten ràpid quan al seu voltant abunda el fem. Saps com anomenen el Vaticà quan no estic prop, Roderic?
5: No, tio.
1: Clar que ho saps, però eres llest i no vols ofendre'm. Em diuen lo estraniero.
5: Oncle.
1: L'estranger.
5: No consentiré que torni a córrer una cosa així. Parlaré immediatament amb...
1: Roderick. No m'importa. Mira eixos arbres. Alguns s'assemblen molt entre ells. Uns altres no podrien ser més diferents. Però tots tenen una cosa en comú. Es barallen pel sol. No hi ha per a tots.

0: meu compte. Però ja no. Ja no. Els arbres més aptes saben que amb ajuda són més forts. No sempre es tracta de qui té el tronc més fort o més llarg, Roderic. Cap d'eixos traïdors em passarà per damunt. Jo sóc el representant dels estats pontificis. Ningú m'ha regalat res. L'estranger? D'on? Són rates més preocupades per les seues xicotetes guerres internes i les seues parcel·les miserables de poder que per les coses realment importants. Però no els podem culpar. Se li pot demanar a una rata que veja l'escena completa? No. No veurà únicament el que té a prop? Doncs bé. Així acaba l'era de les rates i comença la dels grans desafiaments. M'acompanyaràs, Roderic?
1: Clar que sí, tio.
0: Me n'alegra molt, Roderic. Però escolta bé. Has de créixer. Jo t'ajudaré i creixeràs fort. Et vull al meu costat. Perquè ets tu qui em succeirà. I no vull estar sol. No. Mai més lo estraniero en la meua pròpia casa. Mai més lo estraniero en la meua pròpia casa. La meua pròpia casa. La meua pròpia casa. La meua pròpia casa. La meua pròpia casa. La meua pròpia casa.
2: Però qui eren els principals rivals dels Borja?
3: Qui són els principals rivals? Doncs la família Sforza de Milà. Seran els que comencen aquesta llegenda negra.
2: I com van escampar la llegenda negra que durant 5 segles ens ha perseguit?
3: A partir de que Lucrecia Borgia es va casar amb el duc de Milà i, per tant, quan trenquen l'aliança, quan podem dir que Alexandre VI trenca l'aliança amb Milà, li fa a la filla negar que ha mantingut relacions sexuals, que ha consumat el matrimoni i que torne i declara nul el matrimoni. Això és una ofensa per al ducat de Milà, i ahí comença la llegenda negra. Una llegenda negra que després a Roma serà continuada per Sorsini i pels Colonna, que són les dues grans famílies aristocràtiques enfrontades entre ells, per això els Borja van a jugar un paper determinant, i que faran fins i tot dir que César Borja havia matat el seu germà. Aleshores, ahí és quan se crea. Què passa? Que els Borja mai desmentiran el que el diuen, perquè tota... Podem assenyalar la frase eixa de que tota propaganda és bona, no? Siga bona o mala, o dolenta. Per tant, se crea una vox populi contrària als Borja, que el que fa és projectar encara més el seu poder. I ells en són conscients i, per tant, juguen i forgen la seva llegenda aparentant tindre un poder que realment no tenen. Es fa aparentar tindre molt més poder.
2: Sé que voleu saber més sobre la nostra família. Si tot el que heu sentit durant tants anys és cert, o fruit de la llegenda negra que ens ha perseguit durant segles. Si us quedeu amb mi, en els pròxims episodis vos la seguiré explicant. De la mà d'experts i estudiosos que han dedicat bona part de la seva vida a conèixer en profunditat la important petjada que va deixar un llinatge de valencians per a la cristiandat i la història del nostre país. El nostre suposat nepotisme. Com ens ha afectat la caiguda de Constantinoble? O el breu papat i la mort de Montío Calixte III? Pareu l'orella i oblideu-vos dels prejudicis, perquè això no ha fet més que començar.
4: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Guió i producció, Xavier Martínez. Guió de ficció, David Pascual. Narració i papa Alexandre VI, Nacho Fresneda. Papa Calixte III, Enrique Arce. Ernest, Vicent Sanchís. Títols de crèdit, Paula Usero. Disseny sonor, Kelu Robles i Eloi de la Aza. Direcció, Ángela Sepúlveda. Direcció i producció executiva La República Independiente de la Ràdio, Paz Galiana. Gestió de continguts d'Apunt,

0: Carlos Rivera. Producció executiva de Punt, Inés Mengual. Agraïments, Institut Internacional d'Estudis Borjans. Borja, de València al Vaticà, història de dos papes, és una producció de Punt en associació amb la República Independiente de la Ràdio, basada en una idea original de Camilo Genú.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: A Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Benvinguts a este nou recull dels moments més especials que hem compartit durant la vesprada d'A Punt en la temporada. Entrevistes amb convidats ben talentosos, històries emotives, gent de la cultura. I parlant de cultura, tinguérem el goig d'entrevistar a un dels directors de cine més personals que tenim al panorama del cine espanyol, Nacho Vigalondo, creador de Mons de vegades paral·lels, superposats, uns disteatres, distòpics, però al temps molt reals. Nacho